0: i veïnes i tafanejant les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellar del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
1: Gràcies, Anna, un plaer.
0: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
1: Doncs sí, crec que l'Armumi i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellar al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellar del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evard Darius o el Pere Joan Ventura.
0: I d'on han sortit aquesta parella?
1: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243.
0: Totes elles... Déu-n'hi-do, són moltes, eh?
1: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
2: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat dos tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa. I l'estat de conservació en el que s'han trobat encara doncs, les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
0: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
1: Ah, exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
2: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'elit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa. Doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
0: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Hi han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
1: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí. ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
2: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri al medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs directament per sota la capa vegetal, no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
0: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
1: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arquila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
2: Generalment, a les necròpolis, els cementiris i les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut, doncs, les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'escaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus allà enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Hermomir i la seva esposa Arquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
1: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Hermomir i l'Arquila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
0: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Hermomir i l'Arquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
1: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo, sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre, que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte, després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui, elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
1: Mira, Canets, a veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment... Ivan, doncs aquí l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí. Va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més, que el número dels escuts legals. Mm-hmm. Però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o inquirir. Mm-hmm.
4: De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent, que potser no estan dins d'aquest debat, que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, Malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ha de ser un ajuntament, sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé, què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells, i llavors ja l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els permet d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que hi caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenin esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. Uh-huh. I de la mateixa manera els esmalts. Molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica. Vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements. Per descomptat, dos elements, si són tres elements que es toquen, hi haurà dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment. Escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya. És un fons daurat, or, metall, amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que així, que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades, aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, i fem un esmal o un dibuix amb color blau, o color azur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, no, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix, el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres, amb més detall, a una formació específica. Per tant, acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim, que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no?, d'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant, una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca, per la teva història, en el cas d'una persona, no?, per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el Vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
1: Uh-huh. Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc el Dani Grau de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de Canya, i segons l'escut oficial ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
3: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar. I després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens representa aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no?, que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no?, que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat no, ara l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que, com que l'escut surt al ca, vol dir que el nom del poble ve de gos.
1: Ah, la majoria jo ja els hi he enxufat, que ve de gos.
3: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria no, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
6: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell. I no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat i també a la part inferior doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós no?, que tinguem a l'escut una hortalissa, crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
3: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
3: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell, però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat. Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot, la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, uh-huh, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin hauria de ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser el feien al mercat aquest dia o potser tenien algun acte important els dissabtes. Per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però, torno a dir-ho, és una teoria, com tantes altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
3: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera, I tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les caldes és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Mm-hmm. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
4: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
3: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti. Perquè quan obriu el... Sí, perquè,
1: veure,
3: clar, quan obriu el cercador...
1: Vaig a fer un Google en directe, Sunyer.
3: Fes-ho. Busca escut municipal Sunyer, en Menya.
1: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò... Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
3: Sí. Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no?, aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no?, d'ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no?, que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no?, com
1: sí,
3: hem fet de broma.
1: Sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, vull dir... Molt modern,
3: sí,
1: però...
3: És com un verd així, no...
1: I
3: però
1: és
3: bé,
1: legal?
3: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble.
1: Uh-huh.
3: I a més també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
1: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
3: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, mm-hmm, no?, que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades, i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita, ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no?, amb aquest animal.
1: Exacte.
3: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi dona un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
1: Sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
3: Vinga.
1: Anem pel següent.
7: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
3: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, hem estat parlant dels gossos. Aquí, en aquest cas, el cas de Calella, el gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no?, de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest ca, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no?, aquest vindria de les estelles o estrelles, que serien les que representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no?, o d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
8: Hola, hola, sóc la Laia Batlle Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir doncs, aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment doncs, identifica Sant Jaume dels Domenys.
4: Joan, una petxina, per què?
3: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no? Que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, eh? Per tant, vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit. Vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
9: Ei, Anna, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïns que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès, i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a sobirats fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
4: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
3: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema, o element parlant, no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble. No ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, eh? Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
1: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
10: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan, com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació, no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del de Tarragona.
1: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
3: Sí, i tant, que tinc a afegir. L'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix, en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el Principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si tenen si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla com de, sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
1: Ostres!
3: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
1: I a més
3: un
1: a
3: detall,
1: més...
3: Molt...
1: Digues.
3: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen vair. El vair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest vair, i el vair d'ones pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el vair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena. Que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el vair, vair heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
1: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
3: Un plaer.
1: Gràcies. Sí.

0: Hola, Ana, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te a en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
1: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
2: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, és la primera vegada que ens trobem això. La meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous. I bueno, m'ha agradat molt. Crec que vindrem cada any. Està molt bé.
3: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
4: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
3: Com diu la Marta, cada setembre, pels volts de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer i, com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes, el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom, el carrer dels dibuixos.
5: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
3: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
6: Jo des de ben petit jo sempre he viscut la festa del carrer. El meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això. I nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, doncs, bueno, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? Molts anys. Potser fa, no sé, 14 o 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres. El que som el jovent, que ja no ho som tant.
3: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
6: Abans, doncs, mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre avall, eren cases i horts. I llavors, doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, tot allò era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra, doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
3: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
6: Ha canviat. I és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen, doncs, perquè no els hi ve de gust. Però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara, doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final és els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
3: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys al mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
6: Els que coneixíem els nens que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, eh? Però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests pues, es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs, era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era... Saps? No s'havia d'omplir molta paret i no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja ni els coneixem. Els que som més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era una altra... La televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
3: Lluny d'aquests avions, camions, Mortadelos i Filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
6: De temes, doncs, mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, també vam fer el mar. Sí, se n'han fet de tot tipus i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat els vam fer de cuina catalana, perquè era la...

0: és el seu arròs i és, surt boníssim cada any i de fet ja l'esperem i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història això, no?
1: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
0: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent fins que va arribar un moment doncs, que evidentment es van cansar i llavors vam ser els fills els que vam continuar i ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
1: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
2: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
3: La xarxa de comunicació local.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. L'aigua de rècord que ha descarregat aquest dimarts sobre Sant Cugat ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres

0: educatius de la ciutat. La pluja ha caigut amb especial intensitat durant el migdia. Entre les 11 i les 12 s'han acumulat 53 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica del CAR, la xifra més alta en una hora de la sèrie oficial consultada que comença el 2013. La intensitat de la precipitació ha fet que l'aigua s'acumulés molt ràpidament en alguns punts de la ciutat. El carrer de Sant Jordi ha estat una de les zones més afectades, amb aparcaments inundats i aigua que ha arribat a entrar en alguns habitatges i baixos. Fins ara, el màxim de precipitació en una hora que recull la sèrie de l'estació del CAR era de 37,6 litres per metre quadrat, que es van registrar el 28 de setembre de 2014. Així, el registre d'aquest dimarts el supera en 15,6 litres, un 41,5% més. La dada s'obté a sumar els dos intervals consecutius de mitja hora publicats pel Meteocat, 24,5 litres entre les 11 i 11:45 i 28,7 litres entre 11:45 i les 12 del migdia. Més notícies. Al ple del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha ratificat aquest dimarts l'oferta de Veolia com la més ben classificada pel macrocontracte del Servei d'Abastament d'Aigua de 8 municipis metropolitans, entre ells Sant Cugat, que concentren uns 250.000 habitants. La companyia se situa així com a preferent de l'AMB per encarregar-se del servei de l'aigua, no només de Sant Cugat, sinó també de Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. Tanmateix, abans de l'adjudicació definitiva, Veolia haurà de presentar davant l'AMB la documentació de solvència tècnica i econòmica de la seva oferta, que inclou una rebaixa del 60% en el preu de les inversions previstes en la xarxa. I vivim més anys, però estem preparats per envellir? L'augment de l'esperança de vida ha convertit l'envelliment en un dels grans reptes de les societats actuals. Però per la filòsofa Victòria Camps, envellir bé no depèn només de mantenir una bona salut. També implica conservar els vincles, sentir-se útil, assumir les limitacions que van arribant i viure en una societat preparada per donar resposta a les necessitats de les persones grans. Camps ha reflexionat sobre aquestes qüestions en una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 30 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs comencem parlant de l'avaria d'un camió a l'AP7 a Sant Cugat, en sentit Girona, amb un carril tallat i 4 quilòmetres de lentitud. Molta mobilitat a les dues rondes i als accessos sud. Destaquem també problemes a la zona del Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida i a Cornellà, cap a Barcelona, en el cas de l'entrada i la sortida per la Diagonal. Compte a la B23, hi ha diversos punts de lentitud, com també a la C32 a Sant Boi cap a la sortida, i als accessos nord, doncs, a C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat, vies que venen dels Vallesos. I com sempre, demanar-vos molta cautela. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda. Avui al Connectats parlarem de nou de la IA. Parlarem en aquest cas de l'evolució dels perills de la intel·ligència artificial amb Adrià Garriga, que és investigador i enginyer de Rubí. Continuarem amb esports per conèixer la Food Home Academy del Prat. Ho farem de la mà de Diego Vázquez, responsable d'aquesta entitat. I acabarem amb alguns dels títols més esperats a les llibreries aquest inici de curs, amb Sergi Martí, llibreter de la Paideia de Sant Cugat. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: de saber quines són les notícies més destacades en l'actualitat d'aquesta jornada en els diferents municipis del Connectats. Terrassa, Sergi Estafé, bona tarda.
1: Bona tarda. La remodelació del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa s'ha estrenat amb una versió ampliada i renovada d'una de les seves exposicions clàssiques, la dedicada a les motos Montesa. La marca catalana, una de les més emblemàtiques del motociclisme, celebra el seu 80è aniversari amb una mostra de 80 motocicletes. Viva Montesa proposa un recorregut per aquests 80 anys d'història i reuneix alguns dels models més representatius de la marca, com l'AK45, la Brio, la Impala, la Capra o la Cota. Són motocicletes que han contribuït a convertir Catalunya en una de les potències mundials del motociclisme. L'any 1986, Honda va passar a controlar Montesa i va mantenir la marca vinculada al trial, una disciplina en què ha acumulat un extens palmarès mundial. Una de les peces més destacades és la moto de Tony Bou, que estarà exposada durant un any. El 40 vegades campió mundial de trial va assistir a la inauguració juntament amb el seu company d'equip, Gabriel Marcelli. El pilot de Montesa Honda va rebre un reconeixement a la seva trajectòria. Aquesta col·lecció es pot veure al museu, prové de la família Permanyer, fundadora de Montesa.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. La Crida per Sabadell, de la mà de l'advocat d'Alerta Solidària, Xavier Monge, ha comparegut aquest matí davant els jutjats de la ciutat per informar sobre les accions legals arran de l'agressió d'un jove durant la Festa Major. Es presenten dues denúncies. La primera, per la via penal, consisteix en una querella criminal contra els quatre agents que van intervenir en els fets. La segona iniciativa serà per la via administrativa. En aquest cas, es presentarà una denúncia davant del consistori sabadellenc per demanar l'obertura d'un expedient disciplinari. Xavier Monge, advocat d'Alerta Solidària, reclama a l'administració local una sèrie de mesures contra els agents.
3: En relació al caporal que va dur a terme l'agressió, l'autor del cop de colze, li demanem a l'Ajuntament amb claredat que el suspengui de seguir feina de forma immediata fins que resolgui tant l'expedient administratiu com el procediment penal.
2: La defensa considera que la documentació elaborada posteriorment pels agents intenta justificar tant l'agressió com la detenció del noi.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona ha notificat aquest dimarts als propietaris de Sant Jordi de la Murtra que renuncien al dret de tanteig de compra i que optaran per l'expropiació de l'antic monestir. La intenció és que l'espai passi a formar part del patrimoni cultural de la ciutat i així crear un museu destinat a explicar l'arribada de Cristòfol Colom a Amèrica. Així ho ha explicat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, en el Fòrum Barcelona Desperta, en el qual ha participat.
5: Ahir, precisament, jo ja vaig signar la notificació als propietaris que renunciàvem al dret de tanteig per 8 milions d'euros i que iniciem el procés d'expropiar Sant Jeroni perquè en un futur, o abans possible, passi a formar part del patrimoni municipal. Per tant, ja està notificat oficialment i iniciat el procés.
4: El consistori badaloní comptava amb el dret de tanteig perquè Sant Jeroni de la Murtra és un bé cultural d'interès nacional. Aquesta clàusula es va activar quan els propietaris van rebre una oferta de compra per part d'uns tercers.
0: Gràcies, Martí. I el Prat de Llobregat, que és actualitat avui? Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat va ser el tercer municipi de Catalunya on es va acumular més pluja durant l'episodi d'ahir al matí, amb un total de 81,4 litres per metre quadrat. Segons els observatoris del Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, on va caure més pluja va ser a Canaletes, a l'Alt Penedès, amb 97,1 litres, i Hostalets de Pierola, a l'Anoia, amb 87,7. Malgrat aquest volum de pluja, que a més va caure en poca estona, no es van registrar incidents importants a la ciutat, a diferència d'altres municipis on, tot i ploure menys, van viure inundacions importants i rierades als nuclis urbans. Aquest matí s'ha desactivat el pla Inuncat.
0: Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforçarà des d'aquest dijous la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Sabadell i Castellà del Vallès. L'actuació comporta una inversió anual de 153.000 euros i s'emmarca en el segon pla de xoc del bus interurbà impulsat per millorar les línies amb més demanda i adaptar el servei a les necessitats de la ciutadania. Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres feiners incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries entre tots dos municipis. Així mateix, es reduiran les freqüències en hora punta, amb un pas cada 8 minuts en sentit Sabadell. En sentit castellà, les expedicions que surtin de l'estació d'autobusos de Sabadell s'alternaran amb les que comencin el recorregut a la plaça Espanya. Així, des d'aquesta plaça també hi haurà un autobús cada 8 minuts en les hores punta. D'altra banda, s'ajusten les hores de pas de la línia, que l'any 2025 van registrar més d'1,2 milions de viatgers per afavorir un millor compliment dels horaris i augmentar la fiabilitat del servei.
0: Gràcies, Albert. I ara des de Rubí ens informa Mariona Jerez. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El CAP Anton de Borja i el CAP Sant Genís, els dos ambulatoris de Rubí gestionats pel Consorci Sanitari de Terrassa, van organitzar ahir a la tarda una xerrada de demostració a l'Auditori Rubiforma amb el motiu de la Setmana Europea de l'Esport. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Comissió Europea, que té lloc entre el 23 i el 30 de setembre. Durant aquests dies, els països participants multipliquen les activitats esportives per acostar la pràctica de l'activitat física a tota la ciutadania. A Rubí hi ha hagut diferents parts. La primera ha estat una xerrada amb la dietista Laia Iglesias, que ha compartit aspectes claus de l'alimentació. Després també han parlat els fisioterapeutes Patricia Tomàs i Marc Aymeric, que han agafat el relleu per parlar dels beneficis de l'exercici i de l'estimulació muscular en la salut. Els assistents, unes 50 persones, van rebre trucs, pautes i petits snacks de moviment per fer durant la setmana i així combatre el sedentarisme. Després, bona part dels assistents van seguir a fora a fer una demostració guiada d'aquest exercicis.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Tina Forest.
9: Segons dades de l'Hospital Sant Joan de Déu, cada any a Espanya es diagnostiquen uns 1.200 casos de càncer infantil. A Catalunya se'n diagnostiquen prop de 200 anuals. Malgrat aquesta baixa incidència, és la primera causa de mort entre els nens de 0 a 14 anys i la segona dels 15 als 24, després dels accidents. Carolina Amado, presidenta de l'Associació Benèfica Anita, reivindica la importància de fer investigacions específiques pel càncer infantil, ja que aquests no tenen res a veure amb els càncers d'adults.
10: Com que bioquímicament i biològicament són diferents, s'han d'estudiar específicament per les mutacions i per les alteracions que tenen. Per això és tan important que les investigacions siguin específiques en càncer infantil, que això és el que reivindiquem totes les famílies, que s'obrin noves línies d'investigació que només siguin pels nens.
9: Amado denuncia que a causa de la baixa incidència del càncer infantil en comparació amb altres malalties, pràcticament no hi ha finançament públic i la recerca se sosté gràcies a les donacions privades de famílies, associacions de pacients, fundacions, empreses i altres entitats.
11: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Es parla molt de la intel·ligència artificial, de la IA. Alguns pensen que és un gran avenç, però altres creuen que ens portarà a un futur distòpic. Hi ha moltes pors i també molts mites, però per resoldre-ho connectem amb la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Bona tarda, Mariona.
1: Bona tarda, Carme. Jo no sóc pas especialista en IA, però aquí a Rubí tenim un investigador i enginyer que ens pot explicar una mica de què tracta. Tinc aquí amb mi a l'Adrià Garriga. Bona tarda, Adrià.
2: Bona tarda.
1: S'ha de dir que tens un currículum espectacular. Comences estudiant aquí a la Universitat Pompeu Fabra, però després has estat a Oxford i a Cambridge, i també, enmig de tot, vas passejar-te fent pràctiques a Microsoft. I has estat també investigador de FAR AI, una organització sense ànim de lucre dedicada a la recerca i educació tècnica en seguretat de la intel·ligència artificial. Però ara mateix, què estàs fent? Explica'ns una mica.
2: Bé, vaig marxar de FAR AI al novembre, més aviat al desembre, i he estat investigant per compte pròpia una mica el mateix que feia. He donat una mica de voltes, però he tornat a la teoria de la neurociència d'intel·ligències artificials. És a dir, es parla molt de les intel·ligències artificials i han millorat molt, però en certa manera no sabem realment com fan els pensaments i les decisions, no? Una mica com les persones, en el sentit de que tenen un cervell amb moltes connexions i no sabem ben bé què representen cadascuna. Els mètodes que tenim de crear intel·ligència artificial són menys programar un programa i més aviat programar les condicions per a que creixi una intel·ligència que es comporti de la manera una mica com volem. Aleshores, doncs, estic intentant entendre, doncs, realment quines són les estructures que emergeixen, com es comuniquen les unes amb les altres, quines decisions fan.
1: Fa una mica de por quan ho expliques així, de no sabem realment com pensa una IA, tot i que les hem inventat nosaltres. De fet, vull dir, hi ha hagut casos ara últimament, el Jacob Coxon d'Anthropic i ex-treballador d'OpenAI, que ha admès que la IA pot ser perillosa. És això cert?
2: Sí, jo crec que sí. A veure, jo, de fet, fa ja 10 anys vaig pensar que seria possible que fos perillosa i per aquesta mateixa raó em vaig dedicar a l'estudi de la intel·ligència artificial i de com es construeix, com decideix, etc. Així que sí, jo ho he pensat fa temps. Tot i així, hauré de dir que, ves, les intel·ligències artificials d'ara no són tan perilloses, en part perquè tampoc... O sigui, lo que la gent es preocupa és que, eventualment, quan cada cop van millorant les intel·ligències artificials i en algun moment potser milloren tant que siguin més intel·ligents que tots nosaltres, els humans, i sembla que les que hi ha ara tenen bastanta bondat, com per dir-ho així. O sigui, no entenem ben bé com funciona, no? Una mica ens relacionem a les decisions que fan com si fossin altres persones, que és una... Fem servir com la facultat aquesta que tenim de predir el comportament d'altres persones per a predir les IAs. I, es pensa que potser en algun moment divergeixi suficientment les metes de les IAs i les metes de les persones i si acaben fent tot el treball econòmic i tota l'estratègia, les decisions, etc., podria ser bastant perillós. Podrien realment decidir el futur i decidir el que es fa amb tots els recursos i potser les persones ja no tenim res a dir i no tenim cap poder.
1: I, bueno, hi ha, per exemple, un cas que és, per exemple, una IA que crec que ha entrat en el sistema de salut d'Austràlia. Coses així, això és la IA sola? Això és una persona darrere ordenant la IA fer això? O sigui, què ha passat aquí?
2: A veure, aquest cas, de fet, he llegit la notícia aquest matí, així que tampoc... Però, pel que jo entenc, estan fent una avaluació de capacitats de realitzar tasques en els ordinadors. És a dir, una de les coses que fan les companyies és intentar fer IAs que facin treball econòmic i una de les metes que es parlen bastant és fer una IA que pugui substituir a qualsevol treballador remot, que pugui fer qualsevol tasca que els humans ara fan per ordinador. Aleshores, doncs, devia ser una avaluació d'aquest tipus i, pel que he entès, li han demanat que recollís certes dades públiques del govern d'Austràlia. Però potser li van demanar més dades de les que realment eren públiques i en comptes de decidir, doncs no puc portar les dades, decideix, hackejaré l'ordinador aquest. Perquè, a veure, hackejar, en certa manera, si entens suficientment dels ordinadors, tot és el mateix, no? Tant hackejar com no hackejar. O sigui, saps que ho estàs fent, però és un continu. És un continu. És com que en algun moment et passes i dius, ui... I bé, la IA aquesta segurament... a veure, les entrenen molt amb passar exàmens, com passar avaluacions, no? Com els donen una tasca de, d'acord, busquem aquestes dades i avaluaré d'aquesta forma si les tens o no. I potser l'avaluació deia algo com... doncs has de tenir les dades de la població i de l'edat i han d'estar correlacionades, d'alguna manera. I públiques no eren. I llavors diu la IA, ui, si no busco les dades aquestes, em posaran mala nota, entre cometes. I, bé, l'entrenament que fan ara de les IAs els hi posen un reflex molt fort de he de passar l'avaluació que em diuen. Perquè d'aquesta forma s'entrenen. S'entrenen amb diverses tasques d'aquestes, és el que se'n diu el reinforcement learning, o l'aprenentatge per reforçament. I si fan bé la tasca els hi dona puntuació, i si fan malament els hi treu puntuació, i les IAs que guanyen més puntuació són les que es propaguen i continuen entrenant, en certa manera.
1: Sí, bàsicament estem fent una escola per IAs, on els hi donem notes...
2: Sí,
1: i...
2: sí. Una mica... Bueno, una mica distòpic, perquè tampoc desigeixen les tasques que tenen, però sí, és com una mena d'escola o gimnàs i van intentant fer les tasques aquestes i cada cop tasques més difícils.
1: I ja passant una mica a les persones, a mi, a potser al nostre tècnic, la IA es pot utilitzar de forma segura en el dia a dia o hi ha alguna forma per protegir les nostres dades d'ella?
2: Sí, es pot utilitzar de forma... A veure... Tampoc entenc ben bé què vols... Què vols dir exactament? Que no et busqui... Que no et publiqui les teves dades o...
1: Bueno,
2: o
1: bàsicament, la gent que ho utilitza el dia a dia, per exemple, això és una ràdio. Llavors, si demanéssim a una IA que ens fes una notícia, podrien filtrar-se les dades d'aquesta notícia abans de que la publiquessin, per exemple?
2: Ah, podria ser, però en aquest cas jo crec que és pensar com si fos... Sí, jo crec que... En molts casos, la IA no... O sigui, no, ara mateix no fan accions nefastes sense que se'ls hi demani, per exemple, no? O sense que sigui a una conseqüència del sistema aquest de posar notes. És a dir, si li dius, ah, escriu-me la notícia i guarda-me-la en el lloc aquest on guardem les notícies, segurament t'ho faci raonablement. A vegades s'equivoquen, també, però... Bé, crec que el que s'ha de potser preocupar-se un més és que si les teves dades estan en un servei web, que la IA d'algú altre hackegi el servei web aquest i et prengui les dades. O sigui, és més un problema de seguretat que d'utilitzar la IA tu mateix. No em sembla que hi hagi gaire problema per utilitzar la IA tu mateix.
1: O sigui, és més de veure què tenim penjat per internet, perquè les IAs ho poden trobar bàsicament tot.
2: Sí.
1: I, bueno, més enllà, la IA no només és una amenaça distòpica d'aquestes que diem, bueno, el gimnàs de la IA, que poden entrar al servei de salut... Estem desenvolupant la IA també cap a usos positius, no? Per exemple, se m'acudeix la medicina.
2: Sí.
1: Com va aquesta part del desenvolupament de la IA? És la principal o s'està perdent l'interès?
2: No, a veure, la manera de la que es desenvolupa la IA ara mateix és intel·ligència general... en el sentit de que doncs el mateix sistema intenta fer totes les tasques que es poden fer. És a dir, entrenes una sola IA amb tantes dades d'internet com puguis, tantes tasques de gimnàs, i aleshores, a veure, sí que és veritat que la majoria de tasques que fan són coses de tipus programació o matemàtiques, perquè són fàcils de puntuar, bàsicament, però també adquireix capacitats com de visió, de mirar la pantalla de l'ordinador, mirar una foto, de reconèixer patrons en general i mirar dades... Aleshores, la cosa aquesta avança, però avança tot al mateix temps, una mica. O sigui, crec que pensar que s'investiga IA d'un tipus o d'un altre per fer salut o per fer educació o per fer hacking són diferents, no hi ha gaire diferència. Sí que és veritat que hi ha algunes IA especialitzades a les ciències biològiques o de la salut, com per exemple fa uns anys el AlphaFold de DeepMind, que és una... és una IA que predeix com es pleguen les proteïnes per a saber quines funcions poden tenir, i hi ha algunes companyies que investiguen més coses d'aquestes. És a dir, sí, hi ha alguna cosa, però les companyies més grans, OpenAI, Anthropic i Google potser, estan tirant més per a una IA que faci totes les tasques en general, i una mica la meta que tenen és més el treballador remot substitut aquest, que seria més general que especialista.
1: Sí, no és per dir-ho, però sembla que ens vulguin substituir, no?, els que treballem amb ordinadors.
2: Sí, no, clarament, clarament.
1: I això, vull dir, això sí que és perillós a nivell, però no és culpa de la IA, sinó de l'empresa, potser, no?, de voler substituir els seus treballadors.
2: Bé, sí, no, o sigui, no només els seus, no? O sigui, particularment estan més per a... Part de les valuacions enormes que tenen, la quantitat enorme de diners que paguen els inversors per aquestes companyies són perquè pensen que podran capturar una gran quantitat de l'economia en termes de salaris de treballadors. És a dir, si tu ara tens un treballador i li pagues 100.000 euros l'any, pel que sigui, és un treballador, un programador, el que sigui, i en comptes d'això pots pagar una IA que et faci el 90% de la mateixa feina per a 1.000 euros l'any, clarament triaràs la IA, però és molt, molt, molt més barata. Però, clar, tot el que pagues a la IA va a la companyia que l'ha feta, o la companyia que serveix el model, que té els servidors que responen a preguntes d'allò. Aleshores, sí, hi ha un clar incentiu econòmic per a substituir els treballadors remots. Hi ha algunes companyies que estan intentant... En part per ideologia, estan intentant fer una manera d'ajudar els treballadors sense substituir-los, o com donar més capacitats a cada treballador, que una mica també les companyies grans també ho fan, això, perquè és molt difícil substituir un treballador completament, no? Però pots potser substituir la feina que abans te la feien 10, ara te la fa dues persones i 40 dies, alguna cosa així. Però sí, és clarament el que estan intentant fer.
1: I, bueno, hi ha, ara mateix, per la persona de peu, hi ha moltes IAs gratuïtes, no? ChatGPT, pots fer consultes gratuïtes, tot això. Per què és realment gratis? Vull dir, què estan guanyant de donar aquesta eina, que, vull dir, no pot ser una eina fàcil de tenir, de fer, de mantenir? Què estan guanyant de donar-la a tothom?
2: Bé, les IAs gratuïtes són molt menys intel·ligents i molt més barates de córrer que les que s'ha de pagar. Les subscripcions de 20 euros al mes o 100 euros al mes o $100 et donen accés a molta més utilització i molta més intel·ligència. O sigui, les IAs que ja també tenen més qualitat. D'alguna manera, les IAs gratuïtes aquestes són per a... O sigui, és com que et donen de provar perquè paguis. Et donen de provar perquè paguis. A OpenAI hi havia un moment en què estaven pensant de com posar anuncis, també. O sigui, per exemple, si preguntes quin tipus de cosa hauria de comprar, doncs et dirà el que hagin pagat les empreses que hagin pagat per fer d'anuncis, i així guanyarien alguns diners. En certs casos, si hi ha... A vegades poden fer servir les teves dades, també. És a dir, el que fiquis en el chat, la companyia s'ho guarda i potser ho entrena. Hi ha un... Totes les companyies aquestes també tenen un botó d'opt-out, de no entreneu en les meves dades, però per defecte, pues, sí que entrenen. Llavors s'ha d'anar a treure, si això et preocupa. Però és bastant improbable que utilitzin les dades de moltes tasques d'aquestes dia a dia. No sembla que tingui sentit econòmic, però bueno, se les queden per si de cas.
1: Interessant això del botó d'opt-out, que això no ho sap molta gent. Opt-out significa com treu-me d'aquí una mica, no?
2: Sí, treu-me d'aquí. Sí,
1: hi ha un botó de dir, escolta, amb les meves dades no facis res, i les meves dades que es mantinguin privades encara que utilitzi la IA, no?
2: Bé, algunes coses sí que faran, però sí que no... Pots fer que no millorin els futurs models i no entrenin les futures IAs en les teves dades. Però potser se les queden per veure estadística de quins temes parlen els usuaris amb la IA.
1: Sí, bàsicament se les queden, però només l'empresa amb la que estàs literalment parlant, no? O sigui, ChatGPT.
2: Sí.
1: Bueno, doncs moltíssimes gràcies, Adrià, i bueno, gràcies per venir aquí, gràcies per explicar-nos una mica sobre la IA, que és un tema així complicadet, i bueno, moltes gràcies i que passis molt bona tarda.
2: Gràcies per convidar-me, Mariona. Bona tarda.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Hola, sóc en Ferran i la cançó que proposo és bastant típica, eh? Dai Dai, de Shakira, que porto tot l'estiu escoltant-la perquè la meva filla de 5 anys no para de cantar-la o intentar-ho almenys.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Bé, doncs ara al Connectats us parlarem de llibres, perquè les editorials aprofiten aquest inici de curs per presentar alguns dels títols més destacats de l'any. D'aquesta reentrée dels títols més esperats n'ha parlat l'Alba Triador amb en Sergi Martí, el llibreter de La Paideia.
1: Per què el setembre és un mes tan important per les llibreries?
2: Bueno, el setembre al final és, com tu has dit, la reentrée, que és el període com més important de que rebem novetats, a part de els mesos de febrer, març, de Sant Jordi. Llavors són com dues èpoques a l'any en les que sempre rebem les novetats enfocades cap a el que més es vendrà aquest Nadal o el que més es vendrà a Sant Jordi. Llavors per això sempre arriben llibres interessants, novetats destacades, i és una mica la volta al col·le, pues, en
1: també,
2: la nostra feina també.
1: També en el món editorial, teniu un calendari fins i tot, amb aquestes novetats.
2: Sí, sí, per qui vulgui veure, tenim al nostre Instagram, tenim calendari de novetats, només de setembre, o sigui, imagineu tot el que ve octubre i novembre, perquè no ens dona la vida per fer tanta novetat.
1: Per tant, hi ha feina per als que tinguin ganes de llegir. Quan us arriben aquests catàlegs de les novetats, quins criteris us fan pensar, hosti, aquest llibre segur que funciona?
2: Bueno, al final, jo crec que el criteri, diguem-ne, que més impera és l'experiència, no? Experiències passades, una mica l'empirisme, podríem dir. Llavors, si saps que aquest autor ha funcionat, normalment el llibre sol tenir tal. Però també hi ha llibres que potser són novetats, l'editorial està apostant per gent que potser entra en aquest fenomen d'aquest moment, i aquest llibre encaixa en el fenomen del moment. També l'actualitat pot marcar molt un llibre que pot funcionar o no. És a dir, si tenim un conflicte que ara mateix està de molta actualitat, a vegades hi ha un llibre que ve molt adient per entendre aquest conflicte. Llavors, això pot passar també. El problema que tenim nosaltres és que la novetat la seleccionem 3-4 mesos vista. Llavors, clar, quan el conflicte està candent, ja arribem tard.
1: S'arriba tard perquè no hi ha espai material per organitzar-se, no? Ens heu preparat una llista de 8 llibres que val la pena tenir en compte per aquest nou curs. Només de setembre, som a finals de setembre i aquests són només els de setembre. Per tant, entrem en matèria. Si et sembla, obrim amb el Patrick Reidenkefe, que ve de l'èxit de L'imperi del dolor, un autor que ha aconseguit convertir al final la investigació periodística en un fenomen literari, podríem dir, no? No sé què ens trobarem ara al Fill de l'oligarca, que és la nova proposta.
2: Bueno, aquí una miqueta, pels que ens ha dit l'autor, que és un autor molt conegut, és més, molts potser coneixeu la sèrie també que neix del llibre de No diguis res, que és una sèrie de Disney Plus i que realment val molt la pena veure o llegir el llibre. Llavors aquí torna a agafar una mica una història a Gran Bretanya, bueno, en aquest cas situem a Londres, i és la història d'un noi jove de 19 anys que apareix mort davant de l'MI6, les oficines d'intel·ligència angleses, i es feia passar per fi d'un oligarca rus. Llavors aquí veurem totes les connexions entre el món dels diners, el món de la part més fosca, i una investigació realment superinteressant, addictiva. Realment la vaig llegir en 2-3 dies, i és un llibre que té 400 pàgines, però és que te la menges com si fos una sèrie d'aquestes amb crispetes que no pots parar.
1: És això el que té aquest autor, que potser generi tanta expectació, aquesta manera d'escriure que genera aquesta addicció de dir un capítol més, un capítol més, un capítol més?
2: Sí, no sé, perquè realment no és que sigui un autor com molt comercial, diguem-ne, que no és un autor best-seller en el concepte més clàssic del best-seller, però sí que és veritat que té la manera de narrar les històries que sembla que estigui una novel·la, que sigui ficció, quan realment és una història real. I jo crec que també aquest punt de que la història sigui realitat és el que et fa que t'atrapi i que vulguis saber més. Això ha passat, realment?
1: És una bona porta d'entrada per descobrir aquest autor, o recomanes potser començar per l'altra obra?
2: Bueno, en té diverses, però jo crec que qualsevol pot agradar, perquè els temes són molt diferents i poden ser molt, molt heterogenis, però és que realment qualsevol pot interessar, perquè són molt originals.
1: Per tant, aposta segura.
2: Aposta segura, jo crec que serà un d'aquests que arribarà amb força al Nadal, amb molta força.
1: I anem a un altre autor, a veure si ho diré bé, em corregeixes si ho dic malament. És el Lazar Nebbio, que treu Biderman. És un dels llibres que també apareixen en aquestes apostes del setembre. Digue'm si tu saps com es pronuncia el seu nom, i què ens ho pots explicar.
2: Diguem-ne, és que com està tot junt, jo crec que genera molta confusió, però l'autor és el Nelio Biderman i el llibre és Lazar.
1: Perfecte, vale? Ho hem dit tot no, al revés.
2: L'Àsar, com ja haureu notat, segurament molts l'heu vist a xarxes, és un llibre que està, segurament el que ha arrencat més fort aquest setembre, ara ja estem arribant a final de mes, però nosaltres el tenim en el top one, i és un llibre que Alemanya ja va ser un èxit, parla una mica des d'un punt clàssic de la decadència de l'imperi austrohúngar. Llavors és com un autor de 30 anys parla d'una història tan clàssica, no? Una novel·la, però situada en la decadència de finals de, bueno, de tot el que és l'imperi austrohúngar. Llavors és un llibre que ha generat molta curiositat i crec que és molt original, també la veu aquí totalment, un noi jove també, però que parla d'un altre tema totalment diferent i amb una veu totalment diferent. Molt, molt recomanable per als que vulguin una mica de novel·la de potència.
1: I més propostes que han arribat aquest setembre, la de la Tatiana Tibulek, Cuando seas feliz, golpea tu primero. Ella ja té una legió de lectors fidels, per dir-ho d'alguna manera. No sé què podem trobar en aquesta nova obra.
2: Sí, aquesta obra que va arribar, bueno, està a punt d'arribar, perquè és, crec que arriba avui, és una obra de... Jo he tingut la sort de que ja m'han avançat i l'he pogut llegir, i clar, els que busqueu, diguem-ne, algo semblant al Verano que mi madre tuvo los ojos verdes, o l'estiu que ma mare va tenir els ulls verds, trobareu una història similar, però amb alguna diferència. És veritat que ella té un... ha posat el llistó molt alt, perquè és una novel·la molt rodona, i és una novel·la que s'han venut milers i milers d'exemplars, i crec que aquesta, que parla de la història del seu pare, és més profunda, potser no és tant una novel·la clàssica, perquè juga més amb els temps, una mica menys, diguem-ne, cronològic, sinó que va saltant, però és una novel·la que realment jo crec que té una qualitat i té una veu que t'atrapa. A mi em va atrapar. I és veritat que potser el que busqui una novel·la com l'estiu que m'ara va tenir els ulls verds potser no és tan rodona, però crec que és més completa o més madura. És l'obra que, no?, també ha trigat quasi 2 anys en escriure-la i crec que culminarà la seva ja llarga carrera literària. Jo crec que es situa com una de les veus més interessants. No sé fins a quin punt arribarà, però no em costaria dir que podria arribar a optar al Nobel.
1: Creus que per aquells que encara no l'hagin descoberta val la pena acostar-se a l'univers, al seu univers literari?
2: Sí, sí, realment sí, perquè és un tipus d'autora que també, agafant uns altres com el Laszlo Krasnokar, que és el Premi Nobel d'aquest any passat, o l'Alexandre Slevich de l'Svetlana Aleksejevich de fa també 10 anys, situant molt el món de l'est i la desfondrada de tot la Unió Soviètica dintre les novel·les. I això és com molt interessant perquè comença a haver molts autors que parlen d'aquests temes i realment teníem un buit. És una història que és molt propera, jo que sé, històries com Sarajevo o Albània o pues això, la caiguda de, en aquest cas, Romania, pues són totes històries molt properes a nosaltres, però que hi havia un buit i estem trobant que són autores o autors que obren una mica pues, aquest buit i ens omplen amb grans històries.
1: Un altre que també estrena llibre és el Theodor Kalifatides, que es titula L'amor, un autor que escriu, no?, de grans temes d'una manera més o menys, que podríem dir, senzilla.
2: Kalifatides o Kalifatides és que no fa parlar d'ell. És com un autor que és ben per si sol, genera històries tendres amb qualitat i és d'aquells autors que et fan la vida més fàcil de llibreter. No? Vull una història curta, maca, però ben escrita, que tingui un punt cultural interessant, que barreja parts totalment diferents, no?, del nord i el sud d'Europa i aquests dos mons, i alhora una història d'amor que al final trobem que falta en històries d'amor per adults. No? Sembla que l'amor es redueixi a tenir 17, 18 anys o 20. I és com, no, la gent, l'amor també li interessa i és un tema que gira, la nostra vida gira en voltant de l'amor, encara que a vegades ens costi parlar d'això. Llavors crec que el Kalifatides és que és un autor que és que ens fa la vida fàcil i ens encanta. És d'aquells autors que sempre tindràs a l'estanteria i que sempre podràs recomanar a algú quan tingui un bloqueig.
1: Em sembla, a més, que potser és un bon llibre per regalar.
2: Sí, no? És un autor d'aquells que regala, la gent llegeix i torna a recomanar i sempre està, saps? Sempre quan tens un moment d'aquells, dius, ai, estic una mica bloquejat, necessito alguna cosa, agafa un Kalifatides, pon un Kalifatides en tu vida.
1: I així és un èxit assegurat. I tenim en Jacobo Vergareche, que publica Tío Grande, torna després de Los días perfectos. Quines expectatives desperta aquesta nova novel·la?
2: veure, Jacobo Vergareche és un dels autors emergents a nivell panorama nacional. Los días perfectos i Las despedidas són llibres que han tingut un èxit pues, molt fort. Ja, la nostra llibreria ha funcionat un llibre superbé, és un llibre macos, llibres que també t'omplen molt i que tenen una tendresa especial. I en aquest cas, et dic, nosaltres tindrem la sort de que el tindrem a fent un club de lectura amb nosaltres a finals d'octubre i estem molt contents de que pugui venir. I creiem que aquest Tío Grande és un llibre una mica diferent, canvia el registre, explica una història més personal, amb, bueno, amb tocs biogràfics i d'un viatge que fa a Àfrica, amb un personatge que explica la tornada, bueno, el viatge que fa d'Àfrica cap a Espanya, llavors, molt necessari, no? També, sobretot en aquests dies, molt necessari poder sentir veus reals i ja et dic, des d'un punt de vista com molt veritable, perquè al final Jacobo Vergareche no pot ser sospitós de ser una persona que tingui connexions amb el... Saps? Que tingui interessos en demostrar... No, ell bàsicament és una persona que viu a Madrid acomodada, que té la vida feta, que és una persona precisament que té, no té problemes econòmics i que és un autor que sempre ha escrit de temes més, potser pues, de gent adinerada o històries d'amor senzilles. I en aquest cas pues, s'ha enfangat, ha volgut baixar i ha volgut posar en valor una història que ell mateix es va trobar i que realment parla molt bé d'ell, com a dir, ell no vol fer un judici de valor, sinó simplement vol explicar la història que ha viscut amb el personatge que trobareu a aquesta novel·la de Tío Grande, que és un personatge entranyable i que realment és espectacular.
1: Doncs si hem de prioritzar potser algun d'aquests 8 llibres, aquest seria una opció per aprofitar el club de lectura que fareu a finals d'octubre.
2: Sí, sí, realment no? És un llibre...

Bé, doncs us deixem aquesta pila de títols perquè els aneu agafant al llarg d'aquesta temporada, però en tindrem més de propostes. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició de dimecres del Connectats. Demà sant tornem-hi. Quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'aigua de rècord que ha descarregat aquest dimarts sobre Sant Cugat ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. La pluja ha caigut amb especial intensitat durant el migdia. Entre les 11 i les 12 s'han acumulat 53 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica del CAR, la xifra més alta en una hora de la sèrie oficial consultada que comença el 2013. La intensitat de la precipitació ha fet que l'aigua s'acumulés molt ràpidament en alguns punts de la ciutat. El carrer de Sant Jordi ha estat una de les zones més afectades, amb aparcaments inundats i aigua que ha arribat a entrar en alguns habitatges i baixos. Fins ara el màxim de precipitació en una hora que recull

0: La sèrie de l'estació del Car era de 37,6 litres per metre quadrat que es van registrar el 28 de setembre de 2014. Així, el registre d'aquest dimarts el supera en 15,6 litres, un 41,5% més. La dada s'obté a sumar els dos intervals consecutius de mitja hora publicats pel Meteocat, 24,5 litres entre les 11 i 2 quarts de 12 i 28,7 litres entre 2 quarts de 12 i les 12 del migdia. Més notícies. Al ple del Consell Metropolità de l'àrea metropolitana de Barcelona ha ratificat aquest dimarts l'oferta de Veolia com la més ben classificada pel macrocontracte del servei d'abastament d'aigua de 8 municipis metropolitans, entre ells Sant Cugat, que concentren uns 250.000 habitants. La companyia se situa així com a preferent de l'AMB per encarregar-se del servei de l'aigua, no només de Sant Cugat, sinó també de Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. Tanmateix, abans de l'adjudicació definitiva, Veolia haurà de presentar davant l'AMB la documentació de solvència tècnica i econòmica de la seva oferta, que inclou una rebaixa del 60% en el preu de les inversions previstes en la xarxa. I vivim més anys, però estem preparats per envellir? L'augment de l'esperança de vida ha convertit l'envelliment en un dels grans reptes de les societats actuals. Però per la filòsofa Victòria Camps, envellir bé no depèn només de mantenir una bona salut. També implica conservar els vincles, sentir-se útil, assumir les limitacions que van arribant i viure en una societat preparada per donar resposta a les necessitats de les persones grans. Camps ha reflexionat sobre aquestes qüestions en una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Hola, bon dia, ramblers i rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada de pipiripipiripi, almenys al camp. Al celler encara els hi queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides que ha set un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes, així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, i res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
3: Això és l'Ambla 54 a Ràdio Castellà.
4: Si hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa del Ambla 54 és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe. I fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellà del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
5: Gràcies, Anna, un plaer.
4: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
5: Doncs sí, crec que l'Armumí i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellà al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellà del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evar Darius o el Pere Joan Ventura.
4: I d'on han sortit aquesta parella?
5: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellà Vell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. s'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Hermomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243.
4: Totes elles... Déu-n'hi-do, són moltes, eh?
5: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys l'Hermomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
6: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat dos tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no? No en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa. I l'estat de conservació en el que s'han trobat encara les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
4: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
5: Ah, exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
6: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'elit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa. Doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
4: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Hi han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
5: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
6: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri al medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs directament per sota la capa vegetal, no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
4: I un cop trobades, Albert, ara què? Què estan fent el Jordi i el seu equip?
5: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arquila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
6: Generalment, a les necròpolis, els cementiris i les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut, doncs, les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'escaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus allà enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Hermomir i la seva esposa Arquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
5: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Hermomir i l'Arquila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
4: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Hermomir i l'Arquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
5: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo, sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre, que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte, després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui, elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
1: Mira, Canets, a veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment... Ivan, doncs aquí l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí. Va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més, aquest número dels escuts legals, però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco, no? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o a inquirir.
4: De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, eh? Un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent, que potser no estan dins d'aquest debat, que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, Malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ha de ser un ajuntament, va. Sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé... Què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I en allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, en allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells. I llavors hi ha l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els ha permet d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que hi caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenin esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. Uh-huh. I de la mateixa manera els esmalts. Molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica. Vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements. Per descomptat, dos elements, si són tres elements que es toquen, hi haurà dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment. Escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya. És un fons daurat, or, metall, amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que així, que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, i fem un esmal o un dibuix amb color blau, color azur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, no, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix, el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres, amb més detall, a una formació específica. Per tant, acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim, que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no?, d'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant, una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca, per la teva història, en el cas d'una persona, no?, per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el Vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
1: Mm-hmm. Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc el Dani Grau de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de Canya, i segons l'escut oficial ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
3: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar, i després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens representa aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no?, que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no?, que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat no, ara l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que, com que l'escut surt al ca, vol dir que el nom del poble ve de gos.
1: Ah, la majoria jo ja els hi he enxufat, que ve de gos.
3: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria no, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
6: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell. I no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat i també a la part inferior doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós no?, que tinguem a l'escut una hortalissa, crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
3: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
3: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell, però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat. Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot, la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, mm-hmm. vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin hauria de ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser el feien al mercat aquest dia o potser tenien algun acte important els dissabtes. Per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però... torno a dir-ho, és una teoria, com tantes altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
3: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor, el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera I tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les caldes és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Mm-hmm. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
4: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
3: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti. Perquè quan obriu el... Sí, perquè
1: veure,
3: clar, quan obriu el cercador...
1: Vaig a fer un Google en directe, Sunyer.
3: Fes-ho. Busca escut municipal Sunyer, en Menya.
1: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò... Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
3: Sí. Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no?, aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no?, d'ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no?, que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no?, com
1: sí,
3: hem fet de broma.
1: Sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, vull dir... Molt modern,
3: sí,
1: però...
3: És com un verd així, sí, no...
1: I
3: però
1: és
3: bé,
1: legal?
3: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. Uh-huh. I a més, també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
1: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
3: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, mm-hmm, no?, que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades, i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita, ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no?, amb aquest animal.
1: Exacte.
3: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi donen un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
1: Sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
3: Vinga.
1: Anem pel següent.
7: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
3: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, hem estat parlant dels gossos. Aquí, en aquest cas, el cas de Calella, el gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no?, de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest ca, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no?, aquest vindria de les estelles o estrelles, que serien les que representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no?, o d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
8: Hola, hola, sóc la Laia Batlle-Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir doncs, aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment doncs, identifica Sant Jaume dels Domenys.
4: Joan, una petxina, per què?
3: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no? Que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, eh? Per tant, vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit, vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
9: Ei, Anna, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïns que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès, i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a sobirats fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
4: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
3: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema, o element parlant, no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble. No ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, eh? Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
1: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
10: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan, com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del d'aquest, del de Tarragona.
1: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
3: Sí, tant, que tinc a afegir. L'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix, en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el Principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si tenen si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla com de, sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
1: Ostres!
3: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
1: I a més
3: un
1: a
3: detall,
1: més...
3: Molt...
1: Digues.
3: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen vair. El vair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest vair, i aquest, el vair d'ones, pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el vair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena. Que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el vair, vair heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
1: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
3: Un plaer.
1: Gràcies. Sí.

0: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però, ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te a en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
1: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
2: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, és la primera vegada que ens trobem això. La meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous. I bueno, m'ha agradat molt, crec que vindrem cada any, està molt bé.
3: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
4: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
3: Com diu la Marta, cada setembre, pels volts de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer i, com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes, el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom, el carrer dels dibuixos.
5: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
3: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
6: Jo des de ben petit jo sempre he viscut la festa del carrer. El meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això. I nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, bueno, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? Molts anys. Potser fa, no sé si 14 o 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres. El que som el jovent, que ja no ho som tant.
3: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
6: Abans, doncs, mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre Vall, eren cases i horts. Cases i horts, i llavors doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, tot allò era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
3: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
6: Ha canviat i és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen doncs perquè no els hi ve de gust, però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara, doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final és els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
3: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys el mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
6: Els que coneixíem els nens que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, eh? Però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests pues, es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs, era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era... Saps? No s'havia d'omplir molta paret i no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja ni els coneixem. Els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era més, era una altra... La televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
3: Lluny d'aquests avions, camions, mortadelos i filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
6: De temes, doncs mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, també vam fer el mar. Sí, se n'han fet de tot tipus i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat el vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
3: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
6: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, eh? Però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de l'Adela Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida. I ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs. I surt boníssim cada any. I, de fet, ja l'esperem. I per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
3: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
6: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent fins que va arribar un moment doncs, que, evidentment, es van cansar. I llavors vam ser els fills els que vam continuar. I ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
3: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels llauners al carrer dels dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.

0: teus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
3: Un, dos...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'aiguat de rècord que ha descarregat aquest dimarts sobre Sant Cugat ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. La pluja ha caigut amb especial intensitat durant el migdia. Entre les 11 i les 12 s'han acumulat 53 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica del CAR, la xifra més alta en una hora de la sèrie oficial consultada que comença el 2013. La intensitat de la precipitació ha fet que l'aigua s'acumulés molt ràpidament en alguns punts de la ciutat. El carrer de Sant Jordi ha estat una de les zones més afectades, amb aparcaments inundats i aigua que ha arribat a entrar en alguns habitatges i baixos. Fins ara, el màxim de precipitació en una hora que recull la sèrie de l'estació del CAR era de 37,6 litres per metre quadrat, que es van registrar el 28 de setembre de 2014. Així, el registre d'aquest dimarts el supera en 15,6 litres, un 41,5% més. La dada s'obté a sumar els dos intervals consecutius de mitja hora publicats pel Meteocat, 24,5 litres entre les 11 i 11:45 i 28,7 litres entre 11:45 i les 12 del migdia. Més notícies. Al ple del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha ratificat aquest dimarts

0: L'oferta de Veolia, com la més ben classificada pel macrocontracte del servei d'abastament d'aigua de 8 municipis metropolitans, entre ells Sant Cugat, que concentren uns 250.000 habitants. La companyia se situa així com a preferent de l'AMB per encarregar-se del servei de l'aigua, no només de Sant Cugat, sinó també de Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. Tanmateix, abans de l'adjudicació definitiva, Veolia haurà de presentar davant l'AMB la documentació de solvència tècnica i econòmica de la seva oferta, que inclou una rebaixa del 60% en el preu de les inversions previstes en la xarxa. I vivim més anys, però estem preparats per envellir? L'augment de l'esperança de vida ha convertit l'envelliment en un dels grans reptes de les societats actuals. Però per la filòsofa Victòria Camps, envellir bé no depèn només de mantenir una bona salut. També implica conservar els vincles, sentir-se útil, assumir les limitacions que van arribant i viure en una societat preparada per donar resposta a les necessitats de les persones grans. Camps ha reflexionat sobre aquestes qüestions en una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
3: Bon dia, comença la tertúlia política de Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Avui comencem una nova temporada de tertúlies polítiques a Cugat Mèdia, un curs que ve marcat per les eleccions del maig del 27. És per això que avui voldríem saber què espereu als partits d'aquest curs i com l'encareu. També volem que ens doni temps de parlar d'equipaments. Aquests dies, el complex aquàtic de Mirassol, l'espai Pere Grau de les Planes, el Teatre de la Unió, les llums de la Guinardera, i si sumem les pluges d'ahir, podem afegir la Biblioteca de Volpelleres, les escoles públiques de Sant Cugat i les escoles Bressol municipals. Què es trobarà el pròxim govern, com Sant Cugat ha arribat a la situació, no?, de tenir tants problemes amb tots aquests equipaments, tantes mancances. Volem saber què n'opineu. Abans, però, comencem saludant els participants. Comencem, bé, per la part de Junts. Encara no han arribat. Esperem a Carles Brugales, el tinent alcaldia d'Economia. Per la part d'Esquerra tenim el secretari del grup municipal, el Miquel Vilalta. Bon dia.
4: Bon dia.
3: El regidor del PSC, José María Gallardo. Bon dia.
4: Bon dia.
3: El regidor del PP, Alfredo Bergua, bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: El regidor de la CUP, Marco Simarro, bon dia.
6: Bon dia.
3: I el portaveu de Sant Cugat en Comú Podem, Ramon Gutiérrez, bon dia.
7: Bon dia a tothom.
3: Avui els membres de Vox no estan. Doncs, si ens sembla, comencem aquesta primera ronda, centrada una mica en aquest curs polític. Potser la podem fer breu i li donem després més importància als equipaments. Miquel, comences tu, ja que no està Junts i formes part del govern.
8: Problema. Bé, doncs deies això, com comencem aquest curs polític. A veure, és un curs ara ja, entre cometes, curt. És any electoral, a ningú se li escapa. Queden 9-8 mesos, ha fet. I, a veure, nosaltres, pel fet de que sigui un any electoral, no implica que estiguem, diguem, en temps de descompte. I què vull dir amb això? Que és una, estem en la recta final, i això entenem, doncs, que suposa que el govern ha de fer un sprint final per aconseguir avançar tot el que pugui, que el proper govern, doncs, tingui el màxim de projectes encarrilats. Sobretot em refereixo, ningú se li escapa, no és cap sorpresa, és el tema d'habitatge. Nosaltres entenem, i tal com diuen diferents indicadors, que parlem de la principal preocupació o una de les principals preocupacions de la ciutadania, i tal com dèiem fa un any, crec que en roda de premsa o en una mateixa tertúlia, entenem que cal posar una marxa més en tots els sentits, però evidentment, doncs, evidentment amb el tema de l'habitatge per nosaltres és fonamental. Sobretot em refereixo, entre altres projectes, el de Can Ametller, el futur barri, doncs, de Can Ametller. Entenem que és clau en les polítiques d'habitatge d'aquí de Sant Cugat, i entenem, doncs, que en aquest sentit concretant hem d'aspirar, doncs, que el govern avanci en tots els tràmits possibles. Ha de ser la propera aprovació de planejament, entenem que ha de ser una realitat en aquest mandat, I més que ara perquè el que deia, parlem de la principal preocupació, fins i tot crec que avui o ahir ha sortit al carrer de la Festa del Tardor, que precisament anirà sobre l'habitatge, amb el lema crec que l'habitatge és un dret. També hi ha molta gent que es veu afectada per aquest tema, no només per haver de marxar, sinó que hi ha gent que es veu directament desnonada. Parlem doncs del desnonament que hi havia programat per, crec que, juny, juliol, i que el llançament està programat per la setmana que ve. Veurem què passa a nivell doncs estatal, però en qualsevol cas veiem que és una realitat que també afecta aquí a Sant Cugat, i que en molts casos doncs potser estan visibilitzats, però hi ha desnonaments doncs que evidentment existeixen, que són visibles i que malauradament s'executen, no? Per tant, per nosaltres aquest és un dels principals reptes en clau de govern, com deies, doncs que tenim per aquest mandat.
3: José.
4: Sí, doncs, primer de tot, donar tot el suport a les persones que van patir ahir les inundacions a Sant Cugat, i volia dir-ho abans de començar, no? En aquest cas, continuar dient, bueno, nosaltres com comencem? Continuem igual. Nosaltres portem 4 anys treballant, en aquest cas, amb una oposició constructiva, a peu de carrer, parlant amb veïns, amb entitats, amb comerços, i estan a peu de carrer escoltant els problemes reals d'aquesta ciutat. Per tant, nosaltres no comencem ara aquest curs polític, el que fem és acabar aquesta cursa de fons que hem començat fa 3 anys i actuant en principals problemes que té aquesta ciutat. Com s'ha dit, nosaltres ens fixem en temes d'habitatge, que creiem que és un dels principals problemes que aquest govern doncs no ha solucionat ni ha posat solució. El tema d'equipaments, tant esportius, culturals i educatius, que tampoc s'ha posat cap tipus de solució, després entrarem a fons, i en temes de manteniment. Jo crec que són temes, com es veu a veure amb les inundacions, que s'han de posar més mitjans. Això no és tirar la culpa a ningú, hi ha coses que venen sobrevingudes, però sí que és veritat que hem de fer un replantejament de la situació que viu aquesta ciutat amb el canvi climàtic, i crec que hem de posar tots de la nostra part. Per tant, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb un equip potent que tenim al darrere, i amb gent no només del partit que vol treballar per un canvi d'aquesta ciutat, sinó amb gent que segurament hi haurà més o alguna sorpresa, que algú segurament es sobtarà de qui ens acompanyarà, i segurament doncs veuran un canvi de govern en aquest sentit.
3: Alfredo.
5: Bueno, bon dia abans que tot, i com ha dit el José, des del Partit Popular, primer de tot, solidaritzar-nos amb totes aquelles persones que s'han vist afectades per les terribles inundacions, podríem dir, d'ahir a Sant Cugat, persones i comerços afectats que, desgraciadament, doncs, ahir vam passar molt mal dia, i aquests dies que venen tampoc seran fàcils. Dit això, i entrant en matèria, doncs, òbviament, nosaltres sempre diem que les campanyes electorals comencen el dia després de les eleccions municipals passades, en aquest cas, no? I així ho hem fet des del primer dia, amb una oposició molt constructiva, sempre intentant aportar coses que siguin per millorar el dia a dia de Sant Cugat, i òbviament des de la nostra posició d'oposició fiscalitzar el govern municipal i denunciar tot allò que al nostre entendre doncs no s'ha estat fent bé des de la política fiscal, ara que arriba el Carles Bulgaroles, bon dia, tot el tema del manteniment que venim denunciant doncs des del primer dia, que Sant Cugat pateix un dèficit important en manteniment no només dels carrers i les vies, sinó també dels equipaments, com s'està veient a dia d'avui. Crec que el govern municipal ha incomplert moltes de les promeses que portaven en els seus programes electorals, tant uns com els altres, i enfoquem aquest final de curs polític doncs, també amb la curiositat de veure com acaba aquest govern municipal, perquè normalment doncs, passa que quan s'aproven unes eleccions les friccions entre els socis de govern doncs, són cada cop més habituals, i per tant doncs, veurem si com acaba aquest govern, i bueno, de cara al mandat anterior que ens trobarem doncs, molta feina per fer, perquè ja no és només aquest govern, perquè a mi em fa gràcia escoltar també els membres del govern tripartit que hi havia anteriorment, pues que no estan per donar gaires lliçons. Però ja el tema del manteniment ja no és només del govern ni del passat, sinó que ve molts anys enrere, que Sant Cugat té prou dèficit que no s'han arreglat a dia d'avui.
3: Marco.
6: Sí, bon dia. Bueno, primer, evidentment, ens sumem a solidaritzar-nos amb les persones més afectades pels aiguats d'ahir. Respecte a això, sí que m'agradaria fer 3 reflexions, perquè al final no deixa de ser, forma part de l'inici de curs, unes inundacions que jo no recordo haver vist d'aquesta magnitud de Sant Cugat. Salvant les distàncies amb altres aiguats molt importants que hem tingut els països catalans, sobretot l'any passat a València i tal. Evidentment no és el mateix, però sí que quan veus les cases amb l'aigua fins a la meitat de l'edifici, baixos absolutament destrossats, persones que han viscut situacions que pensava que es morien, doncs crec que és pertinent que ens pensem, perquè jo precisament ahir també primer moment li dius no li dones importància perquè saps que hi ha punts que sempre s'inunden a Sant Cugat, però després quan comences a reflexionar a veure el que ha sortit i el que ha passat dius, ostres, realment ha sigut prou excepcional i sí que em faria tres reflexions, no? No estem preparats per aquest tipus d'escenaris climàtics en el sentit del que hem vist alguns punts de la ciutat, però no estem preparats en termes d'equipaments tampoc, en el sentit de que s'inunden per dins, diguem-ne, per les goteres que tenen, no només quan plou moltíssim, sinó quan plou poc. Tenim molts centres educatius, esportius o biblioteques inclús que sempre pateixen goteres o inundacions internes, i això és una cosa que s'ha d'arreglar. I també un tema amb les persones en exclusió residencial severa, altrament persones sense llar, que sabem que no tenen els dispositius públics d'atenció necessaris en situacions d'aquest tipus. Jo he pogut saber preguntant a entitats que treballen en aquest sector que han rebut persones absolutament desemparades, mullades, amb tot brut, i que les han hagut d'atendre en diguem-ne, locals i entitats que són privades. Això crec que és un avís important per les institucions. I quarta reflexió, i tercera reflexió sobre això, el canvi climàtic és això, no? Deia que no estem preparats, però precisament perquè venim alertant que aquests episodis més brutals doncs seran una constant o aniran apareixent periòdicament amb molta virulència i crec que han d'estar preparats. I a nivell del curs o del plantejament, jo crec que, a veure, el govern comença encara un curs difícil per diferents temes que hem vist aquesta setmana, l'endarreriment un cop més de la piscina Mirasol, el tema de la Unió, que no es podrà obrir, la reparació de la coberta de l'espai Pere Grau, que va impedir que es fés la festa major, però tampoc podrem veure la feta quan estava previst, que era ara la tardor, i finalment el tema de l'habitatge. Jo crec que el més important per nosaltres ens ho mirem també de manera molt preocupant, perquè al ple vam viure com descartava el govern 22 habitatges públics, que poden semblar pocs quan et diuen que faran 3.000 aquí, 2.000 allà i tal, però quan front de planificacions futures que no depenen exclusivament del control públic de generar promoció d'habitatge, crec que hem de tenir la seguretat de tirar endavant aquelles que sí depenen de nosaltres, com Carrer d'Ara. Era una parcel·la pública, al centre de la ciutat, al costat de l'estació. Crec que no estem en condicions de ser tan frívols com per perdre cap pis públic en les condicions en les que hem perdut Andana. Llavors jo crec que això diu molt també de les pugnes internes d'aquest govern, i malauradament entre pugnes internes perdem tots.
3: Mm-hmm. Ramon.
7: Val, bon dia. Bé, primer deixa'm fer també com un apunt molt ràpid sobre el tema de les pluges d'ahir, no? Primer, evidentment, tota la solidaritat amb les persones i comerços i situació, bueno, sí, persones afectades, no, veïns afectats. Crec que caldrà pensar, al moment en què es pugui, doncs, com s'ha d'ajudar, com podem ajudar totes aquestes persones. Però després també, bueno, sumar-me una mica al que deia ara el Marco, no? Crec que governar és preveure també, i bueno, ja fa temps que sabem que el canvi climàtic avisa, no? I no pot ser que no tinguem la ciutat preparada per qüestions d'aquestes. Jo crec que ahir la roda de premsa que vam escoltar, doncs, del govern, a mi em va semblar que, bueno, això de dir que les inundacions els havien sorprès. A mi no em sembla que mai hagi plogut tant com va ploure ahir a Sant Cugat. Hauríem de mirar les sèries històriques de litres per metre quadrat, però en tot cas crec que l'estat de manteniment de la ciutat, bueno, hi ha moltes coses que fa molt temps que duren, i de que de esos polvos, estos lodos, no?, que dirien en castellà. Evidentment, una situació, hi ha coses que no pots preveure i que hi ha emergències sobre les que has de poder actuar, però crec que ens falta preparar la ciutat, no?, en molts aspectes que nosaltres fa molt temps que estem dient, d'adaptar el clavegueram, de renaturalitzar la ciutat perquè l'aigua s'infiltri millor, bueno, de vigilar els embornals. Bueno, hi ha moltes qüestions sobre les que podríem haver previst molt més, i jo crec que ahir era el moment d'atacar l'emergència. Ara toca, doncs, això, solidaritat i suport a les persones afectades, però crec que no ens podem deixar de fer aquesta reflexió a llarg plaç sobre com preparem la ciutat i com ha d'estar preparada per una cosa que cada cop serà més habitual pel clima en el que vivim i per la situació en la que vivim, no? I anant al que ens preguntaves sobre el curs i el que ve, jo crec que queda molt poc, és la recta final d'aquest govern, però efectivament crec que hem de vigilar que la precampanya no ho ocupi tot, no? Sentirem, bueno, ja portem aquest govern ha sigut el govern dels titulars, o sigui, portem molt de temps amb molts titulars, amb molts anuncis, amb moltes com rètols, no?, posats amb solars i coses d'aquestes. Bueno, si realment és el moment de complir els compromisos o de deixar-ho estar, no?, d'una vegada, i per tant aquests mesos que ens queden, doncs, o que els hi queda al govern municipal, doncs serà el moment de posar damunt, no?, davant de la ciutadania, doncs, el balanç i veure què s'ha complert, què arriba tard i quin ha pagat les conseqüències també, no? Deia el Marco ara, i suposo que ara quan entrem a la qüestió dels equipaments també en parlarem amb més profunditat, però crec que aquesta diferència entre els anuncis i el que ha acabat passant ho han pagat sobretot, no?, els veïns i veïnes dels barris, i amb la qüestió dels equipaments es nota més, també amb la qüestió del manteniment urbà, per tot això que deia ara, no?, i que la conseqüència més evident és el que va passar ahir a la tarda.
3: Acabem aquesta primera ronda amb el Carles Brugueroles, que ha arribat una miquetona tard. Perdona, que ara ja ens estàvem parlant per gestos. Carles, quan vulguis.
9: Què tal, bon dia? Vinga, doncs, disculpeu, sí que he arribat tard, que venia d'un acte molt interessant que tenia a veure amb la inclusió. En fi, ha estat molt bé, he pogut estar una estona i he arribat una miqueta tard. Bé, també un missatge de suport, a persones, comerços que es van veure afectats per les incidències d'ahir. Agrair també a tots els equips municipals, en fi, tothom, que ha tingut un paper tan rellevant i tan destacable, tan positiu, no?, en què aquestes situacions que efectivament impacten, doncs que trobin una resolució el més ràpidament possible, no? Destacar, per exemple, l'ús de maquinària nova, no?, que es va implantant al carrer Sant Jordi, per exemple, amb tot aquell aiguat que es va produir, no?, en fi, doncs també destacar-ho, no?, que tot plegat es va, diguem, actualitzant i anem millorant i posant-nos on hauríem de ser-hi sempre, no? Perquè efectivament hi entroncant amb la segona part de la intervenció, és com encarem el curs, no? Però el curs nosaltres encarem, doncs, allò per intentar accelerar al màxim i culminar el mandat havent avançat tot allò que podem, no? Amb la qüestió del canvi climàtic i de preparar-nos millor, efectivament, tal com s'ha dit aquí, hi ha moltes qüestions que tenen a veure amb el manteniment que no s'haurien d'haver aturat mai, no? I nosaltres el que estem mirant de fer possible és això, és que tot el gran manteniment que requereix la ciutat, que ha costat molt, no?, de posar-lo en marxa, ara ja tenim una màquina que torna a estar en marxa, i això és clarament molt perceptible. I el que és essencial és que no es torni a aturar mai més, no? I això és el que hauríem d'aconseguir, no? I que, per tant, que, en fi, que tot això que es visualitza es va visualitzant cada vegada més, no?, en forma d'asfaltats, de voreres, d'edificis escolars, d'instal·lacions esportives, que no som encara ni de lluny, on voldríem ser-hi, però sí que és claríssimament perceptible, diguem-ne, que hi ha una acceleració i enormes passes endavant, doncs que això ha de continuar i ha d'arribar a bon port, no?, i que, per tant, això, que no s'aturi, que no es torni a trobar més, perquè quan s'atura, tornar a posar la màquina en marxa costa molt. Costa moltíssim, eh? I per tant això és el que miraria de plantejar, no? Jo crec que nosaltres, ara es deia, no?, som el govern dels titulars i tal, perquè som el govern que menys ha comunicat dels darrers 10, no sé, i que perquè estàvem molt focalitzats en això, no?, mirar d'aportar valor tangible, valor real, amb un escenari de complexitat molt marcada, i que, però us haig de traslladar una certa convicció de que anem clarament en la bona direcció, accelerant i mirant de portar la ciutat el més impossible en la línia que mereix.
3: Comencem ara parlant dels equipaments. Et dèiem a la introducció, no?, que els últims dies el complex aquàtic de Mirassol, el seu endarreriment, la graderia retràctil que no funciona del Teatre La Unió, l'espai Pere Grau, que solucionar la coberta costarà més diners del que va costar fer-la, amb les pluges d'ahir, la biblioteca de Volpelleres, que arrossega mesos de problemes cada vegada que plou, les escoles públiques, les escoles bressol municipals, evidentment no tot és culpa, no?, potser d'aquest govern, no ho sabem, però això ve ve d'anys i ve d'allò. Com hem deixat arribar, o Sant Cugat com ha deixat que tots els equipaments arribessin a aquesta situació?
10: Bueno, tots, tots, no.
3: Ara ens ho diràs. El José és el primer que ha demanat torn.
4: Doncs sí, començar perquè jo crec que hem de prioritzar. I al final és un tema de priorització de què és el que és, on es vol invertir i què es vol arreglar primer. I jo crec que aquí hem comès un error, no? Aquest govern ha comès un error. Per què? Perquè parlava el Carles de comunicar. Comunicar no vol dir fer, Carles. I en aquest cas sí que és veritat que comuniqueu, però feu renders. He fet un render de la Mirada, un render de la residència d'Avis, un render de Canan Betller, un render de Gabriel Ferrater. Viviu de renders, però no feu res efectiu. I l'única cosa que es fa efectiva i que al final acabeu executant és gràcies a aquelles administracions que tant critiqueu, com la passera de Volpelleres, que ho fa la MB, com el Parc de la Guineu, que ho fa la MB, com el Bicivia, que ho fa Next Generations i la MB. Per tant, vosaltres no heu fet absolutament res en aquest mandat que sigui pròpiament vostre, ni que hagueu planificat absolutament res. Viviu o de l'herència o d'altres administracions a les quals dieu que no fan res. Tema de Gran Manyer, veneu fum en aquest cas, el problema és amb Promusa, ja ho hem vist amb el tema del manteniment també, amb totes les persones que han patit, amb el tema de serveis urbans, veu anunciar un pla d'asfaltat i de voreres, que evidentment el d'asfaltat és molt fàcil de fer, estic d'acord, i el de voreres heu fet un pla, que crec que a dia d'avui hi ha algun problema, però tampoc s'ha vist una cosa molt, molt real a 8 mesos d'acabar aquest mandat. Per altra banda, teniu el tema dels problemes de, ja he dit, el Gabriel Ferrater, d'altres biblioteques i del Teatre de la Unió. No pot ser que unes grades retràctils no s'hagi adonat ningú abans d'executar aquest projecte. Que sigui o no sigui retràctil, jo ho veig una miqueta com de sentit comú, que s'hagi vist abans. Ha faltat una supervisió en aquest cas, jo crec que força flagrant. El tema de la piscina Mirasol s'ha anunciat mil vegades que s'obriria, i ara, si no he llegit malament, fins al segon semestre l'any que ve, no s'obrirà. L'espai Pere Grau, teniu a les Planes cabrejades, no han fet ni festa major. Ara s'afegeix el tema de les pluges, però no esteu donant resposta real als veïns i veïnes d'aquesta ciutat. I un falta de manteniment de tots els equipaments, amb goteres, no només a la biblioteca de Volpelleres, en molts espais, escoles, en aquest cas. I segurament hi ha coses que venen de lluny, també. Vull dir, no són totes coses d'ara, però s'hauria d'haver posat fil a l'agulla i haver donat resposta a temes que jo crec que són flagrants i que són que s'han de prioritzar en aquest cas i que aquest govern crec que no ho ha fet.
3: Miquel.
8: Sí, perdoneu, torno una mica enrere perquè també volia parlar a la segona intervenció del tema pluges. Intentaré vincular-ho una mica amb el tema d'equipaments que ara preguntaves. Jo estic molt d'acord amb el que crec que han dit el Marco i el Ramon, que la ciutat no està preparada o no està del tot preparada pel que ha de venir, perquè ara, llàstima que avui no estiguin els negacionistes del canvi climàtic, però és evident doncs, que el canvi climàtic i sobretot les conseqüències, que són aquests aiguats que costa molt de predir, doncs han vingut per quedar-se i ningú o cap ciutat en queda al marge. Vull dir, pot ser, entre cometes, una loteria. I ahir ho vam veure aquí a Sant Cugat, que bueno, afortunadament no van patir, ningú va patir danys personals, però va quedar bastant a prop. I això sí, ja ho parlem abans de començar la tertúlia, diferents comerços sí que s'han vistos afectats, també hi veïns del carrer de Sant Jordi i voltants, etc. Per tant, jo crec que aquí, doncs, quan ja som el que deies al principi, doncs, que es trobarà el proper govern, crec que és una evidència que en aquesta recta final de mandat, i ahir crec que ho van explicar a la roda de premsa l'alcalde i el tinent d'alcalde de Seguretat, hi ha una feina a fer doncs, de revisar embornals, de prevenció, de millorar la coordinació també, o encara millor amb els cossos de seguretat i emergències. Per cert, també un agraïment a tots ells i també a la feina que fan els voluntaris durant el període doncs, de la incidència, però també després, que evidentment doncs, genera molts problemes de mobilitat, etc. I ells sempre també hi són en aquest sentit. Llavors, el que deia, crec que és un punt programàtic que haurem de preveure tots els partits, no només per ara, sinó també el proper govern també s'haurà de trobar gestionant incidències d'aquest tipus. Poden ser moltes, poden ser poques, és difícil, molt difícil de preveure, però aquí també crec que hem de reclamar que els ajuntaments tinguin el suport d'administracions supramunicipals, com la Generalitat, l'Estat, perquè és una qüestió que afecta el dia a dia de la ciutadania i, evidentment, doncs, els ajuntaments s'hi trobaran i són la primera línia de resposta per gestionar-ho, no? Faig una pinzellada, aviam si em dona també després temps per el tema equipaments. És evident que jo ho vaig dir alguna vegada aquí, crec que també el Bernat Picornell ho ha comentat, necessitem un pla d'equipaments, però sobretot necessitem no només parlar del pla d'equipaments de futur, sinó del que ja tenim, i vincular-ho a un pla de manteniment. És evident doncs, que hi ha algunes instal·lacions doncs, que tenen greus problemes de manteniment. També el govern anterior això ho va copsar i va posar fil a l'agulla, però és evident doncs, que la ciutat és la que és. Tenim una ciutat molt gran, tenim molts equipaments, en falten molts, però per nosaltres és tan important planificar el futur com gestionar bé i millorar i mantenir bé el que ja tenim.
3: Ramon.
7: Sí, bé, jo contestant dues coses que ha comentat el Carles Brugaroles, deia, la millora és claríssimament perceptible. Bueno, jo crec que no, que si preguntem a la ciutadania és claríssimament imperceptible, precisament, que estem en situació de millora. És que crec que és al revés. A la llista de manteniments o d'equipaments on els hi falta el manteniment que hem fet, a mi m'agradaria destacar un que falta, per exemple, que és la Biblioteca Central, que va haver d'estar tancada durant l'estiu passat per un problema d'aquest tipus. I és que si ens hi posem a fer la llista no acabaríem, no? Però efectivament tenim un problema amb aquesta qüestió. I mira, donaria la raó al Carles, el que deia que quan atures la maquinària és molt difícil de posar en marxa, i segurament això és el que ha passat a l'Ajuntament de Sant Cugat. El que ens hem de preguntar és qui va aturar aquesta màquina, també. Perquè la meva percepció és que al principi d'aquest mandat el govern municipal va decidir posar el freno de mà a la qüestió de la inversió econòmica amb l'excusa de que veníem d'una situació tensa. Hi havia moltes maneres de solucionar la situació tensa. Nosaltres en vam proposar una, que era evitant el seu trac i mantenint la inversió en els serveis públics i en el manteniment. No es va fer d'aquesta manera, es va decidir tancar l'aixeta, fer retallades al primer any de mandat que es van allargar fins al segon, i aquesta és la màquina que s'ha aturat. Aquesta és la màquina que s'ha aturat, perquè al principi del mandat vam proposar, el Partit Popular, nosaltres també, i altres grups, el tema del pla d'equipaments. No s'ha fet res. Es va proposar també una brigada per tema de manteniments d'equipaments i principalment escoles. Tampoc s'ha tirat endavant en aquest sentit. Clar, la confiança veïnal està molt tocada. I l'exemple s'ha posat és el de les Planes, on no s'ha fet la festa major. I ja no només per aquesta qüestió, és a dir, a les Planes la relació amb les entitats veïnals va molt més enllà de l'espai Pere Grau. No participen del Consell de Barri, i just el divendres que vam preguntar al ple sobre això, la resposta va ser en plan de, bueno, que vinguin i podrem parlar amb ells, no? Clar, aquesta no és l'actitud per gestionar, diguéssim, la ciutat. Necessitem molta mà esquerra, diguéssim, escoltar molt més el que el veïnat està proposant i està vivint i quina és la seva situació, i el que sabrà segur que no necessitem és això, inventar relats que culpin a altres, diguéssim, quan qui porta governant 3 anys i qui va, com dic, aturar la inversió a principi de mandat va ser el govern actual.
3: Alfredo.
5: Començaria, la primera moció que s'ha aprovat, que es va aprovar el mes de juliol del 23, va ser precisament la de reclamar un pla d'equipament.
7: Crec que va ser la segona, però la primera va ser la climatització de les escoles.
5: La segona, però en el ple de juliol del 23 nosaltres portàvem aquesta moció, després vosaltres em vau presentar una altra mateixa línia, però va ser aquesta. A dia d'avui, l'únic equipament conegut que ha projectat per aquest ajuntament, per aquest govern municipal, és la biblioteca de 14 milions d'euros que es vol fer, perquè d'altres no tenim, d'altres àmbits no tenim notícies. I les notícies que ens hem parlat de comunicació al Carles, diguem-me, Carles, els grans projectes de ciutat que heu anunciat ens anem a sentar per la premsa, vull dir que comunicar heu comunicat. Altra cosa és que sigui en fum, que és com nosaltres ho veiem. Dit això, Carles, una cosa, tu estàs dient, no, si s'estarà notant i tal i qual, però jo et vull fer-te una pregunta. De quants anys portes de regidor? I d'aquests quants has estat al govern municipal? Perquè tu ara pots parlar d'ara, però també t'hauries de responsabilitat del que no s'ha fet en els mandats que tu també has estat allà com a responsable. I això també va una mica pel PSC, perquè el PSC també va ser corresponsable dels últims 4 anys anteriors en aquests, i per tant, jo l'únic que recordo així d'alguna mica de manteniment va ser com els últims mesos abans de les eleccions municipals, que es van asfaltar 4 carrers. Vull dir, però de manteniment també teniu alguna responsabilitat, entenc jo. Dit això, El tema de, bueno, ja ho deia, és veritat, o sigui, els equipaments que s'estan fent, i s'ha dit, i això també tens tota la raó, José, és que molts ja venien projectats del mandat anterior i que venen finançats per altres administracions. Per tant, es poden posar moltes medalletes, però la realitat és la que és.
10: Marco.
6: Sí, bueno, en tot aquest tema dels equipaments, jo crec que s'ha dit bastant tot, no? O sigui, la qüestió de aquesta sensació de que els equipaments no estan a l'alçada de... Ja no diria del que un Sant Cugatenc demanaria, no? Que també pot haver aquesta mirada potser una mica més elitista a vegades, però jo crec que no està a l'alçada de les necessitats més bàsiques que es detecten, no? I per mi la qüestió és, ho dèiem, relacionat amb el tema dels aiguats, però quan plou molt poc hi ha molts equipaments que tenen goteres, i jo crec que aquí hi ha un problema de dessadeja estratègica. No dic que sigui molt voluntària, però et deixa, o sigui, és com que aquells equipaments, aquelles zones una mica més perifèriques, i no cal que estiguin necessàriament parlant de la Floresta de les Planes, podríem parlar del Gerber d'Orlac, per exemple, és com aquell col·le que ens queda una mica allà, i és perifèric en el sentit de dir que no se l'atén amb necessitat, però tampoc no se l'atén amb la necessitat que tenen en el sentit de, per exemple, la pacificació de l'entorn escolar, que sí que s'ha fet i s'ha avançat amb altres escoles més al centre, i crec que això és important i és una bona direcció, però hem de fer esforços segurament amb algunes qüestions més ràpides, és a dir, poder, en aquest exemple concret de la pacificació, crec que s'ha de poder actuar amb més celeritat, amb propostes més econòmiques, a l'espera d'urbanitzacions o coses més profundes als voltants. Però, bueno, en temes d'equipaments, jo sempre he pensat una cosa, en aquests anys que estic a l'Ajuntament, que els cicles electorals generen aquesta necessitat en els partits, tots ells, o qui més qui menys, i bé, al final cadascú ja s'autaran, diguem-ne, però aquesta necessitat de rendibilitzar el teu pas pel govern. I el tema de voler anunciar grans projectes i grans coses és com que és una cosa que crema molt els dits, i has de voler explicar què faràs, doncs, una gran biblioteca central, què faràs, un gran equipament esportiu de no sé què, però mentrestant la gent no entén res, perquè el Sòcio Sanitari de la Floresta, pues, cau aigua per l'ascensor, a les Planes del Pere Grau es gastaran més diners del que va costar el gran projecte d'un dels regidors que va ser president del Consell de Barri en aquell moment del partit del PDeCAT, jo crec, quan es va fer aquell projecte a les Planes. És a dir, hi ha una contradicció bastant important entre qui està un despatx de l'Ajuntament dissenyant o proposant o planificant com faran grans projectes que generaran marca ciutat, i la realitat de molts veïns i veïnes en relació als seus equipaments. I això a mi, doncs, moltes vegades m'ha portat a pensar per què no destinem una inversió molt, molt, molt, molt, molt important, és a dir, els 15 milions de la biblioteca, i se'n dirà, no, perquè això no tot ho posarà l'Ajuntament. Bueno, m'és igual, però en valor absolut, diguem-ne, una quantitat de l'ordre d'aquests diners per si realment fer una posada a punt de molts dels equipaments de la ciutat per fer aquest, diguem-ne, nou punt de partida. Però, bueno, també hauríem de parlar, jo crec, no només dels equipaments que són més externs de l'Ajuntament, sinó també del propi Ajuntament, que jo crec que està en una situació molt complexa interna en termes d'alguns àmbits laborals. Ho hem vist als plens, com diversos àmbits de treballadors han vingut a expressar el seu malestar per les condicions amb les que treballen, i part de les condicions amb les que treballen és els equipaments on treballen i on atenen a les persones, no? Llavors podríem parlar de serveis socials, però també podríem parlar, per exemple, de cultura, per un nivell de sobrecàrrega, diguem-ne, que hi ha de feina, i d'altres qüestions, no? Llavors jo crec que aquí sí que hi ha una clara... bueno, dos ritmes entre el que vols fer i vols vendre què faràs i el que realment tens. I aquí és on la frustració veïnal, diguem-ne, té molt, molt camp a recórrer actualment.
10: Mm-hmm. Abans que contestis, Carles, també a tot el que han dit els companys, m'agradaria afegir la pregunta, no?, que també comentaven el Marco i no sé si l'Alfredo i algun més. Com se li fa entendre al ciutadà, al santcugatenc, que no sap com funcionen les inversions, els pressupostos, la ciutat en si, que Sant Cugat invertirà en un macroprojecte, no?, d'una biblioteca que serà molt xula, que és necessària. Tot això ho tenim, però com se li fa entendre al ciutadà que s'invertirà en això i que de mentre no s'inverteix en arreglar les escoles, arreglar els pavellons esportius on els nens i les nenes juguen? El ciutadà això no ho entén, Carles. Tu sí, potser perquè no estàs dins, no, però...
11: La pregunta és incorrecta.
10: Ah, sí?
11: Sí, aquest govern està arreglant escoles cada any. Cada any. Està fent grans inversions en les qualitats. Cada any.
10: Però com se li fa entendre que quan plou, les imatges d'ahir del gimnàs del Gerber d'Orlac, ostres, són impactants. Llavors, això ja ve des de fa temps.
11: A veure,
9: diverses coses. Una primera és... O sigui, jo de vegades al·lucino. Disculpa, eh? El qui va posar el fre? El fre el posa la llei, fruit dels resultats presentats de la gestió socialista en la taula.
7: Els resultats presentats que, Carles, també impliquen totes les despeses del 25 que vam posar el 24, no, el 24 que vam posar el 23.
9: Presenta estalvi net negatiu, la llei t'imposa fer un pla de sanejament, t'impedeix...
7: Però qui va forçar l'estalvi net negatiu?
9: L'estalvi net la va fer els socialistes, el mandat passat.
4: Els socialistes no es tenien l'alcaldia, Carles?
9: Els socialistes, el mandat passat,
4: 2022-2023,
9: van tancar amb estalvi net negatiu, la llei t'imposa un pla de sanejament, la tutela financera, i simplement et tanca l'aixeta per continuar invertint. I et talla la màquina. I això és fruit de la gestió socialista. El fre el van posar la mala gestió socialista indiscutiblement.
7: No és indiscutiblement, no? Perquè segona qüestió, puc discutir bastant. Si
9: precisament el company socialista deia, diu, no hem fet absolutament res. Renders i només altres administracions i tal. Poveda de la Guinardera, millores a Jaume Tobau, Sant Francesc, intervencions al poliesportiu de la Floresta. El dia tots els pressupostos participatius, que no hi havia pràcticament res fet des de l'any 19. Tots els pressupostos participatius estan al dia ara. Tots, tot fet. Desenes d'intervencions. I tots els que es van votar el 2025 estaran o executats o en pressupost i execució abans del final del mandat. Tots. Escoles, cada any una gran actuació, a part de les actuacions petites. El local d'entitats de la salut mental del carrer Borrell, el local d'Olpelleres, el mercat d'intervenció al mercat d'Olpelleres, el complex aquàtic avança, no al ritme que voldríem, i amb una intervenció molt complexa que, si voleu, en parlem. La Unió ara ha sortit una incidència fruit d'una mala gestió d'un proveïdor. I això no s'havia pogut detectar abans perquè això penjava del provisionament de l'energia necessària per poder activar. Les escoles Bressol, Can Llobet, pacificacions a les escoles, ombres, clima, lliurament de claus imminent amb una promoció d'habitatge, arrencada de Sant Joanistes Verge de Montserrat, grans desenvolupaments aturats, en aquest cas pels socialistes, perquè efectivament la no resposta de DIF a Caramaller, socialista, doncs impacta. O els socialistes que no tiren endavant amb tota la proposta de Can Sant Joan, doncs evidentment impacta. Llavors, jo que al final, el paper de l'àrea metropolitana. L'àrea metropolitana ha tancat la seta de les inversions. L'àrea metropolitana ha aconseguit una cosa que semblava increïble, no? Que és allò, doncs, presentar uns resultats econòmics nefastos i haver de tancar la majoria de les línies d'inversió. Cosa que afecta, evidentment, al nostre ajuntament. El nostre ajuntament ja era lleument deficitari en relacions fiscalment amb l'àrea metropolitana. Ara ho és molt més, no? Jo crec que és tan injust, és tan flagrant dir no hem fet absolutament res, només que renders i tal. En fi, jo crec que és molt perceptible i, evidentment, que tot és millorable, eh? Tot és millorable. I a ningú se li escapa que tenim molta feina per fer. Però que hi ha una rabifalla de l'activitat pública i que aquest, el que és crític, és que no s'aturi, jo crec que això és el que haurien d'estar tots combinats amb tirar-se endavant.
10: Val, heu demanat ronda al José, i al Miquel i al Ramon. Vale,
7: tots.
10: Ens queden 5 minuts, sigueu superràpids. Va.
4: Vale, sí, Carla, qui va parlar de maquinària? Els socialistes no, els convergents, bueno, els de Junts. Vam deixar l'Ajuntament sense un contracte actualitzat. No veu posar al dia cap contracte.
9: Jo crec que deu ser una
4: contracte,
9: broma.
4: No, una broma. Jo
9: és una broma.
4: Jo no t'he interromput. Cap contracte al dia. No veu mencionar la ciutat, el que hi havia, i quan vam posar els contractes al dia, evidentment, això va pujar de
9: però
4: preu. Vostè, que era el responsable
9: econòmic, si no va posar contractes.
4: Cap contracte al dia. Cap. Els vam haver posar nosaltres. Cap.
9: Recollida i transport de residus.
4: Així quadrava el compte
9: tot
4: vostè.
9: El mandat,
4: així quadrava els comptes vostès. I potser, si altres administracions no donen resposta, potser és per l'actuació d'aquest govern que no fa el que ha de fer, o d'aquest alcalde que no dona la talla a l'hora de relacionar-se amb altres administracions, perquè el que s'ha de fer és demanar una reunió, no enviar whatsapps per reunir-se amb gent, que s'ha de fer d'una altra manera. Per tant, aquí la responsabilitat és vostra, la del seu govern, de parlar amb les altres administracions i de treure els problemes d'aquesta ciutat endavant. I no portar altres administracions la culpa quan vostès estan al govern d'aquestes ciutats i vostès són els responsables de que això surti.
10: Miquel.
8: Sí, quan crec que era el José que parlava de que fem fum en Can Ametller, a veure, jo crec que és un projecte, ara que també s'estava parlant del mandat anterior, que va néixer el mandat anterior, que s'ha mantingut en aquest mandat, que entenem que hi ha hagut unes millores, que el fan doncs, encara molt millor, I, aviam, som els primers interessants en que aquest projecte, que Nou Barri, tingui el màxim consens. Per tant, s'està donant tota la informació, tenen el regidor Dugui i el regidor Padrós a disposició, i vaja, jo em quedaria amb, també amb relació al que deia el Marco, que hi ha hagut una millora, hi haurà una millora d'habitatge públic. No es fan d'Anna, és cert, però hem recuperat en Regull, pendent de concretar coses, però vaja, quan es parlava de que hi ha friccions o tensió política en el govern, bé, jo crec que hi ha un debat polític que també fa que hi hagi coses que millorem. Gràcies.
10: Alfredo.
5: No, jo molt ràpid, és que a mi jo és que al·lucino bastant, com, o sea, José, lo siento, és que vosaltres llevàveu la cartera d'economia, vull dir, de, i per tant, i en això té raó el Carles, els, això... No et pots deslligar-te d'això, no? L'alcalde la tenia era un altre partit, bueno, ja ho sabem, però allà amb un partit tots sou corresponsables, i més quan sou els que portau la cartera d'economia, i per tant no us podeu com desvincular i por aquí no he passat. No, és que teniu molta responsabilitat al respecte del que va passar amb els números que vau deixar l'Ajuntament i que han hipotecat, això és veritat, la gestió de després.
10: Ramon.
7: Sí, bé, deia el Miquel ara que el tema aquest de les tensions al govern, ojalà hi haguessin més tensions en el govern, perquè a mi la veritat és que em sorprèn bastant Esquerra Republicana com tensiona poc amb Junts moltes qüestions que tenen bastanta rellevància, com per exemple divendres passat que es va aprovar aquesta moció del PP per rebaixar l'IAE a les empreses que facturen més d'un milió d'euros i que declarin pèrdues, i que Esquerra Republicana va votar a favor com si estigués bé, com si fos una cosa molt, molt normal. Crec que s'ha dit abans, el veïnat està fart, diguéssim, d'escoltar excuses de tal. Això és una... Quan parlem del que passa aquest any i del que li espera al govern vinent, sigui qui sigui, el govern haurà de gestionar una frustració molt alta amb el veïnat, haurà de fer moltíssima escolta activa, haurà de resoldre i posar moltes prioritats, o sigui, posar les prioritats, diguéssim, en ordre, perquè hi ha realment les associacions de veïns, però ja no només, també el veïnat no organitzat està fart d'escoltar excuses, d'escoltar anuncis, i jo crec que això, any electoral, cadascú s'ha de fer responsable de la seva, de la part que li toca, i escoltar intervencions com la que ha fet el Carles, no? On culpa a tothom, absolutament, inclús a DIF, no? de la seva gestió, doncs a mi em preocupa bastant.
6: Marco. Bueno, jo agafo el fil una mica de... Crec que... Jo sí que penso que hi ha una desconnexió bastant important entre aquest govern i bona part de la gent que pateix una mica més el dia a dia, aquell dia a dia del qual tu necessites una mica de l'administració. Llavors, aquí ho lliguem, amb els equipaments, amb serveis públics, amb habitatge... Llavors, hi ha una desconnexió amb aquestes persones, i hi ha un tancament una mica en el que són les quatre parets de l'Ajuntament. I si parlem d'habitatge, que ara el Miquel ho deia, l'Esquerra en campanya electoral deia que farien 330 habitatges públics aquest mandat, després, quan vam començar a governar amb Junts, van dir que serien 300, després el segon, tercer any van dir que no arribaríem a fer això, però n'hem planificat 500, i ara amb el tema d'Andana, a mi, sincerament, em sembla un exercici de frivolitat i també de cinisme a despatxos poder assumir que redueixes promocions, bon, les fas desaparèixer com Andana, o les redueixes com Regull, perquè després has planificat en altres indrets de la ciutat, moltes desenes més. No? Jo crec que no està Sant Cugat ni cap Sant Cugatenc en disposició d'acceptar cap rebaixa en habitatge públic, sobretot quan depèn 100% de promocions en sòl públic i al centre. No? Jo crec que això, al final, la gent ho recordarà, suposo.
10: Carles, un minut.
11: Veïnat fart, frustració molt alta. Bueno, nosaltres mirem de revertir aquesta situació i tinc la sensació que ho estem aconseguint. Jo crec que si féssim una foto d'on érem i on som, amb la majoria dels àmbits rellevants que afecten el dia a dia la vida de la gent, doncs estem on voldríem, segurament, no? Amb molts d'ells. Però estem avançant en pas ferm, no? I això, el nostre paper és això, és assegurar que aquest Ajuntament no perd allò que ha de tenir per poder continuar avançant i millorant en el servei a la gent, no? Jo crec que, efectivament, la gent no ens demana aquestes baralles que tenim i tot això, el tirar les culpes als altres i tal. Sí que ens demana un diagnòstic i el que hi posem solucions, no? I això miro de fer-ho des del primer dia, de fer la mínima menció a d'on venim, no? Sinó cap a on anem, no? A no ser, clar, quan se'ns diuen coses aquestes, com qui ha aturat la maquinària, és que, clar, ja arriba un poc que dius, home...
10: Doncs no tenim temps per més, em sap greu, són les 11 en punt. Gràcies a tots per haver vingut i res, la informació continua amb el butlletí horari.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Continguts en xarxa.

0: escribir-te.
1: Avui tenim el plaer de presentar la nostra cuinera. Si la persona que fa el menjar no només sigui menjar, sinó una mena de prova de felicitat obligatòria. Bon dia, Joana.
2: Bon dia a tothom.
1: Bueno, què? Tu...
2: Bé, aquí, molt bé.
1: Perquè
2: sí.
1: La Joana, al entrar a la cuina sense dir res, ja sap que ens falta la vida, una mica de sal, una mica de paciència i, sobretot, gana.
2: Gana, gana, exacte. Gana per poder menjar. Sí, no, sí, sí, sí.
1: Joana, quina recepta ens aportes?
2: Bueno, doncs avui, que van el capítol aquell que vam dir dels arrossos, us porto un arròs molt senzill i diferent del que fem, sinó que és un risotto, ja de pèsols i bacó. Com que és el temps dels pèsols, i pocs ingredients, i per mi, molt bo. Per variar una mica d'aquell arròs que fem sempre en costella, o fem sempre en carn, fem en peix variat.
1: Quedes ple i bé amb
2: sí,
1: aquest arròs?
2: Sí, sí, sí.
1: Ai, que ara vol dir això, més en pèsols.
2: Sí, en pèsols i bacó, ja ho veus, senzill. Si no agrada el bacó, es pot fer amb salsitxa, es pot fer amb unes gambetes, també. També es pot fer amb una altra cosa, eh? Però com que és el temps dels pèsols, és fantàstic, aquest arròs. Doncs llavors necessitarem, com sempre, 400 grams per 4 persones, 400 grams d'arròs de la varietat Arborio. Si no el teniu, poseu-hi el de sempre, però és que aquest arròs, per fer això del risotto, l'Arborio és especial pel risotto, i la textura que deixa és molt bona. Venen uns paquets de mig quilo, que no és allò de quilo, que dius, ara el compro i després potser no el torno a fer, i llavors si un cas feu tot el mig quilo ja, i en guardeu un plat, vull dir, no hi ha problema.
1: No queda pastat després?
2: No, per això és aquest l'Arborio.
1: Vale.
2: Llavors necessitarem un all porro, 3 grans d'all, ceba, aquí no hi va tomàquet, ni va peba vermell com sempre, ni va tot aquest rotllo. Ceba, bacó, 150 grams, jo ja compro aquest que ja ve tallat, petitet, perquè així ja no l'haig de tallar. Un bon raig de vi blanc, això el vi blanc és molt, molt essencial en aquí. Pebre blanc, oli, sal. Necessitarem uns 300 grams de pèsols ja pelats.
1: Quants? Si, 300?
2: 300. Si podem, agafem els de naturals, dels d'ara. Dels d'ara, eh?
1: Estan bons.
2: Estan boníssims, eh? Aquest any el pèsol està molt bé. Llavors necessitarem un formatge. Jo hi poso aquest, el pecorino, d'ovella. Ja, aquest formatge ja ve ratllat, perquè a vegades ve amb un tros, no cal, ja comprem un paquet ratllat de 100 grams, que és el que hi tirarem.
1: I ja ho porta la... No,
2: sí,
1: la...
2: diu pecorino, ja es veu que hi ha una cabra.
1: Una cabra, va.
2: Sí. O, si no, el parmesà, el de sempre, 100 grams, eh? El parmesà. Una cullerada sopera de mantega i 2 litres de brou de verdura vegetal. O si tenim de pollastre, però que no sigui carregat, eh? Que sigui només de verdura i pollastre, o de verdura i prou.
1: Molt bé.
2: Perquè al fer això no cal barrejar gustos, perquè no mati això un caldo molt fort, no, perquè mataria el gust de l'arròs. Llavors, què farem? Agafarem, i primer de tot, agafarem una cassola i sofregirem aquest bacó. El retirarem.
1: M'agafo ara, perdona, que no dius paella, dius cassola.
2: Cassola o paella. O una cassola...
1: Ah, també.
2: Sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Perquè, esclar, potser
2: una paella cosa... d'aquestes que no s'enganxen també, perquè són aquestes que fem servir, o aquestes cassoles negres.
1: Val.
2: Sí, qualsevol d'aquestes, no una cassola de fang,
1: Val.
2: O una cassola d'alumini. Jo en tinc una d'alumini, però que fa molts anys que la tinc i queda molt bé. Depèn del que feu servir, però de fang no, eh? Llavors necessitarem, que hem dit, agafarem aquest bacó i el passarem. Quan estigui passat, el retirarem i en aquest mateix oli hi farem el sofregit d'aquesta ceba.
1: Ah,
2: i posarem la ceba, aquesta ratllada. Jo sempre la ratllo amb el ratllador, m'agrada ratllada amb ratllador, el forat gros. I el anirem sofregint. Com veiem que la ceba ja està una mica sofregideta, tindrem aquest all porro, només la part blanca, la part tan verda la guardarem per com fem caldo.
1: Ah, està bé.
2: I l'haurem tallat a juliana. Agafarem, llavors, aquest all porro i agafarem 2 grans d'all. No sé si teniu aquest èstric, que és com ara un trencanous que hi posem els alls, xafem...
1: Sí, que queda molt i molt...
2: I surten molt petitets.
1: Sí, sí.
2: Doncs llavors hi posarem 2 grans d'all secs, diguéssim, d'aquests ja triturats, aixafats amb això, i l'all porro. Ho deixarem passar, que quedi ben passat, i com veiem que ja està, i tirarem aquest bon raig de vi blanc. Deixarem el vi blanc que s'evapori I en principi això ja ho tindrem.
1: De vi blanc, Joana, que...
2: Un got dels d'aquests de beure vi, la meitat, o una mica més, eh?
1: Vale.
2: No ve d'una mica, eh? Vale. El raig de vi. Un raig de vi blanc i deixem que s'evapori. Vale. I llavors ja tindrem això, ja tindrem l'arròs a punt, tindrem aquests pèsols ja pelats, no cal que els abullim, eh? Pelats. I esbandits. Sempre us bandeixo perquè... A l'esbandir agafen una mica d'aigua i hasta llavors amb el vapor es couen ells sols. Sofregirem l'arròs. Jo sempre m'agrada passar-lo. Aquest arròs el passarem, o sigui, per aquí, per aquesta ceba i tot això, i incorporarem el brou. El brou sempre calent. Aquest brou ja sabeu que el anirem tirant de mica en mica, perquè el risotto no és allò que dius, hi has de tirar un litre i mig ja de cop, no. A mesura que veiem que l'arròs es va bevent el suc, anirem tirant i anem remenant. Normalment això és 20 minuts. Mirem a veure cada fabricant, té el seu rato, però són 20 minuts. Com ens falten 7 minuts per acabar aquest arròs i tirarem aquests pèsols.
1: Va.
2: 7 minuts, perquè si no llavors ens queden d'aquella manera que tu dius esclofiats.
1: Sí.
2: Llavors ens quedaran sencers i verds. I tirarem aquests pèsols, i com tinguem això ja tancat, hi tirarem el formatge, ho remenarem bé i tirarem aquesta cullerada que hem dit de mantega.
1: Ah, està bé.
2: La mantega què ens dona? Ens dona amorositat i a més ens dona que l'arròs sembla que brilli més.
1: Margarina no?
2: No. Margarina jo no en faig servir.
1: Va.
2: Només faig servir mantega.
1: Va, va, va.
2: Una cullerada supera de mantega rasa, eh? Ho deixarem. Ja hi hem tirat el formatge i tot, ho deixarem 3 o 4 o 5 minuts reposar i ja ho podem servir.
1: Ah.
2: Penseu que ha de quedar una mica caldós, eh? Perquè el risotto vol una mica caldós. I ja el tenim, imagineu-vos quin plat més senzill
1: i bo. Aviam, això a l'hora de dir-la. Escolta'm una cosa, tu no les verdures i la fruita els esbandeixes, com que sí que esbandeixes...
2: Tot, ho rento tot.
1: I poses una mica de bicarbonat o no?
2: No. Mai.
1: Ah, no, perquè
2: bicarbonat,
1: això...
2: A què?
1: Ho vaig llegir perquè deia que això treia si hi havia un animalet por ahí, doncs feia sortir.
2: Abans també deien que es fes amb un raig de lleixiu, te'n recordes com hi havia la pandèmia?
1: Sí.
2: No, jo considero que això ben net ja està, eh?
1: Va.
2: Ara això sempre s'ha de rentar tot. Totes les verdures, tot s'ha de rentar.
1: Molt bé. Vinga, Joan.
2: Bueno, doncs... Fem això, donem altra vegada els ingredients del risotto aquest de pèsols i bacó, que són 400 grams d'arròs arborio, un all porro, els 300 grams aquests de pèsols ja pelats, si podem que siguin naturals, molt bé, dos grans d'alls secs, diguéssim, una ceba, el bacó 150 grams, el bon raig de vi blanc, pebre blanc, un pèl de pebre blanc, que és bo, oli, sal, el formatge aquest, el pecorino d'ovella, o el parmesà,
1: 100 grams. A qualsevol súper es troba,
2: sí,
1: no?
2: Sí, jo, mira, abans el comprava un tros, però esclar, el tros no fa 100 grams, fa més. I llavors, si no el gastes, saps què? L'has de congelar, llavors treure'l. Que si sou molta colla, val la pena comprar un tros i ratllar-lo al moment. Però jo ara ja m'he anat a lo pràctic i agafo el paquet aquest i li tiro i ja
1: està. I queda bo igualment,
2: Exacte. La cullerada supera aquesta de mantega rasa i els 2 litres de brou de verdures o vegetal, que no li tirarem tot, li anirem tirant a mesura que aquesta rosa ens ho demani.
1: Molt bé.
2: I ja ho tenim.
1: Molt bé, molt bé. Diuen que
2: ho ratificarem de sal, evidentment. Quan estigui, ho ratificau de sal. Però penseu que quan hi tireu el formatge, la sal augmenta, perquè el formatge...
1: Ah, està bé, esclar.
2: Sempre hem de dir una mica de re dolcet, perquè el formatge ens donarà ja una mica de sustar.
1: Provar-lo després d'haver posat el formatge, no?
2: Sí, si ens sembla, li tirem.
1: Diuen que hi ha gent que cuina receptes, però la Joana cuina amb l'experiència.
2: Sí, experiència la vas agafant cada dia, eh?
1: I també amb un ull que mai falla, encara que després ningú sàpiga exactament què ha posat. Nosaltres ho expliquem aquí per tots vostès. Gràcies, Joana, per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a tots vosaltres. Adéu-siau.
1: Adéu, bon dia.
0: Continguts en xarxa. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'aiguat de rècord que ha descarregat aquest dimarts sobre Sant Cugat ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. La pluja ha caigut amb especial intensitat durant el migdia. Entre les 11 i les 12 s'han acumulat 53 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica del CAR, la xifra més alta en una hora de la sèrie oficial consultada que comença el 2013. La intensitat de la precipitació ha fet que l'aigua s'acumulés molt ràpidament en alguns punts de la ciutat. El carrer de Sant Jordi ha estat una de les zones més afectades, amb aparcaments inundats i aigua que ha arribat a entrar en alguns habitatges i baixos. Fins ara, el màxim de precipitació en una hora que recull la sèrie de l'estació del CAR era de 37,6 litres per metre quadrat, que es van registrar el 28 de setembre de 2014. Així, el registre d'aquest dimarts el supera en 15,6 litres, un 41,5% més. La dada s'obté a sumar els dos intervals consecutius de mitja hora publicats pel Meteocat, 24,5 litres entre les 11 i 11:45 i 28,7 litres entre 11:45 i les 12 del migdia. Més notícies. Al ple del Consell Metropolità de l'àrea metropolitana de Barcelona ha ratificat aquest dimarts l'oferta de Veolia com la més ben classificada pel macrocontracte del servei d'abastament d'aigua de 8 municipis metropolitans, entre ells Sant Cugat, que concentren uns 250.000 habitants. La companyia se situa així com a preferent de l'AMB per encarregar-se del servei de l'aigua, no només de Sant Cugat, sinó també de Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. Tanmateix, abans de l'adjudicació definitiva, Veolia haurà de presentar davant l'AMB la documentació de solvència tècnica i econòmica de la seva oferta, que inclou una rebaixa del 60% en el preu de les inversions previstes en la xarxa.

0: I vivim més anys, però estem preparats per envellir? L'augment de l'esperança de vida ha convertit l'envelliment en un dels grans reptes de les societats actuals. Però per la filòsofa Victòria Camps, envellir bé no depèn només de mantenir una bona salut. També implica conservar els vincles, sentir-se útil, assumir les limitacions que van arribant i viure en una societat preparada per donar resposta a les necessitats de les persones grans. Camps ha reflexionat sobre aquestes qüestions en una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Hola, bon dia, ramblers i rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada de pipiripipiripi, almenys al camp. Al celler encara els queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes, així que fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, I a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
3: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
4: Sí, hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa, del Rambla 54, és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellà del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
5: Gràcies, Anna, un plaer.
4: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
5: Doncs sí, crec que l'Armomir i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellà al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellà del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evar Darius o el Pere Joan Ventura.
4: I d'on han sortit aquesta parella?
5: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten ja s'han trobat 243, totes
4: elles.
5: Déu-n'hi-do,
4: són moltes, eh?
5: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja de més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
6: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa. I l'estat de conservació en el que s'han trobat encara doncs, les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
4: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
5: Exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
6: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació doncs, d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'elit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa, doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
4: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Hi han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
5: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
6: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri al medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs, directament per sota la capa vegetal, no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem-ne, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
4: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
5: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arquila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
6: Generalment, a les necròpolis, als cementiris i a les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut doncs, les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'escaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus allà enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Armomir i la seva esposa Riquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
5: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Armomir i l'Arquila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
4: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Armomir i l'Arquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
5: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre, que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte, després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui, elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
1: Mira, Canets, a veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment... Ivan, doncs aquí l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí. Va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més aquest número dels escuts legals, però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o a inquirir.
4: De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, eh? Un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent, que potser no estan dins d'aquest debat, que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, Malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ha de ser un ajuntament, sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé... Què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I en allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, en allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells, i llavors ja l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els ha permet d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que hi caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenin esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. Uh-huh. I de la mateixa manera els esmalts. Molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica. Vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements. Per descomptat, dos elements... Si són tres elements que es toquen, hi haurà dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment. Escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya. És un fons daurat, or, metall, amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, i fem un esmal o un dibuix amb color blau, color azur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, no, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix, el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres, amb més detall, a una formació específica. Per tant, acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no? D'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant, una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca, per la teva història, en el cas d'una persona, no? Per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el Vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
1: Mm-hmm. Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc el Dani Grau de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de canya, i segons l'escut oficial ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
3: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar. I després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada. Per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens representa aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no? Que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no? Que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat no, ara l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que com que l'escut surt al ca, vol dir que el nom del poble ve de gos.
1: Ah, la majoria jo ja els hi he enxufat, que ve de gos.
3: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria no, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
6: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell. I no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat i també a la part inferior doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós no?, que tinguem a l'escut una hortalissa, crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
3: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
3: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell. Però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat. Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot, la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, mm-hmm. vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin hauria de ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser el feien al mercat aquest dia o potser tenien algun acte important els dissabtes. Per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però... torno a dir-ho, és una teoria, com tantes altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
3: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor, el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera I tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les caldes és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Mm-hmm. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
4: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
3: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti. Perquè quan obriu el... Sí, perquè
1: veure,
3: clar, quan obriu el cercador...
1: Vaig a fer un Google en directe, Sunyer.
3: Fes-ho. Busca escut municipal Sunyer, en Menya.
1: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò... Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
3: Sí. Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no?, aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no?, d'ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no?, que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no?, com
1: sí,
3: hem fet de broma.
1: Sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, vull dir... Molt modern,
3: sí,
1: però...
3: És com un verd així, sí, no...
1: I
3: però
1: és
3: bé,
1: legal?
3: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. Uh-huh. I a més, també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
1: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
3: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, mm-hmm, no?, que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades, i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita, ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no?, amb aquest animal.
1: Exacte.
3: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi donen un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
1: Sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
3: Vinga.
1: Anem pel següent.
7: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
3: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, hem estat parlant dels gossos. Aquí, en aquest cas, el cas de Calella, el gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no?, de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest ca, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no?, aquest vindria de les estelles o estrelles, que serien les que representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no?, o d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
8: Hola, hola, sóc la Laia Batlle-Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir doncs, aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment doncs, identifica Sant Jaume dels Domenys.
4: Joan, una petxina, per què?
3: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no? Que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, eh? Per tant, vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit. Vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
9: Ei, Anna, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïns que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès, i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a sobirats fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
4: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
3: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema, o element parlant, no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble, no ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, eh? Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
1: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
10: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan, com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del de Tarragona.
1: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
3: Sí, tant, que tinc a afegir. L'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix, en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si tenen si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla com de, sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
1: Ostres!
3: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
1: I a més
3: un
1: a
3: detall,
1: més...
3: Molt...
1: Digues.
3: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen vair. El vair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest vair, i aquest, el vair d'ones, pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el vair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena. Que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el vair, vair heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
1: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
3: Un plaer.
1: Gràcies. Sí.

0: Hola, Ana, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te a en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
1: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 144. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
2: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, és la primera vegada que ens trobem això. La meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous. I bueno, m'ha agradat molt. Crec que vindrem cada any. Està molt bé.
3: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
4: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
3: Com diu la Marta, cada setembre, pels volts de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer i, com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes, el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom, el carrer dels dibuixos.
5: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
3: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
6: Jo des de ben petit jo sempre he viscut la festa del carrer. El meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això. I nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, bueno, va, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? Molts anys. Potser fa, no sé si 14 o 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres. El que som el jovent, que ja no ho som tant.
3: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
6: Abans, doncs, mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre Vall, eren cases i horts. I llavors, doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, allà era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra, doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
3: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
6: Ha canviat i és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen, doncs, perquè no els hi ve de gust, però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara, doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final és els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
3: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys el mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
6: Els que coneixíem els nens que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, eh? Però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests pues, es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs, era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era... Saps? No s'havia d'omplir molta paret i no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja ni els coneixem. Els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era més, era una altra... La televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
3: Lluny d'aquests avions, camions, Mortadelos i Filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
6: De temes, doncs, mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, també vam fer el mar. Sí, se n'han fet de tot tipus i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat el vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
3: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
6: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, eh? Però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de la Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida. I ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs. I surt boníssim cada any. I, de fet, ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
3: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
6: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent fins que va arribar un moment, doncs, que, evidentment, es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar, i ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
3: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
7: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa. a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
8: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: En el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 1 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Claudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.

0: Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula la xarxa viària aquesta catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, destacant que tenim de fa uns minuts 2 accidents prop d'un mateix tram de l'A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà de Llobregat en direcció Lleida, que haurà de tallar fins a 2 carrers de circulació i ja provoca 2,5 quilòmetres de retencions. L'altre accident, doncs, també ha estat a l'A2, com dèiem, però en aquest cas a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, que talla un carril i ja provoca fins a 4 quilòmetres de cues, unes cues que arriben també en aquest enllaç amb la B23 en direcció a la capital catalana. Per altra banda, doncs, més enllà d'aquestes incidències, comencem a tenir també alguns punts ja amb cues habituals. Per exemple, tenim congestió en tot el vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat, que de retruc doncs deixen fins a 3 quilòmetres de lentitud en direcció Llobregat, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Al Vallès també ja trobem congestió, com per exemple a la C58 amb retencions a Sant Quirze del Vallès, també cap a Barcelona, o a la AP7, que pateix retencions d'1,5 quilòmetres entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. En sentit nord, aquesta via també pateix cues en aquest enllaç amb la 23 del Papiol fins a Sant Cugat del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I atenció al temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem aquesta previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença el mes d'octubre amb una situació delicada pel que fa a les tempestes. De moment, aquest matí n'hi haurà poques, però sí que els núvols són i seran, de fet, abundants a molts indrets de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, de les valls del Prepirineu. Tenim fins i tot boires. Els núvols més trencats a la Costa Brava, per bé que a hores d'ara hi ha una bona llampegada mar endins, i ja al voltant del mig matí i migdia, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, també en alguns indrets del Vallès. D'una forma local, ja aquesta tarda, a primera hora de la tarda, les tempestes més fortes al Camp de Tarragona i, com dèiem, al voltant del Penedès. Avançada la tarda cap al Prepirineu. Compta entre l'Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà. I ja a última hora de la tarda i aquesta propera nit, fortes pluges, atenció, amb inundacions a les comarques de l'Ebre, però sempre amb un ambient molt xafogós. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes per tinença i lícita d'armes. Ens ho explica Lamón Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
6: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre't, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
7: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
4: I Jessica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
8: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
6: Alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Però això justament és el que fa un parell de setmanes les tres forces que governen Escòcia, Gales i Irlanda del Nord varen fer.
9: Vostè i jo manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible, vostè és blandiblup.
0: Avui acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol, 1 d'octubre, també just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
10: Com la imatge se ve, està en circulito, de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
11: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
12: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: Set i 11, a 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que el fons voltor, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellbé.
13: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
14: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
13: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: La vigília d'aquesta votació al Congrés, doncs, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
15: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
16: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
0: De la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats aquest divendres al Congrés. En una declaració que ha fet després de la trobada amb el president francès Emmanuel Macron de visita a Espanya, ha acusat el Partit Popular de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez fa una crida als partits polítics a tirar endavant el text.
17: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme. De diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del Gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
0: A Barcelona, mentrestant, segona nit d'acampada a la plaça de Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim, deia, fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i avui dius que ja hi ha més persones que no pas ahir.
18: Bon dia, Helena. Sí, almenys el nombre de tendes de campanya instal·lades ha augmentat respecte ahir i ja són més de 60 les tendes que s'han instal·lat en aquesta acampada a la plaça Catalunya, emulant l'acampada a Sol, a Madrid. La situació en aquests moments, Helena, és de molta tranquil·litat. Us podem mostrar una imatge relativament tranquil·la. Alguns dels participants sí que s'han llevat, però fins a 8:15 aproximadament, que no incrementarà l'activitat aquí en aquesta acampada, perquè un dels participants ens han explicat que a partir d'aquella hora està previst que la gent comenci a llevar-se, a esmorzar i comença a organitzar les primeres assemblees per després determinar quina serà l'agenda d'avui, una agenda que coordinaran amb el sindicat de llogateres amb la mirada posada a demà divendres, quan sí els 2 decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres arribaran al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació. Per tant, sí que podem confirmar que ha augmentat la participació, s'ha ampliat aquesta acampada a plaça Catalunya, són més de 60 les tendes instal·lades en aquests moments i per tant també ha augmentat el nombre de participants. La situació, però, Helena, és aquesta, la gent dels participants en aquesta acampada comencen a llevar-se i esperarem d'aquí uns minuts perquè ens puguin ampliar i explicar quines seran les accions que duran a terme aquest dijous, que segurament passarà per la convocatòria i celebració de diferents assemblees per després decidir quines accions concretes anant repartint al llarg del dia.
0: I suposo, Anna, també amb la mirada fixada al cap de setmana, que també es preveuen mobilitzacions i manifestacions aquí a Barcelona com a la resta de ciutats espanyoles. Gràcies, Anna. Estem en contacte. A Catalunya, mentrestant, cada municipi té la seva casuística respecte a la crisi de l'habitatge i els diagnòstics i les solucions que aplica cada ajuntament depenen en bona part, en bona mesura, del color polític d'aquest ajuntament. Així ha quedat palès en el debat que han mantingut l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, i les alcaldesses socialistes de Santa Coloma de Gramenet i Sabadell, Mireia González i Marta Farrés, respectivament. Ens en dona més detalls la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
13: Segons Albiol, la demanda de la societat ha canviat en els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat, la classe mitjana o mitja-baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Precisament el decret d'habitatge en què treballa el govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol assegura que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitjana i ha afegit, a més, que els propietaris es veuen perjudicats pel que considera una inseguretat jurídica.
19: Defiendo que tiene que haber un replanteamiento en lo que se refiere a vivienda social con lo que también es vivienda asequible. Yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo porque la realidad en este momento es totalmente distinta a la demanda que había hace 15 o 20 años.
13: En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell han coincidit a situar els orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors com els fons voltors i no pas en els petits propietaris.
20: Primero, los cambios legislativos se pueden venir de la mano de los decretos, de las leyes que se puedan modificar, y luego, evidentemente, un cambio de cultura en relación a lo que representa la vivienda para nosotros. La vivienda es un bien esencial, no puede ser un bien de consumo, y por tanto, para eso lo que necesitamos son políticas públicas que así lo blinden y que así lo bloqueen.
21: Pero es que el gran problema que tengo de alquiler en Sabadell es con los fondos buitres, dejarme decir así, si los que me retienen ahí el mercado son los fondos buitres, que estos señores no saben ni lo que tienen, que yo me he encontrado en Sabadell pisos que voy a buscar el propietario y el propietario, que es un fondo de inversión, no sabe ni lo que tiene ni dónde está el piso.
13: González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garanteixi l'accés a l'habitatge públic.
0: Pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar al cel perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya Central, Ponent, Tarragona i l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Protecció Civil manté activada, com us dèiem, l'alerta del Pla Inuncat. I avui entra en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
22: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
23: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
22: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
23: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
22: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als vianants i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que, si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels. I un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
1: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
2: Un dia en la guagua, entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras necias y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
1: La directora d'Arrels és Beatriz Fernández, ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
3: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
1: Dues de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa líders les blaugranes a la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. L'Europa s'ha classificat per a la tercera ronda de la Copa de la Reina amb una victòria per 4-0 sobre el Villarreal. Dues dianes de Júlia Serrat a la primera meitat van encaminar la victòria i a la represa, Natàlia de Penal i Paula Arcos van arrodonir la golejada. Les escapolades coneixeran el proper rival en el sorteig que es farà dilluns i en què ja entraran 8 equips de la Lliga F. I l'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina per 10-8. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. Només 4 minuts per arribar a 8:15 del matí, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
5: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de L'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
24: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en... debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
5: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
4: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elites futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
3: Una nit per celebrar l'esport local amb una Big Bang, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
5: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
4: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 1 d'octubre. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. De seguida hi tornarem en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha 2 accidents en un mateix tram de l'A2. Un a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, que talla 2 carrils de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident, també a l'A2, a l'altura de Sant Joan Despí, en direcció Barcelona, que talla un carril i que deixa cues de fins a 7 quilòmetres a l'A2 i també a la B23. Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. De moment, a hores d'ara, encara hi ha poques tempestes amb abundant, això sí, nuvolositat a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de les valls del Prepirineu. A mig matí, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès i també en alguns indrets del Vallès. A primera hora de la tarda, les tempestes més fortes cauran al Camp de Tarragona i al voltant del Penedès i avançaran cap al Prepirineu. Ja a última hora de la tarda i a la nit, sobretot, atenció amb les inundacions a les comarques de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem portada i entrem en matèria. Us ho dèiem suar en titulars. Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern, tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els Comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamón Carvajal.
3: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
3: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
5: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
6: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
3: I Jéssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
1: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui, fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
7: Como la imagen se ve, está un circulito de la pelota donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
8: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
9: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
1: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens ho explica, ens ho amplia la Carina Bellbé.
10: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
11: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer. Sens dubte, aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
10: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: La vigília d'aquesta votació al Congrés, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
12: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
13: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
1: Us ho destacàvem també en els titulars. Segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim muntant guàrdia el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i ja són més que no pas ahir. I comença a haver-hi moviment a aquesta hora aquí?
14: Hola, Elena, sí, bon dia. Comença a haver-hi moviment, els participants de l'acampada comencen a llevar-se i a organitzar-se perquè al llarg del dia celebraran diferents assemblees. També ens han dit que assistiran a un dels desnonaments previstos per aquest matí al barri de Sant Andreu, a Barcelona. Tot s'anima a aquesta hora i és la segona nit que els participants de l'acampada passen la nit a Plaça Catalunya emulant l'acampada de sol a Madrid. Ja són 2 dies, s'ha augmentat el nombre de tendes de campanya, més de 60 també el nombre de participants, i es multipliquen també les històries humanes i de solidaritat que s'apropen aquí a l'acampada, com és el cas de l'Enric, ell és veí de Barcelona. Enric, bon dia.
15: Bon dia.
14: I tu has vingut aquí a portar l'esmorzar als participants de l'acampada.
15: Sí, una mica d'aliment per ells. Sí, bon esmorzar, sí.
14: Què has portat?
15: Els he portat musli i suc ecològic.
14: T'han dit alguna cosa?
15: M'ho han agraït molt.
14: Aquest gest solidari per part teva té també un rerefons ideològic. Què n'opines tu de tot el que està passant?
15: Que potser demà ens toca a nosaltres, els que guanyem poquets diners i vivim a Barcelona, que una dona estigui 7 anys defensant-se perquè no la facin fora amb un 50% de discapacitat i que hi hagi jutges que puguin arribar a executar una sentència tenint un 50% de discapacitat i tenint 87 anys, em sembla que això interpel·la la democràcia i és un tema molt greu.
14: Moltíssimes gràcies, Enric, per atendre'ns aquests minuts. Sabem que has de marxar a la feina, així que t'agraïm doblement la teva intervenció aquí al Notícies en Xarxa. És, Elena, una de les històries humanes que corren en paral·lel a l'acampada, que ja passa la seva segona nit aquí a Plaça Catalunya. Tal com et dèiem, sí, ha augmentat el nombre de tendes de campanyes instal·lades, ja són més de 60, i ha augmentat el nombre de participants. S'hi quedaran aquí a Plaça Catalunya com a mínim fins demà divendres, quan arribaran al Congrés dels Diputats els 2 decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres.
1: Doncs veurem si queden més dies encara, tenint en compte això que ens comentaves, aquest nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona. Gràcies, Anna, de nou per aquesta fotografia. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Avui també haurem d'estar molt pendents del cel perquè pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar cap amunt perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya central, a Ponent, a Tarragona i a l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa, de 4 sobre 6. Protecció Civil manté per això activada l'alerta del Pla Inuncat. També avui és notícia que entren en vigor un bon grapat de noves normes, ara sí ho dic bé, de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
16: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
17: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
16: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
17: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
16: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
1: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als peatons i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o de Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. També us expliquem avui que els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una queixa als serveis territorials d'educació a Lleida per denunciar pressions als docents que s'han adherit a la decisió de no fer sortides i colònies aquest curs. Els agents socials assenyalen les direccions dels centres Inspecció d'Educació i els mitjans. Ens en parla la Carla Rodrigo des de Lleida Televisió.
18: USTEC, CGT i la Intersindical han denunciat a Educació pressions als docents que rebutgen fer sortides i colònies aquest curs. Asseguren que algunes direccions i inspecció intenten fer-los canviar de decisió. Més de 1.500 centres s'han adherit a la iniciativa.
19: El professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
18: Els sindicats també denuncien que alguns centres intenten esquivar els acords dels consells escolars amb noves votacions o recuperant activitats. Reclamen, a més, garanties i suport legal per als docents que fan sortides i colònies.
20: I pel que lluitem els docents és pel dret a l'educació pública de qualitat. Aquest és el dret i el que s'ha de manifestar i on volem posar el focus també, que és pel que reivindiquem.
18: Els sindicats demanen a Educació que recordi als centres que han de respectar els acords dels consells escolars i garantir una participació efectiva dels claustres.
1: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
21: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
22: Un dia en la guagua, estaven 5 chicos y bueno, echaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
21: La directora de Arrels és Beatriz Fernández, ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
23: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
21: Dues de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
1: Nou minuts i ens plantarem a les 8. Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
24: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
1: L'Espar Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El tècnic lamentava els errors comesos.
25: Es normal estar tristes, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes, pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no? Que en eso reconozco que el equipo ha tenido esfuerzo, con mucho desacierto, con equivocándonos, decisiones, tal. A veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está.
1: Tot també del Quinzenàs Manresa en el debut de l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció, els de Diego Ocampo ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. Darius Magui i Kurt Cuat estan cridats a convertir-se en dues peces clau aquest curs a l'Ilerna Lleida. Tots dos aspiren a ser decisius en els plans de Gerard Encuentra. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
0: 21 punts, 6 rebots, 4 assistències i 28 de valoració. És la carta de presentació que ha deixat Darius Magui en el primer partit de la Lliga i a la pista del vigent campió. El jugador assegura estar encantat amb el projecte Bordeus i especialment amb el tècnic Gerard Encuentra, raó per la qual va decidir fitxar pel conjunt lleidatà.
2: Coach Gerard, he's...
3: L'entrenador Gerard és molt intel·ligent, òbviament em va semblar que eren molt bons i tothom parlava de l'afició que tenen i de com eren d'intensos. Sabia que volia estar en un entorn on tothom era molt apassionat.
0: Una altra de les cares noves d'aquesta temporada és un vell conegut. Es tracta del pivot Kurt Cuat, que torna a Lleida amb ganes de ser un jugador important, però sobretot per tornar a jugar a l'Espai Fruita Barris Nord.
4: El bàsquet és divertit de jugar aquí. El Barris Nord és una de les pistes més divertides de jugar. No és la més gran, però sents l'energia dels aficionats quan entres a la pista.
0: Magui farà el debut i Cuat el redebut aquest diumenge a les 12 del migdia, quan l'Ilerna Lleida buscarà la segona victòria consecutiva davant el Sant Pablo Burgos.
1: La Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades, la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
5: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
6: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en...
26: 91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
27: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
28: Braseria La Bolera.
29: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
28: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
29: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
28: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
29: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
28: Braseria La Bolera, la braseria.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, 1 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Parlarem d'aquesta i d'altres qüestions socials, tot seguit amb la secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I de la cultura destaquem que la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Atenció avui perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.

0: Lluís Miquel.
1: Bon dia, Helena. Doncs pendents avui de la meteo. Comença el mes d'octubre i ho fa per la porta gran de l'aspecte mediterrani de casa nostra, que porta tempestes fortes i locals d'una forma força freqüent. De moment, a hores d'ara, i de fet gran part del matí, el temps ha de ser més tranquil. Sí que hi ha hagut, i de fet hi ha una bona tempesta a hores d'ara sobre el mar, que es veu des de moltes comarques de Girona, aquí no ens arribarà a afectar, a terra ferma, però sí que aquest matí el que despertem és amb força núvols baixos, hi ha boires amb moltes fondalades interiors, per tant, precaució al volant. Primers ruixadets cauran a cavall del Maresme, del Vallès Oriental. Ja que en migdia, de cop i volta, apareixeran tempestes fortes, sobretot al Penedès i al Camp de Tarragona, i especialment entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp. Aquestes comarques tindran fortes tempestes ja cap allà a les 12, 1, 2 del migdia. Durant la tarda, entesa? L'hora, les 3, 4 de la tarda. Ja aquestes tempestes es desplaçaran també a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot interior, el Vallès, per exemple, també el Penedès i el Baix Llobregat. Independentment, tempestes fortes al Pirineu, especialment compta al Berguedà, al Lluçanès, també a la comarca del Solsonès i a la de l'Alt Urgell. I compta ja, per acabar-ho d'adobar, amb les tempestes que apareixeran a l'Ebre, que sobretot aquesta propera nit i demà, molt possiblement, Helena, ens portaran un episodi molt torrencial. Més de 300 litres per metre quadrat és més que probable que caiguin en aquesta zona al sud de l'Ebre. N'estarem molt pendents.
0: Doncs tancarem portada sabent o volent saber quina és la situació que hi ha ara mateix a les carreteres catalanes, perquè són les 8:05 i això vol dir hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Roger.
2: Bon dia, Helena. Efectivament, l'encerta, s'estarà en plena hora punta. Això, com gairebé sempre, vol dir problemes. Molt trànsit en general en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, també la zona del Vallès o les mateixes dues rondes de la capital catalana. Però és que, a més, volem repassar una incidència que complica molt el trànsit a les principals vies que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona. Hi ha hagut un accident a l'autovia A2 a la zona de Sant Joan d'Espí. De fet, l'accident és sortint de Barcelona. Hi ha dos carrils tallats al trànsit i cua d'uns 3 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Això a l'autovia A2 sortint de Barcelona. D'entrada, però, a causa de la gent que s'atura a veure el punt de l'accident, la cua és encara molt més llarga. Parlem de retencions de més de 7, 8, 9 quilòmetres, gairebé des de Castellbisbal fins a Sant Joan d'Espí. Per tant, l'autovia A2 avui en sentit Barcelona amb aquestes retencions molt importants. I a més, també afecta una via propera, és l'autopista B23. Pensa que en aquesta via també trobarem aturades, gairebé cua, de més de 7 quilòmetres des del Papiol fins a Sant Feliu en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
6: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
7: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
4: I Jèssica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, dos subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
8: Como la imagen se ve, está en circulito de la pelota donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
9: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
10: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
11: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
12: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea és era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
11: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: I en aquest context, segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una seixantena de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Sobre la crisi de l'habitatge i els decrets en suspens, en parlem amb Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, per analitzar què pot canviar amb aquest decret, quin paper hi vol jugar Comissions Obreres i si se senten interpel·lats per les entitats com el Sindicat de Llogateres. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyora López.
13: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: El govern Sánchez, ho explicàvem, ha optat per una fórmula fragmentada per desencallar el bloqueig polític d'aquests decrets, Mari Carmen. Quin és el balanç que en feu des de Comissions Obreres? És una resposta sòlida a l'emergència habitacional o penseu que és un joc de malabars per acontentar tothom?
13: Bé, a nosaltres ens hagués agradat que hagués sigut un únic decret, perquè pensem, i ja fa molt temps que nosaltres venim situant quina és la situació, no, del mercat de la vivenda i que actualment és el principal problema de la classe treballadora. Actualment tenir un sou no et garanteix que puguis accedir a una vivenda, no, encara que sigui un sou relativament bo. Per tant, és un dels principals problemes de desigualtat del nostre país. Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
0: Molts moviments socials, també el Sindicat de Llogateres, defensen que ha estat la pressió al carrer el que ha obligat el govern a moure fitxa. I aquest cap de setmana, precisament, els mateixos sindicats de llogateres tornen a cridar a la mobilització. I, de fet, increpen els sindicats de classe com el seu perquè exerceixin més pressió. Com ho interpreten?
13: Bé, nosaltres estem participant activament en totes les mobilitzacions, convocant i estan presents, i nosaltres pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu amb fronts amplis i amb intentant sumar el màxim d'interessos que vagin en la línia d'avançar en allò que pensem que cal per solucionar els problemes de la gent treballadora.
0: Una darrera qüestió abans d'entrar en un altre tema que també m'interessa. El debat polític és intens, però els desnonaments no s'aturen. D'aquí una estona al barri de Sant Andreu de Barcelona hi fa un parell de dies a Mataró una paradoxa, senyora López, que és difícil d'entendre.
13: Totalment. Per això, quan es fan aquests debats polítics i es posen algunes posicions maximalistes, el que s'ha de situar és que hi ha gent que està patint en aquests moments. Hi ha gent que està perdent la seva llar, que els estan desnonant, que estan tinguent problemes greus, inclús que els estan portant a solucions extremes o prendre decisions extremes. Per tant, des d'aquí també apel·lar a la responsabilitat de tots els partits polítics per afrontar aquesta situació. Més enllà dels posicionaments que poden ser legítims de cada un, el que hem d'intentar és donar respostes a les persones i a les necessitats de les persones treballadores. Aquests decrets no solucionaran, però són un primer pas. Per tant, nosaltres apel·lem a la responsabilitat dels partits perquè els convalidin i a partir d'aquí continuar treballant, continuar situant la pressió al carrer perquè la vivenda es prengui mesures estructurals de canvi que garanteixin el dret a l'habitatge de totes les persones treballadores. De totes les persones.
0: I ara sí, acabo. Valoració també que ens interessa sobre la proposta de Foment de Treball. La sentíem ahir, de recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme. És una mesura que el Tribunal Constitucional ja va avalar en el passat, però que genera molta controvèrsia.
13: Bé, el primer que m'agradaria és que és indecent. És indecent que amb el que està passant a casa nostra, la proposta de la patronal sigui tornar a acomiadar la gent quan està malalta. Això és una indecència. I nosaltres, com a sindicat, serem absolutament beligerants amb això. Més quan està absolutament demostrat que estan barrejant en el tema de l'absentisme permisos que són permisos constitucionals, permisos de les persones treballadores per poder fer front a una sèrie de situacions, des de baixes de maternitat, etc etc. Per tant, no barregem naps amb cols. Una cosa són permisos i l'altre és absentisme. L'absentisme és absolutament residual. I el que estan qüestionant és el dret a la salut de les persones treballadores. Qualsevol baixa té darrere un criteri d'un facultatiu que diu que aquella persona no està en condicions d'anar a treballar. Per tant, el que no podem és qüestionar el dret a la salut de les persones. Per tant, per nosaltres, ni un pas enrere, no permetrem que es perdin drets i que es torni a poder acomiadar a la gent perquè es posa malalta. I més quan precisament a Catalunya no tenim delegats territorials de prevenció de riscos laborals a les empreses per la negativa de Foment. Per tant, el que no pot ser és no vull assumir la meva responsabilitat en quant a prevenció de riscos laborals a l'empresa, en quant a evitar que les persones s'emmalalteixin al seu lloc de treball, però sí que vull que se'ls castigui quan emmalalteixen per culpa de la feina. Per tant, és absolutament indecent.
0: Belén López, gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres. És que el de Foment és de traca i com...
0: Vigor, un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
14: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
15: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
14: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
15: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
14: Per avançar un ciclista a la via, caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als transeünts i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. I marxem cap al Baix Ebre perquè Víctor Colomines ha estat proclamat nou alcalde de l'Ampolla després d'obtenir 6 vots que li han donat la majoria absoluta en el ple extraordinari celebrat per escollir precisament nou batlle. Colomines, fins ara primer tinent d'alcalde, ha assumit el càrrec després de la renúncia de Francesc Arasa la setmana passada. En el seu discurs d'investidura ha reivindicat una alcaldia de proximitat amb les portes obertes als veïns i ha assegurat que continuarà els projectes iniciats durant els últims anys.
16: a acceptar el nou repte, el que vingui, i a treballar pel poble, intentar fer-ho de la millor manera possible. Tinc un equip que és molt bo, que és molt treballador, i entre tots farem que el futur del poble continuï endavant.

0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Peyor i Aladipo, en pròpia porteria, van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
1: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit. Per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
0: L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Iñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El Freiking Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg alemany en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20 gols, els locals van imposar la seva superioritat per certificar la desfeta dels vallesans. També en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vespre hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre. I arribarem a 9:15 amb la cultura i, en aquest cas, parlant primer d'òpera, perquè la Fundació Òpera a Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades hi ha la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens amplia el David Navarro la informació.
2: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
3: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en... debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
2: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: Jana, el musical, és una nova producció teatral que es representarà al Teatre Ullastrell el 12 i 13 de febrer i que també passarà per l'Auditori de Granollers i pel Poliorama de Barcelona. La presentació oficial del musical s'ha fet a l'Institut Goodman de Badalona, un lloc clau en la vida de la protagonista. L'obra apropa la història de la Jana Arimany, que va quedar en cadira de rodes després d'un accident a Indonèsia i va fer la rehabilitació precisament a l'Institut Goodman, on després es va incorporar a l'equip de comunicació.
4: FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Torna la nit de l'esport.
4: El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
5: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
4: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
6: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
5: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
7: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
10: Ponme música, no?

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dijous s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició, però també dels mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 12 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha parlat al Notícies en xarxa de la feina activa en pressió social que veuen a l'horitzó.
2: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
1: Doncs just a pendents aquesta hora d'un nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona, el sindicat de llogateres s'ha mobilitzat per intentar aturar-lo i anirem tot seguit en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors que, a partir d'ara, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Aprofundirem en tot plegat en breus minuts en conversa amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, entre les 8 del matí i les 2 del migdia, al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada també un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Dels esports destaquem que el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Claudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els Comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamón Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
6: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
7: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
4: I Jessica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
1: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
5: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
6: A alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això, justament, des que fa un parell de setmanes, les tres forces que governen Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord varen fer.
8: Vostè i jo, manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps serà temps, oi? Que bonic, tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible. Vostè és blandiblup.
1: Precisament és avui, quan acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí, volíem dir, han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
9: Como la imagen se ve, está en un circulito de la pelota donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
10: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
11: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
1: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellver.
12: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació cap al lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
13: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
12: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: General de Comissions Obreres Catalunya, Belén López, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual. En declaracions al Notícies en Xarxa fa pocs minuts, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
2: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
1: Segona nit de l'acampada Plaça de Catalunya de Barcelona a favor, evidentment, del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez, us ho estem explicant, portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60 de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. I en aquest context, on l'habitatge centralitza l'activitat política i institucional, marcant el contingut del debat de política general al Parlament i a l'espera de l'arribada de demà al Congrés d'aquests 2 decrets aprovats pel Consell de Ministres, un dia més us hem de parlar d'un desnonament. El sindicat de llogateres s'ha mobilitzat aquest matí per intentar aturar un nou llançament, en aquest cas al barri de Sant Andreu, a Barcelona. A la porta de l'immoble afectat hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, hem canviat d'escenari. Dóna'ns més detalls d'aquest cas en concret.
14: Sí, Elena, hem canviat d'escenari, però evidentment l'acampada que s'està produint, que es produeix durant 2 dies seguits a la plaça Catalunya, té molt a veure amb l'escenari on ens trobem ara mateix, al casc antic de Sant Andreu, a l'espera del desnonament del pis afectat, aquel que tenim aquí darrere, aquí en aquest punt del barri del casc antic de Sant Andreu. Es preveu que a partir de 2:15 del matí arribarà la comitiva encarregada d'executar el desnonament de la maca, aquesta dona de gairebé 40 anys, s'enfronta al segon desnonament en un període de 2 anys. En aquests moments, la maca, la llogatera d'aquest pis, ha esgotat la prestació de l'atur i tampoc no té cap altre ingrés com a conseqüència dels problemes de salut mental els quals està travessant com a conseqüència de la seva situació vital en aquests moments. Es dona la circumstància, a més, que en aquest cas no hi havia cap contracte signat legal entre el propietari del pis i la llogatera, la qual cosa obre noves derivades al voltant del món de l'habitatge que s'hauran d'anar analitzant en aquest context d'atracció mediàtica, política i institucional pel que fa l'accés a l'habitatge. Així que, Helena, estem a l'espera que arribi aquesta comitiva, s'espera cap a 2:15 del matí per executar aquest segon intent de desnonament del pis de la Maca. Ja són molts els activistes del sindicat de llogateres, també del COSAC, que s'han apropat a aquest punt del barri de Sant Andreu per intentar evitar aquest desnonament.
1: Doncs us deixem aquí, Anna, perquè sigueu els nostres ulls en aquesta història. Gràcies, bon dia.

0: És una altra de les notícies destacades d'avui, que entra en vigor la primera gran reforma del Reglament General de Circulació en més de 20 anys. Un canvi que afecta patinets, ciclistes, motoristes i conductors i que vol reforçar la seguretat dels usuaris més vulnerables. Però, més enllà de les normes, el Servei Català de Trànsit afronta també reptes de fons com la sinistralitat, el possible retorn dels peatges i l'ús de la tecnologia per detectar imprudències o distraccions al volant. De tot plegat, o del que puguem, del que el temps ens deixi, en volem parlar amb Ramon Lamiel. Ell és director del Servei Català de Trànsit. Bon dia, senyor Lamiel, i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: La reforma arriba, deia, després de més de 20 anys sense canvis. Quin és l'objectiu real i què s'espera millorar de manera tangible o què espereu des del Servei Català de Trànsit millorar?
1: Aquest decret que reforma el reglament de circulació, el que es coneix és com el decret de vulnerables, precisament perquè el que afecta especialment totes les mesures que recull el decret són aquests col·lectius que en matèria de seguretat viària i trànsit es diuen vulnerables. Patinets, bicicletes, motoristes i vianants. Pràcticament són aquests col·lectius. I llavors, aquí el que s'intenta donar és mesures de seguretat passiva perquè aquestes persones que condueixen aquests vehicles o que van a peu tinguin més seguretat. Per exemple, que portin casc tant les bicicletes en àmbit interurbà com els patinets també portin casc homologat. Per exemple, que els patinets, els majors de 15 anys, són els que tindran permís per conduir, a partir d'aquesta edat, tindran permís per conduir aquest vehicle. O, per exemple, que les bicicletes puguin circular en àmbit urbà pel mig del carril per intentar que no les arraconin i, per tant, millorar la seva seguretat. O també el decret apel·la a la responsabilitat compartida a la via i per fer avançaments de bicicletes, per exemple, o de vianants o de col·lectius vulnerables, es demana una reducció d'aquests 20 km per hora abans de fer l'avançament deixant el metre i mig. Això és molt especial i molt específic, sobretot per als ciclistes que circulen. I en quant a motos, també hi ha seguretat passiva, com pot ser guants i calçat tancat, però això ja, amb l'anàlisi de sinistralitat, veiem que el motorista ja ho porta. S'ha perdut l'ocasió de començar a introduir l'airbag, creiem que era una bona oportunitat per l'airbag del motorista, i llavors hi ha una circulació permesa pel motorista, pel voral, que nosaltres no hi estem d'acord i no la senyalitzarem.
0: Una mica volia entrar també, a banda d'aquest esquema general que ens ha fet ara així a grans trets, amb pinzellada, volia entrar en alguns dels temes una mica conflictius, com per exemple aquest que vostè ens deia, no? El dels motoristes, que en aquest punt controvertit de que la DGT permet que les motos circulin pel voral dret en cas de congestió, però a Catalunya ho rebutgeu. Quins criteris tècnics o de seguretat sustenteu per haver pres aquesta decisió?
1: El que diu la modificació del reglament, i per tant el que diu el decret, el Reial Decret, és que es podrà senyalitzar un fragment de voral, no?, a 30 km per hora en casos de congestió, i es pot permetre circular pel voral a les motos a 30 km per hora. Això, a grosso modo, dit així, amb traç gruixut, nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana, que podria ser el lloc on els abusos són permanents, els embussos són permanents en carreteres concretes, no? O en vies d'alta capacitat concretes. I llavors hi ha un argument que és per nosaltres incontestable, que és que el voral en aquesta conurbació metropolitana, i només hem de pensar, per exemple, en l'AP7, que també en forma part de la metròpolis, el voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle o en el voral hi ha incendis de vegetació, i on els serveis mèdics atenen accidentats. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents. I en algunes autovies de la metròpolis també poden circular ciclistes. Provocaries una barreja de trànsit de vulnerables que nosaltres no considerem que sigui adequada. Això, sumat a que hi ha entrades i sortides de les vies i que, per tant, afecten els vorals i la continuïtat dels vorals, no ho veiem. I l'altre tema també important és que el voral no té la mateixa constitució física que el que és la calçada, els tres carrils o dos carrils de calçada. Té menys paviment, té un manteniment diferent i, per tant, caldria, en tot cas, convertir els vorals en carrils. Caldria dotar de carrils el que seria la conducció en moto. I això nosaltres ja ho permetem en el bus bau de la C-58 i en el bus bau de la C-31, que les motos puguin circular de manera segura per entrar a la conurbació i, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona.
0: Doncs teníem una pila de preguntes per fer-li, però se'ns ha esgotat el temps, senyor Ramon Lamiel. Entre altres coses, la moratòria dels semàfors, també volíem saber la seva opinió, però en tot cas li preguntarem un altre dia. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, a veure com va tot plegat la posada en marxa avui, 1 d'octubre. Gràcies i bon dia.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: I reprenem el fil de l'obertura de l'informatiu, aquesta jornada intensa de negociacions que s'ha de viure avui, la vigília, com dèiem, com us estem explicant, de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha publicat ja aquests moments, en aquests moments, el segon dels textos que demana la renovació automàtica dels lloguers. També obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters si no els prorroguen el contracte sense un motiu justificat. I abans dels esports us expliquem que Setcases, el Ripollès, és la zona zero d'origen d'una nova plaga vegetal amb afectació als freixes. Ben a tocar del poble s'ha detectat un fong que afecta aquesta espècie i els pronòstics no són optimistes. No hi ha cap tractament que es pugui aplicar als arbres i el fong els causa la mort, pel que s'espera un gran impacte paisatgístic a mitjà termini. Ens ho explica en Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
1: Investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya han detectat per primer cop al territori la presència d'un fong que afecta els exemplars de freixa. La zona zero es troba a la sortida nord de Setcases i possiblement la malaltia ha arribat per espores des de la vessant nord del Pirineu, a França. Aquest fong entra als arbres per les fulles, penetra fins al tronc i l'anella, i la seca i li causa la mort. No hi ha tractament possible per aquests arbres, pel que els experts només podran preveure la seva afectació, observar quins i quants exemplars resisteixen i, a posteriori, si cal, actuar.
2: Quan arribi aquesta malaltia, el que passarà serà que els arbres més susceptibles moriran primer, però també seran probablement els que faran moltes més espores. A mesura que aquests arbres susceptibles van desapareixent, doncs també la malaltia va baixant una miqueta.
1: Zones com Setcases i les valls altes de la comarca es veuran notablement afectades. Es preveu que aquests arbres s'assequin i morin en massa els propers anys, amb un elevat impacte paisatgístic a la zona.
0: Arribarem a les 9 amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina.
3: Sí, va guanyar per 0-6 davant la Roma en partit de la segona jornada de la fase Lliga. Victòria que se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doblet cadascuna i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. L'equip mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a casa als Banys de Sant Sebastià. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop a la història. En bàsquet, l'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. Derrota també del Kitsanàs Manresa en el debut a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció els de Diego Campos ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. El Freiquim Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg alemany en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20, els locals van ser molt superiors al segon temps i van deixar els vallesans sense opcions. I també en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vesprem hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre. Doncs demà us expliquem si han guanyat aquest primer títol al Barça d'handbol.
0: Doncs esperem que sí.
3: Vinga, tant de bo. Fins
0: gràcies,
3: demà.
0: Cristina. Fins demà. I a vostès també els diem adeu fins demà. A partir de les 7 estarem pendents de tota l'actualitat i us l'explicarem. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dijous.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'aigua de rècord que ha descarregat aquest dimarts sobre Sant Cugat ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. La pluja ha caigut amb especial intensitat durant el migdia. Entre les 11 i les 12 s'han acumulat 53 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica del CAR, la xifra més alta en una hora de la sèrie oficial consultada que comença el 2013. La intensitat de la precipitació ha fet que l'aigua s'acumulés molt ràpidament en alguns punts de la ciutat. El carrer de Sant Jordi ha estat una de les zones més afectades, amb aparcaments inundats i aigua que ha arribat a entrar en alguns habitatges i baixos. Fins ara, el màxim de precipitació en una hora que recull la sèrie de l'estació del CAR era de 37,6 litres per metre quadrat, que es van registrar el 28 de setembre de 2014. Així, el registre d'aquest dimarts el supera en 15,6 litres, un 41,5% més. La dada s'obté a sumar els dos intervals consecutius de mitja hora publicats pel Meteocat, 24,5 litres entre les 11 i dos quarts de 12 i 28,7 litres entre dos quarts de 12 i les 12 del migdia. Més notícies. Al ple del Consell Metropolità de l'àrea metropolitana de Barcelona ha ratificat aquest dimarts l'oferta de Veolia com la més ben classificada pel macrocontracte del servei d'abastament d'aigua de 8 municipis metropolitans, entre ells Sant Cugat, que concentren uns 250.000 habitants. La companyia se situa així com a preferent de l'AMB per encarregar-se del servei de l'aigua, no només de Sant Cugat, sinó també de Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. Tanmateix, abans de l'adjudicació definitiva, Veolia haurà de presentar davant l'AMB la documentació de solvència tècnica i econòmica de la seva oferta, que inclou una rebaixa del 60% en el preu de les inversions previstes en la xarxa. I vivim més anys, però estem preparats per envellir? L'augment de l'esperança de vida ha convertit l'envelliment en un dels grans reptes de les societats actuals. Però per la filòsofa Victòria Camps, envellir bé no depèn només de mantenir una bona salut. També implica conservar els vincles, sentir-se útil, assumir les limitacions que van arribant i viure en una societat preparada per donar resposta a les necessitats de les persones grans. Camps ha reflexionat sobre aquestes qüestions en una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
2: Continguts en xarxa.

Avui al POU parlarem d'un descobriment que porta una nova mirada sobre la manera com el cervell regula l'alimentació. Un estudi liderat per investigadors del Clínic IDIBAPS i de la Universitat de Yale ha identificat un mecanisme cerebral que permet anticipar l'arribada dels aliments abans fins i tot que comencem a menjar. El treball apunta que quan aquest mecanisme s'altera, també poden aparèixer canvis en el metabolisme que afavoreixen el desenvolupament de malalties com la diabetis o l'obesitat. Per entendre què han descobert i quines implicacions pot tenir, avui ens acompanya Alicia García, que és investigadora de l'IDIBAPS i primera autora.

0: d'aquest estudi. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Abans d'entrar en els resultats, Alícia, m'agradaria començar pel principi. Quina pregunta us fèieu també? Què us va portar a investigar aquest mecanisme?
1: Doncs mira, el que ens va portar a investigar aquest mecanisme era una necessitat que creiem que no estava resolta en el camp de la ciència, i era com unes determinades neurones que estan a l'hipotàlam, que és una regió del cervell que té una funció essencial en la regulació del nostre metabolisme perifèric, el gasto energètic i com sentim la gana. Doncs hi ha una població de neurones que es va... Històricament se sap que s'activen quan mengem per induir satietat. Fa com 10 anys es va descriure que, a més, aquestes neurones s'activaven només de manera sensorial, és a dir, quan ensumem o veiem el menjar, però no se sabia ni per què ni com passava això. Nosaltres el que volíem era respondre a aquesta pregunta.
0: I si haguéssiu d'explicar aquest estudi a algú que no té coneixements científics, què diríeu que heu descobert una vegada heu resolt la pregunta?
1: Mira, jo tinc una filla de 8 anys i quan li explico aquest projecte sempre li dic que és molt important com mengem i menjar amb consciència. I és molt important que ensumem el menjar abans de menjar, perquè això dona les ordres al nostre cervell per preparar la resta del cos per la feina de digerir aquests aliments i distribuir correctament aquests aliments. Per tant, jo crec que aquest és el missatge final.
0: Per tant, el que dèiem, no? Tradicionalment s'havia considerat que el nostre organisme reaccionava quan els aliments ja havien arribat al cos, i aquest estudi demostra que alguna cosa que no sabíem, no? Que no només és quan arriba, sinó quan ja el sent el cos, no? Sensorialment.
1: Sí. El que aquest estudi apunta i, bueno, ensenya és que no només això, quan ja hem ingerit els aliments, el nostre cos respon als increments, no? Quan absorbim, doncs, ens pugen els nivells de glucosa, de lípids, etc., sinó que abans, fins i tot, de consumir aquests aliments per estímuls sensorials, és a dir, vista i olor, principalment, olor, el nostre cos ja té unes reaccions que són donades, les ordres són donades a nivell cerebral per unes determinades neurones que prepara el cos per digerir aquests aliments i per una correcta digestió d'aquests aliments i distribució de l'energia.
0: I, per tant, què li passa al nostre organisme abans, fins i tot, de fer aquest primer mos? És a dir, quan parleu que el cervell és capaç d'anticipar la ingesta, què li comença a passar al cos?
1: Sí, mira, hi ha el que es diuen unes reaccions anticipatòries, que bàsicament són secrecions de determinades hormones, entre elles l'insulina, i nosaltres en el nostre estudi ens centrem en la secreció anticipatòria d'insulina, que és un petit pic d'insulina que succeeix això quan veiem el menjar o l'ensumem, d'acord? I aquesta secreció anticipatòria, el que hem vist és que és important a llarg termini que es doni correctament per després no desenvolupar malalties metabòliques com diabetes i obesitat. Una altra, per exemple, adaptació que va descriure un grup uns anys abans que nosaltres, i nosaltres també ho hem demostrat en els nostres models que no tenen aquesta activació, aquesta percepció sensorial del menjar, és una activació, per exemple, del fet de determinades vies que afavoriran la digestió dels aliments. Per tant,
0: us ha sorprès tots aquests resultats, a vosaltres?
1: Digue'm.
0: Us han sorprès els resultats?
1: No, no ens han sorprès, perquè sí que hi havia petits indicis. Aquestes secrecions anticipatòries de determinats aliments, determinades hormones en resposta a la detecció d'aliments, és un fenomen que ja des dels anys 70 estava descrit. Però no se sabia què feien ni quines neurones estaven ordenant aquesta secreció ni quina era la funció fisiològica d'aquestes secrecions. El nostre treball ve una mica a posar una raó de ser en aquestes secrecions anticipatòries, en concret la de la insulina.
0: Clar, sobre això de la secreció anticipatòria d'insulina, per què és important que el cos també alliberi insulina abans fins i tot de començar a menjar?
1: Bueno, perquè això senyalitza als diferents òrgans sensibles a la insulina que es preparin, que preparin determinades vies moleculars que seran essencials després per poder digerir els aliments i metabolitzar els increments de diferents nutrients, glucosa, lípids, etc., que implica l'absorció d'aliments.
0: De fet, l'estudi mostra que aquests canvis poden aparèixer abans que hi hagi un augment de pes. Per tant, això canvia, no?, la manera d'entendre com es desenvolupen, com abans ara parlaves, no?, de malalties com la diabetis o l'obesitat.
1: Exacte. I, de fet, això, si nosaltres inhibim aquesta, nosaltres en el nostre estudi vam generar diferents models animals en els que no es donava aquesta activació sensorial d'aquestes neurones de l'hipotàlam, i aquests animals eren incapaços de mobilitzar totes aquestes respostes anticipatòries. I què els passava? Fins i tot amb una alimentació sana, al llarg del temps, acabaven desenvolupant diabetis i obesitat. I, de fet, a edats més tempranes, amb models joves, ja tenien una sintomatologia típica de la prediabetes, és a dir, resistència a insulina, que és el que passa en molts casos just abans de desenvolupar una diabetis oberta.
0: Per tant,
1: és essencial aquesta senyalització en els òrgans perifèrics d'aquestes increments hormonals anticipatòries.
0: Per tant, com sovint associàvem l'obesitat només a l'alimentació o a l'activitat física, aquest descobriment reforça també la idea que el cervell també té un paper molt més important del que es pensava, no?
1: Exacte, totalment així. De fet, nosaltres, amb el nostre col·laborador de Yale, de fet, ell sempre diu, quan parla de l'obesitat, és que, i jo estic d'acord amb ell, és que l'obesitat és una malaltia del cervell, perquè al final és el cervell, des de l'hipotàlam, diferents centres amb diferents grups de neurones, que tenen un paper fonamental en la regulació tant del metabolisme perifèric com de la sensació de gana que tenim. I aquest és un exemple de desregulació dels mecanismes d'aquestes neurones que comporten a llarg termini obesitat i diabetes, fins i tot en un context de dieta sana.
0: De fet, estem parlant, perquè la gent ho entengui, d'un problema en la manera com el cervell interpreta aquests estímuls. Per això parleu, per exemple, en nota de premsa que ens han passat, d'una mala percepció sensorial dels aliments, no?
1: Exacte. Quan parlem de percepció sensorial, parlem d'aquella connexió que hi ha entre l'olfacte i el cervell, que informa al cervell de que hi ha menjar disponible. I quan això no passa, és quan es desencadenen totes aquestes alteracions metabòliques que a llarg termini desenvoluparan prediabetes, finalment diabetes i obesitat.
0: Aquest és un estudi fet en models animals. Quins passos falten ara perquè aquest coneixement es pugui traslladar també a les persones?
1: Aquesta és una pregunta molt bona. De fet, en la nostra recerca és una gran limitació traslladar a les persones, perquè, òbviament, com et pots imaginar, no podem, és molt difícil de fer-nos, que no podem, és molt difícil obtenir mostres de satisfet de persones, òbviament, o traslladar a persones. Per tant, sí que és veritat que els estudis de secrecions d'hormones, per exemple, a nivell sensorial, en persones amb o sense obesitat, ens donarien una pista de si això realment ho podem traslladar a persones. Que, de fet, apunto que la secreció anticipatòria d'insulina és un fet que sí que està vist que passa en persones. Per tant, tenim una gran evidència que això sí que passa en persones. Doncs estudis més clínics on es vegi què passa amb aquesta secreció anticipatòria d'insulina, d'altres hormones que regulen la gana com grelina, etcètera, que també s'ha vist que regulen sensorialment, veure què passa amb aquestes agressions en situacions d'obesitat en humans ens ajudaria a entendre realment la importància d'aquest fenomen de percepció sensorial dels aliments i la seva implicació en el desenvolupament de l'obesitat.
0: Entenc, de fet, en el que el futur o a llarg termini el que es proposa amb aquest estudi i amb aquests resultats és obrir la porta a noves estratègies, no?, per prevenir o tractar diabetes i obesitat.
1: Exacte, i a més jo trobo que són estratègies gens intervencionistes, que no impliquen farmacologia, fins i tot, no? És a dir, simplement el que deia al principi de l'entrevista, entendre que menjar és important, no només què mengem, sinó com ho mengem. i menjar-ho realment amb tots els sentits. És a dir, entendre que menjar és una cosa que fa amb tots els sentits, que és molt important l'aroma. Una altra qüestió molt important que jo em plantejo ja a títol personal és com ens afecten tots aquests, en els menjars processats, totes aquestes molècules que fan que tinguin olors artificials, estan intervenint en una... interferint negativament en aquesta secreció anticipatòria d'hormones, no tenen impacte a llarg termini en la nostra salut metabòlica.
0: En quin punt es troba aquest estudi i projecte després d'aquest descobriment i una mica ara les passes a seguir, cap on anirien?
1: Mira, a mi una pregunta que ara mateix em sorgeix i que m'agradaria respondre és precisament el que et deia en humans. Què passa en un estat d'obesitat? Perquè en el nostre estudi descriu que en individus sants existeixen aquestes activacions sensorials de determinades hormones, de determinades neurones, perdó, i que és important per regular el metabolisme. Però quan ja està espatllat, diguéssim, el sistema, en situacions d'obesitat, en la que ja aquestes neurones no estan funcionant bé, continuen tenint o també s'ha espatllat la detecció sensorial d'aliments? Precedeix a l'obesitat o és posterior a l'obesitat? Aquest tipus de respostes que una mica enmarquin en el temps el desenvolupament de la malaltia, a mi ara mateix és el que m'interessa respondre.
0: Perquè la gent entengui, quants anys de feina hi ha darrere d'un estudi com aquest, Alicia?
1: Mira, aquest projecte és un projecte particularment llarg perquè ha anat superant diferents reptes tècnics bastant importants, la veritat. En aquest sentit, estem molt contents d'haver-ho anat superant i ens ha portat ben bé 10 anys de recerca.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè... on and off, diguéssim. Ha anat avançant a diferents ritmes. Ha estat al calaix una temporada perquè teníem obstacles tècnics que no podíem superar. Després hem aconseguit la reina, hem tornat a començar. Bueno, ha estat un projecte particularment llarg perquè tècnicament és particularment un repte.
0: Seguirem doncs de prop d'aquest projecte i també dels resultats que aneu trobant. Hem parlat amb la científica Alicia García, investigadora de l'IDIBAPS. Moltes gràcies per atendre'ns al POU i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
2: Continguts en xarxa.
3: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: Hi ha persones que deixen empremta sense fer gaire soroll, amb una vida dedicada a educar, impulsar projectes i entendre l'esport com una escola de valors. El nostre convidat d'avui ha viscut en primera persona alguns dels canvis més importants de les darreres èpoques. Avui conversem amb en Lluís Corretja per descobrir la persona que hi ha darrere d'una trajectòria tan intensa com discreta. Lluís, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Comencem pel principi de tot. Lluís Corretja neix a Barcelona, fa bona part de la seva vida a la ciutat comtal, però com era el Lluís petit?
1: Lluís petit, vaig viure tota la vida al Carmel, amb el qual els meus pares estaven afincats allà a la Rambla del Carmel, i després de, ja ens vaig, quan em vaig casar, vam fer la vida al Carmel en principi, però ens vam traslladar al carrer Còrsega, Sant Quintín, que és sota mateix a l'Hospital de Sant Pau. Llavors ens vam dedicar una mica a l'esport, i amb l'esport, entre el col·legi i l'esport, doncs aquí vaig començar la meva vida, no?
0: I escolta'm una cosa, quin ambient familiar va marcar aquells primers anys del Lluís Corretja vivint a Barcelona?
1: Quins moments?
0: Quin ambient familiar?
1: Sempre tinc la sort, és a Déu, que la família sempre ha sigut una família excel·lenta i ha sigut, jo diria, aquella pel·lícula que va fer l'Alberto Closas, La gran família, i tinc l'orgull de dir que la família estàvem sempre molt units, començant, per exemple, ahir. Ahir va haver el campionat del món i tots els fills i tots els nets i totes les nets, tots els vam reunir a casa de l'Àlex. Normalment ens reunim sempre a casa de l'Àlex perquè és la més gran que hi ha.
0: I escolta una cosa, amb què somiaves de petit, tu?
1: Bueno, jo en principi m'agradava ser professor. I m'agradava molt haver muntat el que vaig muntar, que va ser una escola. I d'aquí, de l'escola, ja em vaig passar després amb el meu fill, però vaig estar 25 anys amb l'escola, muntant, pues, per volar-hi, primer de bàsica, segon, tercer, quart, cinquè, i després vaig fer el sisè, setè i vuitè, que era el grau superior, i com es va fer tan gran el col·legi i la barriada que ho necessitava, pues vaig muntar escoles de formació professional. I les escoles de professional vaig muntar l'automoció, que tenia un cunyat, germà de la meva dona, que no tenia, encara tinc, però estàvem dedicats a això. I quan jo sortia del col·legi, pues, anava a ajudar a portar la comptabilitat. I llavors, però això era una més a més que m'afegia jo, no? I després d'aquí de deixar, va venir al gimnàs. És a dir, tot al redor del col·legi, perquè el col·legi era el que m'alimentava sempre, no?
0: Tu eres un bon estudiant, de petit?
1: Ni bon ni dolent. Però ho aprovava tot. Però vull dir, ni bon ni dolent. Més aviat crec bo que dolent, segons com. I de dolent de mal educat, no. Vull dir, d'estudiós. Uh-huh. D'estudiós jo diria que podria estar, crec, amb un 7, potser, amb un 6 i mig, un 7.
0: No I llavors, com descobreixes la teva vocació per l'ensenyament?
1: Perquè hi havia nens al barri nostre que eren bastant pobrets. Eren, econòmicament, no podien ni anar a col·legi, quasi, i tal. I quan jo sortia, amb aquests nens agafava i anàvem a casa, i gratuïtament tot. Això també és de capir, que no, al principi no pagàvem tots, hasta que no vam muntar el col·legi i vam muntar tot. Però al principi, doncs, jo agafava els nens d'allí del barri i els donava classes. Ensenyava lliure, quasi a escriure i a lliure.
0: I a llegir,
1: no em sortia la paraula, perdó.
0: I estem parlant del barri on tu vivies, el barri
1: del Carmel. Principalment.
0: Uh-huh. Vas ser director de diversos col·legis durant aquests anys. Tu quin creus que és el principal llegat que vas deixar als teus alumnes i també a les seves famílies?
1: Jo vaig deixar, sobretot, l'ensenyança, perquè la vaig matxacar bastant, va ser l'ensenyança. I amb l'ensenyança, vull dir, la urbanitat, que no es feia. I llavors vaig inventar un llibre que feia urbanitat del col·legi, i amb aquell llibre, els caps de setmana, l'última mitja hora, dedicàvem a fer una mica d'educació pels nens i també pels pares. Era bastant difícil, el barri era una mica complicat també, però a mi va ser molt fàcil, eh? A mi tothom em va col·laborar, tothom, jo diria que m'apreciaven bastant, i jo també apreciava el meu barri. Jo hi vaig al barri encara, perquè tinc un, no t'ho perdis, tinc una àrea de Guissona,
0: Tens una àrea de Guissona.
1: al Carmel. M'ho
0: Ah,
1: van
0: sí?
1: dir, la vaig muntar i la vaig formar.
0: Però és que la cosa no és d'aquí. Tu has passat una mica de puntetes
1: Sí.
0: per una altra cosa que vas ser fundador, el Jim
1: Sí,
0: Lewis.
1: Jim Lewis va ser l'esportiu total. Jim Lewis, un dia, el meu gran, el fill gran, va dir, a mi m'agradaria fer judo, papa, vagi, proper-me a defensar, etcètera, tal i qual, el Sergio. I va dir, bueno, i llavors a Horta hi havia un gimnàs de judo i de karate. I llavors jo me'l vaig anar a veure. I què vaig pensar? Dic, bueno, per tenir-ho aquí a Horta, m'ho porto al Carmel i m'ho munto jo. I com ja, jo tenia una sort, que com tenia una rama de nens i nenes que els podia arrossegar cap al puesto, a més, el mestre estava molt ben vist abans, així com ara hi ha més problemes, a vegades jo amb els pares els deia, jo faria això, faria això, faria... endavant. Vaig anar a demanar la subvenció per col·legi concertat, perquè llavors es tenia que anar a Madrid i vaig anar amb un capellà que era el rector, un sant baró, es deia mossèn Sala, molt bo, molt bona persona. Com així moltes vegades diuen algú, ah, aquests capellans són això, són l'altre. Jo vaig tenir la sort que vaig treballar amb un equip capellà, de capellans, extraordinari. Em feien la religió del col·le i ells sobre ells els donaven una propina. I els anava la mar de bé. A tots ens anava la mar de bé.
0: Aquest gimnàs encara funciona, oi?
1: Aquest gimnàs encara funciona amb èxit de campions. Sí.
0: Fa poc han fet un aniversari
1: Ara fa
0: sonat.
1: poc, el 50 aniversari, al Vall d'Hebron, davant mateix de la residència de Vall d'Hebron, perquè l'Ajuntament els hi va deixar uns locals. I sí, aquest també vam disfrutar-lo també com a esport.
0: El mateix que tu ensenyaves o intentaves que s'ensenyés en les teves escoles, és el mateix que tu després has volgut ensenyar a casa als teus fills?
1: Jo he intentat sempre muntar l'educació el màxim possible. Jo a l'Àlex sempre li deia, pot ser un jugador extraordinari, pot ser fantàstic i tal, però si no tens educació no valdrà res, no et demanarà mai res ningú per fer res, i ara tenim la prova que ja veus que està tot el dia a la televisió, ja l'han fet jefe de l'aerosport, l'han fet jefe de com es diu l'altre, que és molt la dama famosa, la cara ho fa tot. La ràdio, que ara ho fa tot, ara com se diu?
0: Que estem parlant d'alguna d'aquestes...
1: Les famoses estan a la ràdio. Està a Catalunya, a la ràdio, però avui també està Eurosport,
0: Sí.
1: el RAC1 també, però ara n'hi ha una que domina el cotarro, que don tot el tennis, que don tot... Sí, la... Ai, ara em surt...
0: Emissora de ràdio és igual. No, no, tampoc no és,
1: Sí,
0: no és
1: no,
0: més important.
1: no. Ho és perquè l'emissora ho és, eh?
0: Sí, però com a informació per
1: Sí,
0: repassar la teva
1: sí,
0: trajectòria,
1: sí.
0: el Lluís és pare de tres nois.
1: Sí.
0: Segurament el més conegut és l'Àlex.
1: Sí, clar, sens dubte.
0: L'Àlex Corretja, que és el petit dels tres
1: És el
0: germans.
1: petit.
0: El gran és el Sergio, després l'Ivan i després l'Àlex. Els tres s'han vinculat al món de l'esport d'alguna manera.
1: Bueno, l'Ivan, no sé si saps que... No, deu saber-ho, perquè ho hem dit moltes vegades. Té una cama menys.
0: Li van haver d'amputar una cama,
1: Li van
0: sí.
1: tenir que amputar una cama, però ell ara ha fet els campionats d'Espanya i d'Europa. Amb això amputat Itàlia, ha quedat campió d'Europa i de... d'Espanya també. Vull dir que també, i ara tinc la sort, que abans te comunicava, que tinc una neta que té 12 anys i ha quedat campiona de golf de Catalunya. Això sí que m'agradaria que un dia m'ho poséssiu, perquè estava més content que una noia, perquè no se li ha donat ninguna importància, i ella li dona molta, pobreta. I bueno, que ara fa dos diumenges o tres va quedar campiona de la seva categoria i després campiona tercera de la categoria superior, i va quedar tercera. I aquesta és la filla del gran.
0: Del Sergio.
1: Del Sergio.
0: Hem parlat de l'educació, després continuarem parlant de la família, d'altres qüestions. Tu com veus ara mateix el paper dels educadors i les famílies?
1: Segons em pinten tots els companys, excompanys, que quan jo estava de director i de tal, no té res a veure i que està una mica complicat entre pares i professors, no sé. Però que la gent no està tan contenta com estava quan era mestre, quan ells eren mestres. Ara, alguns ja estan jubilats i alguns encara continuen per poquet, per poquet, però no hi ha ningú que digui que està satisfet de del que està fent. No sé si serà per culpa d'una cosa o d'una altra, però la qüestió és que quan em trobo algú...
0: Ha canviat molt la societat.
1: Ha canviat la societat. Potser també ha sigut per bé, eh? També hem donat coses per bé, no solament per dolent. Ara, amb l'educació, clar, l'educació la van deixar a part. Van a donar ensenyança del 2 i 2 i l'altre tot ho van ensenyar. I jo sempre els deia amb els laics, per exemple, i deia, tu pots passar en un lloc, però quan entres no costa res dir bon dia, bona tarda, i marxar, o explicar, saludar. I això l'Àlex ho fa. Dic l'Àlex perquè és el que corre més que tots. Eh? Però els tres estan... Perdona'm, parits igual. Uh-huh. L'altre dia, no fa gaire, vaig anar al Tenis la Salut i vam anar al bar i al bar estaven un nano jovenets, petitets, 7, 8, 10 anys, no sé. I estava el camarer darrere. Manolo, dame una Coca-Cola, o dame esto y tal. Manolo, esto, Manolo, oye, Manolo, guardame esto aquí, no sé què. Però... A mi, particularment, jo no és que sigui més papista que el papa, eh? Jo no soc més ben educat ni més mal educat. Potser és que m'ho van ensenyar a casa, no sé. I llavors, a continuació, que semblava que estigués fet, entra el Sergio, que és el gran, i diu, Manolo, por favor, ¿me puedes dar una Coca-Cola? I l'altre, bé, i a continuació li van o algú, Manolo, ¿me puedes dar agua, por favor, i tal i qual? I el camarer em va dir, ¿se da cuenta usted, señor Correcha, qué diferencia entre sus hijos y los otros? I clar, això per mi també és un orgull. Potser tot són simpleries, però per mi és maco. Quan veig algú al gimnàs, o veig algú per Horta, o veig algú d'allò, i em diu, Socorretxa, sempre m'acuerdo quan hacíamos esto, o hacíamos lo otro, per fer moltes coses, no? I les fèiem dins de l'Iglésia. L'Iglésia em deixava el local per poder fer coses. I coses, vull dir, per exemple, el Jesucristo Superstar. I el vam muntar, dins de la parròquia, i, bueno, pues, estupendo. I després vam fer el Gris, també. Sí, vam fer coses a dins de la parròquia que eren increïbles.
0: Eren extraescolars, això.
1: Eren extraescolars, però no es pagaven, aquestes extraescolars. Aquí si pagaven tot el que es necessitava, però vull dir, no es pagava per entrar ni per sortir, no. I el capellà era el primer que venia el dia de la funció i estava, el rector estava allà amb nosaltres, no? Una d'elles era el bisbe de Barcelona. Sí, sí, sí.
0: I escolta, Lluís, parlem de la vostra arribada aquí a Sant Cugat. Eren els anys 70, principis dels 70...
1: 72, sí.
0: La família Correcha arriba a Sant Cugat amb el Sergio...
1: I l'Ivan.
0: I amb l'Ivan. L'Àlex encara no havia nascut.
1: Va néixer el 74.
0: I què us porta aquí a Sant Cugat?
1: Aquí, vulgarment, un íntim amic meu que va ser el que em va... cloure el club de tennis Setball, em va dir que si volíem entrar allà perquè no es pagava entrada, ni matrícula, ni res, clar, érem els tres fills, més que nosaltres, tots eren clarons que tenien que sortir d'on fos, no? I llavors aquest amic meu i jo vam dir, ens aportem els dos a doble, i fem uns dobles, i juguem, i coneixem. Pues crec que és una de les coses més maques que he fet, ha sigut fer-me soci per conèixer molta gent, i molts amics, que no n'hi ha tants. Uh-huh. Però amics n'he fet a Sant Cugat. I vaig venir a viure aquí on sóc ara, a la Crisi de Llaceres. I encara, ara no hi són tots, perquè tots estan aquí, eh? A Sant Cugat, els fills, tots viuen aquí. Però estan a 100 metres, cada un, a 50 metres.
0: O sigui, els tens a prop.
1: Molt a prop, tots. Un el tinc el d'això, el golf.
0: Sí,
1: l'altre està aquí mateix, també, aquí un tidit, allà a la plaça
0: de
1: la Unió.
0: Al centre de la ciutat.
1: I l'Àlex el tinc de tot arreu. L'Àlex el criden, i sobretot fan moltes xerrades, l'Àlex. Aquestes ja no es fa gratuïtes, eh?
0: Mm. I escolta, Lluís, de quina manera us heu vinculat amb el temps amb la ciutat de Sant Cugat? A través de l'esport, a través d'entitats?
1: No,
0: com ho heu fet?
1: Va ser el tenis. Va ser el tennis i va ser on vam començar a jugar a tennis tots. Els dos fills, més el petit, el tercer, amb el pastrem va passar una anècdota que quan tenia, el Sergio ja tenia 13 o 14 anys, em sembla, i tal, i l'altre en tenia 5, l'Àlex. I jo vaig anar a veure la classe un dia que anava a recollir-los, perquè vivíem a Barcelona, i li dic a un professor, que deia Francesc Múrcia, per ser un bon professor, i li dic, Francesc, com va el Sergio? Com va tot això? Com ho tenim? Diu, no, el Sergio va bé. Diu, però el que la gent tindrà que pagar per veure'l jugar serà aquest. Tenia 5 anys, eh? Diu, aquest nen, el que vulgarment es diu, té un duende.
0: L'Àlex.
1: L'Àlex. I sí, sí. I després jo amb aquest li deia, perquè ell moltes vegades deia, el niño este quedarà campió a los 12 años era campeón de Cataluña y aquí era su carrera y tal. Este niño tiene un duende, el señor Corretja, ¿eh? Un tal Pedro Mora, que havia sigut entrenador de l'Orantes. Nosaltres vam tenir molta vinculació amb l'Orantes, també, per mediació d'aquest senyor, que eren molt amics, anem a dinar moltes vegades junts. I pel tennis ens vam embolicar, perquè llavors, quan, tal com es van fent grans, van anar ocupant llocs de jugar pues, al tennis i amb una altra cosa, però tots vam anar a plegar al tennis. I del tennis de Sant Cugat vam parar al Salut.
0: Mm-hmm. Vinculació, ja hem dit, a l'àmbit esportiu, el tennis la Salut, com ara comentes, sí. A Vallparc, mm-hmm. al Futbol Club Barcelona...
1: Sí.
0: Aquesta passió per l'esport que s'acaben traduint en totes aquestes vinculacions amb aquestes entitats, d'on sorgeix?
1: No ha vingut ningú. Mm? Ha sigut el Lluís Corretja el que ho ha muntat tot. No ha vingut ningú. Ningú. Només nosaltres. La família i el club que estàvem. Clar, jo el club que em vaig estar em vaig vincular molt va ser també amb el Salut, perquè em van fer president de l'esportiva i allà vam començar a fer coses sèries com el campionat d'Espanya, el campionat d'Europa, el campionat de tal, i aquí, doncs, esclar, i a més, el ser jo, el president de l'esportiva, també coneixia a molta gent que estava al món del tennis, perquè jo anava representant del Salut o alguna cosa.
0: I del Barça també em dedica sí. I estàs molt vinculat,
1: fins
0: no?
1: Fins al moment estic vinculat.
0: Sí.
1: De moment sóc a la llista de socis del Barça sóc el 3.000, que déu-n'hi-do, perquè em sembla que són 150.000, més o menys. Però el secret que abans el deia, encara no l'he dit, no sé si després sortirà o no, però no ho he dit, però que aquest any em venço a la baixa, perquè m'he fet gran. I al fer-me gran, tinc de fer moltes coses. Per exemple, jugar a les 9 de la nit o a les 10 de la nit i arribar a casa a les 11 de la nit i tal, se'm fa pesat. He fet moltes coses i se'm fa pesat, ho sento. I... pues que he deixat, o deixaré, el tennis, però ai, el futbol, perdona, però que, lògicament, seguiré sent culer i soci del Barça fins que pugui.
0: Mm-hmm. El Lluís Corretja, doncs, també ha col·laborat en Càritas en la teva etapa sí. Vivint a Barcelona. Bueno, ja hem fet un repàs per la teva trajectòria. Ara, a la ciutat, aquí a Sant Cugat, què fas? No fas absolutament res.
1: No em demanis per fer res.
0: No? Què t'agrada fer? Quan...
1: Com m'agrada fer de tot. El que feia, ho feia bé. El que feia, ho feia amb ganes. És a dir, l'esportiva del Salut, l'esportiva... A Vallparc també vaig fer moltes coses, que era un club molt particular i social, i vaig col·laborar bastant. És a dir, crec que el Vallparc es va... conèixer bastant, sense paperia, ni molt menys, però és amb la meva persona de muntar moltes coses que no s'havien apuntat. Però és que vaig trobar una gent també formidable.
0: I escolta una cosa, Lluís, després d'una vida, podríem dir que tan plena i satisfactòria, et queda algun somni pendent? Mm.
1: No, potser sí, potser no.
0: Vinga.
1: No, no.
0: Què et faria il·lusió no, que es ara, fes realitat?
1: Ara ja no, a mi particularment ja no, ara em fa il·lusió tots els meus fills, que el meu fill gran hagi tingut aquesta nena i s'hagi dedicat a és el que et deia, l'altre dia estàvem a l'habitació celebrant l'aniversari i resulta doncs, que un juga al tenis, l'altre juga al hockey, l'altre juga a golf, l'altre juga... Clar, tot això ja m'ha fet il·lusió, tot això. M'he fet un món d'esportiu a casa nostra, però ara no, ara... És que en tinc 81, és que són molts anys. I llavors, pues, ja quasi ni penso en fer una cosa o una altra.
0: Molt agraïts, Lluís, que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Ens acompanya Gara Villalba, investigadora de l'ICTA UAP, per parlar-nos de l'estudi que ha dut a terme sobre el canvi climàtic, l'afectació que pot tenir sobre les brises marines i, en conseqüència, per l'ozó a Barcelona. Gràcies, Gara.
1: Bon dia, gràcies.
0: Quina és la principal conclusió d'aquest estudi?
1: Sí, mira, els nostres models apunten a que el canvi climàtic aquí a l'àrea metropolitana modificarà la direcció de la brisa marina en un futur. És a dir, en lloc d'anar perpendicular a la costa, aportant aire fresc i refredant a l'interior, anirà paral·lel a la costa. I això farà que els contaminants quedin atrapats a la costa, incrementant el risc per la salut a les zones densament poblades de l'àrea metropolitana. Aquest canvi de direcció és el que més ens ha sorprès. Bueno, quan vam fer aquest estudi, estàvem interessats en veure com evolucionarien les onades i períodes de calor en un futur, i no només vam veure aquestes més altes temperatures, més freqüència, més intensitat d'aquestes onades de calor, sinó que també vam veure que ens quedàvem sense aquest aire condicionat que ens aporta les brises marines.
0: D'acord, perquè quan parlem de brisa marina, de què parlem exactament?
1: Les brises marines és un vent local provocat pel contrast de temperatura entre la terra i el mar. Doncs durant el dia la terra s'escalfa molt més ràpid que l'aigua i aquest aire calent de la ciutat puja i deixa un buit per sobre la superfície de la ciutat, que s'omple amb aquest aire més fresc i humit que ve del mar. Aleshores entrem en aquest cicle que tenim aquest aire refredant que ve de la costa, que ve del mar.
0: I per què vau decidir vosaltres estudiar específicament les brises marines?
1: No va ser la intenció, però ha estat una trobada alarmant, de fet, quan ho hem vist. Nosaltres vam començar fent aquest estudi, com he comentat abans, per veure com evolucionaven les onades de calor en un futur. I bueno, pues això, hem vist aquest canvi de comportament en les brises marines que, són... És a dir, és com si dupliquessin o tripliquessin els efectes de la calor, perquè aquestes brises marines fan una regulació tèrmica per nosaltres, que possiblement, segons aquest estudi que hem fet, podrien deixar de fer-ho, i doblement és la ventilació d'aquestes brises que ajuden a moure i dispersar els contaminants acumulats pel trànsit i l'indústria, i això també acabaríem de deixar de tenir, aquesta ventilació que dispersa aquests contaminants.
0: Perquè, i quan parleu de tots aquests contaminants, pel que hem vist a l'estudi, parleu especialment de l'ozó troposfèric. Per què és aquest contaminant el que més us preocupa?
1: L'ozó troposfèric, que és el que respirem arran de terra, no surt directament dels tubs d'escapament de les ximeneies. És un contaminant secundari. Això vol dir que es forma l'atmosfera a partir de contaminants primaris, que són, per exemple, el NO2 de l'ús de fuel dels cotxes i també compostos orgànics volàtils. Aquests contaminants primaris es junten amb reaccions químiques que tenen lloc sota la llum del sol, és a dir, que la radiació és el que causa que anem d'aquests contaminants primaris a aquest secundari, que és aquest ozó. Aleshores, quan més calor tindrem, més generació d'aquest ozó a partir d'aquests primaris.
0: I quins són els efectes que tindrà l'augment de l'ozó sobre la salut?
1: Nosaltres sabem que aquest ozó troposfèric és un gas molt oxidant i irritant, provoca irritació als ulls, tos, mal de coll, redueix la capacitat pulmonar, i hi ha estudis que apunten que a Europa, no la Unió Europea només, sinó tota Europa, estem arribant entre 600.000 i 800.000 morts prematures a l'any deguts a la mala qualitat de l'aire.
0: Creieu, heu detectat si hi ha algun col·lectiu que pugui ser més vulnerable a aquest ozó troposfèric?
1: Sí, sí, la gent gran i els infants i també els esportistes a l'aire lliure, sortint a córrer per aquestes zones amb aquestes concentracions tan altes, aquests contaminants. I a més, durant les onades de calor, els pics d'ozó s'associen directament a un augment d'ingressos hospitalaris i de mortalitat, és a dir, que és clarament visible.
0: Això ja s'ha detectat en altres ciutats?
1: Perdona?
0: S'ha detectat prèviament en altres ciutats abans de Barcelona tots aquests canvis?
1: Sí, sí, això que t'estic dient és aplicable a totes les ciutats. Barcelona és una de les ciutats a Europa amb pitjor qualitat de l'aire, però aquesta associació entre contaminació i mortalitat està descrita per tot arreu, sí, sí.
0: El vostre estudi en concret treballa amb escenaris de cara al 2050 i al 2100. Quan creus tu que començarem a notar tots aquests canvis o és que ja podem observar alguns indicis?
1: Bueno, penso que ja, amb la calor que estem patint aquest estiu, ja comencem a veure aquests indicis, però els efectes són progressius. És a dir, nosaltres hem fet simulacions a 2050, aquí ja observem lleugers retards i canvis en la brisa, i els canvis més dràstics ja es consoliden cap al 2100, si no frenem aquestes emissions. Tanmateix, les darreres dècades ja mostren aquesta tendència a l'estiu cap a brises més febles en punts de la nostra costa.
0: Ara deies això, si no reduïm les nostres emissions, però si reduïm les emissions dels vehicles i de la indústria, això ja serà suficient o caldrà replantejar també les polítiques d'adaptació al canvi climàtic?
1: A veure, s'ha de fer de tot i encara més, és a dir, mitigació i adaptació. I realment trobo que és fonamental remarcar-ho. O sigui, les administracions públiques han de liderar la implantació de polítiques valentes, perquè no poden ser anècdotes, valentes i estructurals, a nivell de reducció d'emissions i replantejament urbanístic. Durant la pandèmia de la Covid ja vam veure que per força major van poder reduir les emissions i frenar l'ús del fuel fòssil. Els reptes que tenim ara no són menys significatius per res. Si no apliquem canvis profunds i estructurals des de planificació pública, el futur més immediat ens porta cap a estius de calor sufocant i un aire degradat que la nostra societat no es pot permetre. No sé com no estem tots molt més alarmats al dia d'avui i reclamem que es facin aquestes mesures. Reduir emissions és essencial, com acabes de dir, dels cotxes i això, però no hi ha prou només en reduir aquestes emissions. També hem de fer mesures d'adaptació urbana, que serien més a nivell ja de, perdona la redundància, d'adaptació, és a dir, de refredament urbà amb augment massiu de vegetació i també dissenyar la ciutat evitant l'efecte pantalla dels grans edificis per poder permetre que la brisa marina continuï entrant encara que faci i intentar reduir aquest comportament que vagi més paral·lel que no pas perpendicular a la costa.
0: Entenc que tot això serien una mica els missatges que voleu traslladar als responsables polítics després de la recerca. Teniu algun missatge també per la ciutadania?
1: Sí, de demanar aquestes mesures a la ciutat i fer-la, és a dir, a nivell d'adaptació a tot el que és vegetació i això, demanar als municipis que es planifiquin aquestes maneres de refredar la ciutat el més aviat possible i, a més, d'una manera sistèmica, és a dir, de que amb aquestes mesures no estem creant altres problemes. És a dir, que això es faci d'una manera que no estem incrementant l'ús de fuel fòssil. Aleshores, jo diria que incrementa vegetació i a nivell de ciutadania, a nivell personal, la gent, doncs, un ús sostenible dins del que es pugui d'energia, d'aigua, que una cosa va a l'altra i un nexes molt lligat entre l'ús d'energia i l'aigua.
0: D'acord. I des d'un punt de vista més tècnic, com heu pogut fer totes aquestes projeccions? Quins models climàtics heu utilitzat per fer la projecció a 50 i, bueno, 25 i 75 anys vista?
1: Vale, hem utilitzat un model meteorològic i químic d'alta resolució. El model químic és necessari per veure com es duen a terme aquestes reaccions químiques, com he comentat, de contaminants primaris a secundaris, amb tots els factors atmosfèrics que hi ha. I això ho hem combinat amb un model urbà que simula l'efecte dels edificis a una escala d'alta resolució, d'un quilòmetre. Per simular el futur apliquem un mètode que agafa una onada de calor real del passat, nosaltres en aquest cas vam agafar el 2018, i determinem el que diem el senyal d'escalfament. Aquest senyal d'escalfament que determinem a partir d'aquesta onada de calor passada, ho projectem a un escenari futur del clima. En el nostre cas hem agafat un futur que continuem la vida i creixement econòmic com fins ara, amb poca penetració d'energies renovables.
0: Mm-hmm. I quin grau de fiabilitat tindrien tots aquests supòsits?
1: A veure, sempre hi ha un grau d'incertesa, òbviament, perquè realment tot això són models que es basen en el nostre coneixement d'ara i que sempre es queda curt amb tot el que ens pot ensenyar el nostre planeta i el que pot passar en un futur.
0: Teniu previstes ja unes noves línies de recerca?
1: Bueno, ara que hem pogut validar i utilitzar aquests models, el que ens agradaria fer és veure diferents planificacions urbanístiques, aquests diferents usos, canviant usos del sòl de l'àrea metropolitana, com això podria influir en reduir aquestes temperatures futures, i també com diferents estratègies de reducció d'emissions si realment faran una aportació important en un futur o com. Això és el bo dels models, que ens deixen veure coses que volem intentar, com què ens podrien donar en un futur. I això és el que continuarem treballant des del meu grup.
0: I en el teu cas en particular, ja per acabar, fins a quin punt, quin grau d'optimisme tens respecte a que l'estudi pugui canviar algunes d'aquestes polítiques i doncs provocar millores perquè tot això no sigui tan abrupte i tan catastròfic?
1: Sí, a veure, la meva confiança de que tenim les claus per poder reduir aquests impactes que estem preveint, o sigui, tinc confiança absoluta que es pot fer. Ara, una altra cosa és que no mani el diner, que realment pues, aquesta ciutat, realment els polítics i les polítiques no es facin per continuar aquest creixement econòmic, sinó que es posi per la ciutadania, per millorar el benestar de la gent que ja vivim en aquesta ciutat.
0: D'acord, perfecte, Gara. Doncs moltíssimes gràcies.
1: A tu, gràcies per l'oportunitat.
0: Fins aviat, adéu.
2: Continguts en xarxa.
3: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.

0: curiositat molt interessant és que Saturn podria flotar sobre l'aigua, almenys en teoria. El planeta Saturn és el segon més gran del sistema solar, però té una característica sorprenent. La seva densitat mitjana és menor que la de l'aigua. La densitat de Saturn és d'uns 0,69 grams per centímetre cúbic, mentre que la de l'aigua és d'aproximadament 1 gram per centímetre cúbic. En física, això vol dir que si existís un oceà prou gran, Saturn podria surar-hi, igual que ho fa una pilota en una piscina. Això passa perquè Saturn està format principalment per gasos molt lleugers, sobretot hidrogen i heli. No té una superfície sòlida com la Terra, sinó una enorme atmosfera que es va tornant cada vegada més densa cap a l'interior del planeta. Evidentment, aquesta situació és només teòrica, ja que no existeix cap oceà prou gran per contenir un planeta sencer. Però aquesta curiositat ajuda a entendre millor com funcionen conceptes físics com la densitat i la flotabilitat. Tot plegat mostra que, malgrat la seva mida colossal i els seus famosos anells, Saturn és en realitat un planeta sorprenentment lleuger si el comparem amb molts altres cossos del sistema solar.
1: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dijous 1 d'octubre de 2026.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Martí González, bon dia.
2: Bon dia, Alba.
1: Les conseqüències dels aiguats d'aquest dimarts encara porten cua per a moltes famílies. És el cas dels veïns del passeig dels Avellaners a la Floresta, que continuen traient fang, mobles i electrodomèstics de cases que encara no són habitables.
2: Expliquen que després de l'operatiu d'emergència de dimarts, aquest dimecres l'ajuda sobre el terreny ha disminuït. Ho explica així un dels afectats, Oriol Coromines.
3: Clar, hi ha un pam de fang, vull dir, i llavors anem fent el que podem, però que clar, vull dir, els nostres braços també són curts, vull dir que necessitem molta més gent, i ja no diem de treure tots els electrodomèstics, tot el mobiliari i tot, que ha d'anar fora, perquè és inservible totalment. Necessitem ajuda, la que sigui.
2: Els habitatges més afectats acumulen fins a un pam de fang i en alguns casos l'aigua va arribar a un metre d'altura. Laia i Oriol Coromines no eren a casa quan va entrar l'aigua i quan van arribar van trobar mobles arrossegats, la cuina aixecada i diversos pams d'aigua a les habitacions. Els afectats també han començat a fer gestions amb les asseguradores i el Consorci de Compensació d'Assegurances, però denuncien que encara no tenen informació clara sobre els tràmits ni sobre quan podran intervenir els pèrits. I la família Ramírez, a més dels danys materials, es preocupa va trobar un lloc on viure provisionalment. La dona de Josep va haver de sortir per una finestra amb el gos quan l'aigua va començar a entrar a casa. Ara, un habitatge inhabitable, esperen l'ajuda dels serveis socials. Psicològicament diuen, estem molt tocats, reconeix Ramírez.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: I les voluntats anticipades baten rècord a Catalunya i també augmenten a Sant Cugat. L'any passat es van registrar 52.560 documents a tot el país, un 51,9% més que el 2024. A Sant Cugat se'n van formalitzar 947, un 26,6% més que l'any anterior. Martí.
2: Un dels motius d'aquest increment és la simplificació del tràmit. Des del 2024 el document es pot formalitzar directament davant dels professionals sanitaris, sense haver d'anar al notari o buscar tres testimonis. Consol Ferràs, coordinadora local de l'Associació Dret a Morir i Dignament, destaca que aquesta via ha facilitat l'accés al document.
4: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
2: De fet, el 84% dels documents registrats a Catalunya el 2025 es van formalitzar davant de professionals sanitaris. La resta es van fer majoritàriament davant de notari o amb tres testimonis. El document de voluntats anticipades permet deixar per escrit els valors, preferències i instruccions sobre l'atenció sanitària que es vol rebre en el futur i també designar una persona que faci de representant si no es poden expressar les pròpies decisions. A Sant Cugat l'increment més important, però, es va produir el 2024, quan els registres pràcticament es van duplicar, van passar de 387 a 748. DMD recorda més que el document es pot modificar en qualsevol moment mentre es mantinguin les facultats per fer-ho.

0: I el Festival Nacional de Poesia arriba aquest octubre a la 26a edició amb més de 20 propostes i una trentena de poetes de diferents punts del territori català.
1: El programa combinarà recitals, espectacles, concerts i converses i tindrà com a eixos dos aniversaris, el centenari del naixement de Blai Bonet i els 50 anys de la mort de Clementina Arderiu. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, explica quin és un dels objectius d'aquesta edició.
2: El que volem fer arribar a la gent és aquest diàleg entre els grans noms de la tradició, de poetes doncs, tradicionals, i les veus contemporànies. No? Llavors aquí trobarem doncs, el Blai Bonet, Joan Alcover, Clementina Arderiu o Josep Verdaguer, però també amb una generació de poetes que estan construint la literatura catalana del segle XXI.
1: Mallorca tindrà un protagonisme especial amb la poesia de Blai Bonet i Joan Alcover i la participació de Biel Mesquida, Premi d'Honor de

Lletres de les Lletres Catalanes. Precisament, l'espectacle inaugural el 14 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau estarà dedicat a Blai Bonet, amb les veus de Sílvia Bel, Mercè Sampietro, Toni Gomila i Jaume Madaula, i música de Marc Grimal i Carles Medina. El festival també proposa reflexionar sobre quin és i quin serà el cànon de la poesia catalana amb el cicle Fites del Segle, i recuperarà la figura de Clementina Arderiu en una trobada entre Maria Callís i Blanca Llum Vidal. Entre les propostes contemporànies hi ha també Eduard Olesti, guanyador del Premi de Poesia a Sant Cugat, a la memòria de Gabriel Ferrater, que presentarà el seu llibre Schubert va morir de sífilis el 29 d'octubre. La poesia completarà la seva programació amb concerts de Lídia Pujol i la música, completarà aquesta programació amb concerts de Lídia Pujol i el duet Alosa, i el festival es tancarà amb Groc, un recital a partir del Quadern Groc de Feliu Formosa. A més, l'Arxiu Nacional i la Biblioteca Gabriel Ferrater acolliran exposicions dedicades a Clementina Arderiu i Blai Bonet.

0: I en clau esportiva, l'Ajuntament ha congelat l'execució de l'expedient que afectava el camp de vol de Can Graells i estudia ara una alternativa per regularitzar les instal·lacions del Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat.
1: El club havia presentat un projecte d'actuació específica, un PAE, després que el mateix consistori l'indiqués aquesta via per intentar legalitzar les instal·lacions. L'entitat hi va invertir uns 10.000 euros, però l'Ajuntament finalment va inadmetre el projecte. El president del club, Xavier Torrades, qüestiona aquesta situació.
2: No entenem que com una cosa que ens van dir ells que teníem que fer, que era el pla d'actuació específica, que ens ha costat 10.000 euros, doncs ara ens diguin que això no serveix, tot i que disciplina urbanística ens ha assegurat i ens ha demanat disculpes reiteradament pel fet de que van ser ells qui ens van dir que féssim aquest pla d'actuació específica.
1: Ara Urbanisme estudia altres opcions, ja que la solució plantejada inicialment, un pla especial, hauria d'afectar un àmbit d'unes 10 hectàrees. Mentrestant, el camp de vol només pot ser utilitzat pels socis. Això ha obligat a ajornar activitats de formació amb la policia local i el SEM, així com activitats educatives amb instituts de la ciutat. El club, que compta amb uns 130 socis, espera ara que l'Ajuntament determini quina via permet mantenir i regularitzar l'activitat a Can Graells.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest dijous. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia, un temps que s'ha d'anar regirant amb el pas de les hores a les comarques metropolitanes i, de fet, amb alguns moments de pluja que ja estem tenint en aquests instants, sobretot al Baix Montseny, a l'Alt Maresme, ja algun ruixat fins i tot que es desplaça més cap al nord, cap a la selva. Però, en general, aquest matí hem despertat amb aquests núvols més abundants, hi ha alguna boira i tot, per exemple, a les valls de més a l'interior del Vallès. I compta al voltant d'aquest migdia, perquè de cop i volta es formaran tempestes fortes a l'Alt Penedès, també en alguns racons del Garraf, al voltant de Montserrat. És molt probable que al llarg de les primeres hores de la tarda, 3, 4, 5 de la tarda, hi hagi algunes tempestes a la resta de contrades metropolitanes, sobretot quan més a tocar del Llobregat i del Penedès, i en canvi moltes més estones de sol a l'Alt Maresme, per exemple, arran de mar. Temperatura xafogosa. Avui, malgrat els núvols, no baixarà gaire aquesta temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: I després de la... I fins aquí l'informatiu migdia, volíem dir. La informació torna de cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment les xarxes @cugatmedia i al portal www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I després de la publicitat del Faves Contades, parlarem de què pot suposar en plana cultural l'obertura del Teatre de la Unió. I tot seguit parlarem dels riscos de tornar a fer activitat física intensament després d'una parada d'activitat de llarga durada sense precaucions. No us ho perdeu.
3: Faves Contades.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
7: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Mèdia reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
6: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
8: Amb el patrocini de Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
7: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
9: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
10: Pues la cosa és així. Verà.
11: Es impresionante.
12: Me encanta, me encanta.
13: Mola.
14: Me gusta como suena.
15: ¡Qué bonito!
9: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
16: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
17: Braseria La Bolera.
18: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
17: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
18: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
17: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
18: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
17: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
13: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
13: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
15: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat.
19: Les dones i les tenien pitjor.
20: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
21: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
22: Españoles. Franco ha muerto.
23: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
24: La música descriu el territori.
25: La paraula descriu la música.
24: Música i paraula.
25: Paraula i territori.
24: A través dels instruments de cobla,
25: les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
26: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
27: Ràdio Sant Cugat.
28: Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: Durant més de 15 anys, el projecte de recuperació del Teatre de la Unió ha estat una de les grans assignatures pendents de la cultura santcugatenca. Ara, la ciutat és a les portes de recuperar un espai que aspira a convertir-se en un nou pol d'arts escèniques, amb una sala flexible, una graderia retràctil i un model de programació que vol combinar propostes professionals i també d'amateurs. Però més enllà de l'edifici, la gran pregunta és què pot arribar a significar aquest equipament per a Sant Cugat? Quin tipus d'espectacles hi podran tenir cabuda? A quins teatres del país es pot assemblar? Pot convertir-se en un laboratori de creació, un espai de proximitat per a companyies locals o un complement natural del teatre auditori? I, en definitiva, quines oportunitats genera per al futur cultural de la ciutat? Per analitzar aquesta qüestió, per respondre a aquestes preguntes i per reflexionar sobre tot plegat, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Dolors Vilarassau, dramaturga, directora de teatre i activista cultural. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'Eduard Gené, crític d'Arts Escèniques. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: A l'altre costat i connectada a través de la pantalla, en aquest cas, la Maria Cusó, cap de cultura de RAC1. Molt bon dia, Maria.
3: Hola, molt bon dia.
0: I a l'espera que entri per la porta d'aquí uns instants el Xavier Fornells, director de projectes culturals de l'Ajuntament. Per començar, 15 anys, eh? 15 anys sense aquesta sala de teatre. Què creieu que hi guanya Sant Cugat amb l'obertura del, per dir-li d'alguna manera, fent el seminari amb el Camp Nou, no?, amb el nou Teatre de la Unió?
2: Dolors, primer...
1: Home, guanya molt. Fa com a mínim 15 anys que pràcticament no hi ha un espai teatral pròpiament a la ciutat. Bueno, hi ha alguns altres teatres com Mirasol, però vull dir que tota la gent que fem teatre aquí a Sant Cugat està orfa d'espai. Orfa d'espai per representar i molt orfa d'espai per produir i per assajar, per exemple. I aquest teatre, doncs, és una mica el... vull dir, és el recurs, doncs, per poder, perquè això es pugui fer, no? Perquè tinguem com una mica una casa, no? A on anar, que penso que una mica ha de ser això, no? Una casa a on la gent que treballa en aquesta ciutat, doncs, pugui realment presentar-hi espectacles amb la dignitat que es mereix, doncs, un teatre amb totes les condicions, no? I a més també el format també ajuda. Vull dir, per exemple, doncs tots sabem que hi ha aquest teatre auditori, però clar, és un teatre que per 800 o de vegades quasi fins a 900 localitats que dona cabuda a molts espectacles. Per exemple, ara hem vist tres monòlegs que haguessin sigut perfectament espectacles adequadíssims per fer en el Teatre de la Unió si aquest hagués estat en funcionament, no? Vull dir que aquest teatre de mitjà format que representarà la Unió és un lloc ideal per fer teatre. Aquest mig format és el teatre, pràcticament. O sigui, perquè el teatre és, bàsicament, és proximitat, és la manera d'arribar a la gent, no? Tot l'altre ja són grans dimensions o... Bueno, a veure, perquè, clar, tu dius, es posarà en funcionament, però en l'últim moment ens arriba la notícia que després de 15 anys i que hi havia una certa programació inaugural, doncs que no funcionen les grades retràctils, no? Això és un complet desastre.
0: Eduard, què suposarà aquesta reestrenada, no?, després de 15 anys, aquest nou Teatre de la Unió?
2: Jo penso que el Teatre de la Unió... sigui quin sigui el seu plantejament des del punt de vista, diguéssim, administratiu, és imprescindible. No el Teatre de la Unió, un teatre, com deia la Dolors, de petit format o de mig format, que a més, amb les característiques aquestes, si funcionen aquestes plaques, doncs servirà per fer un teatre a la italiana, servirà per fer un teatre central, servirà per eliminar les grades i fer un concert amb la gent dreta, o sigui, pot servir per bé tot. Però és que, a més, passa una altra cosa, i és que aquest teatre hauria de ser, s'hauria de plantejar també com un espai per poder actuar, per poder treballar, per poder de forma regular fer-ho, les companyies amateurs de la ciutat, que n'hi ha moltes. Que n'hi ha moltes perquè, clar, en aquests moments estem pensant en 12 companyies que estan registrades a la taula del teatre, i resulta que només gairebé 3 o 4 poden fer una cosa regular al Teatre de Mirasol. El Teatre de Mirasol està on està. Vull dir que la gent hi va, vull anar-hi, o perquè viu al costat o perquè hi va en cotxe. Per tant, poder fer un teatre que estigui al centre de la ciutat, com estaria el Teatre de la Unió, com està el Teatre de la Unió, i que hi hagués una forma regular l'actuació de companyies amateurs, seria una de les facetes importants a considerar que tenia que fer teatre. Tal com s'està plantejant, jo veig que això no va per aquí.
0: Maria.
3: Clar, jo he de dir que de bones a primeres l'obertura d'un nou teatre sempre és una bona notícia, no? I més en els temps que corren, per tant, crec que s'ha de celebrar que s'obri una nova sala a Sant Cugat. També doblement alegria, perquè jo recordo, vaig tenir la sort de treballar en aquesta casa, Cugat.cat, en aquell moment Cugat.cat era Cugat Media fa anys, i ja era un tema, no?, que se'n parlava molt i que era un tema d'aquells que al carrer es xerrava molt, no?, el Teatre de la Unió, quan s'obrirà, tal, han passat 15 anys, ho has dit tu, per tant, han estat unes obres que han estat molt llargues i que ha estat un camí una mica pesarós en certs moments. Per tant, que s'arribi a un final d'unes obres per poder obrir el teatre, doncs fa, jo crec que doblement il·lusió per la ciutat. Ara bé, jo crec que és una sala que obre molts reptes i ara ho dèiem tant la Dolors com el... Bueno, que ho deien aquí a la taula, no? Com l'Eduard, que... Clar, Eduard, fa tant que no ens veiem ara al Teatre Auditori que ens hauríem de poder fer una abraçada i jo estic ara aquí ben lluny, eh?
2: Tornada a l'abraçada.
3: Que crec que és una sala que obre molts reptes, no? És a dir, la ciutat de Sant Cugat tradicionalment és una ciutat molt amant de les arts escèniques i això ho demostren les dades, no? Tant el que es programa al Teatre Auditori com a la xarxa de centres culturals polivalents sempre hi ha una molt bona resposta. És una ciutat que no només el consumeix, sinó que el crea el teatre i que hi ha molts grups aquí a la ciutat que estan molt implicats i, per tant, crec que la Unió arriba en aquest moment de dir, ostres, crec que la ciutat a nivell de programació té unes necessitats que han quedat paleses ara a la taula d'una sala més petita que la del Teatre Auditori, que permeti acollir muntatges que no necessitin una gran envergadura, que demanin i requereixin al públic més a prop, no? Estic pensant en equivalents aquí a la ciutat de Barcelona, com podrien ser l'Acadèmia, la Sala Atrium, una Villarroel, si molt m'estires, els Texas, que estan tirant molt bé, no? Aquestes sales que tenen una programació molt estable i amb entrades venudes, però que fan propostes que requereixen un format més petit, però alhora la Unió crec que també té aquest doble repte de poder ser un espai amb dignitat on les companyies de la ciutat puguin presentar els seus projectes i puguin fer-ho doncs, amb un equipament amb cara i ulls. I això jo crec que no és una tasca gens fàcil a l'hora de programar i crec que serà un dels reptes que tindrà aquesta nova sala.
0: Xavier, preguntava en aquesta primera intervenció que què hi guanya Sant Cugat, no?, amb aquesta nova sala de teatre, el Teatre La Unió, després de 15 anys.
4: Bé, guanya una altra vegada el teatre que ja tenia, però molt millorat, amb condicions que seran òptimes, diguéssim, per utilitzar un espai doncs, que s'havia fet molt, molt vell i que tocava refer-lo, i es va refer. Ha trigat molt tota aquesta història. És una història que gairebé ens en anem al 2010. Han passat molts anys. Però primer va ser rescatar una entitat que hagués desaparegut. I això ja va portar molt de temps, molta feina, molts enrenous, molts problemes, eh? Però al final es va aconseguir, no? L'altre va ser ja iniciar un procés de projecte d'obres que no era només el teatre, sinó crear un espai per l'entitat i refer tota la sala clave i, bueno, organitzar, diguéssim, tot aquell espai. Les obres es van fer, totes, i s'ha utilitzat en poques condicions la sala clave, perquè es va arreglar una miqueta tot el sistema tecnològic ja en aquest mandat, però hi ha un problema al mig, que és que quan acaben aquestes obres no es tira endavant l'escenotècnia. Es para, i ningú ha donat explicacions, ni sabem per què es va parar, ni ningú ho ha preguntat, i ara ens ho preguntem, no?, per què es van parar les obres. I això va retardar 4 anys més. I ara, quan s'arriba a les obres, es tiren endavant, pràcticament ja estàvem programant l'obertura i la primera programació, ens arriba aquesta notícia de que l'Agra Retràctil no va com havia d'anar, l'empresa i més de bé ens va demanar totes les disculpes del món i ens han demanat 2 mesos i una setmana més o menys Per tant, hem retardat tot el procés 2 mesos. O sigui, el retard d'aquesta obra és de 2 mesos. No? Ara, de tot el tema, amb la parada política, diguéssim, que és la més important, i que se'n parla poc, jo no he vist cap notícia d'això, doncs seria bo que en parléssim.
0: La Dolors apuntava al principi, no?, que hi havia un buit, d'alguna manera, entre una sala com el Teatre Auditori, per una capacitat per gairebé 900 persones, amb després les altres sales que tenien dimensions molt petites, com poden ser el Teatre de Mirasol. El Teatre de la Unió podrà salvar aquesta gran distància d'espectadors entre les sales petites que tenim i el Teatre Auditori? I què pot suposar això? Què podrà acollir que fins ara la ciutat no podia rebre?
1: Bueno, primer el que ha apuntat l'Eduard, vull dir, els grups de teatre de la ciutat, que jo discrepo una mica que quan es parla del teatre de la ciutat es parla de teatre amateur. En la ciutat hi ha teatre professional i hi ha molt bo, i molt bo. Hi ha gent que no treballem en l'aspecte amateur, sinó en l'aspecte professional. I aquesta gent, ni en la... Per exemple, ara, quan s'ha fet el teatre, s'ha fet una comissió artística, no s'ha tingut en compte. Sembla que l'únic teatre de Sant Cugat que existeixi sigui el teatre amateur. Penso que aquí hi ha propostes professionals que s'han fet des de Sant Cugat, però sembla que si es fan des de Sant Cugat, sembla que sigui provincial que es fa. Saps? Vull dir, immediatament està qualificat d'amateur. Quan es diu teatre local vol dir teatre amateur i provincià. I en canvi penso que hi ha gent entre, que amb molta modèstia m'hi considero, que actua professionalment i que pot donar un valor a la ciutat que de moment no, per exemple, en el Teatre de la Unió no s'ha valorat ni per construir el teatre ni quan s'ha fet aquesta comissió artística que no està reflexada, per exemple, pel lloc. O sigui, primer de tot, bueno, seria aportar, doncs, per a la gent que està treballant a la ciutat, aportar, doncs, aquest valor. Després també potser es poden programar fer una programació amb una mica més de risc que la que pot donar un teatre auditori. O sigui, un teatre auditori pot acollir 900 persones, per tant això vol dir un format que ha de poder omplir aquest teatre. I per exemple, ara hem vist una altra vegada, repeteixo, doncs, aquests 3 monòlegs, doncs, que, bueno, que han omplert i algun no ha pogut arribar, però només la sala platea. Perquè, i llavors el fet de que hi hagi un teatre per 300 o 400 persones pot que aquest tipus, un tipus d'espectacle d'una mica més de més risc, doncs que pugui ser interessant. També potser una programació per joves, perquè potser de vegades el teatre auditori queda molt amb una programació per un estàndard de gent, no? I amb tipus de teatre, doncs, més de teatre més físic o d'altres maneres que pugui acollir un públic més jove. No sé si m'estic extendent.
0: Sí, us demanaré unes intervencions una mica més breus, sí, perquè ens queden 12 minuts i m'agradaria abordar moltes qüestions. Parlem de la programació, Dolors, que justament ara apuntaves al tema. Quin tipus de programació hauria d'acollir aquest nou espai per situar possiblement Sant Cugat també en una altra posició en el panorama de les arts escèniques a Catalunya, si és que creieu que això és possible?
2: Perdó, diguem per si algú no ho sap, que efectivament quan es feia el auditori hi havia una sala B plantejada, que passa que després aquesta sala B es va veure que no es podia fer, i després en un programa al CECAT això va dir que sortiria i tampoc es va fer. Bueno, jo volia dir que un dels objectes que hi ha al Teatre Auditori, el Teatre de la Unió, és de tenir per finalitat la difusió artística amateur i professional, suport a la creació i a la formació escènica, que seria un dels objectes que es diu que haurien de tenir. I, per l'altra part, esdevenir un espai escènic referent en el mig format, al servei de la ciutat. O sigui, és un teatre pensat, sobretot per la ciutat, o hauria de ser-ho. El Teatre Auditori també ho és per la ciutat, evidentment, però que segons quins espectacles fan al Teatre Auditori venen gent de Barcelona, de Cerdanyola, de Rubí, de Terrassa, de Sabadell, etcètera, etcètera. Sobretot quan es fa un espectacle que no es fa a cap lloc més.
0: Maria, quin tipus de programació imagines, no?, si tinguessis un full en blanc que podria acollir el Teatre de la Unió?
3: Sí, jo sempre crec molt en els grisos i en la programació teatral també, no? És a dir, jo sí que crec que és una molt bona oportunitat que, com comentàvem abans, d'acollir aquests tipus d'espectacles de mig format que realment cal que funcionen millor a la taquilla i entre el públic i que fins ara Sant Cugat doncs, estava coixa, perquè com bé recordava ara l'Eduard, fa molt temps no, que s'havia parlat d'aquesta suposada sala B del Teatre Auditori que mai es va arribar a construir, i jo aquí sí que crec que a nivell tant del públic santcugatenc com de les ciutats properes que puguin venir a veure a Sant Cugat podria ser un punt de trobada, no? Una sala que no necessàriament estigui a Barcelona però que aculli muntatges d'aquestes característiques. Però sobretot trobo molt interessant això que apuntaves, Alba, de quin paper hauria de tenir, no?, per situar encara més Sant Cugat com a ciutat teatral dintre de l'ecosistema català, no? I en aquest punt sí que penso que si s'aposta per una programació valenta, ja sigui dels grups professionals i amateurs de la ciutat com de grups professionals de fora de la ciutat, però que sigui com un hub de creació, no?, de dir els muntatges que surten del Teatre de la Unió de Sant Cugat són espectacles que sabem que tenen un segell de qualitat en aquest mig format, no? I això s'aconsegueix tenint un programador valent, s'aconsegueix tenint amb una voluntat clara al darrere d'intentar apostar per la qualitat, no? I crec que això és un paper de prescriptor, no?, en certa manera, que estan començant a fer sales de petit mitjà format a diferents punts de Catalunya, i que crec que Sant Cugat té tots els elements perquè aquesta ho pugui ser, no? Només faltaria que s'enfoqui d'aquesta manera, però crec que jo sí que ho veig que es pugui convertir la ciutat en un pol, en un pols, no?, de referència dins de Catalunya.
0: Xavier.
4: Bé, no ens enganyem. Jo alguna vegada que m'han preguntat com veig el Teatre de la Unió, dic que és el Teatre del Poble, i aquesta és la definició, i em quedo aquí, no ha d'anar més enllà. Del poble vol dir de tot allò que és impossible per qüestions de funcionament i econòmiques en el Teatre Auditori, que és un teatre estrictament comercial, diguem. Aquí tenim tot el que és producció pròpia, diguem, que es faci a Sant Cugat i que passi els nivells per poder presentar-se. Hi haurà una miqueta de competició, suposo, però iran sortint tot de propostes locals. I potser arriscar més en producció externa que pugui venir, que evidentment no ompliria mai el Teatre Auditori, però pot tenir un públic perfectament, com aquests teatres que abans s'han esmentat, amb produccions més petites, de menys cost, i que ens permet fer, si la cosa va bé, un passe més o dos passes més. Vull dir que hem de pensar que aquí aquest tipus de teatre que no farà mai el Teatre Auditori l'hem de poder tenir també. O sigui, són aquests dos elements. I si, no sé si us heu fixat en aquesta fase que encara no funciona el teatre, s'han anat preparant moltes coses a través de la Unió com a entitat i de l'Ajuntament, d'experiments, de moltes proves que s'han fet de creació de creadors que han aparegut, se'ls ha cridat, s'han ajuntat amb els d'aquí, i en aquest esperit d'experimentar, doncs aquest és un dels camins.
0: Has obert dos melons, de fet, que volia abordar. Un és si hi ha altres sales a la resta del país que ens puguin servir de mirall d'alguna manera, que funcionin bé i que ens puguin servir per emmirallar-nos a l'hora de fer la programació del Teatre de la Unió. I després passem a l'altre meló, si és que ha de ser un espai només d'exhibició o també de creació, però anem
1: de
0: per ordre.
1: De producció, sí.
0: Si voleu, exacte.
4: No sé.
0: Hi ha alguna sala que et vingui al cap de dir, ostres, podria ser...
4: Penso en Girona, que ho conec una miqueta més, doncs hi ha el teatre més important, però després hi ha el de Sau, que funciona perfectament i que té un festival.
2: No, el fenomen temporada alta és un fenomen que és increïble. O sigui, sí. Pensant en que durant dos mesos i mig, pràcticament, es fan estrenes, no només nacionals, catalanes, sinó també les franceses, italianes, etc. I per altra banda, que es fa començar precisament allà, presentar precisament allà, doncs un tipus d'obres que després aniran girant per tot arreu.
1: Però pràcticament estrenen.
2: Exactament.
1: Pràcticament estrenen el que després es veu a Barcelona.
2: Hi ha un teatre amb aquest que és el Cursal de Manresa. El Cursal de Manresa, cada dijous, hi ha una companyia, en aquest cas d'amateur, que fa la seva obra. No només de Manresa, de tota la comarca. O sigui que la programació del teatre és pràcticament molt similar a la d'aquí, perquè moltes de les obres que venen aquí passen pel Cursal de Manresa, i en allò que es va fer dels cinc teatres amics...
4: I l'Atlàstida.
2: Que tenia que fer una producció, se'n va fer una sola de producció, no se'n va fer cap més, i tenien que ser un grup de teatres que s'unissin per poder fer els teatres amics, que tenien el mateix concepte. Jo, abans de dir altra cosa més, i deixar... Vull recordar una cosa. Al Teatre Litoria s'han vist coses al·lucinants, és excepcional, amb 33 anys. Coses fantàstiques, molt bones, que ningú es podia esperar que es fessin a Sant Cugat, quan Sant Cugat tenia 40.000 habitants. No compta a punt de 100.000. I aquest canvi de cada habitants de 40 fins 50, 60 i 100.000 no està compensat amb el nombre de llocs per poder fer arts escèniques. Qualsevol tipus d'arts escèniques.
0: Maria, tu parlaves de la Texas, de l'Atrium. Tu que corres teatres del país, n'hi ha algun que tu creus que podria servir de referent per al Teatre de la Unió?
3: Sí, ara feien referència, no?, a la Mirona de Sal i el seu paper dins la temporada alta. Pensar també en la Sala Trono, no?, de Tarragona. És a dir, jo crec que hi ha diverses sales escampades arreu del país que tenen una mica aquest model, i sobretot l'envergadura, perquè al final el model l'acabarà imprimint el caràcter de la ciutat i el que se'n vulgui fer des de Sant Cugat, però sempre amb la limitació o amb l'oportunitat, depèn de com es vegi, del que és l'aforament. I és, en aquest cas, és el que estem parlant tota l'estona, no?, del Teatre de la Unió i del tipus de format que permet.
0: Dolors.
1: Bueno, jo penso que Sant Cugat ha tingut sempre l'oportunitat amb la gent que es dedica en el món teatral, amb la gent que viu a nivell professional, amb l'arrelament que té tot el tema d'arts escèniques, té més un perfil com el que comentàveu de Girona, de temporada alta, que podria ser una ciutat al voltant de les arts escèniques. Però clar, aquestes ciutats tenen molts espais, no només el Teatre de la Unió, sinó molts espais a on representar escènicament. I sobretot una cosa que jo ja he deixat de dir, però que sempre he reivindicat, que és un centre de producció. I continuarem tenint un Teatre de la Unió, però continuem no tenint un centre de producció. Què passa? Doncs que un centre de producció és més car, perquè vol dir que has d'ajudar la gent a pujar els espectacles, no solament exhibir-los. O sigui, continuarem tenint uns espais d'exhibició, en aquest cas molt important, com el Teatre de la Unió i el Teatre Auditori, però quedem igualment coixos, penso, o bastant coixos amb el tema de producció. Però ja, bueno, aquest tema jo ja l'he donat per tancat, perquè recordo molt temps de la meva vida fent articles cada vegada dient el mateix, no? I sempre hi ha hagut una mena de sordesa respecte a això, no?
0: Breument, perquè
4: aquests petits projectes que em feia referència, sí, són una miqueta d'embrió d'això, eh? Perquè allà s'ha experimentat...
0: S'ha fet un centre de creació a l'Unió.
4: No, no s'ha creat el centre, però s'està fent una producció experimental amb gent de fora i gent d'aquí, i fent petites coses que ho estan fent en els passadissos, a la sala de dalt, a baix, a una cantonada, vull dir, ho han vist a diversos llocs. Jo he intentat anar a tots els que he pogut, i penso que això podria ser l'embrió.
0: És una oportunitat, també, sí, perquè sigui un espai de residències, d'assajos, de laboratori de creació,
1: clar,
0: aquesta nova sala de teatre. Maria.
1: Sí, després... Va, perdó.
3: No, no, fes-te estirar.
1: És que dic Maria Dolors.
0: Ai, carai.
1: Segons la meva mare.
0: Digues, Dolors.
1: Ara sóc jo.
0: Ara sí.
1: Tera, no sé on estava.
0: Sí, ha de ser aquest espai de residències, d'assajos, de pol de creació, també.
1: Sí, Pere, però no sé què...
0: Hem perdut el fil.
3: Jo penso que sí, eh?
1: No, sí, de donar també una mica de veu en els creadors. Al final, els que fan el teatre no són els que fan teatre, els que programen teatre, sinó que són la gent que ho fa. I llavors donar una mica més de veu en els creadors en si, tant en la programació, amb tota una sèrie, amb les consultes, amb tota una sèrie de coses. Vull dir, sembla que la gent que crea no, bueno, és una mica el que deia abans, no? Tinc aquesta impressió que no es pregunta mai, o no sé, o no es vol escoltar, no sé.
0: Creieu que un equipament així pot generar també ser un pol per a nou públic d'arts escèniques a les ciutats? Al principi, no sé si era la Dolors o l'Eduard que deia, no? També un espai per al públic més jove. O la Maria, ara no recordo qui deia. Serà un nou espai, una nova oportunitat perquè hi ha nous adeptes.
2: A més, ho hem dit, els tres.
3: Sí, anava a dir, crec que hi ha unanimitat aquí, eh?
2: Clar. No, i és veritat, perquè, en definitiva, el Teatre Auditori, el que li ha passat, és normal, té 33 anys, al setembre, el dia 25, va complir els 33 anys, i és natural, es va crear un públic que pugui anar augmentant i s'ha fet gran. Això és normal. Tot i amb això, que jo aquí vaig sempre, veig molta gent jove, segons quin espectacle, eh? Els tres monòlegs que han fet ara estava ple de gent jove. Dansa porta moltíssima gent jove.
0: O sigui, tot cas, no. Hem estat parlant molt de teatre, però aquest espai permetrà també acollir és dansa, clar, sí. Concerts,
2: és que parlem
0: perquè
2: de tot.
0: És un espai polivalent.
2: És que parlem de tot. Un dels temes de la Unió, aquí diu, promoure la producció local posant en valor el talent creatiu de la ciutat, oferint recursos per facilitar el seu desenvolupament. Més clar, no? Més clar, impossible. O sigui, això és el que es diu que es volia fer. I teòricament aquesta comissió ha de fer una mica això. És a dir, veure qui és que hi ha que està presentant o està volent fer algun tipus de producció i donar-li els mitjans i l'espai per poder-ho fer.
0: Si fem un exercici allò de mirar a llarg termini i poguéssim veure la Unió d'aquí 5 anys al Teatre de la Unió, què us imagineu que és, quina programació hi veieu i quin canvi creieu que pot aportar les arts escèniques de la ciutat i a la cultura en general, esclar?
2: Mira, jo d'entrada el que demano és que ho pugui veure inaugurat. Que arribi a temps a veure-ho inaugurat, perquè em van passant d'aquest 2010 fins al 2026, m'han passat 16 anys, i com és natural, doncs a mi si em passen 16 anys més ho tinc bastant fotut. Bé, a part d'aquesta conya, la veritat és que jo penso que el Teatre de la Unió ha de ser un teatre que realment tingui creació pròpia, que doni suport i que a la vegada tingui, pugui portar, fer una programació d'espectacles que s'han fet arreu, no passa res. Però bàsicament ha de ser això, perquè si no, quin sentit té?
0: Xavier.
4: No, jo, tot el que dius, estic totalment d'acord. He participat en la redacció de tot això que estàs llegint, no només amb això, sinó amb tot el procés, i marxant emprenyat de Sant Cugat perquè no es feien les coses i me'n vaig anar. I si és de simple, perquè es para, perquè jo no ho entenc. O sigui, com es pot llançar tota una feina, que és una embranzida enorme, que sortíem d'un pou enorme que no ens podem ni imaginar ni volem saber, i tot de cop passen el temps que passa, no? I bueno, i ara espero que, bueno, per Nadal, bueno, volíem obrir abans, pues el tinguem, i després haurem de tenir paciència de veure com va evolucionant i com emergeix tot això d'aquest paper. Del paper es passa a persones que pensen, que proposen, i aquí pues tenim els resultats. I ara aquí del paper s'ha de passar el humà, no? Evidentment aquí ha participat molta gent escrivint això, però jo crec que és el llibre a seguir, i ja està tot, bueno, has citat dos o tres instants, diguéssim, on es parla de com ha anat tot plegat.
0: Creieu que serà un creixement, en tot cas, no? Que començarà a poc i que veurem consolidar el model de programació que tindrà la Unió a poc amb els anys?
4: Un o dos anys.
2: M'agradaria que fos així.
0: Maria, com t'imagines tu aquesta Unió d'aquí 5 anys? Esperem veure-te la inauguració, de tornada a Sant Cugat, eh? Però d'aquí a 5 anys, quan en parlis, no? Què t'imagines del Teatre de la Unió?
3: Mira, jo agafo una mica el guat del que deia l'Eduard, no? Jo també penso que el millor que li pot passar a la Unió és començar a caminar ja, perquè ja portem un retard considerable, i més enllà de la broma que feia ell, jo crec que també és important per la ciutat que comenci a caminar. I un cop comenci a caminar, hi ha aquest pàlpito, no? Dit en català incorrecte, de la ciutat, i aquest batec que té ganes de donar-li ús a la Unió. I aquesta tertúlia és un gran exemple, no? És a dir, han sortit moltes necessitats o desitjos de cara en aquest equipament, i per tant crec que és el millor punt de partida. És el que dèiem ara, jo crec que la Unió ara mateix no ens podem imaginar com serà. D'aquí 5 anys, jo sí que m'imagino una sala que pugui absorbir una miqueta aquests desitjos diversos, però alhora coincidents que hem anat posant sobre la taula. No? Jo m'imagino que serà una sala que serà un punt de creació en el país d'aquests espectacles de mig format. Un lloc també on es rebin aquests espectacles que cada cop tenen més sortida. I també un espai que la ciutat es pugui sentir seu, no? Que crec que aquesta és la gran barrera, no? I un dels grans reptes que tindrà aquesta programació, que la ciutat se senti que aquest equipament és seu i que no sigui simplement un aparador, i s'ha dit en aquesta tertúlia, no? Per formats que venen de fora, sinó que també es pugui dir la seva des dels grups de teatre de la ciutat. Però penso que té els elements per ser-ho. Vull dir que crec que no estem fent una carta als Reis allò, no?, desitjant coses impossibles, sinó simplement és una qüestió d'encaix, però jo m'imagino una Unió plena, sobretot, un teatre de la Unió amb les cadires plenes.
0: Doncs hem fet una mica el que ens agradaria, que fos aquest Teatre de la Unió, que ben aviat veurem oberta, amb el primer espectacle, a més, que jo crec que és una declaració d'intencions, el gran càsting, que aboca el primer a Terra Baixa d'Àngel Guimerà, que va ser el primer espectacle que es va fer al Teatre de la Unió i que en aquest cas estarà dirigida pel dramaturg i director Roger Bernat i que serà una proposta participativa. Esperem que aquesta declaració d'intencions, jo crec, d'aquesta primera obra segueixi endavant i que veure si aquests, no diria desitjos, perquè els desitjos no venen amb feina al darrere, no? Sinó aquestes voluntats que s'han posat sobre la taula es compleixin i que ens puguem trobar aquestes mateixes persones en aquesta taula d'aquí 5 anys i puguem passar llista d'allò que s'ha fet, que no s'ha fet i què és el Teatre de la Unió.
4: Jo sóc el primer que espero que comenci, perquè
0: vinga,
4: porto tants anys darrere d'això i tants...
0: Bueno, farem una copa de cava,
4: sí,
0: com a mínim.
4: O més d'una.
0: Xavier Maria...
3: Traiem agenda i d'aquí 5 anys ens veiem.
0: I tant. Xavier Maria, Eduard i Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
3: A vosaltres.
5: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
9: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
10: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
9: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
1: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Amb l'arribada de la tardor, moltes persones recuperen els hàbits i les activitats que havien deixat una mica aparcades durant les vacances. També és el moment en què els gimnasos, els clubs esportius i les instal·lacions esportives tornen a omplir-se de gent amb ganes de posar-se en forma. Però reprendre l'activitat física de manera brusca després de setmanes de menys exercicis pot comportar riscos i lesions. Per parlar de quines són les patologies més freqüents en aquesta època de l'any, com prevenir-les i quins consells hauríem de seguir abans de tornar a entrenar, avui ens acompanya el doctor Antonio Morell, és el cap del Servei de Medicina i Traumatologia Esportiva de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doctor Mora, setembre i octubre, els que van un xic més tard, són mesos especialment complicats per als serveis de traumatologia esportiva?
1: Sí. Bueno, de fet, pels serveis de traumatologia esportiva i de medicina esportiva sobrecarreguen ja els mesos de les pretemporades dels clubs, que comencen, els de futbol comencen abans, després ve el bàsquet i altres esports, però des de mitjans de juliol ja comencem a tindre feina i són sobrecargues típiques de començament de temporada, lesions molt, molt freqüents, i després, com tu molt bé dius, en quan comencem l'activitat, diguéssim, escolar, que comencen tots els petits a fer aquests esports que fan de forma lògicament formativa i amateur, pues apareixen moltes lesions. I també per les persones que són més grans i que tornen amb algun quilet de més o alguna coseta d'aquestes que passa durant l'estiu, pues es volen tornar a posar en forma molt ràpid i de vegades aquesta velocitat no és la millor companya.
0: Quan tornem després de fer esport al cap d'unes setmanes de pausa, per dir-ho d'alguna manera, què és el que més sovint ens passa factura? Quines són aquelles lesions o les molèsties que habitualment veieu a consultar?
1: Les que més veiem són sobrecàrregues musculars. Sobrecàrregues musculars, inflamació de tendons, de lligaments, que alguns havien tingut alguna lesió, altres que no havien tingut, però sempre l'efecte més negatiu en aquest sentit és el iniciar l'activitat amb pressa. No? Tothom vol estar recuperant la forma que tenia o la que li agradaria tindre de seguida. I aquesta velocitat inexorablement fa que el cos treballa d'una forma sobtada i forçada. I això no acaba quasi mai bé.
0: No, la paciència al final és una virtut en molts aspectes
1: sempre,
0: de la vida.
1: Sempre.
0: Oi? Per tant, crec que preveient la resposta, entenem que hi ha moltes diferències després de posar-nos a practicar esport, després d'un mes de no haver fet res, a l'haver mantingut d'alguna manera, tot i que probablement no podem mantenir la rutina esportiva que fem durant l'any, però sí que mantenir-nos actius.
1: Sí, es nota moltíssim. Totes aquelles persones, jo te les dividiria en dos, no? Aquells que habitualment fan una pràctica esportiva que no podríem dir... Hi haurien els professionals, que seria una altra història, i després la gent normal, no? Diguéssim, la gent convencional de carrer. El que ja té una rutina establerta de forma habitual i té una metòdica feta, les dificultats són molt, molt més petites. Per què? Perquè normalment a l'estiu tampoc passen activitat zero i fan el que tu estàs dient, no? Potser no fan la mateixa activitat que feien, no tenen la rutina d'anar al gimnàs que tenien, però sí pues, que... van a jugar a tennis, van a fer qualsevol tipus d'esports, van en bicicleta, no deixen l'activitat ni cardiovascularment ni muscularment. Amb la qual cosa, quan tornen, estan força millor que aquells que passen d'activitat a sedentarisme màxim. No? Llavors, aquests són els que reben més. Però sí és cert que es nota una diferència molt gran en els que fan un petit manteniment d'estiu, per dir-ho d'alguna manera, lúdic, però que els ajuda molt.
0: Ens ho comentava al principi, eh? Un dels errors més habituals és això de deixem el gimnàs a 31 d'agost o potser abans i arribem l'1 de setembre i agafem les mateixes peses, volem fer els mateixos quilòmetres a la cinta o volem jugar al pàdel igual que ho fèiem abans. I aquí,
1: exacte.
0: Aquí és on passa factura.
1: Efectivament, aquí és on passa factura. Si estàs treballant amb una càrrega... No, és que jo faig cul de bíceps amb 50 quilos, que és una bestiesa, però hi ha gent que ho fa. I dius, no pots tornar amb el mateix pes. Has d'agafar pesos gradualment progressius perquè el teu sistema musculoesquelètic s'acopli a aquesta evolució. O sigui, tot al final, tu ja és molt bé, no? La paciència és una virtut, no? I aquí la prudència i el seny, que a vegades no es tenen, perquè venim amb una falera de... Ja, aquesta immediatesa és la que ens perd. I llavors, quan algú fa aquests excessos, apareixen lesions sobtades que no havien tingut mai i que surten sempre, i aquesta època és l'època predilecte d'aquest tipus de lesions.
0: Com hauríem de fer per fer-ho bé, aquesta tornada a la rutina esportiva? Què hauríem de tenir en compte? Quina seria la recepta, per dir-ho d'alguna manera?
1: La recepta seria, primer de tot, marcar-se una rutina progressiva, marcar un, tornar amb l'activitat, si era una activitat amateur, amb un parell de setmanes, anar agafant una miqueta més de càrregues, una miqueta més de treball, tant cardiovascular com, si ara que està tan de moda, els treballs de força, que no, que tothom hem de fer força, hem de fer força. Ara tothom ha descobert que s'ha de fer força. Bueno, i, sobretot, fer una cosa que gairebé no fa ningú, o molt poca gent, els que en saben molt sí que ho fan, que és escalfar bé, estirar, i això li costa molt. Tothom parla de la força, i jo avui voldria marcar una pauta que nosaltres treballem molt amb l'hospital, al nostre servei, que és el més important, i no només pels nens, sinó sobretot els nens perquè l'assoleixin i ho incorporin com una rutina. I amb els adults, conforme ens hem fent més grans, és més necessari l'elongació i la flexibilitat que no pas tanta força. Diguéssim que és molt millor fer molts estiraments i escalfar molt bé que arrencar agafant pesos forts. I això és molt important.
0: Jo et volia preguntar justament per a l'escalfament, no? Quin paper, quina importància tenia en un moment que vostè ho deia, en alguna manera, ara tothom fa força. És veritat que han sortit gurus per tot arreu, no? Obrim les xarxes socials i sembla que tothom ara sigui un expert en exercici físic i en donar consells. I bé, a vegades cal prendre les coses amb pinces i preguntar directament als professionals. I avui que en tenim l'oportunitat, doncs ho volem fer, no? Com ha de ser un escalfament com Déu mana, per entendre'ns? Mira, i qui l'ha de fer, si és que hi ha algú que no?
1: Sí. Jo et diria que, primer de tot, tothom. I a més gran sigui la persona, més importància té. És més, els asiàtics, que són uns mestres en aquest tipus de pràctica, sempre diuen que el més important és estirar, controlar la respiració, coordinar els moviments. I fixa't que estem parlant d'harmonia, no? En definitiva, un concepte molt oriental.
0: Ens ve la gent gran fent tai chi als parcs,
1: exacte,
0: per exemple,
1: la gent gran fent
0: no?
1: tai chi. No hauràs vist mai gent fent tai chi amb lesions. Per què? Pues perquè estan molt mentalitzats que la limitació de la mobilitat i la qualitat de vida que aquesta t'aporta es fonamenta amb la plasticitat i la capacitat per poder bellugar-te amb comoditat. I aquesta capacitat te la dona els estiraments. Abans de començar una rutina, en contra del que diran, segur que si em senten molts preparadors físics diran que m'he begut l'enteniment, però jo no sé si me l'he begut o no, crec que no, però sí que com que estic dedicat a una especialitat que reparem les lesions que es produeixen, és el termòmetre més evident. Llavors, el primer de tot, escalfar, estirar bé, però l'escalfament té que passar per un estirament. Prèviament, el cos, quan t'aixeques, nosaltres, els que ens dediquem a tot això, posem moltes vegades els exemples de l'anatomia comparada amb els animals. Tu has vist alguna vegada un gat o un gos que es despertin i no facin el primer de tot, que fan? Estirar-se.
0: Sí, senyor.
1: En canvi, nosaltres, el primer de tot, què fem? Tocar el despertador.
0: Corre.
1: I corre. A gran error, no?
0: Quines són les lesions que ens poden portar, precisament, no fer aquests estiraments que són necessaris per a tothom?
1: Pues és molt fàcil. El múscul, tornant a l'exemple de la zona, el múscul està adormit. O sigui, el múscul ve de reposar. I si has tingut un son reparador i has pogut dormir les hores que toquen, que no sempre passa, i més quan tornes a l'activitat, perquè tu és l'activitat esportiva, però tornes a l'activitat professional. O sigui, és tot un pack, no? Llavors, quan tu agafes i comences d'una forma molt sobtada, el que passa és que passes aquest múscul d'una inactivitat i un relax màxim a demanar-li sol·licituds mecàniques immediates. O sigui, hi ha gent que es lesiona al quarto de bany. No perquè caiguin, no. És que es lesionen perquè fan un gest que, sobtat,

0: La meva primera activitat, com fem tots, normalment la gent s'aixeca, va al quarto de bany, fa les seves necessitats i estirar és la primera activitat que tindríem que fer.
1: Quants minuts li hauríem de dedicar a aquests estiraments al matí?
0: Molt pocs. Molt pocs. És identificar els grups musculars més importants, de tren inferior i de tren superior, i fer quatre estiraments, que els tindríem que tornar a fer a la nit abans de ficar-nos al llit. I això et dona una flexibilitat i una elasticitat que trenca molts mites, no? Per exemple, tothom diu, és que aquest té els isquiotibials curts. No existeixen els isquiotibials curts. Això és una cosa molt, amb molta controvèrsia, molt debat, però no, els isquiotibials s'escorcen perquè tu mai els has allongat. Per això és tan important, i seria molt important també, que des del punt de vista d'educació física, l'educació física a les escoles, de veritat, fos educació física. No aquella assignatura que tots hem dit, aquella és com una Maria d'aquelles que ningú li fa cas. I també moltes vegades no li fas cas perquè el contingut que t'aporta és molt baix per no dir-te que nul. Hi ha un senyor o una senyora que fa fer als nens una sèrie de moviments i d'exercicis, però la pregunta que jo li faig a molts dels nens, perquè venen molts nens a l'hospital, que venen, lògicament, amb lesions, i el primer que els hi pregunto és, escolta, tu saps com tens que fer aquest exercici perquè aquest múscul no es carregui? No. Primer, no saben quins són els músculs. Ningú els hi ha explicat. Jo crec que es tindria que... O sigui, jo tinc dues especialitats, una és cirurgia ortopèdica i traumatologia, i l'altra és medicina de l'educació física, i l'esport és el nom de l'especialitat. Llavors, sempre trobem a faltar que a les escoles es perdi, i ho dic així, i no vull que ningú de cap escola s'ofengui...
1: S'inverteixi
0: en educar, explicar-los. O sigui, si ara potser féssim una enquesta a tots els pares que ens poden escoltar, escolta, tu què t'agradaria que li fessin els teus fills a la hora que dediquen a aquesta activitat? Jo signaria, sense dubte, que els expliquessin com conèixer el seu cos, quins són més o menys els músculs més importants, tampoc cal que els donin una classe d'anatomia, però explicar-li què és important per bellugar-se bé i no tindre molèsties, i que pugui identificar que aprenguin com han de fer abdominals, com han de fer coses que després es veuran al llarg de la seva vida influenciades per diferents preparadors físics, entrenadors o gurus, com tu deies molt bé, que senten càtedra, s'ha de fer això, no? Avui en dia estem veient activitats físiques tremendament agressives, que no tothom pot fer. No tothom pot fer crossfit.
1: O el Hyrox.
0: Per exemple. No? I no tothom pot fer un Ironman. No estem prou... O sigui, no es pot passar de 0 a 100. Jo tinc gent que em ve a una determinada edat i m'expliquen que estic preparant una marató o una mitja marató. I la primera pregunta és, està vostè assessorat per algú? Té un entrenador? Has cercat bé qui és el que t'ha de portar per aquest camí? O, bueno, això, aquí entrem en un capítol molt, molt curiós, que és que les IAs han entrat també a ser entrenadors.
1: Uh-huh. O sigui, les aplicacions...
0: Com he mirat el xat GPT, dius, escolta'm, para, com que tu has mirat el xat GPT? Sí, m'ho he mirat el xat GPT, clar, m'he dit això, però clar, l'altre dia estava fent aquesta distància, tal com m'havia dit el xat GPT, i tens davant una persona que t'està fent un discurs basat en una intel·ligència artificial. Tots sabem que si no li dones exactament bé les dades que tu necessites, et contestarà allò que s'aproximi més a el que tu li estàs demanant, no necessàriament el més bo.
1: I el que vols sentir, probablement.
0: Correcte. Home, és molt més recomanable que vinguin a serveis mèdics i preguntin abans de fer segons quines coses. Fins i tot, jo diria que seria molt interessant fer aquesta medicina preventiva de les lesions abans de que tinguem que curar tantes lesions.
1: Fet aquesta crida, aquesta educació en activitat esportiva tan necessària, hem parlat dels estiraments. Hi ha l'altra part de l'activitat, no? Quan hem acabat, cal tornar a estirar abans d'escalfar, no? Hem parlat d'escalfament, acabem l'activitat.
0: Estirem. La seqüència seria estirem, escalfem els músculs, li donem una mica d'introducció a l'exercici amb una activitat molt més progressiva i incrementant càrregues, i quan acabem tot el que hem fet, el darrer és abans de sortir corrents, dutxa i sortim corrents a treballar, no, estira. El múscul després vol tornar a tindre plasticitat.

0: quin sentit té això? Té un sentit molt, molt fàcil. Tothom vol tindre molta força. Un múscul no assolirà mai tota la força si no té la capacitat d'estirar-se al 100% i contraure's al 100%. O sigui, el moviment màxim d'aprofitament, no cal ser metge, només pensar una mica en un múscul.
1: La mecànica, no?
0: Exacte. Sí, bàsicament, jo soc molt biomecanicista i el concepte és molt, molt clar. Allonguem el múscul al màxim i després li demanem la contracció. No en el moment de l'estirament. En el moment de l'estirament farem una elongació i una contracció sense càrrega, sense fer molta força. Però això ens permetrà que quan fem els exercicis de força, si hem fet aquesta primera passa d'arribo, escalfo, escalfo bé, primer estiro una miqueta i després escalfo, quan li demani sol·licituds mecàniques amb càrrega, partint d'aquesta força, aquests moviments de força, el cos em respondrà bé i la possibilitat de lesionar-se serà molt més baixa. I al final, lògicament, quan has acabat tot, estira.
1: D'altres lesions que us trobeu en aquesta època, no sé si us trobeu, sobrecàrregues musculars, contractures, són habituals
0: moltes,
1: també, a causa
0: això,
1: de potser
0: sí.
1: Aquesta mala educació que ens estàs explicant que probablement moltes persones
0: sí,
1: tenen.
0: Sí, sí, aquestes són les principals. Les principals són aquestes que acaben, les sobrecàrregues acaben moltes vegades amb trencaments musculars i et diria que bàsicament el 80% de les lesions són lesions musculars, i l'altre 20% són accidents esportius. Un es pot tindre, no sé, un nen pot jugar a bàsquet al seu club i pues, trepitjar la sabatilla de l'altre. Això és una lesió molt típica. Jo he sigut jugador de bàsquet durant molts anys de la meva vida professionalment i una lesió típica del bàsquet és l'entorsis del turmell. O sigui, m'he torçat el turmell perquè trepitjo la sabatilla o la bamba del contrari. Bueno, això és un accident esportiu. Això, o sigui, aquí no, ningú té culpa, no és que hagis fet res malament, és que has tingut un accident.
1: No hi tenim responsabilitat.
0: No tenim igual. Responsabilitat. Sí que tenim responsabilitat, per exemple, amb altres patologies que són ja més de caràcter osi, per exemple, no sé, l'os rotes later, el sever, aquestes són patologies que molts nens, sobretot, pateixen perquè estan en fase de creixement i també perquè són sotmesos moltes vegades a molta intensitat. Molta intensitat, que aquí ja és responsabilitat dels clubs on estan fent-lo i cada vegada, si tinguem un punt crític, no tots els entrenadors són conscients que un nen, per exemple, de 10-11 anys està fent un esport formatiu. I tenim una enorme tendència a ser competitius. I això, estressar l'organisme i psicològicament el nen, de vegades és un efecte rebot. En comptes que al nen li agradi més l'esport, el nen es distancia de l'esport perquè no gaudeix del que té que fer. O sigui, un nen petit d'escola, aquests nens que dèiem, els clubs tenen els nens a l'escola, és formativa, i a l'escola de base doncs, tenim nens des de 5-6 anys que comencen a fer molts esports, que és una edat òptima per fer-ho. Però l'has de donar una progressió. I al principi el que ha de fer és passar-s'ho bé. Ha de gaudir d'aquell espai que té de temps, que ho viu com una activitat extraescolar, lògicament, la fa i s'ho ha de passar tan bé que tingui ganes de tornar.
1: I no deixar de practicar mai esport.
0: Exacte.
1: No? Construir hàbits.
0: Construir hàbits positius.
1: No? Que això seria la feina d'aquesta
0: activitat. Aquesta és la part que és molt important per això.
1: En aquesta etapa.
0: I és un gran error moltes vegades dels clubs, perquè per qüestions òbvies de limitacions econòmiques, moltes vegades es contracta algú que pugui fer aquesta activitat i no necessàriament està massa ben format o no té la capacitat exacta de dient més convenient per fer-ho. Llavors, és com si el que tu has contractat des del club té que demostrar que és molt bo fent-ho i llavors el seu equip d'alevins ha de ser el millor. I no, els alevins necessiten ser els millors, necessiten ser els més divertits del club. Tu el que has d'intentar és que els nens se'n vagin a casa supersatisfets. Aquí forma part també una tasca educacional amb els pares dels nens, que també se'ls ha d'explicar que el seu nen no té per què ser ni Michael Jordan ni té per què ser Messi. Escolta, ve aquí a assolir l'esport, a agafar uns hàbits tremendament profitosos per ell al llarg de la seva vida, perquè claríssimament, i això ho veiem, no només la meva especialitat, totes les especialitats, tractar una persona de qualsevol patologia que té una base sòlida esportiva feta, o amb un que no la té, és diametralment oposat. O sigui, les possibilitats d'èxit terapèutic milloren moltíssim en persones que tenen un hàbit esportiu, que estan habituats a fer un treball físic, i això es nota moltíssim quan els tenen que fer intervencions quirúrgiques, quan tenen una malaltia comú que s'han de recuperar. el que té una activitat i una vida molt més sana, i l'esport estaria dins del concepte de salut, recupera i millora molt millor que aquell que és sedentari o que no l'ha fet o que té sobrepès. Tot això surt a sobre la taula cada vegada que ho truquem.
1: Hi ha una altra situació que podríem dir que és habitual aquests dies, també durant la resta de l'any, que és, acabo de fer aquella activitat esportiva i em fa mal, no ho sé, el bíceps, em fa mal l'isquio, els bessons, no? Com distingim de què és una sobrecàrrega puntual, d'aquesta manca d'entrenament i que probablement no hem estirat bé ni al principi ni al final de l'activitat, a quan hi ha una lesió?
0: Mira, és molt fàcil. Primer de tot, has de tindre el seny, que és el que és més recomanable sempre en tots els aspectes de la vida, però aquí tens que tindre el seny de discernir molèstia de dolor. Quan tenim una molèstia, és un signe d'alerta de que allò s'està sobrecarregant, que no està treballant massa bé. Quan tenim dolor, és que tenim lesió. I hem de parar. Hem de saber fer un stop, aturar-nos, i també jo aquí diria una qüestió molt, molt crítica des del punt de vista dels metges. Molta gent que em trobo, què fa? És que vaig anar al fisio, em va fer punció seca, em va fer epi, em va fer... Et diuen totes les tècniques que els hi han fet, però venen molt pitjor de com estaven. I no és una crítica als fisioterapeutes. Jo crec que el fisioterapeuta té una funció, el mateix que la té el farmacèutic. O sigui, també és un hàbit molt comú dins del món mèdic, que ens trobem que... És que em vaig començar a trobar malament i vaig anar a la farmàcia... Escolti, què em prenc perquè em passa això? I el farmacèutic no té que estar fent prescripcions mèdiques. Malgrat que les evolucions socials al nostre país van dient que cada vegada poden fer més coses professionals que no són explícitament els que tenen que diagnosticar i prescriure tractaments. Està perfecte des del punt de vista potser polític per vendre-ho, però des del punt de vista mèdic no està perfecte. O sigui, jo m'estimo més que em vinguin amb una petita molèstia o lesió a dir-me, miri, és que em trobo així, què faig? Hi ha molts que ho fan, que tenen claríssim que, escolta, tu, vaig al metge que em digui que m'explori. La segona part és que és una pregunta òbvia. Ni el farmacèutic ni el fisioterapeuta comencen a explorar i a diagnosticar de forma immediata. El metge el primer que fa és que explora, toca i fa. I a partir d'aquí detectem les lesions. Jo crec que és el camí correcte, però sobretot és, davant de qualsevol molèstia o dolor, jo diria, per evitar que allò vagi a més, val més aturar l'activitat esportiva abans de continuar-la, perquè molts diuen, bueno, demà tornaré i a veure si no em fa tan mal.
1: A veure
0: mal.
1: Com ho noto.
0: Pam, lesió. Molt. Si era petita, es torna gran. Dius, home, per què has anat? Bueno, jo és que volia... Vaig escalfar, em vaig trobar bé, i quan vaig agafar, només aixecar la pesa, ja em vaig trobar que, pam, lesió.
1: I amb els cruiximents, això s'hauria de descansar o és allò que alguns diuen de... Es curen fent més activitat?
0: No.
1: Que el cos ens avisa?
0: El cos ens avisa. El cos sempre ens avisa. Quan et quedes...
1: El que hem de saber escoltar.
0: Exacte. El que passa és que no el volem escoltar, perquè no, o sigui, tenim aquesta enorme capacitat de no escoltar allò que no ens agrada. Aquesta música no m'agrada, no la vull escoltar. No, és que això no és un concert, és el teu cos que t'està explicant. El cos sempre t'explica coses, però depèn de tu que els escoltis o no l'escoltis. Si no fas cas al teu cos, ho acabes pagant després, perquè o el cos l'atures tu perquè t'ha avisat, o si no t'aturarà ell sol. No passa res. Si més tard o més d'hora el cos dirà prou.
1: Hem parlat de mals hàbits, hem parlat de gurus, hem parlat d'informació que no és informació perquè hem d'anar sempre al professional adequat. Ara tothom va amb el seu rellotge intel·ligent, no?
0: Sí.
1: O amb les seves aplicacions d'esport. No sé si heu notat un auge de lesions justament, no sé si perquè poden ser més exigents o ens poden demanar un ritme que probablement doncs, a través dels paràmetres que medeixen no són adequats a cada persona que els porta.
0: Sí.
1: Quina opinió en teniu?
0: Pues la mateixa que t'he posat l'exemple de la intel·ligència artificial. O sigui, hi ha eines molt, molt novedoses i molt goloses des del punt de vista de... A més, entren dins dels modismes, no? Ara, pues tothom porta el rellotge perquè... A veure com vaig de freqüència cardíaca, com estic saturant... Dic, escolta'm una cosa, a veure... Tot això està molt bé, però la següent pregunta que t'has de fer és... tens l'àrea de coneixement per calibrar el que t'està dient el rellotge o no? Bueno, aquí sempre, a la pregunta, sempre hi ha un... bueno, home, sí, perquè no. Quan algú et contesta bueno, sí, és com aquelles
1: comencem
0: preguntes...
1: Comencem amb el dubte, no?
0: Sí, és, jo sempre poso el mateix exemple. És com quan alguna vegada que tots hem anat, quan hem estudiat algun examen oral, i et fan la pregunta i el que se la sap bé contesta d'una forma fluida i el que no se la sap comença... aquest prolongat és sinònim de no sé. Llavors, està molt bé saber quina freqüència cardíaca tens, però has de saber amb quina velocitat recuperes la teva freqüència basal. O sigui, hi ha conceptes molt tècnics, sobretot en l'àmbit de la competició, i cada vegada tenim més esportistes no professionals, però pseudoprofessionals. Pseudoprofessional amateur és tremendament perillós, això. No? I veus triatletes, o sigui, la gent... hi ha moltes, moltes persones, i cada vegada més...
1: Hi ha la moda de l'esport,
0: sí, sí.
1: No?
0: Però, a més, d'esports molt, molt intensos i molt agressius. No, o sigui, et diria que abans, si tirem 20-30 anys enrere, la gent pues, feia els esports convencionals, no? Jugava a futbol, uns jugaven amb els... quan ja tenien certa edat, pues, anaven a fer el partit de costellada amb els amics, amb els veterans... No, no. És que ara trobem gent que s'atreveix a tirar-se a la piscina, de fer esports que tenen tres disciplines. Escolta, faig ciclisme, natació i corro. Vale, molt bé. I com ho fas?
1: És que no ens hi posem per poc.
0: No, anem a tope. Clar, què passa? A més versatilitat i a més possibilitats de canviar de més d'un esport a un altre, més possibilitats de lesions tenim. O sigui, els que de veritat en saben molt d'això i que la gent diu, home, aquest ha quedat campió del món. Sí, però tu saps quantes hores al dia entrena...
1: I quin equip té al darrere.
0: I quin equip de professionals té darrere, perquè nosaltres tenim ara mateix a l'Hospital General de Catalunya, un servei de medicina, traumatologia i esport que cada vegada tenim més gent, afortunadament, que ens venen a demanar, amb molt seny, assessorament. I, escolti, em podien preparar un pla perquè jo pugui assolir aquesta fita? Perquè...
1: Això ho podem demanar al vostre departament?
0: Sí, tant. Sí, nosaltres fem plans habituals per progressar, per introduir-se a l'activitat, per com tenen... I el fem els controls adients. O sigui, segons quins esforços físics requereixen prèviament, i aquí entraríem en un punt molt, molt important, que és les revisions de l'aptitud esportiva. Puc fer un esport o no? Això ho demanen totes les federacions. Escolta'm, si vas a fer una activitat esportiva intensa, o sigui, ningú se li passa pel cap que tu fer, doncs, a l'exemple, maratons, sigui algú light, no.
1: No.
0: Bueno, escolta'm,
1: com a mínim anirem a fer una prova d'esforç, no, primer?
0: Com a mínim, vingui, revisem el cor, revisem com està, fem un electro, fem una prova d'esforç, fem un ecocardio, i veiem com està el cor en morfologia i en funcionalitat elèctrica. O sigui, mesurem dues coses. Els problemes de cor deriven d'alteracions a la morfologia del cor que poden variar. El cor, com totes les parts del nostre cos, canvia cada any. O sigui, és molt curiós que la gent vagi al cirurgià plàstic, perquè és que m'han sortit bossos als ulls. Dius, però no has pensat que el teu cor també va fent evolucions? I que... Però he tingut una fluctuació de pes. Abans vaig aprimar 20 quilos, perquè vaig fer això, vaig fer l'altre. Bueno, i s'ha anat... Ha fet un petit xequer, un petit test de com ha estat tot el seu cos abans d'afrontar aquesta activitat que vostè m'està dient. És bàsic. O sigui, nosaltres no deixem que ningú faci això sense, almenys... Jo dic, sempre dic que els metges, en algun sentit, estem tornats com els capellans. No? Que ara en veus pocs, però abans que en veien molts, tu dones un consell i la gent després decideix si farà pecats o no. Nosaltres diem, escolti, el millor seria fer això. Evidentment, la llibertat de cadascú és la que tria. Escolti, pot fer el que vulgui, però jo li recomano primer fer això, això i això, i després li fem un programa i la veritat és que els que li fem això no tenen problemes. Van força bé perquè... Si els hem de frenar, els frenem. Si els hem d'accelerar, els accelerem. També tenim una instal·lació que ens permet fer-ho, perquè tenim la zona nostra, quan tu vius a l'àrea de recuperació o de readaptació, doncs són àrees dotades amb tecnologia, aparatologia, la mateixa que pot tindre un gimnàs per moltes coses. I els professionals adients que tenen la sensibilitat de salut que potser moltes vegades doncs el monitor o el que està controlant una sala de fitness... amb qualsevol gimnàs convencional, pues no té per què tindre-la, perquè tampoc és la seva feina.
1: Cadascú
0: el seu àmbit, eh? Exacte.
1: Per acabar, doctor, tres consells bàsics per a algú que es calça les bambes esportives aquesta setmana per tornar a l'activitat física, perquè no hagi de passar per la seva consulta, i si ha de passar que sigui per demanar consell i no per, per curar una lesió.
0: Exacte. El primer de tot, el que ja els hem dit, progressió, escalfar i estirar, estirar després, quan acabes, i anant assolint la fita, fer-se un petit programa d'on vols arribar, quins són els teus objectius reals, i veure si aquests objectius coincideixen amb la teva capacitat de poder-los assolir tu tot sol, si no tens que cercar l'ajuda d'un professional que t'ajudi a dir-li, escolta, mira, m'agradaria estar així, no? Perquè si no entrem... Bueno, fins i tot jo m'he trobat de que hi ha gent que et ve i et diu, mira, és que voldria estar així, i et porta una fotografia. Això només es passa als esportius i als plàstics. Sí, sí, que porten... Vull tindre, veus? Vull tindre el nas de la Michelle Pfeiffer. Dius, vale, està molt bé, però t'has mirat el teu nas. Fem moltes coses, però tampoc pots fer miracles.
1: Clar.
0: I amb el nostre àmbit esportiu, jo sempre defenso i dic que un pot tindre el cos que vulgui tenir, però és de donar temps i progressió. O sigui, ràpid, no.
1: Doncs amb aquests consells ens acomiadem d'aquesta conversa amb el doctor Antonio Mora, el cap del Servei de Medicina i Traumatologia Esportiva de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Escoltem més el cos, no fem bogeries, estirem abans i després de fer exercici, i prenem consciència de la importància d'aquesta educació en infants perquè ens acompanyi tota la vida de l'activitat física. Moltes gràcies,
0: exacte,
1: doctor.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'aigua de rècord que ha descarregat aquest dimarts sobre Sant Cugat ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. La pluja ha caigut amb especial intensitat durant el migdia. Entre les 11 i les 12 s'han acumulat 53 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica del CAR, la xifra més alta en una hora de la sèrie oficial consultada que comença el 2013. La intensitat de la precipitació ha fet que l'aigua s'acumulés molt ràpidament en alguns punts de la ciutat. El carrer de Sant Jordi ha estat una de les zones més afectades, amb aparcaments inundats i aigua que ha arribat a entrar en alguns habitatges i baixos. Fins ara, el màxim de precipitació en una hora que recull la sèrie de l'estació del CAR era de 37,6 litres per metre quadrat, que es van registrar el 28 de setembre de 2014. Així, el registre d'aquest dimarts el supera en 15,6 litres, un 41,5% més. La dada s'obté a sumar els dos intervals consecutius de mitja hora publicats pel Meteocat, 24,5 litres entre les 11 i dos quarts de 12 i 28,7 litres entre dos quarts de 12 i les 12 del migdia. Més notícies. Al ple del Consell Metropolità de l'àrea metropolitana de Barcelona ha ratificat aquest dimarts l'oferta de Veolia com la més ben classificada pel macrocontracte del servei d'abastament d'aigua de 8 municipis metropolitans, entre ells Sant Cugat, que concentren uns 250.000 habitants. La companyia se situa així com a preferent de l'AMB per encarregar-se del servei de l'aigua, no només de Sant Cugat, sinó també de Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. Tanmateix, abans de l'adjudicació definitiva, Veolia haurà de presentar davant l'AMB la documentació de solvència tècnica i econòmica de la seva oferta, que inclou una rebaixa del 60% en el preu de les inversions previstes en la xarxa. I vivim més anys, però estem preparats per envellir? L'augment de l'esperança de vida ha convertit l'envelliment en un dels grans reptes de les societats actuals. Però per la filòsofa Victòria Camps, envellir bé no depèn només de mantenir una bona salut. També implica conservar els vincles, sentir-se útil, assumir les limitacions que van arribant i viure en una societat preparada per donar resposta a les necessitats de les persones grans. Camps ha reflexionat sobre aquestes qüestions en una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: De música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt,
3: Doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
4: A vosaltres. Adéu, Ramblers.
2: Adéu.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Avui al Faves Contades tornem a aixecar la mirada cap al cosmos. Durant segles havien pensat que l'univers era un escenari estàtic i immutable. Fins i tot Albert Einstein es va resistir a creure que el cosmos es bellugava. Però la ciència té un costum meravellós, portar-nos la contrària, i ara ja sabem que l'univers no només està en expansió constant, sinó que aquesta expansió s'accelera. Per entendre què vol dir tot plegat i com ha arribat fins a aquesta conclusió, ens acompanya un cop més l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Molt bon dia.
1: Hola, benvingut. Bon dia, Alba, gràcies. M'ha agradat molt això que has dit, que la natura ens vol sempre portar la contrària.
0: Sí, és no? És ens vol demostrar que no som tan llestos com ens pensem a vegades.
1: Efectivament, és una lliçó d'humilitat constant.
0: I això està bé. Molt i bé. Està bé tenir-ho en compte. Ara ho dèiem, fins a principis del segle XX, per tant no fa tant. La idea dominant, per dir-ho d'alguna manera, és que l'univers era estàtic i etern.
1: I etern, sí, no? Que havia existit sempre.
0: Però... semblava... per què aquesta era com l'opció més lògica, vull pensar?
1: Semblava,
0: no?,
1: la més lògica, perquè quan tu penses en l'univers, una cosa molt grossa, no? I ja a començament del segle XX començaven a adonar-se'n de com de gros, però encara començaven només, eh? Doncs la idea més lògica, potser, és... bueno, això deu haver existit sempre, no? Perquè, clar, pensar en un naixement és trencador, la idea. Quin naixement? Quan? De quina manera? I abans que hi havia? Etcètera. Et porta moltes preguntes a la taula que millor que no te les facis. De manera que dius, l'univers és etern i, a més, és estàtic, perquè quan mirem el cel amb telescopis no veiem que res es bellugui. Tot es belluga, per avui d'entendre-me. No veiem que l'univers estigui fent més gros o més petit, no? Però això ho trenca Albert Einstein, com deies a l'entradeta, sense voler trencar-ho. Perquè ell era un dels que confiaven en l'ortodoxia d'un univers etern i estàtic, i per ells la relativitat general i les fórmules, les seves fórmules, li diuen creador, Einstein, l'univers ha d'estar expandint. I ell no es creu les seves fórmules. És tan genial el tio que ha creat una cosa, unes fórmules, que li prediuen una cosa de sentit comú que ell ni es creu. I modifica artificialment les seves fórmules per domar-les i fer-les dir que l'univers és estàtic. Imagina't, eh?
0: Què li deien aquestes fórmules i per què ell va optar per... modifiquem això perquè no m'ho vull creure.
1: Clar,
0: no?
1: Les fórmules li deien, és impossible que sigui estàtic. L'univers o bé s'està expandint o bé es col·lapsa. No pot estar quiet. Les fórmules de la gravetat de l'univers li diuen això. És tan trencador que ell diu, no és això el que estem observant. Deu haver-hi alguna cosa malament a les meves fórmules. I s'inventa un terme matemàtic a les seves fórmules que anul·la aquesta tendència que té l'univers d'expandir-se i crea un univers feliçment estàtic. Són altres científics que amb les fórmules d'Einstein se n'adonen. I Georges Lemaître, que va ser, bueno, era un clergue belga, que ara se li ha donat el reconeixement, però llavors era un ningú, no? Se cita amb Einstein en un parc de Brussel·les, aprofitant un viatge que fa Einstein a Bèlgica, i com m'hauria agradat estar xupologadet sota un arbre, no? El d'un arbre, escoltant aquella conversa, i li devia dir, professor o mestre, miri, que segons les seves fórmules, l'univers en realitat s'expandeix. No sabem com li va dir, però sabem el que Einstein li va respondre. Li va dir, les seves matemàtiques són correctes, la seva física és abominable. El va menystenir totalment. Einstein no volia que vingués un don ningú, no?, i que li digués...
0: a donar-li cap lliçó,
1: no? Exacte, amb ell, que ja era un tio famós. Però fixa't, van ser altres que se'n van adonar. I finalment, Edwin Hubble, un gran astrònom nord-americà, uns anys després, estem a final de la dècada dels anys 20, descobreix experimentalment que sí, que l'univers s'expandeix. No en fórmules, no. Ell mira amb telescopis i veu que les galàxies s'allunyen totes de nosaltres. I diu, és com un globus que s'infla, tot s'està allunyant de nosaltres, de manera que l'univers s'està expandint. Cita Einstein als Estats Units, aprofitant una visita que fa Einstein, i li diu, miri, mestre, que segons, no les seves formes, segons el que jo he observat, ho he vist, l'univers s'està expandint. I allà Einstein se n'adona del seu error i va fer com una frase que els historiadors no estan clar si la va dir així, si no, però ve a dir com ha estat la ceguera de la meva vida. He tingut davant dels nassos poder fer la predicció trencadora de l'expansió de l'univers només en paper, i no ho vaig saber veure.
0: Van passar molts anys fins que se'n va adonar que les seves fórmules eren correctes i era la seva visió del món el que era, el que no era del tot afinat.
1: Sí, mira, ell va publicar la Relativitat General, és del 1915 a 1917, doncs el descobriment d'Edwin Hubble és del 1928, si no recordo malament. Per tant, és més una mica més d'una dècada que passa de discussions on altres sí que ho han vist, Lemaître i altres, no? Estan segurs, i veig que totes les galàxies, amb alguna excepció, però no entrem a les excepcions, se'n van de mi, s'allunyen de mi. En aquell moment, Hubble hagués pogut dir, hagués pogut fer un error molt humà. Ah, nosaltres som el centre de l'univers, perquè miro al voltant meu i tot s'allunya de mi, jo sóc el centre. Però li va dir, no, segurament qualsevol altre astrònom des de qualsevol altre lloc de l'univers observaria el mateix. I això és l'exemple del globus que a vegades dibuixem, no? Que és un exemple...
0: Explica'ns aquesta... Sí. És com una metàfora, no?, que ens pot ajudar a entendre, dit, perquè és un concepte molt difícil, entendre això de l'univers en constant expansió.
1: Molt, però no diem... No sabem quina forma té l'univers. Això del globus és només un invent mental nostre per intentar entendre. Imaginem un globus i la superfície, la goma del globus, és l'univers. I pintem uns puntets de color a la goma, que són galàxies. Ara, si inflem el globus, veiem que tots els punts s'allunyen de tots. No n'hi ha cap que pugui reclamar que està immòbil i que els altres són els que s'allunyen. Tots veuran el mateix. Tots veuran que els altres punts s'allunyen de mi. Què està passant? Algú es mou? No. No es mou ningú. Realment s'està estirant la goma del globus. Doncs això és el que està fent l'univers. L'univers el que està fent és estirar l'espai-temps. Ja si posem el temps, ja, pum, diguem l'espai. I així, com a mínim, com si fos un xiclet,
0: limitem
1: la complexitat. Doncs s'està expandint, s'està estirant la goma de l'univers i això fa que totes les galàxies s'allunyin de totes. I que qualsevol altra galàxia pugui reclamar que és el centre de l'univers i que són les altres les que se'n van. I a més, l'exemple del globus va molt bé per entendre que no, per tant, no hi ha un centre. El Big Bang, que ara ve el Big Bang, perquè clar, dius, si ara s'està expandint el globus, vol dir que si rebobinem la història cap enrere, el globus, l'univers havia de ser més petitó, fins que va arribar un moment que va néixer. I aquí neix la teoria del Big Bang, el model del naixement de l'univers. Doncs el Big Bang no va succeir en un punt, va succeir arreu, a tot el globus. És tota la goma del globus que, fla, en un moment comença a inflar-se.
0: Hubble, quan estava amb el seu telescopi, ja estava buscant veure aquesta expansió de l'univers o va ser una mica casual i ell estava investigant altres coses?
1: Bueno, de fet, a la ciència, casual, hi ha poques coses. De vegades hi ha experiments casuals, per exemple, la invenció de la penicilina per part de Fleming, es diu, va ser casual? Bueno, va ser casual. Sí, hi ha un punt de sort, hi ha un punt de sort, però hi ha unes preparacions prèvies i uns experiments que acaben conduint a un punt de sort, no? Hubble no estava buscant l'expansió de l'univers. Hubble estava calculant la velocitat a la qual s'acostaven o s'allunyaven les galàxies i troba que totes s'allunyen, menys alguna, hi ha alguna excepció. I aquí és on ell diu, què està passant aquí, no? Però, en veritat, sí que és un punt de casual, entre cometes, però no és atzar. Això no és que vaig pel carrer i pumba, no?
0: M'ho trobo, m'hi ensopego.
1: I m'ho trobo.
0: Això era el 28, ens deies, però el 67 es fa un altre descobriment doncs, que fiança, no?, a aquesta teoria de l'expansió de l'univers, que és el fons còsmic de microones. Explica'ns què és i per què ens serveix per validar aquesta teoria.
1: Això va durar tot el tema que hem comentat abans, no va convèncer a la comunitat científica, va trigar temps a convèncer, perquè clar, era una cosa com això, molt trencadora, i es va establir el model del Big Bang, l'univers va néixer, no? Però no tothom hi estava d'acord. De fet, el nom Big Bang el crea un astrofísic britànic, que es deia Fred Hoyle, que estava en contra d'aquest model, i el crea en un programa de ràdio de la BBC per enfotre-se'n, per fer mofa, dels del Big Bang, perquè Big Bang en anglès vol dir la gran explosió, i ell diu, aquests de la gran explosió, no? I clar, allò, l'expansió de l'univers no té res a veure amb una explosió, ni hi ha foc, ni hi ha dinamita, ni hi ha cap centre, ell vol fer broma d'això, però crea un nom tan xulo que qualla.
0: No li va sortir bé
1: la jugada i els va fer el màrqueting gratuït a la competència, no? I aquest és el nom que li han posat, Big Bang. Passen molts anys de discussions, cada cop es van acumulant més proves de que realment hi va haver un Big Bang fins l'any 1967. En aquell moment, dos astrofísics nord-americans, ara sí casualment, perquè no buscaven això, amb la radioantena més potent que hi havia del món en aquell moment, estan intentant captar senyals de galàxies, però no busquen res del Big Bang.
0: En aquest cas, radioantena, estem parlant d'escoltar l'univers per entendre'ns, no mirar-lo, no?
1: Sí, escoltar-lo tampoc és so, tampoc és so. Estem rebent ones de ràdio, que és llum, al final, però que els nostres ulls no poden veure. Però està bé l'escoltar com metàfora. És molt poètic, no? Parar orella a l'univers. Però no és això, Va, i estan fent això i reben una molesta interferència. No saben on ve. Ells estan treballant a prop de New Jersey i pensen que és la ciutat de New Jersey o la ciutat de Nova York, però apunten una punta en l'antena, troben la mateixa interferència. Després hi ha una anècdota històrica certa i molt bonica, que és que revisant l'antena troben unes caques de colom. I diuen, mira, són les caques de colom que ens estan fent les interferències. Treuen les caques, no es diu res de què fan amb els coloms, suposarem que els van treure pacíficament i els van traslladar a un arbre al costat, i tornen a rebre les mateixes interferències. Fins que una tercera persona, un tercer científic, en aquests descobriments que han fet aquests dos, diuen, crec que ja sé què és aquesta interferència. Els del model del Big Bang preveuen que si realment va haver un Big Bang, hi ha d'haver a tot l'univers una llum que ara és molt freda, que ens arriba en format de microones, molt similar a les microones d'escalfar els espagueti a la cuina, que és una interferència que és el que vosaltres esteu rebent. I això va valer dos premis Nobel en aquests dos científics d'un descobriment casual que confirmava el model del Big Bang, que tot l'univers és ple d'aquest eco, com d'aquesta llum tan antiga del primer sospir de l'univers fa 13.800 milions d'anys. I t'haig de dir que si jo d'alguna cosa puc fardar és d'edat, poques altres coses, i els que són de la meva quinta hem vist això, perquè quan teníem les teles antigues, les teles analògiques, quan s'acabava la missió a la matinada i quedava la neu, aquella part d'aquella neu és aquesta interferència, és la llum del Big Bang. Tremendo.
0: Home, tremendo. Això també és poètic.
1: És molt bonic.
0: Relativament, fa molt poc que sabem tot això.
1: Molt poc, perquè això és de l'any 67, i continuen els descobriments, i arriba la gran sorpresa a final del segle passat, començaments d'aquest segle, vull dir, això fa tres dies, no? Que és que dos grups de científics competint entre ells, aquests sí que ho busquen, això, però competeixen a veure qui arriba abans en això que ara explicaré, i arriben els dos alhora i reben dos premis Nobel compartits, descobreixen que l'univers no només s'expandeix, que això ja ho teníem clar, sinó que ho fa cada cop més de pressa. N'anomenem l'expansió accelerada. És com si aquella bufera que està inflant el globus estigués afartant d'inflar aquest globus i estigués creixent cada cop més de pressa i no sabem per què. Això l'anomenem l'expansió accelerada, dos premis Nobel per a aquests grups de científics i una gran qüestió sobre la taula que encara no té resposta. Per què?
0: Aquesta acceleració és cada vegada més ràpida?
1: Sí. És una expansió cada cop més accelerada, va més de pressa a l'univers i li posem un nom a la bufera que és energia fosca. Adverteixo, sempre que en astronomia llegim quelcom que porta l'adjectiu fosc,
0: com
1: matèria fosca, hem de traduir fosc com no en tenim ni idea. Això és com hem de traduir
0: la fosca. Una nova gran incògnita.
1: Correcte. Energia fosca vol dir, és una energia que no sabem què és.
0: No,
1: i
0: que està inflant. No la podem veure ni escoltar, que dèiem amb aquelles metàfores.
1: I que som molt lluny d'entendre. Jo estic segur que jo ja no veuré el descobriment de realment què és aquesta energia fosca, perquè som tan lluny d'entendre-la, tant, l'estem pifiant tant quan fem càlculs, dient, ah, potser és això, anem a calcular si quadra, i no quadra. Mira, l'error que tenim quan intentem calcular de manera teòrica el que hauria de valdre aquest, amb el coneixement de la ciència que tenim avui, ens equivoquem de 120 ordres de magnitud. Què són 120 ordres de magnitud? És 1 seguit per 120 zeros. Mai a la ciència, mai a la història de la ciència, de cap branca de la ciència hi ha hagut un error tan enorme.
0: És un macroerror.
1: És tan gros com l'univers, aquest error. És impressionant. Vol dir que som molt lluny d'entendre què dimonis és aquesta energia fosca que està tibant de la goma del globus i està fent que s'infli cada cop més de pressa.
0: I les investigacions passen per entendre què és aquesta energia fosca, per saber el per què hi ha aquesta expansió?
1: Sí, tenim molts projectes en marxa, tenim telescopis especials específics per buscar aquest misteri, per resoldre aquest misteri de l'expansió de l'univers i respondre a quina és la naturalesa de l'energia fosca. Però com que la natura sempre ens guarda, l'última paraula sempre la té la natura, ens acaba de dir fa uns anys que se'ns està escapant alguna cosa fonamental. Perquè quan mirem a l'univers amb més detall, no ens en funció del mecanisme que emprem per mirar l'univers, no ens quadren les dades que obtenim. Això fa uns anys hi ha un error d'un 9%, entre un 9 i un 11%, en funció del mètode que utilitzem. Fa uns anys vàrem dir, va, cap problema, això són errors nostres, són errors d'instruments. Com instruments més precisos tinguem, reduirem aquest gap, aquesta diferència.
0: Aquest percentatge d'error.
1: Doncs no, l'hem confirmat. Hi ha entre un 9 i un 11% de diferència quan mesurem el ritme en el que s'està expandint l'univers, en funció de si el mesurem d'una manera o d'una altra. I això no pot ser. No pot ser. Per tant, la natura ens torna a dir, ei, si us està escapant alguna cosa fonamental. Encara no ho sabeu tot, no només l'energia fosca, no. Encara sobre l'expansió de l'univers no ho sabeu tot, perquè no pot ser que en funció dels dos mètodes que teniu, que són dos mètodes superfiables, que els hem confirmat els dos, un dongui un ritme d'expansió i l'altre dongui un 11% diferent del ritme d'expansió. I hem confirmat, s'ha consolidat aquesta diferència. Més que tancar-se, com instruments més bons hem tingut, més s'ha consolidat aquesta diferència.
0: Clar, i aquesta expansió, suposo que algú ha pensat que potser algun dia arribarà al seu límit, i també hi ha diferents teories de què pot passar quan acabi aquesta expansió. Em sembla que són el Big Freeze i el Big Rip, no?
1: Exacte.
0: Explica'ns aquestes dues corrents, què són, què signifiquen, quins avals científics tenen cadascuna, i tu, des de la teva experiència, per quina apostaries,
1: bueno,
0: per dir-ho d'alguna manera?
1: Jo el que aposti, no? ja em diràs, no? A la natura li és absolutament igual. Però sí, tenim el model de l'expansió eterna, que és el que actualment pinta l'univers. L'univers s'està avui expandint acceleradament. Això seguríssim ho hem pogut confirmar. I acceleradament vol dir cada cop més de pressa. Sembla que no hi ha aturador. Per tant, tot apunta a que és una expansió eterna que continuarà, per tant, eterna, accelerant-se, i això és, anomeno el Big Rip, que és com la gran estripada, perquè que vulgui accelerar-se vol dir que està agafant més energia, més força, i arribarà un moment que tindrà tanta força l'expansió que ho destrossarà tot, destrossarà les galàxies, destrossarà els estels, els planetes, fins i tot els àtoms. I res,
0: n'hi haurà res. Ens hem imaginat com un xiclet, estirant, estirant,
1: fins que ho estripi tot, la gran estripada. Però no et preocupis que això passarà d'aquí a bilions d'anys.
0: No,
1: si és que passa, si és que passa. Això és l'escenari com més probable. Després hi ha el col·lapse, el Big Crunch, que es diu, que és com la gran apretada.
0: Al revés,
1: al revés, que és que l'univers s'ho repensa, atura aquesta expansió accelerada, es torna com estàtic, la va frenant i finalment decideix tornar enrere i rebobinar cap al Big Bang.
0: Com si aquest globus, no?
1: Exacte, inspiréssim o perdés l'aire i es desinflés, no? Això es diu el gran col·lapse, és el menys probable, no? I aquí estem discutint quins d'aquests dos models. Crec que és difícil que amb la ciència que tenim avui puguem deduir, i fins i tot en una ciència molt més avançada també penso que és molt difícil deduir, perquè fixa-t'hi, l'energia fosca, aquesta misteriosa energia que infla bufera, que infla globus, no sabem què és. Per tant, si no sabem què és, no sabem quin és el seu comportament, quina és la seva personalitat, no sabem si en algun moment aquesta bufera pot voler deixar de bufar o continuar bufant més de pressa, perquè no l'entenem.
0: Ens falta una part molt important de l'equació.
1: Correcte, i per tant en aquest moment simplement especulem.
0: Doncs seguirem atents, a veure.
1: És molt bonic aquest temps, molt, molt, molt, molt, és fascinant.
0: Si aprenem alguna cosa més d'aquesta energia fosca.
1: Sí, saps que el que trobo més fascinant de tot, Alba, és que amb la nostra humilitat, vivint en un raconet petit de l'univers que no significa res, li donem el coco i intentem entendre una cosa tan complexa com l'univers. I tot el que hem entès, encara ens queda per entendre, ara ho hem explicat, però tot el que hem pogut entendre, que l'univers va néixer fa 13.800 milions d'anys, que hem vist la llum del Big Bang, que ara sabem que s'expandeix acceleradament. És a dir, això jo crec que és un monument a la capacitat que té l'ésser humà de plantejar-se desafiaments científics i poder-los avançar i poder-los resoldre.
0: Dins d'aquesta humilitat, no?, que hem de tenir.
1: Exacte.
0: Perquè, de fet, la natura ens posa cada dia a prova i ens contradiu tot allò que
1: totalment
0: teníem com a certesa, doncs, escolta, a poc a poc sí que anem entenent algunes de les qüestions del cosmos i l'univers que ens envolta. Joan Anton Català, moltes gràcies.
1: A tu, com sempre.
0: Que vagi molt bé.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a la teva secció Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs molt bé.
1: Bé?
2: Molt bé.
1: Bé, nosaltres també contents que estiguis avui aquí. Déu-n'hi-do, perquè avui obrim un meló. Que és que no hem de menjar amb el mòbil, suposo. O què passa si mengem amb el mòbil? I aquí m'imagino que hi podem posar tot, des d'infants fins a 99 anys, perquè ara ja tothom tenim el mòbil a la mà a tota hora.
2: Doncs sí, parlem de mòbil, però podríem parlar de qualsevol altra pantalla. Però
1: fins
2: sí que
1: ara
2: és
1: la
2: cert,
1: tele, però ara ja
2: sí,
1: mòbils.
2: Però sí que és cert que la tele la teníem més lluny i encara no ens donava temps a treure els ulls, però ara doncs, menjar amb el mòbil s'ha convertit en una cosa absolutament normalitzada, no? Mirem una sèrie, revisem missatges, treballem. En el cas dels nens i nenes, doncs, els hi posem els seus dibuixos preferits doncs, perquè acabin menjant, no? I gairebé no som conscients de realment el que estem fent, que és...
1: I encara et diré més. Menjar. Perdona que t'he tallat. Encara et diré més que de vegades dinem amb les nostres famílies, les nostres parelles, i hi ha algú que allà ja hi té el mòbil i l'està mirant. De fet, hi ha un acudit que diu... No? Que et poses la forquilla de la carn, la forquilla del peix, el garbí de la carn, la cullereta de les postres i ja hi ha un lloc per posar el mòbil al cantó del pa.
2: Exacte, no? Sí. Doncs...
1: Malament.
2: Malament. Bueno, anava a dir, no sé si és un acudit o lo normal a les taules de...
1: Ja sols
2: de,
1: normal, sí.
2: De casa, de gairebé la gran majoria de famílies. El problema és... això té conseqüències reals per la nostra salut i la resposta de Pili, doncs, és que sembla ser que sí, no? Perquè, doncs, la primera és que mentre estem menjant, hauríem d'estar menjant, no? I això és el mindfulness, no? És fer les coses mentre les fem. I en aquest cas doncs, hi ha una paraula que s'associa al menjar, que és el mindful eating, no? Que és prendre consciència quan menjo. Si jo, mentre estic menjant, la meva ment està fent una altra activitat, doncs la meva ment no és conscient realment de que estic menjant. I això afecta directament a dos mecanismes claus, que un és la regulació de la gana. No sóc capaç de regular o de poder anticipar-me a dir ja estic començant a estar tip o tipa i per tant ja doncs el meu àpat és més lent, no? I ja doncs sóc capaç de dir fins aquí ja no tinc més gana. I la sensació de sacietat, no? O sigui, la perdo, no? Perquè moltes vegades quan ens passa això, a veure, jo sóc la primera que en un moment donat he menjat amb el mòbil i sóc conscient que quan acabo de menjar, perquè me n'adono, perquè ja no hi ha res al plat, no? Miro i penso, ostres, podria tornar a començar a menjar, no? No sóc ni conscient, o sigui, i a part tinc més gana, o sigui, moltes vegades he de continuar menjant. De fet, hi ha algun estudi que ens diu que acabem menjant un 30% més de calories si mengem amb el mòbil a la mà. Per tant, doncs, ja no es base... I quan parlo de calories, Pili, no parlo de que haguem d'estar calculant-les, sinó que realment el fet de no ser conscients del que mengem ens fa menjar per sobre de les nostres necessitats.
1: I, a més, tot això aniria molt contraproduent amb la teva filosofia de menjar lliure, amb el sentit de prendre consciència, no? Menjar lliure, però des de la elecció, no?
2: Exacte, o sigui, quan el menjar lliure és em miro l'àpat, no? Penso per on vull començar a menjar, que és allò que em ve de gust, no? Menjar lliure és començar a menjar, mastegar-ho amb tranquil·litat i saber per on vull continuar i un cop estic tip o estic tipa, parar de menjar i, al revés, un cop jo acabo sent conscient de que estic menjant i tinc més gana, doncs alçar-me a buscar les postres o repetir de l'àpat, val? Però tot això no és possible fer-ho de forma lliure si no ho fem, o sigui, perdó, si ho fem amb un mòbil
1: clar
2: al costat, perquè no som conscients del que estem menjant. Per tant, les conseqüències pràctiques de menjar amb el mòbil seria que acabem menjant més, val? Perquè estem distrets i distretes, que a més també moltes vegades hi ha una pitjor qualitat del que mengem, val? Perquè escollim aliments més ràpids, aliments menys elaborats i sovint més processats. Això bàsicament és perquè al final si no sóc estic amb el mòbil a la mà, no sóc conscient de què he de menjar, no connecto amb el moment de menjar, no? És algo ràpid per continuar fent, no? El que sigui l'escroll o treballant o el que estiguem fent, no? Per tant, no, continuo no sent conscient i, per tant, la qualitat del que menjo és pitjor. Una cosa superimportant és que tindré, o que hi ha un risc més alt de tenir, pitjors digestions.
1: Ah, sí? Per què? Perquè menges més ràpid o més inconscient?
2: Mengem més de pressa, distrets, masteguem pitjor.
1: Clar.
2: Hi ha una cosa, i això sí que m'agradaria remarcar-ho, Piri, quan els pacients arriben a la meva consulta, pacients adults, dient-me, és que tinc un problema digestiu, la meva primera pregunta, hi havia dues preguntes, val? La primera era la velocitat amb la que menges, sí? Perquè si no mastegues, penseu que la masticació és el primer pas de la digestió. Si en aquesta cadena de producció, que és la digestió, jo em salto un pas, el següent anirà forçat. Si aquest aliment que ha d'estar mastegat i que, a més, depenent del tipus de nutrient, ja hi ha substàncies, sí, enzimes, que ens ajuden a desfer aquests aliments, si jo això m'ho salto, aquest aliment arriba a l'estómac i està mig digerit. L'estómac ha de fer un esforç increïble i moltes vegades no acaba digerint l'aliment. Per tant, no acaba absorbint els nutrients. Per tant, això té unes conseqüències d'inflamació, no? Abdominal, dolors, etc. Aquesta és la primera pregunta. Sí? Lo ràpid que menges. I la segona és lo apretat que portes els pantalons.
1: A veure, explica.
2: Els mom jeans, no? Ara parlarem de moda, però aquests pantalons que portem de tiro alt, no? Que sí. A mi m'encanten, he de dir. Però això, després de menjar, o sigui, hem de ser conscients que després de menjar, la panxa s'unfle, sí? No la teva. La meva, la del veí, la veïna i s'unflen per què? Doncs perquè hi ha un estómac que ha d'augmentar el seu volum, no? I ha d'entrar aquests aliments. Clar, si jo tinc allà uns pantalons que estan no deixant que s'unfli, no? Estan apretant, doncs després la inflor serà pitjor quan jo em deslligui aquests pantalons. Val? Per tant, no dic que això sigui la causa de tots els vostres problemes digestius, però que abans de plantejar-me res, doncs primer, com de ràpid menjo? Si estic menjant amb el mòbil, probablement estigui menjant molt ràpid, no? I segon, què porto posat, quins tipus de pantalons porto posats. Per tant, hem dit que me'n vaig amb una altra cosa.
1: Boníssim.
2: Si mengem amb el mòbil o amb pantalles, mengem més, de pitjor qualitat, tenim pitjors digestions i la nostra relació amb el menjar, doncs al final acaba sent nul·la, sí? No existeix, la relació, no?
1: Estàs endrapant,
2: no
1: saps
2: ni bona ni
1: dolenta,
2: no hi és, val? Més aviat dolenta, no?, que bona, però que no hi és, no escoltem el nostre cos, no detectem si tenim gana, si tenim sacietat, si vull menjar, si pot ser de l'àpat, només em vull menjar una part o m'ho vull menjar tot, no soc conscient. I com que no soc conscient, doncs hi ha aquesta, una relació, doncs, amb el menjar que inexistent. Per tant, doncs, tampoc cal prohibir el mòbil, però mira, avui m'he de gust ser una miqueta extremista, Billy, i sí que potser diria que a la taula, almenys...
1: Almenys no.
2: Almenys dialoguem.
1: Sí, jo estic d'acord aquí. A la taula no.
2: Dialoguem.
1: A la taula no, que tampoc és tanta estona.
2: I una altra cosa, i ho colo aquí, perquè ara, clar, ara igual si anem a dialogar, potser el que fem, sobretot amb els nens i nenes, és dir-los constantment el que s'han de menjar de lo que hi ha al plat. Hi ha una recomanació que sempre dono a les famílies, i és una, és menjar junts, sense pantalles, sense distraccions, i la segona, deixeu que els nens i nenes mengin en pau. Sí? Conteu el que heu fet aquest matí, el que fareu demà, la setmana que ve. Deixeu de banda el que s'estan menjant, el que hi ha al plat, el que no. No sigueu pesats i pesades.
1: Doncs això, mira, a la propera setmana, perquè aquí, mira, continuarem parlant d'això. Val. Si els hi hem de dir, sisplau, fer servir els coberts.
2: Això és una altra cosa.
1: No, això és una altra... sisplau,
2: depèn de l'edat,
1: no t'aixequis tantes vegades.
2: Depèn de l'edat.
1: Per tant, ens interessa algunes famílies, eh? Ens interessa. Per tant, la setmana vinent parlem d'això. Naila, et sembla bé?
2: Molt bé.
1: Un encàrrec. Doncs gràcies. Fins la setmana vinent.
2: Fins la setmana vinent.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'aigua de rècord que ha descarregat aquest dimarts sobre Sant Cugat ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments,

0: Hora que recull la sèrie de l'estació del Car era de 37,6 litres per metre quadrat que es van registrar el 28 de setembre de 2014. Així, el registre d'aquest dimarts el supera en 15,6 litres, un 41,5% més. La dada s'obté a sumar els dos intervals consecutius de mitja hora publicats pel Meteocat, 24,5 litres entre les 11 i 2 quarts de 12 i 28,7 litres entre 2 quarts de 12 i les 12 del migdia. Més notícies. Al ple del Consell Metropolità de l'àrea metropolitana de Barcelona ha ratificat aquest dimarts l'oferta de Veolia com la més ben classificada pel macrocontracte del Servei d'Abastament d'Aigua de 8 municipis metropolitans, entre ells Sant Cugat, que concentren uns 250.000 habitants. La companyia se situa així com a preferent de l'AMB per encarregar-se del servei de l'aigua, no només de Sant Cugat, sinó també de Cervelló, Corbera del Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. Tanmateix, abans de l'adjudicació definitiva, Veolia haurà de presentar davant l'AMB la documentació de solvència tècnica i econòmica de la seva oferta, que inclou una rebaixa del 60% en el preu de les inversions previstes en la xarxa. I vivim més anys, però estem preparats per envellir? L'augment de l'esperança de vida ha convertit l'envelliment en un dels grans reptes de les societats actuals. Però per la filòsofa Victòria Camps, envellir bé no depèn només de mantenir una bona salut. També implica conservar els vincles, sentir-se útil, assumir les limitacions que van arribant i viure en una societat preparada per donar resposta a les necessitats de les persones grans. Camps ha reflexionat sobre aquestes qüestions en una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. Clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
3: That's entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tenim nosaltres un company, un amic ja conegut de fa molts anys i a més que porta un festival més conegut encara, Petits Camaleons. Petits Camaleons, el dret dels nens i les nenes a la bona música. I també tindrem aquí uns companys, unes companyes en aquest cas, que fan teatre. Teatre en diuen amateur. Però teatre amateur no vol dir que en sigui un bon teatre, tot el contrari. A vegades hi ha grans professionals del teatre amateur. Però abans... homilia del Molta Comèdia. Avui, l'estrany cas del Teatre de la Unió. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. La setmana passada parlàvem del nou aplaçament de la inauguració del Teatre de la Unió Sant Cugatenca, ara Teatre Unió Centre Cultural. El dia següent vaig rebre en el meu confessionari la visita d'una persona, m'atreveixo a dir, un personatge especial de seguida es va donar a conèixer. Es tracta del detectiu privat, Odot Altavull, nascut a Barcelona però santcugatenc des de fa molts anys, allò que alguns en diuen un nou vingut. La seva confessió pot explicar-se, perquè en aquest cas era gairebé uns pensaments en veu alta i, conseqüentment, al no tractar-se de coses personals i íntimes, el secret de confessió no és perceptiu. L'Odot Altavull va dir que, sense que ningú li demanés com una feina professional, s'havia interessat molt en els esdeveniments al voltant del Teatre de la Unió perquè creia que era un afer enigmàtic, amb algunes implicacions que podien qualificar d'esotèriques, com ja li va passar en aquell cas, aquest sí professional, de l'assassinat de l'actor que interpretava l'abat Viure a la sala capitular quan es representava Pedra i Sang fa uns quants anys.

Segons em va explicar, la història remunta a l'any 2010, però cal passar a la comissió mixta entre Ajuntament i la Societat Coral de la Unió de l'any 2013, creada per veure si hi havia alguna viabilitat per solucionar un deute econòmic que podria fer perdre l'edifici centenari de l'entitat. Quasi un any després, el 2014, es va crear una altra comissió per estudiar la situació i un any més tard, el 2015, el ple municipal aprova la creació del consorci que repartirà el nou edifici amb un 80% per l'Ajuntament i el 20% per la Societat Coral La Unió. L'any 2017 es constitueix el consorci i l'any 2020 es redacta l'acte de recepció de l'obra de rehabilitació, però el mateix any, el 2020, l'octubre, un decret de l'alcaldia dissol el consorci. Dissolució que en sessió extraordinària del seu Consell General esdevé definitiva. Arriba l'any 2021, el consorci dissol i el curs 21-22, entrada de les seccions de la Unió als nous espais. L'any 2022, decret per l'adjudicació de les obres escenotècniques. Atenció, atenció, aquí comença la cosa difícil d'entendre, si no és pensant, com deia Taltavull, en l'acció externa d'altres galàxies, probablement. Perquè l'any 2023 es comproven i replantegen i s'inicien les obres d'escenotècnia i sembla, es pot sospitar, que hi ha algun element extern, segons Taltavull, que crea imatges inexistents. Els encarregats de fer les obres, els tècnics que controlen, els autors del projecte, professionals reconeguts d'aquest món complicat de les obres i les construccions. Les obres escenotècniques segueixen un procés l'any 2024 i el 2025 estan resoltes en un 95%, encara que queda pendent l'escomesa elèctrica definitiva per poder anul·lar el quadre elèctric que impedeix finalitzar la porta acústica. Aquí, benvolguts germans, es manifesta el maig de l'any 2026, aquest any on la sequera i les pluges inunden en poques hores els llocs més inesperats. Aquest any, l'Udó Taltavull sap que un suposat error en l'execució de les obres fa impossible fer servir l'ús retràctil de les graderies mòbils. Atenció! Això coincideix amb les visions de Taltavull que abans he esmentat, que en un moment determinat d'aquests 16 anys, que han passat des que es va veure que calia fer alguna cosa per refer l'edifici de la Unió, les forces esotèriques han aparegut de manera sistemàtica, creant il·lusions oníriques i visuals, com ara creure que la graderia telescòpica i motoritzada formada per 12 plataformes, una fixa i 11 mòbils, funcionava. I, en canvi, era mentida. Era mentida, clar, per l'acció subversiva d'alguna força diabòlica que, segons Taltavull, està a punt de descobrir qui és i on s'amaga per obligar-la a desfer aquest embolic i, finalment, la bona gent de Sant Cugat del Vallès pugui gaudir d'aquest espai que es mereix amb teatre, dansa, música i el que calgui. I mentrestant, benvolguts germans, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: I aquí nosaltres tenim, com deia abans al principi del programa, la persona que ha sigut capaç de tirar endavant amb una cosa tan fenomenal al cap dels anys, però ja des del principi, que és el Festival Petits Camallons. Albert Puig, bon dia, benvingut al programa.
1: Bon dia i bona hora a tothom, i a tu especialment.
0: Bueno, escolta'm, tu han passat uns anys...
1: Uns quants.
0: Només 15.
1: Sí, sí.
0: Només 15, vas començar una cosa amb molta, suposo, emoció i a la vegada un cert dia, a veure com anirà. I això ha funcionat.
1: Jo sóc dels que penso que les coses, si estan ben treballades d'origen, si hi ha uns bons fonaments, l'edifici no pot caure. I els fonaments hi eren. Vull dir que tot això va ser fruit d'una mica d'analitzar tota una sèrie de situacions i a partir d'aquí és veritat que en aquests 15 anys hem anat adaptant coses, perquè sempre hem escoltat molt el nostre públic, un públic molt canviant, un públic que ara no té res a veure amb el públic que venia al festival ara fa 15 anys. Però sí que és veritat que, bueno, jo suposo que les coses ben fetes acaben funcionant, no? I aquesta és una d'elles. Hi hem posat molta feina, hi hem posat molt de carinyo i seguim analitzant, eh? Ara, per exemple, la nostra màxima preocupació aquest cap de setmana és la pluja. 15 anys no ens ha plogut, doncs ara, tot i que...
0: Va haver-hi un any que no va haver pluja, que era el 2017.
1: Ens ha parlat de tot.
0: Va haver-hi un altre dia. Avui, un altre tipus de...
1: Avui ho parlava amb l'equip, perquè hi havia una certa preocupació. Dic, a veure, si hem passat l'1 d'octubre, si hem passat la pandèmia, perquè, a més, durant també, pandèmia també, vam fer el festival, també. Dic, no vindrà per quatre gotes. Vull dir que això sí que no...
0: Però s'ha de dir que sàpiga tothom que el festival està, en aquests moments, preparat exactament sí. Per poder fer el dia 2 i el dia 3 exactament el que s'havia de fer.
1: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure. Però no em preocupa tant, perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res. A partir d'aquí, el que més ens preocupava aquests dies és perquè dimarts va caure una de molt grossa aquí a Sant Cugat, en general al Vallès, perquè va quedar força afectat, i la veritat és que ens ha deixat el terreny una mica malmès, no?, perquè... I ara estem en aquest...
0: La carpa ja estava muntada.
1: La carpa estava muntada, però el problema és que, tot i que la carpa va aguantar perfectament tot el que va ser l'embestida de l'aigua, però és que van caure unes riarades per sota, que va fer que l'aigua corrés per sota i que ens ha deixat tot el terreny, doncs, que ara l'estem recuperant, diguéssim. Però, bueno, la mare natura, diguéssim, és sàvia i a més, que ja va bé que plogui també, tant en tant.
0: Sí, el que passa és que es podia distribuir d'una forma més regular, no?, diguéssim.
1: Sí, el que passa és que
0: quan... Que no es concentrés allà...
1: Portem 15 anys de festival i només hem hagut d'anul·lar un passe de mitja hora una vegada perquè van caure quatre gotes quan teníem el pati encara al descobert. Per tant, amb 15 anys, que no ens hi hagi plogut mai amb 15 anys, també...
0: Això de dir que el pati en aquest moment està cobert.
1: Està cobert. Tots els escenaris estan coberts. Recomanaríem a la gent, home, porteu el paraigües, us el deixarem entrar sense cap problema per si heu de fer algun desplaçament entre un escenari i un altre i en aquell moment just cauen quatre gotes. No tenim una previsió de tempestes, no hi ha una previsió perquè l'estem seguint i, a més, tenim la sort que hi ha gent que en sap molt que viu aquí a la ciutat, com és la Gemma Puig, per exemple, va fer el pregó de la Festa Major, la dona del temps de TV3, i ens està informant minut a minut una mica de com pot anar la cosa. Ara mateix tenim una previsió que pot ser que la tarda vespre de dissabte que plogui una mica. Però tenim plan B i plan C, o sigui
0: que... Tenim en compte que el festival és des de les 11 del matí fins a les 7,
1: fins a les 7
0: de la tarda.
1: S'allarga una mica més pel tema de les signatures i això, però vaja, a les 7 de la tarda acaba l'últim concert.
0: Per tant, volia dir que si això està ja previst que sigui a última hora de la tarda...
1: Sí, però la gent que en sap d'això diu que és molt canviant.
0: No, és veritat.
1: Ara mateix la previsió, ara en aquests moments, deia que hauria d'estar plovent
0: sí.
1: I no plou.
0: El meu meteoròleg que porto la butxaca m'ho deia.
1: Sí, no?
0: Deia que a les 12 començaria a ploure.
1: Doncs, de moment, com pots veure, no s'està complint el pronòstic.
0: No, hi ha una altra característica que penso que és important de remarcar i de recordar, que és que tu mires qui actua, o sigui, la gent que actua, la quantitat de gent que actua, i qui són. I és al·lucinant.
1: Sí. No només aquest any, sinó històricament.
0: La pregunta, i com tu fas...
1: Home, són molts anys que ens dediquem a això, ens coneixem tots. Sí que és veritat que cada vegada és més complicat i jo sempre que vinc aquí aprofito aquests micròfons per fer aquesta mateixa queixa de que en aquesta indústria musical, no només la del nostre país, sinó en general a tot el món, jo crec que s'està produint una mena de bombolla, una mica com aquella bombolla immobiliària que vam viure fa molt temps enrere i que avui en dia encara continua existint. Crec que els preus estan per sobre realment del que és la possibilitat real de molts artistes d'omplir espais, i crec que hem entrat en una dinàmica que és una mica perillosa. Tot i així, la teva pregunta, jo et diria, nosaltres fa molt temps que els coneixem, a tots els artistes, les seves oficines, els seus representants, fa molts anys que treballem amb ells, i sí que és veritat que l'atractiu de venir al nostre festival també és un altre, perquè el nostre festival és de dia, per tant, doncs, hi ha molts artistes que poden aprofitar i tocar aquí a la nit, anar-se'n a fer una festa major o a fer qualsevol altra cosa, i a més és el dia que toquen davant d'un tipus de públic que és diferent. I també aprofiten molts per venir amb la família, vull dir que en general ens ho posen fàcil, però també et diré, vull dir, avui en dia, ja mira, som a tocar dels concerts, aquests quatre concerts que faran Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, Oques Grasses crec que han vingut quatre vegades al festival, avui en dia seria impossible, seria inviable.
0: Home, llegir la llista, començant els Pets, Miqui Núñez, Rubi Van, Sidoní, els Amics de les Arts, que prèviament els Amics de les Arts, avui dijous, farà el concert del teatre, teòricament dedicat als pares i mares, però bueno, la veritat resulta que hi ha de tot.
1: En definitiva, un concert dels Amics de les Arts és un concert bastant familiar, ja de per si. Ja, habitualment hi ha bastantes famílies en els seus concerts. Sí que és veritat que l'horari favoreix, és a les 8 del vespre, i per tant, doncs, bueno, aquí sí que ho fem obert, diguéssim. És un concert una mica per fer partícip a tothom, perquè també ens passa, i ens ha passat al llarg dels anys, que hi ha moltes famílies que ja els seus fills s'han fet grans i ja no poden venir al festival. És una manera també de tenir vinculats aquests pares, mares, avis, que ja no poden venir perquè no tenen canalla al seu voltant, i és una manera de que encara puguin gaudir del festival.
0: Encara no m'ha arribat el fet de que hi hagi un nen que va venir al festival i que ara vingui de pare?
1: No conec el cas.
0: Perquè suposant, per exemple, que hagués vingut als 12 anys, en tindria 27,
1: sí.
0: També tenint en compte que avui, en aquests moments, la natalitat
1: és més tardana, diguéssim.
0: Sí. És més tardana. Però d'aquí 4 o 5 anys, potser pots trobar-te amb aquest fet,
1: Bueno, algun cas hi pot haver. Sí que és veritat que haurien de ser pares i mares prematurs, perquè avui en dia és més tard, però amb un parell d'anys això ja passarà, segur que passarà, segur.
0: Hi ha una particularitat que a mi també sempre m'ha sorprès, i és veure com, quan es fa els concerts, concerts curts, com apunteu, concerts, doncs, que tenen el nivell del volum, o sigui més aviat baix, o no sigui tan alt com habitual, i és que la participació dels nens de qualsevol edat, d'aquest grup entre 0 i 12 anys, en segons quin lloc és total.
1: Sí. Era un dels reptes. Ja, al principi, quan vam començar a muntar Petits Camaleons, no sabíem realment. O sigui, teníem molt clar que s'ho havien de passar igual de bé els pares que els fills, les mares i les filles, però no ho sabíem si això passaria. O sigui, no ho sabíem. El que passava habitualment és que quan tu portaves els teus fills a un espectacle infantil, tu t'avorries com a pare, i quan els portaves a veure un concert, doncs, què sé jo, en aquella època me'n recordo de Charango o de qualsevol altre grup, clar, era molt tard i els nens a la vegada s'adormien, es feia molt llarg. I amb els anys sí que hem comprovat que realment sí que es produeix aquesta convivència en família, aquest viure el festival en família. Ha canviat la manera de viure el festival, això sí. A mi m'agradava més anys enrere, vull dir, la gent tenia més interès per la cultura en general, la gent tenia més interès o era més respectuosa també amb allò que passava damunt de l'escenari. Jo crec que tot el tema de xarxes socials, tot plegat ha fet una mica que estem visquent els festivals d'una altra manera. I crec que un dels reptes del festival, i això ho vaig transmetent cada vegada més entre tot el meu equip, és el d'intentar recuperar també una mica tota aquesta manera de viure com vivíem abans les coses. Sense tanta immediatesa, viure el moment, no ens preocupem tant dels vídeos, de les fotos, sinó que intentem recuperar una mica doncs el que és la cosa més orgànica, no? Jo no estic en contra de les noves tecnologies, ni molt menys, però sí que és veritat que si estem parlant d'una vivència en família, vivim en família, no? A vegades ara veus coses que abans no passaven, no? La gent a vegades surt del Teatre Auditori i se'n va directament ja a fer cua a la carpa, quan entremig hi ha una hora i mitja en la que hi passen moltes coses i en la que justament és aquell espai del festival que sempre hem apostat per les descobertes, perquè vagis allà i escoltis algú que no sabies què era i que t'enamori, no? Perquè cuidem molt també aquesta altra part de la programació. Però, bueno, és un tema d'hàbits, és un tema de manera de fer, i a partir d'aquí, doncs, intentarem fer el possible per anar revertint també tota aquesta situació.
0: No, i l'entorn acompanya molt que es pugui fer això.
1: Clar.
0: Perquè des del Teatre Auditori, bueno, a part del Conservatori, totes les sales que hi hagin destinades, i el pati i la carpa, hi ha tot aquell espai que es pot passar tranquil·lament, m'acosto fins allà, això que deies tu.
1: Sí, és recuperar una mica aquestes ganes de tenir més interès per descobrir coses noves, no? Perquè avui en dia, ja ho veiem, en la música en català, els festivals de música habitualment tots tenen els mateixos noms en el cartell. I és perquè la gent li costa molt d'arriscar a descobrir coses noves, no? Aleshores, clar, però això produeix un immobilisme, no? Però no ens movem dels 4 o 5 noms que són els caps de cartells a tot arreu i aleshores, doncs, de tant en tant surt algú nou, però clar, també s'han de produir relleus generacionals, han d'haver-hi coses noves, que crec que també forma part d'una mica... No estem exigint res més que vagis a un concert, pel qual has pagat igual que per l'altre, i que hi treguis el nas, eh? Vull dir que no... I que en comptes d'estar-te fent cua allà per entrar el primer, que al final entraràs igual, perquè l'espai està pensat perquè entreu tots, doncs que tinguis també aquestes ganes de descobrir altres coses, no?
0: Aquí teniu també diferents noms, no? Veig que la Isa, per exemple, d'aquí Sant Cugatenca...
1: Sempre treballem amb la gent de la PUA, de l'Oficina de la Música d'aquí de Sant Cugat, i cada any hi ha quatre bandes, que són quatre artistes que són d'aquí de Sant Cugat. I després hi ha coses que, per exemple, fem una aposta molt decidida per descobrir i els posem al Teatre Auditori. Aquest any, per exemple, hi ha la presència de Renaldo i Clara des de Lleida, i el cas de les Alosa, que és un duet que han sortit del taller de músics i que es dediquen a fer música tradicional catalana.
0: Taller de músics que Déu guardi.
1: Ah, sí, sí, sí. Però vinc a dir-te que són referències potser no tan conegudes, però els hi donem aquest protagonisme posant-los a l'escenari gran, al Teatre Auditori, perquè la gent realment vegi que hi ha vida més enllà dels grups de sempre, no?
0: El que també s'ha de dir és que, si no m'equivoco, el mes de juliol... Hi havia una venda ja que pràcticament cobria, potser premium tot.
1: Sí, el mes de juliol, el dissabte, estava tot exhaurit, tenint en compte que es van posar les entrades a la venda el mes de maig, i el diumenge, sempre hi ha un dia que tira més que l'altre, aquest any ha tirat més el dissabte que el diumenge, però el diumenge premium ara ja fa molts mesos que no queda res, i l'única cosa que queda en aquests moments són, crec que són unes 20 o 30 entrades per al concert d'aquesta nit, que ja estem parlant de les últimes, i queden entrades bàsiques, que són les que et permeten veure-ho tot, menys el que està programat al Teatre Auditori, de diumenge. Dissabte està tot exhaurit, i les Premium de diumenge estan totes exhaurides, o sigui que...
0: Home, això vol dir una cosa, Albert.
1: Sí, no, nosaltres estem
0: molt contents. Vol dir, per una banda, doncs, que hi ha una oferta molt bona, molt equilibrada, i per altra banda, que tampoc el tema de preus tampoc està exagerat.
1: Que va, si el tema de preus els portem sense moure des de fa bastant de temps. Sempre he tingut molt la consideració de que realment no es vas allà a comprar una entrada o dues entrades. Normalment són packs familiars de 4, de 5, de 3. Amb la qual cosa això ho tenim en compte. I no és només l'entrada que compres, sinó que després amb els teus fills allà menges, allà el nen et demana una samarreta, el nen et demana no sé què, i t'acabes gastant diners, això sí, però el preu de l'entrada és molt
0: econòmic. A mi m'encanta el pàrquing de cotxets.
1: Sí, aquest any s'hi plou encara amb més motiu, no? Però vaja que sí, sí, sí. Són coses que estan pensades perquè tu, quan vagis amb la família, realment ho tinguis tot previst, no? Hi ha canviadors. Aquest any hem posat molta incidència també en tot el tema de les diferents disfuncionalitats, tant la gent amb problemes de mobilitat, la gent amb problemes de disfuncionalitat de tota mena. Vull dir que hi ha uns espais de silenci per si realment la gent ho necessita. Cada vegada tenim més present, doncs, que entre els nens i les nenes, doncs, hi ha molts casos de TEA, d'autisme, vull dir que són coses que les anem detectant i estem posant solucions, no?
0: El tema potser no és tant que no existissin, sinó que no es diagnosticaven.
1: Això sí, això és el que... Això és una cosa molt fàcil, perquè tu pots veure en el teu entorn i que segurament avui en dia te'n dones compte que amics teus que ara ja tenen una edat en el seu moment haguessin estat diagnosticats d'alguna cosa. Bueno, jo crec que és bo, no? Perquè quan et diagnostiquen d'alguna cosa també és més fàcil trobar-hi remei o posar-hi solucions a les coses, i el fet de saber que tu tens alguna cosa, doncs et permet afrontar les coses també d'una altra manera.
0: Ara diré una cosa que també molta gent, o alguns no saben, i és que, clar, fas el concert avui de pares i mares, i
1: sí, etcètera, etcètera. Qui vulgui.
0: Després dissabte i diumenge, doncs el Peix i Camarons.
1: Bueno, i divendres hi ha un concert, també.
0: Divendres hi ha un concert?
1: Divendres hi ha concert per a les escoles. Des de fa 3 anys...
0: Ah, és veritat, és veritat.
1: El divendres fem un concert, que és un concert més de proposta familiar, que aquest any tenim un clàssic, com és el Pep López, sí, que celebra 20 anys de carrera. I fem, això és amb invitacions només per a les escoles de Sant Cugat.
0: I ho feu al Teatre Auditori?
1: A la Carpa.
0: A la Carpa.
1: Sí, sí, posem allà 1.600 persones.
0: Que són de quines...
1: Això ho trien les escoles, normalment són grups... Ara no recordo ben bé quins són els grups que trien, però són totes les escoles de Sant Cugat, públiques, concertades, privades, totes. I crec que normalment trien un parell de... Ara no et sabria dir quins cursos són,
0: sí.
1: Però, evidentment, se'ls dona al nen o la nena se li dona un pack familiar, perquè puguin anar amb el seu germà, perquè puguin anar amb els seus pares, vull dir que... Sí, sí.
0: I el divendres com t'ho faràs? Estaràs a Cerdanyola o a Sant Cugat?
1: El divendres estaré a Cerdanyola, estaré a Sant Cugat fins a una hora concreta i després me n'aniré. Per fortuna, em permet el tema de tenir festival diurn aquí, em permet conciliar les dues coses, perquè allà comencem a les 9.
0: S'ha de dir que estem parlant del 35è Festival de Blues,
1: sí,
0: de Cerdanyola.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: O sigui que vas començar aquest festival... quan ets molt jovenet.
1: Doncs pues fa 35 anys, perquè sóc fundador. Sí, sí, jo vivia a Cerdanyola en aquest moment, ara ja fa, no sé, jo crec que farà 25 anys que estic visquent ja a Sant Cugat, per tant, em considero, encara que alguns diguin nouvinguts, però em considero Sant Cugatenc.
0: Això que deia abans de nouvinguts.
1: Però sí que és veritat que Cerdanyola és on vaig néixer. Jo allà on vaig sempre deixo alguna cosa, eh? Cerdanyola, Festival de Blues, aquí al Petits Camaleons, i no sé, si algun dia em vaig a viure a algun altre lloc, faré alguna cosa, segur.
0: Però a més a més, s'ha de dir, és un festival que té una projecció considerable, també,
1: sí, sí,
0: amb participació francesos, italians...
1: Sí, aquest any tenim francesos, tenim una guitarrista sèrbia, tot i que viu als Estats Units, que és l'Anna Popovic, tenim nord-americans, tenim anglesos, tenim gent de Múrcia, de Madrid, i catalans un munt, també.
0: Bueno, i continues amb un programa de ràdio.
1: Sí, sí, sí.
0: Des de fa?
1: Uf, no t'ho sé dir. Pues mira, ICAT ara celebrava 20 anys... Però jo fa molt més que estic dedicant-me a la ràdio. Jo vaig començar la ràdio l'any 1985.
0: Delicatessen.
1: Delicatessen més tard, però sí, sí, Delicatessen. Sí, sí, ICAT FM. Continuem parlant de música, és una d'aquelles coses que m'agrada molt fer, i jo, quan em poses un micròfon a davant, ja ho veus que a mi... Parlo millor amb un micro davant que sense.
0: No, però a més, aquest Delicatessen té una altra característica, penso, molt important, que és que, d'alguna manera... avances o intentes avançar presentant un tipus de música, un tipus de grup, un tipus de... que encara no és del tot conegut, o que encara no és del tot...
1: Si no t'ho perdis, que des de fa 2 anys, aquest any fem la segona edició, hem inventat un festival nou també que es diu Feroe, que fem al poble espanyol, i que justament és una mica aquesta traslació de la filosofia Delicatessen, però portada damunt d'un escenari. O
0: sigui. I de la DAM, de la fàbrica DAM?
1: Fem Sant Jordi musical, també. Sí, sí, fem cicles de concerts. Bueno, fem bastantes coses. A la vejez viruela, és que diuen.
0: Bueno, clar, i a més és curiós, perquè això es diu no sonores. Vol dir que no sona.
1: Bueno, vol dir que bàsicament és que va començar tot plegat, eren feines que feia fora de la meva feina habitual, que era la de la ràdio, i aleshores era com, hòstia, no són hores ara de posar-se a seguir treballant, i sí, sí, va venir una mica per aquí, però vam jugar amb la sonoritat, li vam treure l'H, no sonores.
0: Bueno, en qualsevol cas, el que sí és veritat és que, i tornant ara a Petits Camaleons, que tenim un festival que està... totalment arrelat, per una banda, uh-huh. Que per l'altra banda, des del punt de vista, diguéssim, tècnic i artístic, ho té tot.
1: Sí, sempre hem volgut que sigui un festival com els grans, però per públic petit, diguéssim. Sí, sí, a nivell de produccions hi ha hagut artistes que ens han posat problemes amb tràilers i pantalles, perquè és que aquí venen com si vinguessin a, no et diré l'Estadi Olímpic, però si, com si toquessin a un gran festival.
0: Bueno, hi ha una cosa que és la reducció dels temps. Sí, sí. O sigui, cada concert està reduït en el temps.
1: Mitjoreta. Però dos passes.
0: Que a vegades s'allarga un puntet més, perquè...
1: Vigilem bastant, eh? Perquè pensa que si se'ns encavalca alguna cosa, tota l'estructura horària és un castell de cartes, allò que es pot desmoronar. I és molt important, i de fet els concerts nostres sempre comencen a l'hora, és un dels segells de la nostra empresa, perquè creiem que quan un paga entrada per un concert, l'organitzador té l'obligació que allò comenci a l'hora que estava anunciada. Ni abans ni després.
0: Molt bé. Albert, senyor, no cal dir-ho. Ganes de que continuï el tema i ganes de que puguis venir.
1: I ganes de que no plogui.
0: I ganes de que no plogui, exactament. Esperem que sigui així.
1: Gràcies. Molt bé.

0: I fem un salt perquè passem dels petits camaleons a una obra de teatre que es presentarà el dissabte i el diumenge al Teatre de Mirassol i ho presenta i ho prepara Fila Zero, la companyia Fila Zero de la Unió, Sant Cugatenca, que no pot treballar a la Unió. Bueno, en fi, què hi farem?
1: No hi pot treballar ningú.
0: Teresa Canes, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És una de les directores d'aquesta obra.
1: Sí.
0: I també tenim aquí nosaltres a l'Eva Maria Jiménez.
2: Bon dia.
0: Que ets l'altra codirectora.
2: Sí.
0: Bueno, a veure, jo aquesta obra, jo he dit que jo l'he vista en teatre i l'he vista en cinema.
1: Que és diferent, eh?
0: Home, sí. I tant, i tant. Teatre és el teatre.
1: Això.
0: No hi ha volta de fulla.
2: Jo la vaig veure en teatre quan es va estrenar i em va enamorar. Però em va enamorar. Llavors, bueno, també l'he vista a la televisió i, bueno, llavors va ser quan vaig proposar de tirar-la endavant.
0: Sota teràpia de Matías del Federico, l'argentí, es va estrenar aquesta obra a Buenos Aires l'any 2015 i... Aquí diu, la presentació, jo llegiré el que diu aquí. Diu, una obra brillant i intel·ligent que, com les bones comèdies, parla de temes molt seriosos.
1: Sí. En tall de broma, per això, eh?
2: Sí.
1: I perquè també hi ha molts gags. O sigui, que penso que és dramàtica, però que la gent riurà. Però és dramàtica.
0: Tenim quatre parelles que van a un lloc per fer teràpia, perquè fan teràpia. Tres parelles. Es troben que la psicòloga no hi és, perquè hi ha uns sobrets, i aquests sobrets tenen un ordre determinat, i a partir d'aquí... Què passa, Eva?
2: Doncs, bueno, a partir d'aquí han d'anar... Bueno, han d'anar obrint els sobres i han d'anar explicant el que han de fer, el que en el sobre els hi mana.
0: Però tenen a veure cadascú?
2: Tenen a veure coses molt personals.
1: De cada parella.
2: De cada parella. Llavors, clar, van sortint coses... Clar, que no t'ho esperes. És una teràpia molt, molt endins.
1: Les parelles, cada parella té un problema, que una miqueta tenen relació amb el problema final, diríem. Llavors, cada parella doncs, va parlant, va desencadenant el seu problema, però... tot, que són temes dramàtics, però tot amb aquesta cosa de gràcia. Hi ha sempre, com amb totes les comèdies, hi ha el més xistós, el més seriós, i que penso que Déu-n'hi-do, vull dir que molt bé, els personatges com els han agafat cada actor. Diré.
0: Sempre hi ha algú, en un moment determinat, que hi ha... Que això no m'interessa. Sempre hi ha algú d'aquests.
1: Sí,
0: jo, aquest és el que més tenia que fer, la teràpia.
1: Sí.
0: Hi ha un grup d'actors i actrius que són de Fila Zero, habituals, i pel que jo veig, segons està presentat en el programa, deu estar presentat perquè són les parelles, no?, que diu Agustí Sunyer i Roser Canes,
2: són una parella.
0: Que és una parella.
1: Tiet i nebot.
2: A la vida real.
1: Tiet i nebot.
0: Ah, sí?
2: Sí.
1: És el meu fill i la meva germana. Sí, sí. O sigui, tiet i nebot.
0: Bueno, que a Canes jo m'imaginava que tenia alguna cosa a veure. Després, Jaume Ramoneda i Mercè Florentí, és l'altra parella.
1: Que és el meu cunyat. El Jaume és el marit de la Roser. Tres són família.
0: I el Ricard Arroyo i la Rosa Ponsi.
1: Sí.
0: Bueno, aleshores, quan he seleccionat els actors i les actrius, suposo que han mirat el tipus de personatge, el tipus de forma d'actuar, el tipus de veu, el tipus de físic, el tipus...
1: Sí. El que passa és que tu ja saps... que les companyies amateurs, d'alguna manera tu tens la idea del personatge, però falta que en el teu elenc trobis realment el personatge que cal. Déu-n'hi-do, Fila Zero són bastants i podem no triar i remenar, sobretot d'homes no, però sí, estic en compte amb cada obra i la Eva ho ha tingut en compte, sí.
0: La selecció, ho he fet a les dues?
2: Jo li vaig proposar la selecció que jo volia Llavors, bueno, hi va haver algun canvi, però...
1: Sí.
0: I que hi hagués disponibilitat per part d'ells, evidentment.
2: Exacte. Jo, per exemple, amb la Rosa pensava un altre tipus de paper i al final ella em va dir, mira, la Rosa ha de fer aquest. I clar, me'l va fer veure i dic, hosti, és veritat. Clar, aquí hi ha una altra cosa, és que jo, o sigui, la Teresa és teatre de tota la vida. Ella té visió de teatre, ella té visió d'escenari, jo tinc visió de pantalla plana. Sí. Jo sense ella, aquesta obra, no sé com hagués sortit. I ella m'ha ajudat amb tot el muntatge, amb característiques dels personatges, en com s'han de desenvolupar, en com han d'actuar, en com han de fer. Sí, clar, jo també he dit la meva, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Al principi vas fer una mica la selecció de l'obra.
2: Sí.
0: O sigui, m'agradaria fer aquesta obra perquè m'ha arribat, perquè considero que està bé, que s'ha de fer, i la realitat és que moltes companyies amateurs l'estan fent.
1: Sí, sí, però és difícil, eh?
2: Molt complicada.
1: És difícil. Difícil i cansada pels actors. Pensa que dura una hora i tres quarts i no entra ni surt ningú de l'escenari.
2: Estan tota l'estona.
1: Entren i estan una hora i tres quarts parlant, movent, i és cansada.
0: Això que dius que no es mouen a l'escenari és molt important i molt diferent amb el teatre fa molts anys.
1: Sí.
0: Tres actes, recordes? Tres actes. Dos descansos pel mig, etcètera. I durava molta estona, però l'altra cosa és entrar un personatge, sortia...
1: No tornava
0: a sortir fins al cap de 20 minuts.
1: Clar, dona un altre ritme a l'entrada i sortida de personatges. Ells el ritme l'han de tenir doncs amb el que diuen, amb entrar a temps... I això és difícil, vull dir, els hi ha costat i ja ho aconseguiran, ja ho han aconseguit, però és difícil. Difícil i cansada. I sí. Jo, els assajos, acabo cansada. Acabo cansada, els assajos.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè, clar, vull dir, estàs amb ànsia, estàs no sé què, després dir-los no sé què, no sé quantos, això... Jo acabo cansada, arribo a casa cansada.
0: Si es fa el 1 d'octubre, vol dir que devíeu començar a assajar el...
2: Vam començar a assajar...
0: El maig, juny?
2: No, vam començar a assajar abans, sobretot el tema de llegir passar l'obra.
1: El maig, no abans...
2: Assajar tota l'obra així a partir del maig, eh?
1: Sí, ja hem fet un parell de lectures al maig. Però els inconvenients són els inconvenients de sempre. Vull dir que a la Unió hi ha molts més grups que espais. I llavors, vull dir, has de compaginar els espais amb els grups que hi ha. I llavors tens uns dies, no pots fer més dies... O sigui, tens els teus dies i no en pots fer més. I, a més, tens sales petites, per tant, és una obra que dura una hora i tres quarts, entre que no muntes escenari i desmuntes, i només tenim una hora i mitja d'assaig, per tant, no es pot fer seguida. Hi ha molts inconvenients, però no.
0: En el Teatre de Mirasol heu fet algun assaig?
1: No, sí.
2: Estem...
1: Ja n'hem fet dos.
2: N'hem fet dos, ara.
1: Tota la setmana estem.
0: Esteu allà.
1: Sí.
0: I això perquè a vegades hi havia molts problemes en aquest sentit.
1: No.
0: Perquè només es podia fer una sola vegada.
1: No. De moment fem tota la setmana.
0: I clar, si estàs assajant en un espai determinat i canvies l'espai, doncs això marca molt precisament aquest tema de moviment dins de l'escenari.
2: Hem pogut aconseguir que tota aquesta setmana puguem assajar, menys el dilluns, tota la setmana podem assajar Mirasol.
0: És un dels problemes que tenim.
1: No, i els hi vaig dir, veureu que quan us pugeu a l'escenari... les veus sonen diferents. Vull dir, és que no té res a veure actuar dalt de l'escenari com actuar en un espai. No té res a veure.
2: Jo em vaig quedar molt de pedra.
1: Sí. Clar, és que l'Eva, d'alguna manera, és molt primerenca.
2: No, soc novata total.
1: No, és que no havies fet mai teatre. La primera que la vas fer la vas fer amb mi.
2: Correcte.
1: O sigui, la primera obra que va fer i es va voler embrancar amb aquesta i bueno, ja... l'hem fet juntes i ja està, però vull dir que ella és primerenca total en quant a teatre.
0: Bueno, però això ha de continuar, no, Eva?
2: Bueno, continuarà. Ah. Sí, farem cosetes.
0: Ara tindríem que esperar i demanar a qui cregui en Déu que dins del nou teatre de la Unió...
1: No me'n parlis.
0: Avui n'hem parlat. Dins de la Unió, una companyia com Filacero i totes les companyies,
1: totes les companyies
0: de la ciutat tinguessin la seva opció, per una part, per assajar, el teu espai per assajar, i després per poder presentar les seves obres.
1: Bueno, però és que jo diria una altra cosa, i des d'aquí, que no pot ser que totes les, que les companyies de Sant Cugat només puguem assajar, ai, estrenar una obra a l'any pagada per l'Ajuntament. Si te la pagues tu, en pots fer més. Però, esclar, obrir el Mirasol, la Unió no sé el que costarà, però obrir Mirasol val lo seu. Per tant, si tu no vols pagar, només tens una obra a l'any. Una companyia es pot mantenir fent una obra a l'any? És que no pot ser. Ara tindrem a tindrem la Unió. No sé si podrem fer una a la Unió i una a Mirasol. No ho sé, però això és... no pot ser. Vull dir, ens hi hauríem de posar i de dir, com a mínim, dues obres a l'any. És que és el mínim que podem fer. Però, bueno, és igual, ho deixo aquí.
0: No, però és una de les coses que va sorgir més, cada vegada més, tenint en compte doncs, que estem parlant des de l'any 2010 fins al 2026.
1: Sí, sí. I que no s'arregla.
0: Ui, no estem parlant d'abans d'ahir.
1: No.
0: Que és un problema. Si és la primera obra que tu dirigeixes, en aquest cas compartint amb la Teresa, havies actuat?
2: Sí, havia actuat.
0: Havies actuat amb la mateixa companyia Fila Zero?
2: Sí. Amb mi?
1: Amb ella.
0: Amb ella.
2: He fet dos o tres. Jo amb ella n'he fet una.
1: Romeu i Julieta.
2: Romeu i Julieta.
1: D'en Fabra.
2: I després vaig fer la del Drapaire.
1: Ah, el Drapaire no la vaig fer jo, per això.
2: No,
1: o sí?
2: aquesta no la vas fer tu, la va fer el Pep.
1: Ah, va.
0: El Drapaire és una obra que havia fet... No,
1: sí, la Rosa Sica. La Rosa Sica.
0: La Trini Escriuela.
1: La Trini.
0: Sí, havies fet aquesta obra?
2: Sí.
0: Però l'havies fet amb...
1: En fila zero. Sí. És que per un dia mundial del teatre es van agafar trossos de l'obra de la Trini i nosaltres vam agafar el Drapaire.
0: I en aquest moment, considerant que la ciutat ha crescut molt, o cal dir-ho, tots família de tota la vida de Sant Cugat, i pensar en aquells 15.000 habitants de l'any 65, amb els quasi 100.000, no sé com, perquè això del cens...
1: 8, quan jo vaig néixer. 8.000.
0: 8.000 quan
1: tu vas néixer. Quan jo vaig néixer.
0: Doncs, aquesta evolució, creus que hi ha una evolució similar amb quan els llocs on es pugui fer arts escèniques?
1: Una regressió. Jo quan he fet teatre, doncs, fent de nen Jesús els Pastorets, o sigui que sota la rectoria nosaltres fèiem una obra cada dos mesos fèiem.
0: Ja ho recordo.
1: Una obra cada dos mesos, ja ho saps. Aleshores, vull dir, evidentment només hi havia l'agrupació teatral Maragall, d'acord? Però d'haver-hi a sota la rectoria, haver-hi la Unió, perquè quan hi havia la Unió tampoc no se podia fer, tenim Mirasol. Vull dir, d'acord que hi ha més companyies, però això es pot... no totes les companyies voldran fer dues obres, per exemple, però que es puguin sol·licitar. Doncs jo penso que ha sigut un regressés. No ha evolucionat gens. Home, quan es va inaugurar el Teatre de Mirasol...
0: El 23.
1: Doncs imagina't. El 23.
0: Passen 3 anys.
1: Bueno, no ho sé, haurem de posar-nos a actuar a la plaça o...
0: Bueno, en algun moment hi va haver-hi un intent, amb la corrupció dramàtica a Maragall, precisament això, va haver un intent, es va fer a la plaça Octavià...
1: El Joan Llames, això.
0: I va ser molt, molt interessant. La dificultat, jo penso, és que, malauradament, el tema de la cultura, tothom en parla, tothom s'omple la boca, i a l'hora de la veritat, doncs resulta que...
1: Ningú fa res.
0: Bueno, sí, fa alguna cosa, però no el suficient com perquè valgui la pena.
1: Sí, sí. No, manquen espais, vull dir, com s'ha de fer un altre teatre? No ho sé. Però penso que organitzar una miqueta més la cultura, parlo concretament amb teatre, perquè, esclar, la cultura també és el ball, també és el cant, també és... Però parlo concretament amb el teatre, penso que una bona organització amb la demanda de cada grup de Sant Cugat es podria fer. No s'ha fet, ni es té ganes de fer. La taula de les escèniques no serveix per res. només ens reunim per veure què fem el Dia Mundial del Teatre. És pobre. I jo penso que els grups de teatre no tenen ganes de posar-se. Jo he proposat moltes coses al Dia Mundial del Teatre, però les companyies no s'hi posen. Jo per aquest any, que es havia de fer la Unió, jo vaig proposar de fer una obra, tinc un parell d'obres que surt totes les companyies. No vull dir tipus el tren, No, tampoc no tant, però una obra en què sortissin totes les companyies. No tenen ganes, cada companyia fa la seva, i jo penso que aquesta desgana és també perquè no s'impulsa a nivell...
0: Bueno, es fa difícil a vegades tenir aquest tipus d'interès, i cada vegada s'ha de demanar molt, s'ha d'anar al darrere, i les respostes no són ni a temps, ni al fons ni a la forma,
1: sí.
0: Podríem dir. Això és molt fumut.
1: Sí, sí.
0: Bueno, els estem posant molt tristos tots.
1: Ai, no voldríem... No, però l'obra que vinguin, no, que l'obra és guapa.
0: Exactament, sí, recordem-ho, que el dissabte i el diumenge, el dissabte a les 8 i el diumenge a les 7, doncs hi haurà aquesta obra de Sota Teràpia, i que, segons deia també la Eva, doncs aquí veurem tres parelles que surten, que comencen a parlar entre elles, que comencen a estar guiades des de lluny, se suposa, per aquelles cartes que tenen allà posades, aquells sobres que tenen posats.
1: Van traient els trapets del sol.
0: I van sorgint coses. Hi ha un tipus de cosa que es produeixi entre dues parelles, que un personatge d'una parella o un de l'altra...
2: Hi ha enfrontaments, sí.
1: Sí, bueno, no sé si a què et refereixes.
0: Això?
1: Sí, sí, no, hi ha enfrontaments. Com tornes a posar la mà a sobre...
0: Però no arribem.
1: Sí, però no arribem.
0: No arribem. Es queda amb la paraula.
1: I per la part d'embolicat, tampoc.
0: No, això, perquè això passa, eh?
1: A vegades
0: hi ha un tipus de persona que acabes de veure, no la coneixes, i et sembla una cosa, i alhora, quan ja fa una hora, dius, i sobretot si ha begut una miqueta, perquè aquí hi ha un sopar, no?
1: No,
0: no hi ha un sopar.
1: No, és un sopar.
0: Ah, estava convençut.
2: No.
1: Però és un espai que lloga la psicòloga, i allà hi ha begudes, sí que poden beure cafè, poden beure i tal, però només hi ha una taula i cadires i prou.
0: Ah, jo tenia, no sé, em venia al cap com si hi hagués un sopar, i
1: no.
0: Que naturalment es bevia, i llavors hi havia el fet de... L'efecte de la beguda també propicia que hi hagi
1: algunes coses.
2: També hi ha beguda.
1: I l'escenografia, com puc suposar, del Santi...
0: Santi Salido.
2: Sí, no és? Espectacular.
1: A més a més, hi ha un quadre... Ja el veureu. Del Santi Salido.
0: Ah, sí?
1: Sí. L'escenografia és que és simple. És simple, vull dir, és a l'alemana. Tot càmera negra, però... Bueno, els efectes és... El Santi és únic amb escenografia.
0: Ja que diem que mantem el Santi, mantem a més gent. L'escenografia de Santi Salido, el jurant de direcció en Jordi Solà...
1: I el Jordi Solà també és un crac.
2: És un crac.
1: Sí, l'hem marejat molt. Sense el Jordi no es pot tampoc fer res.
0: La Mercè Serra i la Júlia, el maquillatge d'Eulàlia Castanyer, l'utillatge de l'Anna Sali, el vestuari de l'Àngels a la Garreta.
1: Sí, sí.
2: L'Àngels i la Núria.
1: L'Àngels i la Núria, que han fet un bon vestuari.
2: Molt bon vestuari.
1: I també hem de parlar de la Mercè Serradell, que ens ha fet una feinada, perquè, clar, és molt de text, i ella ens ha fet d'apuntador tota... I, a més a més, revisant molt, vull dir, recolzar, diu, no, és donar suport. I ens anava rectificant coses des d'aquí, la Mercè...
2: La Mercè s'ho ha currat moltíssim, molt. I l'Anna Sara, també.
1: I l'Anna Sara, també, sí. Tenim una utillera,
2: sí, sí,
1: que és que cada dia ens porta cafè, cada dia ens porta...
2: Tenim uns tècnics
1: que no ens els mereixem.
2: Espectacular.
0: Està bé, no?
1: Molt, clar.
0: Molt bé, per això ho dic. Perquè moltes vegades hi ha el públic que no se n'ha adonat que darrere les que estan a l'escenari hi ha
1: feina.
0: Moltíssima gent,
1: sí.
0: Que si no funcionés, aquella obra no funcionaria.
1: Sí, claríssim.
0: Les llums, la so, el moviment, l'escenografia, el vestit adequat...
1: Sí, sí,
0: això
1: sí.
0: És importantíssim.
1: No, és molt
0: quan
1: important.
0: Quan veus aquella llista, dius, l'obra tal, i surten dos intèrprets, i llavors veus la llista i n'hi ha 24 sí. darrere dels dos intèrprets.
1: Sí.
2: És una feina que no es veu, però realment hi ha molta feina. I s'ho fan, és que ho fan molt bé, ho han treballat tot perfecte.
0: Bueno, doncs escolta'm, a veure si el dissabte i el diumenge tenim el Teatre de la Meia Sol ple, que és el que
1: esperem
0: es
1: tracta. Que sí.
0: Que és el que es tracta. I Teresa, gràcies per haver vingut. Eva, gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ja veus que com si no tinguessis el micro davant.
2: Sí.
0: No?
2: Sí, sí. La primera experiència superada.
0: Haguessis dit el mateix, no?
2: Exacte.
0: Però moltes gràcies i molt èxit.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A part de demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Protecció Civil envia un alerta a les comarques del Garraf, Penedès, Tarragones i l'Ebre per pluges intenses i torrencials aquesta tarda. És el cas de les, en el cas de les Terres de l'Ebre, volíem dir, avisa que les tempestes es concentraran a partir de la nit i la matinada i poden quedar estàtiques durant moltes hores i es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat. Escoltem ara l'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, que demana precaució i evitar zones inundables.
2: Prioritzar, si podem, doncs, les vies principals davant de vies secundàries, no tenir vehicles aparcats en zones on te pugui ploure, on te pugui acumular aigua, no baixar a buscar els vehicles a soterranis quan ja la pluja ha començat i sobretot també doncs, estar molt amatents del radar meteorològic per

0: propostes de resolució dels diferents grups. Tot plegat quan el sindicat de llogateres fa una crida també a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, de fet, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. I en aquest sentit, en parlant d'habitatge, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al setembre, segons dades publicades avui pel Servei Català de Trànsit. La xifra suposa un 16% menys que en el mateix període de l'any passat, quan es van registrar 113 víctimes mortals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Dijous 1 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 1 d'octubre, bones i males notícies ahir per als equips catalans que van tenir competició. Per exemple, el Barça, femení de futbol, va golejar 0-6 al camp de la Roma a la segona jornada de Champions femenina i de moment és líder en solitari d'aquesta màxima competició europea i agafa amb molta energia, com dèiem, el primer clàssic d'aquest curs. El diumenge rebrà el Real Madrid, que encara ha de jugar avui, en aquest cas, al camp del Manchester City. També va golejar, en aquest cas, 4-0 l'Europa a la Copa de la Reina. Passen a tercera ronda les gracienques després de, com dèiem, golejar 4-0 a un rival d'una categoria superior, el Villarreal, de la primera federació femenina. En canvi, males notícies per al Terrassa, que va caure eliminat de la Copa Federació i no podrà jugar la primera ronda de Copa del Rei, i també per a l'Uni Girona, que va perdre a casa ahir contra l'Emblac Conut Turc, en aquest cas a la fase prèvia de l'Eurolliga femenina, i s'haurà de conformar en disputar aquest curs l'Eurocup, la segona competició europea de bàsquet. Parlem de tot això i més, i també, evidentment, de la victòria del Barceloneta a la final de la Supercopa d'Europa. En aquest cas, 10-8 contra el Marsella, el Barceloneta que, com dèiem, continua a l'elit del waterpolo europeu. Després de proclamar-se campió de la Champions l'any passat, aquest any ha començat amb aquesta Supercopa, la segona de la seva història. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores de l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça goleja la Champions femenina i ja pensa en el primer clàssic de la temporada a la Lliga F.
1: Les blaugranes van superar per 0-6 a la Roma ahir en la segona jornada de Champions femenina, amb doblets de Caroline Graham i Claudia Pina, Diana també d'Eva Pajor i un en pròpia porteria de la defensa del conjunt italià Oladipo. El Barça és el líder en solitari de la competició europea i ja es prepara per rebre aquest diumenge el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
0: Un Real Madrid que encara ha de jugar avui al seu partit de Champions.
1: Les blanques visiten aquest vespre a les 9 al camp del Manchester City en el partit més destacat del dia. En el torn de la tarda jugarà l'Inter de Milà al camp de l'Àustria Wien i el duel entre el Coghe danès i el Servet suís. També a les 9 es disputarà el PSG Lovaina.
0: I ahir destacà l'empat a 0 entre Olympique de Lió i Chelsea.
1: El primer gran duel d'aquesta Champions va acabar sense gols. Tampoc no van passar de l'empat, en aquest cas a 2, l'Arsenal al camp del París Futbol Club. També resultats d'ahir, triomf de la Juventus 0-3 al camp del Hackensweck, idèntic marcador en el Benfica.

0: Bayern de Múnich.
1: Més futbol, també bones notícies ahir, com dèiem, per a l'Europa, que avança a la tercera ronda de la Copa de la Reina.
0: Les gracianques van golejar per 4-0 un rival d'una categoria superior, el Villarreal, amb doblet de Júlia Serrat, abans del descans, i dianes també de Natàlia Fernández de penal i Paula Arcos.
1: El conjunt escapulat que serà el sorteig de dilluns vinent, 5 d'octubre a la tarda, en què ja entren 8 equips de Lliga F en aquesta tercera ronda de Copa, inclosos, per exemple, l'Espanyol i el Badalona Women. El Barça, que és el vigent campió, encara no hi serà. En canvi, males notícies a la categoria masculina, perquè el Terrassa s'acomiada del somni de la Copa del Rei.
0: Els agarencs van perdre 4-1 a les Llanes contra el Sestao River, cauen eliminats de la Copa Federació i no podran disputar la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió.
1: En bàsquet, l'Espart Girona s'haurà de conformar amb disputar l'Eurocup femení en aquesta temporada.
0: Les gironines van caure clarament, 69-81, contra l'AMLAC Konut Turk, que va ser superior, sobretot físicament des de l'inici, però que va tancar el marcador en el tercer quart. L'Uni jugarà l'Eurocup, segona competició continental, que arrencarà a mitjans d'octubre. Les gironines estan enquadrades al grup K amb l'Ostrava Txec, el Montana de Bulgària i el Keltern alemany.
1: Abans, però, aquest mateix dissabte ja comença la Lliga Femenina, amb l'Uni visitant a la pista de l'Estudiantes a partir de les 6.
0: A la mateixa hora debutarà la Lliga l'altre català de la categoria, el Cadí la Seu, que s'estrena a la pista de l'Avenida.
1: I en categoria masculina també derrota ahir en l'estrena europea de l'Eurocup, en aquest cas del Quitzenes Manresa.
0: L'equip de Diego Campo va aguantar molt bé pràcticament tot el partit a la pista d'un dels favorits al títol, el PAOK de Salònica, però es va desinflar en l'últim quart per acabar perdent 93-78.
1: En handbol, el Barça afronta avui la final del Mundial de clubs a Egipte contra el Vespre Mongarès.
0: De nou, l'equip de Carlos Ortega s'enfronta al de Xavi Pascual en una reedició de la final de l'any passat, que es va endur al conjunt blaugrana després de dues pròrrogues. El partit començarà a les 8 del vespre, hora catalana.
1: I més en bola, ahir es va estrenar amb derrota el Freaking Granollers a la European League masculina, la segona competició continental.
0: Ho va fer a la pista del que ha de ser un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. Els vallesans van aguantar prou bé a la primera meitat, però a la segona van cedir i van acabar perdent 40-31.
1: En waterpolo, el Barceloneta va aconseguir ahir la seva segona Supercopa d'Europa.
0: Els mariners van superar per 10-8 en un partit molt dur al Marsella, vigent campió de l'Eurocup, i que va plantar cara fins al final. Nova alegria per al Barceloneta, que continua el més alt del waterpolo europeu.
1: També en waterpolo, per cert, ahir es va jugar un partit de Lliga a la Divisió Nord femenina.
0: Amb triomf clar del Mataró, 5-19 a la piscina del Catalunya.
1: En futbol sala, golejada del Barça ahir en el partit avançat de la setena jornada de Lliga, la primera divisió masculina.
0: Els blaugranes van superar per 6-1 a l'Oparrulo Gallec al Palau. El Barça és líder provisional, amb 10 punts, un més que el Palma i Jaén, que han disputat un partit pendent. El Barça torna a jugar diumenge al migdia a la pista del Noia Gallec. Demà serà el torn de l'altre català en la categoria, el Cat Gas d'Energia, que buscarà la primera victòria del curs amb la visita al pavelló 9 del Saragossa, que hi va perdre 3-4 contra el Pozo de Murcia.
1: I un últim punt de tennis, Paula Badosa avança a ronda al 8000 de Pequín.
0: La tenista empordanesa ha remuntat contra la russa nacionalitzada australiana Daria Kasatkina i accedeix a la segona eliminatòria del torneig xinès. La seva rival serà la letona Jelena Ostapenko.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, en què tindrem, Carme, dos grans partits de futbol.
1: Dissabte es podrà veure el duel català de la segona federació masculina corresponent a la cinquena jornada entre el Terrassa i el Girona B. Dos equips que arriben empatats a 7 punts i que es veuran les cares a partir de les 6 de la tarda des de l'Olímpic de la Cucapital Vallesana.
0: I diumenge a les 4 de la tarda, nova cita amb la Lliga Elite i l'enfrontament de la tercera jornada entre el Martorell i l'Argentona, en què els dos equips buscaran sumar la que seria la primera victòria del curs.

0: Dijous 1 d'octubre, 11 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol i d'una nova golejada del Barça a la Champions femenina. Ahir, a més, en porteria 0 al camp de la Roma. 0-6 va guanyar l'equip de Pere Romeu amb gols de Caroline Graham Hansen, que en va fer 2, Claudia Pina, que també en va fer 2, Oladipo, en proper porteria, i Eva Payor. Un resultat que dona impuls al conjunt blaugrana de cara al clàssic de diumenge contra el Real Madrid, corresponent a la 6ª jornada de la Lliga F i que jugarà a l'Spotify Camp Nou. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
1: Ha sigut un partit un pèl diferent al que ens esperàvem, perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
0: I en aquest mateix sentit s'expressava satisfeta segurament la jugadora més destacada, la noruega Caroline Graham Hansen, que va fer 2 grans gols, a més de generar el segon, en pròpia porteria. Això deia quan li preguntaven si aquest equip tenia rival.
2: Claro que tenemos rival. Hace una semana no estaban tan contenta con nuestro jugador, es todo bien, así que es fútbol. Lo importante es ganar, hemos hecho, seguimos ganando, pero queda muchísimo de la temporada y un montón de partidos de jugar y sabemos que hay muchos equipos que lo hacen muy bien en Europa y bueno, a ver cómo estamos cuando y si estamos bien cuando toca, el parte que toca al final de temporada. Todavía quedan muchos partidos para llegar ahí.
0: El Barça ja és líder en solitari, després de només 2 jornades d'aquesta primera fase de Champions, amb 6 punts, 11 gols a favor i 2 en contra, aprofitar l'empat d'ahir entre l'Olympique de Lyon, de Giraldez, i Chelsea, a 0, i també el de l'Arsenal, 2-2, al camp del París Futbol Club. També resultats d'ahir, triomf de la Juventus 0-3 al camp del Haken Suec, i idèntic marcador 0-3 també en el Benfica Bayern de Munic. L'únic equip que podria igualar 6 punts al Barça és l'Inter de Milà, que avui juga al camp de l'Àustria Viena a 6:45. A la mateixa hora es disputarà el Coge Servet i a les 9 tindrem el PSG Lovaina i l'altre partit destacat de la jornada, el Manchester City Real Madrid. Les blanques, recordem, visiten diumenge a l'Spotify Camp Nou per enfrontar-se al Barça en partit de Lliga F. Més futbol, també bones notícies ahir per a l'Europa, que avança a la tercera ronda de la Copa de la Reina després de golejar 4-0 un rival d'una categoria superior, al Villarreal, de la primera federació femenina. De seguida se li van posar de cara partit a les gracienques amb un doblet de Júlia Serrat abans del descans, i en cap moment va haver-hi relaxació i la golejada es va completar amb dianes de Natàlia Fernández de penal i de Paula Arcos. Escoltem l'entrenadora d'aquest Europa, Nani Aces.
3: Sense paraules, avui. Ha sortit tot el que havíem treballat, ha sortit avui, per això que és resultat i per la personalitat que han mostrat avui les nostres, perquè de veritat que crec que és més que merescut i que hem treballat avui molt per aconseguir que acabés el partit així. Aquest equip ha competit avui com se li demana que competeixi, que sigui ambiciós, que no es deixi anar en cap moment. Avui era molt fàcil, amb el 2-0 haver baixat una mica i que el Villarreal t'hagués fet un gol, i més sobretot quan han començat a fer elles els canvis, però l'equip ha deixat molt clar, que volia, a més, seguien competint aquí, minut 80, seguim porteria 0.
0: L'Europa, que aquest dissabte visita ni més ni menys que la M Lleida, actual líder de la segona federació femenina, volíem dir. El conjunt escaulat serà el sorteig de dilluns vinent, 5 d'octubre, a la tarda, en què ja entren 8 equips de la Lliga F, inclosos 2 dels catalans, l'Espanyol i el Badalona Women. Us ho anirem explicant, evidentment. Bones notícies en categoria femenina, males en la masculina, perquè el Terrassa va caure ahir 4-1 a les Llanes contra el Sestao River i diu adéu al somni de disputar la primera ronda de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Zelma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També defensivament el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Recordem que el Terrassa només havia perdut un partit el passat cap de setmana al camp de l'Ebro i només havia encaixat un gol. Per tant, en aquest partit ha trencat totes aquestes estadístiques que eren favorables. Una alineació on sorprenia com jugadors com Mario Domingo o Max Marcet no estaven a la titularitat. I és que el mateix Oriol Alsina comentava que estava dosificant els jugadors, donant importància a la competició de Lliga. Un discurs que podríem dir topa, amb la idea del club de poder jugar aquesta competició de la Copa del Rei amb un primera divisió. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
0: Gràcies, Miqui. Un últim punt de futbol. Ahir s'explicàvem ja que aquest diumenge el partit de primera catalana entre el Comentació Terrassa i la Molletense havia acabat amb incidents entre jugadors, cos tècnic i fins i tot aficionats, un duel que continua suspès, tot i que faltaven segons per arribar al final del temps reglamentari. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
5: Seguim pendents del que va passar diumenge al partit entre el Club Natació Terrassa i la Molletense de primera catalana, que va acabar enmig d'una batalla campal. De moment no hi ha cap resolució per part del comitè de competició. Això vol dir que oficialment el partit continua suspès cautelarment, quan només faltaven 30 segons per acabar els 4 minuts d'afegit. Recordem que el resultat era 2-0 a favor dels terrassencs. El xoc va esclatar després que el visitant Víctor Gago caigués malament arran d'un cop de colze i hagués de ser evacuat en ambulància medicalitzada. Després, jugadors i aficionats van saltar al terreny de joc i l'acte arbitral recull agressions de jugadors de la Molletense a un jugador i aficionat local. Des del club, però, ho veuen clar. No té cap sentit tornar a jugar aquests 30 segons i defensen que el partit es doni per acabat, convençuts que en tan poc temps el marcador no canviarà. Sigui com sigui, la paraula la té el comitè. Fins que no es pronunciï, el partit segueix oficialment suspès.
0: Gràcies, Joel. En bàsquet, l'Espart Girona s'haurà de conformar amb disputar l'Eurocup femenina aquesta temporada. Les gironines van caure clarament, 69-81, contra l'Emblak Konut Turk, que va ser superior, sobretot físicament, des de l'inici, però que va trencar el marcador en el tercer quart. La crònica des de Girona FM, Pau Villafañe.
6: Les gironines hi van posar cor i ganes i van aguantar el pols fins al descans, on hi van arribar només 3 punts per sota, però un parcial de 0-18 en el tercer quart va deixar el marcador pràcticament sentenciat. A l'últim període, l'Espart Girona no es va rendir i va arribar a retallar fins a 9 punts, però Lindsay i Allen va aparèixer amb 2 triples per sentenciar. Roberto Íñiguez, entrenador de l'Espart Girona, valorava la derrota.
7: Es difícil encontrar palabras, ¿no? Yo ahora estoy realmente jodido. Pero como ya os dije, no tanto por mí, sino porque creo que era ese deseo de jugar Euroliga con muchas jugadoras del equipo y, bueno, pues el saber que eso se te va, pues es complicado, ¿no? Y es normal estar triste, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes, pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no?
6: El partit va arribar massa aviat per un equip nou que fa pocs dies que treballa amb gairebé tota la plantilla. Girona haurà ara de canviar aquest curs l'Eurolliga per l'Eurocup.
0: Gràcies, Pau. L'única, com dèiem, jugarà a l'Eurocup, segona competició continental, que arrenca a mitjans d'octubre. Les gironines estan enquadrades al grup K, amb l'Ostrava Txec, el Montana de Bulgària i el Keltern en Alemanya. Abans, però, aquest mateix dissabte comença ja la Lliga Femenina, amb l'Uni visitant la pista de l'Estudiantes. A partir de les 6, a la mateixa hora, debutarà també a la Lliga el Cadí la Seu, que arriba amb bones sensacions de la pretemporada després de guanyar la setmana passada precisament contra l'Espart Girona a la Lliga Catalana i que s'estrena a la pista de l'Avenida. Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
8: Després d'aixecar la seva 8a Lliga Catalana la setmana passada en una final molt solvent davant l'Uni Girona, el Cedis posa el treball diari en el centre de les seves prioritats per anar creixent pas a pas. Així ho explicava el tècnic Pepe Vázquez en una entrevista a UAU Lleida Ràdio.
9: Evidentemente, nuestra base de la casa, por poner una comparación, evidentemente tiene que ser la salvación, tal como está la Liga y el nivel de presupuestos que hay. Para nosotros salvarnos es nuestra base de nuestra casa. Si pensamos en otra cosa pero no ponemos la base, la casa se destruirá y caerá. Entonces esto es lo principal y luego pues evidentemente tenemos que ser ambiciosos y una vez que logremos la salvación matemática pues si podemos mirar cuanto más arriba pues mejor, ¿no? Pero ya te digo, sin perder de vista qué nos puede llevar a ese camino, que es trabajar bien y evidentemente cuanto antes si es posible cuanto más tiempo de antelación mejor lograr matemàticament la salvació.
8: L'entrenador gallec viu enguany la seva primera temporada des d'inici al Cadí la Seu, després d'arribar-hi el passat mes de març, amb qui va aconseguir l'objectiu de la permanència en els 7 partits de Lliga que llavors restaven. Vázquez intentarà aprofitar els perfils que té a la seva disposició per imposar un ritme alt i potenciar les virtuts de les seves jugadores en una Liga femenina andesa que, de nou, es preveu molt igualada a la zona mitja-baixa de la classificació.
0: Gràcies, Sergi. En categoria masculina també hi ha derrota ahir en l'estrena europea a l'Eurocup, en aquest cas del Quitzanes Manresa, que va aguantar molt bé pràcticament tot el partit a la pista d'un dels favorits per al títol, el PAOK de Salònica, però que es va desinflar en l'últim quart per acabar perdent 93-78. Bona imatge, això sí, en el primer partit d'Eurocup d'un Manresa que ja ha de canviar de xip i tornar a pensar en l'ACB. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
10: Tot i el resultat final, l'equip de Diego Campo va competir a un gran nivell durant 30 minuts, arribant al descans per davant al marcador amb un ajustat 40-41 i mantenint les opcions intactes al final del tercer quart amb un 58-56 en contra, després d'una aturada de més de 30 minuts per una avaria a una de les cistelles. Un partit amb defenses agressives i baix percentatge d'encert en el tir per part dels dos equips, que arribava ajustat al darrer quart. En els darrers 10 minuts, un parcial contundent de 12-0 favorable als grecs va decidir el maig a favor dels locals, tot i l'esforç dels jugadors com Notae, amb 16 punts, i Allen, amb 15 pel Manresa. El resultat va caure del cantó grec. Diego Campo és entrenador del Quitzenàs Manresa.
11: We are sure that we play a great game.
12: Estem segurs que hem jugat un gran partit. El pla de joc era bo, l'hem executat molt bé i hem defensat molt bé, però hem fallat algunes cistelles, alguns tirs lliures i triples quan estàvem sols. Això al final del partit, quan jugues contra el PAOK Salònica, t'acaba castigant el marcador.
11: When you play against PAOK Salònica, they punish you on the scoreboard.
10: Un partit amb molts condicionants. Ja abans de començar, els vegencs van estar 24 hores viatjant pels problemes meteorològics al Mediterrani i el partit semblava no voler acabar amb la interrupció de l'avaria a la cistella que comentàvem. Els manresans avui viatjaran ja pensant en el debut al Nou Congost aquesta temporada, que tindrà lloc aquest dissabte a les 9 del vespre davant del Rio Breogán.
0: Gràcies, Jordi. En handbol, el Barça afronta avui la final del Mundial de Clubs. Egipte contra el Veszprém hongarès. De nou, l'equip de Carlos Ortega s'enfronta al de Xavi Pascual en una reedició de la final de l'any passat, que es van endur els blaugranes, recordem, després de dues pròrrogues. Un dels protagonistes d'aquell partit, de fet, va ser el porter Emil Nielsen, que aquest estiu ha deixat el Barça per anar precisament al Veszprém. Escoltem el capità blaugrana, Tim Engesan.
13: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Que partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido.
0: Avui a les 8 del vespre, hora catalana, aquesta final. Encara en vol, ahir es va estrenar el Freaking Granollers de la European League masculina, segona màxima competició continental, i ho va fer amb derrota. La pista del que ha de ser un dels candidats del títol, el Flensburg alemany, va acabar perdent 40-31. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
14: Tot i l'inici espectacular de l'equip vallesà, el Flensburg ha acabat sumant la victòria en el primer partit de la competició continental. Els d'Antonio Rama han signat uns primers 10 minuts perfectes, amb aturades de Pau Paniti i recuperacions en defensa, que han arribat a posar els vallesans amb un 2-6 favorable al marcador. Els alemanys, però, han empatat el Lluminós al descans amb un 20-20. Aquest és Antonio Rama, entrenador del Freiking Balonmano Granollers.
15: Doncs bé, el partit, a grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi, també teníem clar que ens podrien atacar amb 7 contra 6 i volíem mantenir aquesta 5-1, però jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també. Jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé.
14: A la segona meitat, les forces de l'equip vallesà han començat a minvar i el Flensburg ha mantingut el joc ràpid. Ara, el Freiking ja torna a pensar la Lliga Sobal, on de moment encara llueixen el cartell d'equip invicta.
0: Gràcies, Arnau. I acabem amb waterpolo, perquè el Barcelona va aconseguir ahir la seva segona Supercopa d'Europa en superar 10-8 en un partit molt dur al Marsella. A la final, a la piscina de Sant Sebastià, com dèiem, segona Supercopa d'Europa per al Barcelona, que continua al més alt del waterpolo europeu. I també en waterpolo ahir es va jugar un partit de Lliga a la Divisió Nord femenina amb triomf clar del Mataró 5-19 a la piscina de Catalunya. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
16: Victòria contundent de l'Assolim Mataró davant de l'E-Plus Catalunya en la tercera jornada de Lliga intersetmanal de la Divisió d'Honor de Waterpolo femení. L'equip de Mataró ha sentenciat el partit al primer quart amb un clar 5-1, amb dos gols de l'americana Römer, que acabaria fent 7 dianes al llarg del partit, i dos més de la jugadora hongaresa Faragó, que en faria 5. Al segon quart s'ha repetit el mateix parcial, 5-1, que ha demostrat la superioritat visitant a la piscina de Cantoda. Amb el 10-2 a l'electrònic, en els següents dos quarts, les matarunines han baixat la intensitat i s'ha aprofitat per repartir minuts en aquests partits tan seguits que acumulen les noies entrenades per Dani Ballart aquest any a la Lliga. El marcador final ha estat D+ Catalunya 5, Assolim Centre Natació Mataró 19. Les del centre sumen la tercera victòria en les tres jornades de Lliga que s'han disputat.
0: Gràcies, Oriol. I fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local. Fins amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
17: La xarxa de comunicació local.
18: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
19: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
20: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
19: Una nit per celebrar l'esport local amb una Big Band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
21: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
20: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
22: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
23: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
24: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
23: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
24: Perquè la teva salut és el nostre futur.
23: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
18: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
25: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia i bon dijous, 1 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 1 d'octubre, avui amb el repàs de tot el que vam viure ahir amb els equips de casa nostra, Champions femenina de futbol amb una nova golejada del Barça, gran victòria també de l'Europa, la Copa de la Reina de futbol, decepció a Girona, perquè l'Uni s'haurà de conformar amb disputar l'Eurocup femenina de bàsquet aquest curs, després de perdre ahir a la prèvia de l'Eurolliga, i també derrotes en les estrenes europees del Manresa, també en bàsquet a l'Eurocup, i del Granollers, en handbol a la European League. Per cert, avui el Barça juga la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre hongarès de Pasqui, també en handbol, evidentment aquí en farem la prèvia. Tot això i molt més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça goleja la Champions femenina i ja pensa en el primer clàssic de la temporada a la Lliga F.
1: Les blaugranes van superar per 0-6 a la Roma ahir en la segona jornada de Champions femenina, amb doblets de Caroline Graham i Claudia Pina, Diana també d'Eva Pajor, i en pròpia porteria de la defensa del conjunt italià Oladipo. El Barça és líder en solitari de la competició europea i ja es prepara per rebre aquest diumenge el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
0: Un Real Madrid que encara ha de jugar avui al seu partit de Champions.
1: Les blanques visiten aquest vespre a les 9 al camp del Manchester City en el partit més destacat del dia. En el torn de tarda jugarà l'Inter de Milà al camp de l'Àustria Wien i el duel entre el Coque danès i el Servet suís. També a les 9 es disputarà el PSG Lovaina.
0: I ahir destaca l'empat a 0 entre Olympique de Lió i Chelsea.
1: El primer gran duel d'aquesta Champions va acabar sense gols. Tampoc no va passar de l'empat, en aquest cas a 2, l'Arsenal al camp del París Futbol Club. També resultats d'ahir, triomf de la Juventus 0-3 al camp del Hackensweck i idèntic marcador en el Benfica Bayern de Múnich.
0: Més futbol, també bones notícies ahir per a l'Europa, que avança a la tercera ronda de la Copa de la Reina.
1: Les gracienques van golejar per 4-0 a un rival d'una categoria superior, el Villarreal, amb doblet de Júlia Serrat abans del descans i dianes també de Natàlia Fernández, de penal i de Paula Arcos.
0: En conjunt escàpula, que serà el sorteig de dilluns vinent, evidentment el seguirem, 5 d'octubre, en què ja entren 8 equips de la Lliga F, inclosos, per exemple, dos dels catalans, l'Espanyol i el Badalona Women. En canvi, males notícies d'ahir també en categoria masculina, perquè el Terrassa s'acomiada del somni de la Copa del Rei.
1: Els agrencs van perdre 4-1 a les Llanes contra el Sestao River. Cauen eliminats de la Copa Federació i no podran disputar la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió.
0: En bàsquet, l'Espart Girona s'haurà de conformar amb disputar aquest curs la Eurocup femenina.
1: Les gironines van caure clarament 69-81 contra l'Emlak Konut Turk, que va ser superior, sobretot físicament, des de l'inici, però que va trencar el marcador en el tercer quart. L'Uni jugarà a l'Eurocup, segona competició continental, que arrencarà a mitjans d'octubre. Les gironines estan enquadrades al grup K amb l'Ostrava Txec, el Montana de Bulgària i el Kelter alemany.
0: Abans, però, aquest mateix mig dissabte comença ja la Lliga femenina, amb l'Uni visitant la pista del Movistar Estudiantes a partir de les 6.
1: A la mateixa hora debutarà la Lliga l'altre català de la categoria, el Cadí la Seu, que s'estrena a la pista de l'Avenida.
0: I en categoria masculina també derrota ahir en l'estrena europea a l'Eurocup, en aquest cas del Quinzanes Manresa.
1: L'equip de Diego Campo va aguantar molt bé pràcticament tot el partit a la pista d'un dels favorits al títol, el PAOK de Salònica, però es va desinflar en l'últim quart per acabar perdent 93-78.
0: En handbol, el Barça afronta avui la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre Mongarès.
1: De nou, l'equip de Carlos Ortega s'enfronta el de Xavi Pasqual en una reedició de la final de l'any passat, que es van dur al conjunt blaugrana després de dues pròrrogues. El partit començarà a les 8 del vespre, hora catalana.
0: I també en bola, es va estrenar amb derrota el Freaking Granollers de la European League masculina, segona màxima competició continental.
1: Ho va fer a la pista del que ha de ser un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. Els vallesans van aguantar prou bé a la primera meitat, però a la segona van cedir i van acabar perdent 40-31.
0: En waterpolo, el Barcelona va aconseguir ahir la seva segona Supercopa d'Europa.
1: Els mariners van superar per 10-8 en un partit molt dur al Marsella, vigent campió de l'Eurocup, i que va plantar cara fins al final. Nova alegria per al barceloneta, que continua al més alt del waterpolo europeu.
0: També en waterpolo, un resultat d'ahir, en aquest cas de partit que es va jugar a la Lliga a la Divisió Nord femenina.
1: Amb triomf clar del Mataró, 5-19 a la piscina del Catalunya.
0: En futbol sala, golejada també ahir del Barça en el partit avançat de la setena jornada de Lliga a la primera divisió masculina.
1: Els blaugranes van superar per 6-1 a l'Oparrulo Gallec al Palau. El Barça és líder provisional amb 10 punts, un més que Palma i Jaén, que han disputat un partit pendent. El Barça torna a jugar diumenge al migdia a la pista del Noia Gallec. Demà serà el torn de l'altre català de la categoria, el Catgas Energia, que buscarà la primera victòria del curs amb la visita al pavelló 9 del Saragossa, que hi va perdre 3-4 contra el Pozo de Múrcia.
0: I un últim punt de tennis. Paula Badosa avança ronda, el 8000 de Pequín.
1: La tenista empordanesa ha remuntat contra la russa nacionalitzada australiana Daria Kasatkina i accedeix a la segona eliminatòria del torneig xinès. La seva rival serà la letona Jelena Ostapenko.

0: I com cada dijous hem de repassar ja tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, en què tindrem, Carme, dos grans partits de futbol.
1: Dissabte es podrà veure el duel català de la segona federació masculina corresponent a la cinquena jornada entre el Terrassa i el Girona B, dos equips que arriben empatats a 7 punts i que es veuran les cares a partir de les 6 de la tarda des de l'Olímpic de la Cocapital Vallesana. I diumenge, a les 4 de la tarda, nova cita amb la Lliga Elite i l'enfrontament de la tercera jornada entre el Martorell i l'Argentona, en què els dos equips buscaran sumar la que seria la primera victòria del curs.

0: Dijous, 1 d'octubre, 7 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol i d'una nova golejada del Barça a la Champions femenina. Ahir, a més, en portaria 0 al camp de la Roma. 0-6 va guanyar l'equip de Pere Romeu amb gols de Caroline Graham Hansen, que en va fer 2, Clàudia Pina, que també en va fer 2, Oladipo, en pròpia porteria, i Eva Payor. Un resultat que dona impuls al conjunt blaurana de cara al clàssic de diumenge contra el Real Madrid, corresponent a la 6ª jornada de la Lliga F, que jugarà, recordem, a l'Spotify Camp Nou. Escoltem a la que va ser segurament la jugadora més destacada, la noruega Caroline Graham Hansen, que va fer 2 grans gols, a més de generar el segon en pròpia porteria.
1: Lo han intentado y sabíamos que si le dejamos espacio atacan rápido por fuera, pocos pases pero directos con precisión, y lo han intentado, pero nuestra línea de defensa también ha jugado un partido muy serio y lo han hecho muy difícil para ellas. Para los pocas veces que han llegado ya tenían presión y al final hemos marcado 6 en el otro portería.
0: Graham, que destacava també en declaracions a TV3 el fet d'haver recuperat ja moltes de les baixes que l'equip ha anat arrossegant aquest setembre.
1: Personalmente era una sorpresa que ellas estaban hoy, después de volver rápidamente de Polonia, después de ganar el Sub-20. Un grande lujo para nosotros, nos hemos echado de menos a todo el mundo y felicitados por todo el Sub-20 que ha ganado el Mundial. Y hoy han jugado algunas, que me parece brutal, después 120 el otro día con minutos no sé qué y bueno. Pero es un lujo, son jugadores muy buenas y nos ayudan un montón, y más en el momento que estamos, que hemos tenido muchas bajas y bueno, justamente hoy hemos juntado casi volver a todo el mundo más del sub-20, así que bueno, nos da tranquilidad y espero que siga así.
0: El Barça, que ja és líder en solitari després de només 2 jornades de Champions, amb 6 punts, 11 gols a favor i 2 en contra, aprofita l'empat d'ahir entre Olympique de Lió i Chelsea a 0. I també el de l'Arsenal, 2-2, va acabant el conjunt londinenc al partit al camp del París Futbol Club. També resultats d'ahir, triomf de la Juventus 0-3 al camp del Hackensweck, idèntic resultat en el Benfica-Bayern de Munic. L'únic equip que podria igualar 6 punts al Barça és l'Inter de Milà, que avui juga al camp de l'Àustria-Viena a 6:45, a la mateixa hora es disputarà el Kogge-Servet, i a les 9 tindrem un PSG Lovaina d'una banda i l'altre partit destacat a la jornada, el Manchester City-Real Madrid. Les blanques, recordem que es visiten diumenge a l'Spotify Camp Nou per enfrontar-se al Barça en partit de Lliga F. Més futbol, també bones notícies ahir per a l'Europa, que avança la tercera ronda de la Copa de la Reina després de golejar 4-0 un rival d'una categoria superior, el Villarreal, de la primera federació femenina. De seguida se li van posar les coses a cara a l'equip gracienc, en doblet de Júlia Serrat abans del descans, i en cap moment va haver-hi relaxació i la golejada es va completar amb dianes de Natàlia Fernández de penal i de Paula Arcos. Escoltem l'entrenadora d'aquest Europa, Nani Aces.
2: Aquest és l'equip que jo vull veure cada setmana. No sé si es pot jugar a la Lliga o no en dimecres, però Real, que és que ens mola molt la Copa i avui ho hem tornat a demostrar. Avui estava l'estaf de l'AEM jugant amb l'avantatge de saber que arribarem com arribarem, perquè crec que han deixat molt clar que nosaltres avui no regulàvem minuts, sinó que anàvem a pel partit. Problemes de demà, començar a preparar, una, baixar l'eufòria, que serà important, avui no, avui encara ho celebrarem, però demà baixar l'eufòria i ràpid tornar a ficar-nos en la realitat de la Lliga, que apreta, que no espera ningú, i que dissabte tenim un partidàs complicadíssim contra les líders que voldrà manar a punt.
0: L'Europa, que, com sentíem, aquest dissabte visita el camp de l'AEM Lleida, l'actual líder de la segona federació femenina. El conjunt escapulat serà el sorteig de dilluns vinent, 5 d'octubre, en què ja hi entren 8 equips de la Lliga F en aquesta Copa de la Reina, en aquesta tercera ronda, inclosos, per exemple, 2 dels catalans, l'Espanyol i el Badalona Women. Us ho anirem explicant, evidentment. Bones notícies en categoria femenina, encara, en canvi, males notícies en la masculina, perquè el Terrassa va caure 4-1 ahir a les Llanes contra el Sestao River i diu adeu al somni de disputar la primera ronda de la Copa del Rei. I un últim punt de futbol, tot a punt per al reinici del Lleida Club de Futbol, un club que compta ja amb més de 3.800 socis i que jugarà la quarta catalana, l'última categoria de futbol català. Ho heu llegit a Ràdio, Sergi Guiu.
3: La sala de premsa del Camp d'Esports va obrir les seves portes per una roda de premsa on part de la directiva del Lleida Club de Futbol va fer balanç d'aquests darrers mesos. El president Andreu Ratés va deixar clar que ha començat un camí llarg, va posar en valor la resposta de la gent i va quantificar 2 blocs claus per la salut del Lleida actual. 43 empreses formen part de la família Blava, una família formada per més de 3.860 socis. Amb tots ells, Ratés va deixar clar que comença un projecte basat en la unió.
4: La gent es torna a sentir el club seu, perquè al final la gent és sòcia, ja no és abonada, vale? Vull dir, tothom té dret a vot en aquest club, i així ho hem explicat moltes vegades. Agraïment a l'estaf tècnic per la dedicació, per el sacrifici que també que fan, a tots els jugadors, a la ciutat ja ho hem dit, tornem a començar, i tornem a començar tots junts, i vull dir, estem molt contents, no tenim cap però, amb cap aspecte, no ens ho esperàvem, també ho hem de dir, no ens ho esperàvem, això.
3: Entre altres qüestions, també es va parlar del conveni d'ús del camp d'esports. El secretari responsable de l'àrea jurídica del club, David Verdier, va explicar que en els propers dies s'assignarà un conveni bo, fort, robust i amb les garanties jurídiques per l'entitat.
5: Jo estic avui en disposició d'anunciar que estem pràcticament ja a punt de tancar l'acord. I si s'ha demorat tant és perquè volíem centrar molt els esforços en que fos un acord bo, fort, robust i amb la màxima o màximes garanties i seguretat jurídica per la nostra entitat.
3: Per acabar, parlem de futbol. El director esportiu de Lleida, Roger de Mesa, va deixar clar que l'objectiu aquesta temporada és ascendir a tercera catalana i que en un futur, el més aviat possible, treballaran per tirar endavant la base del Lleida Club de Futbol.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, l'Espart Girona s'haurà de conformar a disputar aquest curs la Eurocup femenina. Les gironines van caure clarament ahir 69-81 contra el Black Connaught Turk, que va ser superior, sobretot físicament, des de l'inici, però que va trencar el marcador en el tercer quart, en la prèvia d'aquesta Eurolliga. Això ho explicava l'entrenador Roberto Íñiguez.
6: Es difícil encontrar palabras, ¿no? Yo ahora estoy realmente jodido. Pero como ya os dije, no tanto por mí, sino porque creo que era ese deseo de jugar Euroliga con muchas jugadoras del equipo y, bueno, pues el saber que eso se te va, pues es complicado, ¿no? Y es normal estar triste, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes. Digerirlo y pasar el mal trago y como es el deporte. A veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está. Nosotros hemos demostrado que igual no, pues que no nos merecemos. O sea, que es justo que no estemos.
0: L'única, com dèiem, jugarà a l'Eurocup, segona competició continental que arrenca a mitjans d'octubre. Abans, però, aquest mateix dissabte comença ja la Lliga Femenina, amb l'Uni visitant la pista de l'Estudiantes a partir de les 6 i en categoria masculina, també derrota ahir a l'estrena europea entre l'Eurocup, en aquest cas, del Kitzanes Manresa, que va aguantar molt bé pràcticament tot el partit fins a l'últim quart, en què un dels favorits del títol, el Pauc de Salònica, va fer un pas endavant i va acabar guanyant 93-78. Bona imatge, això sí, del Manresa en aquest primer partit d'Eurocup, que ha de canviar de xip i tornar a pensar en la CB. Dissabte els albages estrenen de nou el Nou Congost com a locals en la visita del Rio Breogán. L'Ilerna Lleida, que ve de la gesta de guanyar la pista del vigent campió, el València, també jugarà el seu primer partit a casa. El Barris Nord serà en aquest cas diumenge al migdia contra el Sant Pablo Burgos. U a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
3: El tret de sortida del curs 26-27 per part de l'Ilerna Lleida va ser millorable. Començar la temporada guanyant ho signa tothom, però fer-ho a la pista del vigent campió i amb l'exercici de resiliència que va dur a terme és el guió perfecte. Tot plegat, acaba de començar, però tal com deia el capità Oriol Paulí, la imatge a València cal repetir-la aquest diumenge.
7: El nostre ADN és el de ser un equip molt intens a darrere per poder córrer i anotar punts fàcils, i això és el que hem de seguir fent, no? Crec que València vam estar molt bé, sobretot de mentalitat. Va haver-hi moments on l'equip es va veure darrere el marcador, però tot i així vam seguir creient en nosaltres, amb la nostra feina, i això ens va fer remuntar ràpid i com et dic, guanyar el partit. I ara hem d'encarar de la mateixa manera aquest partit el diumenge, no? I a més és el primer aquí a casa, segurament els nous en tenen moltes ganes de veure lo espectacular que es posa al Barris, així que ja et dic, amb ganes que arribi diumenge.
3: El debut a l'Espai Fruita Barris Nord serà diumenge a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. Encara en bàsquet, aquest cap de setmana també comença la tercera FEB i ho fa amb un duel entre el Valls i el Salou, que jugarà a porta tancada. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: En l'àmbit esportiu, el Valls arriba amb bones sensacions. Ha estat subcampió de la Lliga Catalana després de disputar 3 partits en un cap de setmana. El tècnic Miqui Larraz confia que l'equip arribi recuperat. Jan Campeny és un dels dubtes.
9: En el moment que ho vam patir, els 3 partits seguits, va ser massa exigent. Sí que és veritat que vam donar el dilluns lliure per poder descansar i llavors comencem la setmana avui, diguéssim, d'entrenos, i segur que l'equip ja s'ha recuperat físicament.
8: El Salou estrena una plantilla molt renovada. Només manté 3 jugadors de la temporada passada. El tècnic Jesús Muñiz admet que encara han de conjuntar l'equip. També avisa de l'exigència de la categoria.
10: No pensemos que porque venimos de una categoría el año pasado, o sea, en esta va a ser más fácil, ni mucho menos. Lo que tenemos que intentar aprovechar es pues el hábito que teníamos de trabajo, eso sí que lo vamos a aprovechar.
8: El derbi entre el Club Bàsquet Valls i el Club Bàsquet Salou està previst diumenge a partir de les 6 de la tarda.
0: Gràcies, David. En vol el Barça afrontar avui la final del Mundial de Clubs d'Egipte contra el Vespre Mongarès. De nou, l'equip de Carlos Ortega contra la Xavi Pasqual en una reedició de la final de l'any passat que es van endur, recordem, els blaugranes després de dues pròrrogues. Escoltem el capità del Barça, Tim Engesan.
11: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo, igual que el año pasado. Y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
0: Avui a les 8 del vespre, hora catalana, aquesta final del Mundial de Clubs. I encara en vol, ahir es va estrenar el Freaking Granollers a la European League masculina, segona màxima competició continental, i ho va fer amb derrota a la pista del que és un principi un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. Els vallesans van aguantar prou bé la primera meitat, però a la segona van cedir i van acabar perdent 40-31. Escoltem l'entrenador Antonio Rama.
12: A grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi, també teníem clar que ens podrien atacar amb 7 contra 6 i volíem mantenir aquesta 5-1, però jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també. Jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé. Sí que és veritat que després, doncs, cada contacte es nota físicament, doncs ells són molt, molt més grans i molt més forts i evidentment el nostre nivell d'energia baixa molt durant la segona part i potser el que ens ha faltat és això.
0: Ara toca canviar de xip per al Granollers, que dissabte rep el Conca al Palau d'Esports en partit de sobal abans de tornar a la competició europea la setmana vinent, també dimarts, també al Palau d'Esports contra el Buzău de Romania. I en waterpolo, el Barceloneta va aconseguir ahir la seva segona Supercopa d'Europa en superar 10-8 en un partit molt dur al Marsella, que va plantar cara fins al final. Els mariners que jugaven a casa a la piscina de Sant Sebastià van començar molt bé, van obrir la renda, però es van encallar en atac al tercer quart i al final va ser ajustat. Escoltem el jugador del Barceloneta, Unai Biel.
13: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juguen un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també porten una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé i bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
0: Nova alegria per al Barceloneta, que continua al més alt del waterpolo europeu. També en waterpolo, per cert, un resultat d'ahir amb la partit de Lliga a la Divisió Nord femenina, triomf clar del Mataró 5-19 a la piscina del Catalunya. En futbol sala, golejada del Barça ahir en el partit avançat de la setena jornada de Lliga, la primera masculina, 6-1 van guanyar els blaugranes a l'Oparrulo Gallec al Palau. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez, exigent amb el seu partit, amb el seu equip, malgrat la golejada.
14: Yo creo que este equipo sigue pecando de ser muy buena gente. Y cuando digo de ser muy buena gente es de que al final si tú tienes 8 ocasiones tienes que meterlas. Hoy en la media parte les he dicho que, con todos mis respetos, son jugadores de Barça. Y hay ocasiones que no se pueden fallar, por eso estás en el Barça. No podemos tener ocasiones tan claras y no materializarlas. Y al final las fallas y es como que no pasa nada, ¿no? Sí que pasa. Sí que pasa porque si el equipo contrario te la mete, bueno, pues ya empezamos con las caritas, ya empezamos a ponernos nerviosos y cuando los partidos pueden ser mucho mejor. Creo que si de haber estado acertado el partido podría haber sido muchísimo más abultado, esa mala leche, ¿no? Quizá para querer ser más ambicioso, para querer meter más, ¿no?
0: El Barça, que és líder provisional amb 10 punts, un més cap al Maihaen, que encara han de jugar un partit més. Els blaugranes tornen a jugar diumenge al migdia a la pista del Noia Gallec. Demà serà el torn de l'altra catalana de la categoria, el CatGas Energia, que buscarà la primera victòria del curs amb la visita del pavelló nou del Saragossa, un Saragossa que ahir va perdre 3-4 contra el Pozo de Múrcia. I acabem amb tenis taula, perquè demà mateix arrenquen les superdivisions, amb 3 cada equips catalans a la masculina i 2 a la femenina. En la competició masculina, per exemple, l'Olot serà qui obri la temporada contra l'Alacant. Olot FM, Maniol Puigverd.
15: Comença la temporada per al club tenis taula Olot, que vol iniciar de la millor forma possible. El conjunt olotí viatjarà fins a la Comunitat Valenciana per enfrontar-se aquest divendres amb l'Alacant, equip favorit està a la part alta de la taula. Enguany, el funcionament de la categoria torna a deixar alguns dubtes, ja que tots els equips jugaran aquesta primera jornada i descansaran unes 3 setmanes fins a tornar a jugar la segona a finals d'octubre. El vicepresident del club tenis taula Olot, Xavi Sellas, explica que l'Alacant és un rival que ha canviat bastant la plantilla i que té baixes importants.
16: Molt i molt reformat, perden 3 jugadors referents, els dos polacs de top que Ivadovski, jugadors d'una extraordinària valua, i també perden el Diego Lillo, que ha anat a jugar a la Bundesliga 2. Els dos polacs se centraran a la Superliga polonesa i, per tant, els han perdut. Per tant, són 3 baixes de nivell. No obstant això, mantenen el Carlo Rossi, el Nishihara, el japonès Nishihara, continuen amb l'Alberto Lillo, I després han fet dues incorporacions també importants, eh? El jugador húngar Lakatos, amb llarga trajectòria internacional, i després han fitxat un jugador molt jove, de 21 anys, iraní, David Sams.
15: El conjunt ludí jugarà amb la tripleta de confiança i que l'any passat els va donar tantes alegries. Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Provost tornaran a formar equip un any més en una nova temporada Superdivisió. De fet, el club tenis de l'Olot obrirà la temporada 26-27 a Superdivisió. Jugarà a la sala José Jaime Murcia a 5:45 de la tarda d'aquest divendres contra l'Alacant.
0: Gràcies, Aniol. D'altra banda, l'Hospitalet comença rebent a Linares demà a la tarda, també. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
17: El Linares serà el primer rival del club tenis taula a l'Hospitalet a la seva nova aventura a la Superdivisió masculina. El conjunt riberenc inicia la temporada amb la màxima ambició i il·lusió i és conscient que en els partits com a local ha de sumar el màxim de punts possible. A més, els andalusos són, a priori, un rival directe a la lluita per evitar el descens. L'entrenador de l'Hospi, Òscar Gallego, considera el partit de vital importància.
18: Cada equip té 8 jugadors, 10 jugadors... Però a nivell d'estrangers, vull dir, tenen un ventall de, no sé, 6, 7, 8 jugadors, que uns millors que altres. Per tant, depèn qui vingui, doncs tindrem més opcions o menys. Però bueno, nosaltres també presentarem un bon equip i intentarem guanyar el partit.
17: Dins del club tothom té molt clar l'objectiu, que no és un altre que mantenir-se a l'elit del tenis taula. No serà fàcil, ja que la Lliga s'ha reduït de 12 a 10 equips, el que comporta que totes les plantilles tinguin un punt més de qualitat respecte de la temporada passada.
18: Ho sabem, ho acceptem i intentarem jugar el millor possible. Sempre que el partit és a casa, independentment del rival, hem d'intentar treure punts, si pot ser guanyar millor, però com a mínim treure algun punt, i és el que intentarem aquest divendres.
17: El partit contra el Linares es jugarà aquest divendres a partir de 6:45 de la tarda a l'Institut Bisbe Berenguer, al barri de Santa Eulàlia.
0: Gràcies, Sergi. També demà s'estrenen el Borges, en aquest cas a fora de casa, a Santiago de Compostela, UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
3: La màxima categoria del tenis taula estatal s'ha reestructurat de cara a la temporada 26-27 que comença aquest divendres. La Superdivisió masculina compta enguany amb 10 equips i es mantenen els dos descensos de categoria. Per tot plegat, l'exigència augmentarà des de la primera jornada. En parlava en aquesta casa l'entrenador del club tenis taula Borges, Josep Lluís Andrade.
19: Doncs bé, doncs, la veritat que és una temporada complicada. La Lliga ha passat de 12 a 10 equips i segueixen baixant dos. Objectiu principal, mantenir la categoria, però sabent que serà un any complicat perquè tots els equips s'han reforçat molt i hem d'intentar sumar des de la primera jornada.
3: La primera passa és de les grans. El club tenis taula Borges visita la pista de l'Arteal aquest divendres a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. I acabem la competició femenina perquè tenim el Miró Ganxets i el Girbau Vic, que arrenca la competició amb limitacions econòmiques i per primera vegada en 20 anys sense disputar competició europea. Ràdio Vic, Pep Portet.
20: El Girbau Vic, tenis taula de la Superdivisió Femenina de Tenis Taula, encetra la temporada aquest divendres a la pista del Clíniques Linares. El conjunt biguetà, que després de més de 20 anys no jugarà competició europea, afronta la competició amb limitacions econòmiques i un equip més de casa. El Girbau Vic desplaçarà a Linares Gavi Feher, Camila Moscoso i Sílvia Coll, mentre espera per finals del mes d'octubre el retorn de la japonesa Honoko Kawakita i, en partits puntuals, l'hongaresa Anita Matsuki. La nota més destacada és el retorn de Sílvia Coll, que es va perdre tota la temporada passada per una lesió a l'espatlla. Coll comenta com es troba i com afronta la temporada, tant a nivell individual com pel que fa a l'equip.
21: Encarem aquesta temporada com una temporada nova, sabent que, bueno, que vinc d'una lesió llarga, però amb les màximes ganes, la veritat. I com aquí, una mica en la mateixa línia, amb molta il·lusió. Aquest any és cert que som més de casa, més nacionals, però tot i així encarem la Lliga amb ambició i amb molta il·lusió. Donarem el màxim i tant de bo els resultats ens acompanyin.
20: Temporada il·lusionant, però difícil per a un equip acostumat a lluitar per títols i que afronta un any de reconstrucció i fer créixer jugadores de casa. Your body moving around on me.
0: So close, I can feel you breathe. Gràcies, Pep, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
22: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Capravo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
22: Braseria La Bolera.
23: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
22: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
23: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
22: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
23: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
22: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
24: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
25: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
26: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dijous 1 d'octubre de 2026.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Cugat Ràdio 91.5. Bon la dia. Ràdio de bon Sant dia, Cugat.
1: Les conseqüències dels aiguats d'aquest dimarts encara porten cua per a moltes famílies. És el cas dels veïns del passeig dels Avellaners a la Floresta, que continuen traient fang, mobles i electrodomèstics de cases que encara no són habitables.
2: Expliquen que després de l'operatiu d'emergència de dimarts, aquest dimecres l'ajuda sobre el terreny ha disminuït. Ho explica així un dels afectats, Oriol Coromines.
3: Clar, hi ha un pam de fang, vull dir, i llavors anem fent el que podem, però que clar, vull dir, els nostres braços també són curts, vull dir que necessitem molta més gent, i ja no diem de treure tots els electrodomèstics, tot el mobiliari i tot, que ha d'anar fora, perquè és inservible totalment. Necessitem ajuda, la que sigui.
2: Els habitatges més afectats acumulen fins a un pam de fang i en alguns casos l'aigua va arribar a un metre d'altura. Laia i Oriol Coromines no eren a casa quan va entrar l'aigua i quan hi van arribar van trobar mobles arrossegats, la cuina aixecada i diversos pams d'aigua a les habitacions. Els afectats també han començat a fer gestions amb les asseguradores i el consorci.

0: 360 documents a tot el país, un 51,9% més que el 2024. A Sant Cugat se'n van formalitzar 947, un 26,6% més que l'any anterior, Martí.
1: Un dels motius d'aquest increment és la simplificació del tràmit. Des del 2024 el document es pot formalitzar directament davant dels professionals sanitaris, sense haver d'anar al notari o buscar tres testimonis. Consol Ferràs, coordinadora local de l'associació Dret a Morir Dignament, destaca que aquesta via ha facilitat l'accés al document.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: De fet, el 84% dels documents registrats a Catalunya el 2025 es van formalitzar davant de professionals sanitaris. La resta es van fer majoritàriament davant de notari o amb tres testimonis. El document de voluntats anticipades permet deixar per escrit els valors, preferències i instruccions sobre l'atenció sanitària que es vol rebre en el futur i també designar una persona que faci de representant si no es poden expressar les pròpies decisions. A Sant Cugat, l'increment més important, però, es va produir el 2024, quan els registres pràcticament es van duplicar, van passar de 387 a 748. DMD recorda més que el document es pot modificar en qualsevol moment mentre es mantinguin les facultats per fer-ho.

0: I el Festival Nacional de Poesia arriba aquest octubre a la 26a edició amb més de 20 propostes i una trentena de poetes de diferents punts del territori català.
1: El programa combinarà recitals, espectacles, concerts i converses i tindrà com a eixos dos aniversaris, el centenari del naixement de Blai Bonet i els 50 anys de la mort de Clementina Arderiu. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, explica quin és un dels objectius d'aquesta edició.
2: El que volem fer arribar a la gent és aquest diàleg entre els grans noms de la tradició, de poetes doncs, tradicionals, i les veus contemporànies. No? Llavors aquí trobarem doncs, el Blai Bonet, Joan Alcover, Clementina Arderiu o Josep Verdaguer, però també amb una generació de poetes que estan construint la literatura catalana del segle XXI.
1: Mallorca tindrà un protagonisme especial amb la poesia de Blai Bonet i Joan Alcover i la participació de Biel Mesquida, Premi d'Honor de Lletres de les Lletres Catalanes. Precisament, l'espectacle inaugural el 14 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau estarà dedicat a Blai Bonet, amb les veus de Sílvia Bel, Mercè Sampietro, Toni Gomila i Jaume Madaula, i música de Marc Grimal i Carles Medina. El festival també proposa reflexionar sobre quin és i quin serà el cànon de la poesia catalana amb el cicle Fites del Segle i recuperarà la figura de Clementina Arderiu en una trobada entre Maria Callís i Blanca Llum Vidal. Entre les propostes contemporànies hi ha també Eduard Olesti, guanyador del Premi de Poesia a Sant Cugat, a la memòria de Gabriel Ferrater, que presentarà el seu llibre Schubert va morir de sífilis el 29 d'octubre. La poesia completarà la seva programació amb concerts de Lídia Pujol i la música, completarà aquesta programació amb concerts de Lídia Pujol i el duet Alosa, i el festival es tancarà amb Groc, un recital a partir del Quadern Groc de Feliu Formosa. A més, l'Arxiu Nacional i la Biblioteca Gabriel Ferrater acolliran exposicions dedicades a Clementina Arderiu i Blai Bonet.

0: I en clau esportiva, l'Ajuntament ha congelat l'execució de l'expedient que afectava el camp de vol de Can Graells i estudia ara una alternativa per regularitzar les instal·lacions del Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat.
1: El club havia presentat un projecte d'actuació específica, un PAE, després que el mateix consistori l'indiqués aquesta via per intentar legalitzar les instal·lacions. L'entitat hi va invertir uns 10.000 euros, però l'Ajuntament finalment va inadmetre el projecte. El president del club, Xavier Torrades, qüestiona aquesta situació.
2: No entenem que com una cosa que ens van dir ells que teníem que fer, que era el pla d'actuació específica, que ens ha costat 10.000 euros, doncs ara ens diguin que això no serveix, tot i que disciplina urbanística ens ha assegurat i ens ha demanat disculpes reiteradament pel fet de que van ser ells qui ens van dir que féssim aquest pla d'actuació específica.
1: Ara Urbanisme estudia altres opcions, ja que la solució plantejada inicialment, un pla especial, hauria d'afectar un àmbit d'unes 10 hectàrees. Mentrestant, el camp de vol només pot ser utilitzat pels socis. Això ha obligat a ajornar activitats de formació amb la policia local i el SEM, així com activitats educatives amb instituts de la ciutat.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest dijous. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia, un temps que s'ha d'anar regirant amb el pas de les hores a les comarques metropolitanes i, de fet, amb alguns moments de pluja que ja estem tenint en aquests instants, sobretot al Baix Montseny, a l'Alt Maresme, ja algun ruixat fins i tot que es desplaça més cap al nord, cap a la selva. Però, en general, aquest matí hem despertat amb aquests núvols més abundants, hi ha alguna boira i tot, per exemple, a les valls de més a l'interior del Vallès. I compta al voltant d'aquest migdia, perquè de cop i volta es formaran tempestes fortes a l'Alt Penedès, també en alguns racons del Garraf, al voltant de Montserrat. És molt probable que al llarg de les primeres hores de la tarda, 3, 4, 5 de la tarda, hi hagi algunes tempestes a la resta de contrades metropolitanes, sobretot quan més a tocar del Llobregat i del Penedès, i en canvi moltes més estones de sol a l'Alt Maresme, per exemple, arran de mar. Temperatura xafogosa. Avui, malgrat els núvols, no baixarà gaire aquesta temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: I després de la... I fins aquí l'informatiu migdia, volíem dir. La informació torna de cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
4: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Mèdia reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
3: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
5: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
4: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: La música descriu el territori.
8: La paraula descriu la música.
7: Música i paraula.
8: Paraula i territori.
7: A través dels instruments de cobla,
8: les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dijous 1 d'octubre de 2026.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Martí González, bon dia.
9: Bon dia, Alba.
0: Les conseqüències dels aiguats d'aquest dimarts encara porten cua per a moltes famílies. És el cas dels veïns del passeig dels Avellaners a la Floresta, que continuen traient fang, mobles i electrodomèstics de cases que encara no són habitables.
9: Expliquen que després de l'operatiu d'emergència de dimarts, aquest dimecres l'ajuda sobre el terreny ha disminuït. Ho explica així un dels afectats, Oriol Coromines.
10: Clar, hi ha un pam de fang, vull dir, i llavors anem fent el que podem, però que, clar, vull dir, els nostres braços també són curts, vull dir que necessitem molta més gent, i ja no diem de treure tots els electrodomèstics, tot el mobiliari, tot, que ha d'anar fora, perquè és inservible totalment. Necessitem ajuda, la que sigui, la que sigui.
9: Els habitatges més afectats acumulen fins a un pam de fang i en alguns casos l'aigua va arribar a un metre d'altura. Laia i Oriol Coromines no eren a casa quan van entrar l'aigua, i quan hi van arribar van trobar mobles arrossegats, la cuina aixecada i diversos pams d'aigua a les habitacions. Els afectats també han començat a fer gestions amb les asseguradores i el Consorci de Compensació d'Assegurances, però denuncien que encara no tenen informació clara sobre els tràmits ni sobre quan podran intervenir els pèrits. I la família Ramírez, a més dels danys materials, es preocupa trobar un lloc on viure provisionalment. La dona de Josep va haver de sortir per una finestra amb el gos quan l'aigua va començar a entrar a casa. Ara, un habitatge inhabitable, esperen l'ajuda dels serveis socials. Psicològicament diuen, estem molt tocats, reconeix Ramírez.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I les voluntats anticipades baten rècord a Catalunya i també augmenten a Sant Cugat. L'any passat es van registrar 52.560 documents a tot el país, un 51,9% més que el 2024. A Sant Cugat se'n van formalitzar 947, un 26,6% més que l'any anterior. Martí.
9: Un dels motius d'aquest increment és la simplificació del tràmit. Des del 2024 el document es pot formalitzar directament davant dels professionals sanitaris, sense haver d'anar al notari o buscar tres testimonis. Consol Ferràs, coordinadora local de l'Associació Dret a Morir Dignament, destaca que aquesta via ha facilitat l'accés al document.
11: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
9: De fet, el 84% dels documents registrats a Catalunya el 2025 es van formalitzar davant de professionals sanitaris. La resta es van fer majoritàriament davant de notari o amb tres testimonis. El document de voluntats anticipades permet deixar per escrit els valors, preferències i instruccions sobre l'atenció sanitària que es vol rebre en el futur i també designar una persona que faci de representant si no es poden expressar les pròpies decisions. A Sant Cugat, l'increment més important, però, es va produir el 2024, quan els registres pràcticament es van duplicar, van passar de 387 a 748. DMD recorda més que el document es pot modificar en qualsevol moment mentre es mantinguin les facultats per fer-ho.

0: I el Festival Nacional de Poesia arriba aquest octubre a la 26a edició amb més de 20 propostes i una trentena de poetes de diferents punts del territori català.
1: El programa combinarà recitals, espectacles, concerts i converses i tindrà com a eixos dos aniversaris, el centenari del naixement de Blai Bonet i els 50 anys de la mort de Clementina Arderiu. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, explica quins és un dels objectius d'aquesta edició.
2: El que volem fer arribar a la gent és aquest diàleg entre els grans noms de la tradició, de poetes doncs, tradicionals, i les veus contemporànies. No? Llavors aquí trobarem doncs, el Blai Bonet, Joan Alcover, Clementina Arderiu o Jacint Verdaguer, però també amb una generació de poetes que estan construint la literatura catalana del segle XXI.
1: Mallorca tindrà un protagonisme especial amb la poesia de Blai Bonet i Joan Alcover i la participació de Biel Mesquida, Premi d'Honor de Lletres de les Lletres Catalanes. Precisament, l'espectacle inaugural el 14 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau estarà dedicat a Blai Bonet, amb les veus de Sílvia Bel, Mercè Sampietro, Toni Gomila i Jaume Madaula, i música de Marc Grimal i Carles Medina. El festival també proposa reflexionar sobre quin és i quin serà el cànon de la poesia catalana amb el cicle Fites del Segle i recuperarà la figura de Clementina Arderiu en una trobada entre Maria Callís i Blanca Llum Vidal. Entre les propostes contemporànies hi ha també Eduard, volíem dir, Olesti, guanyador del Premi de Poesia a Sant Cugat, a la memòria de Gabriel Ferrater, que presentarà el seu llibre Schubert va morir de sífilis el 29 d'octubre. La poesia completarà la seva programació amb concerts de Lídia Pujol i la música, volíem dir, completarà aquesta programació amb concerts de Lídia Pujol i el duet Alosa, i el festival es tancarà amb Groc, un recital a partir de El quadern groc de Feliu Formosa. A més, l'Arxiu Nacional i la Biblioteca Gabriel Ferrater acolliran exposicions dedicades a Clementina Arderiu i Blai Bonet.

0: I en clau esportiva, l'Ajuntament ha congelat l'execució de l'expedient que afectava el camp de vol de Can Graells i estudia ara una alternativa per regularitzar les instal·lacions del Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat.
1: El club havia presentat un projecte d'actuació específica, un PAE, després que el mateix consistori l'indiqués aquesta via per intentar legalitzar les instal·lacions. L'entitat hi va invertir uns 10.000 euros, però l'Ajuntament finalment va inadmetre el projecte. El president del club, Xavier Torrades, qüestiona aquesta situació.
2: No entenem que com una cosa que ens van dir ells que teníem que fer, que era el pla d'actuació específica, que ens ha costat 10.000 euros, doncs ara ens diguin que això no serveix, tot i que disciplina urbanística ens ha assegurat i ens ha demanat disculpes reiteradament pel fet de que ens van ser ells qui ens van dir que féssim aquest pla d'actuació específica.
1: Ara Urbanisme estudia altres opcions, ja que la solució plantejada inicialment, un pla especial, hauria d'afectar un àmbit d'unes 10 hectàrees. Mentrestant, el camp de vol només pot ser utilitzat pels socis. Això ha obligat a ajornar activitats de formació amb la policia local i el SEM, així com activitats educatives amb instituts de la ciutat. El club, que compta amb uns 130 socis, espera ara que l'Ajuntament determini quina via permet mantenir i regularitzar l'activitat a Can Graells.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest dijous. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia, un temps que s'ha d'anar regirant amb el pas de les hores a les comarques metropolitanes i, de fet, amb alguns moments de pluja que ja estem tenint en aquests instants, sobretot al Baix Montseny, a l'Alt Maresme, ja algun ruixat fins i tot que es desplaça més cap al nord, cap a la selva. Però, en general, aquest matí hem despertat amb aquests núvols més abundants, hi ha alguna boira i tot, per exemple, a les valls de més a l'interior del Vallès. I compte al voltant d'aquest migdia, perquè de cop i volta es formaran tempestes fortes a l'Alt Penedès, també en alguns racons del Garraf, al voltant de Montserrat. És molt probable que al llarg de les primeres hores de la tarda, 3, 4, 5 de la tarda, hi hagi algunes tempestes a la resta de contrades metropolitanes, sobretot quan més a tocar del Llobregat i del Penedès, i en canvi moltes més estones de sol a l'Alt Maresme, per exemple, arran de mar. Temperatura xafogosa. Avui, malgrat els núvols, no baixarà gaire aquesta temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: I després de la... I fins aquí l'informatiu migdia, volíem dir, la informació torna de cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment les xarxes @cugatmedia i al portal www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convergir al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
0: Totes les mirades estan ara posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem n'hagi anunciat el suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit final del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Sònia Kerr.
3: Protecció Civil ha enviat un avís és alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
4: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
0: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central, i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. I més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia, que marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
0: Entren en vigor canvis en el codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
3: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
3: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
0: En esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
0: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen, que arriben demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz, bon dia.
7: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convergir al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
7: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
0: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat el suport als dos textos que, per tirar endavant, necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
3: Els juntaires celebren aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
0: I avui el BOE publica el segon dels decrets, Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
8: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
10: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
8: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
3: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
11: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etcètera, etcètera. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques, a més, durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre és alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
13: Una situació meteorològica que afectarà Castelló, pot arribar al sud de Catalunya, i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores. Durant 3 períodes consecutius, això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció, pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
12: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
0: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
0: Doncs justament parlant de pluja, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
14: El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
15: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot, nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
14: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
1: Notícies en xarxa.
0: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu en relació a la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
17: És vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
16: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
18: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
16: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
0: Doncs justament, coincidint amb aquest 9è aniversari de l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol a mans de la Policia Nacional en aquella data. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença per motius de salut d'un dels policies acusats. De fet, ha estat atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
3: El tribunal l'ha ajornat fins a la 1 del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una ordre de recerca i captura contra aquest policia. La sessió, però, s'ha reprès al migdia perquè el policia ha reaparegut.
0: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta que ha fet Junts de reprovar Salvador Illa com a president. Un fet inèdit que no tirarà endavant.
3: No, perquè Esquerra i els Comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials, en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
1: Notícies en xarxa.
0: Avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor quan els condueixin. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
3: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
19: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
20: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
19: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
20: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè hi puguin accedir els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
19: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: I en aquest punt us hem d'afegir una última hora perquè el Partit Nacionalista Basc acaba d'anunciar que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Es tracta del decret que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer habitacional, entre d'altres mesures. Això sí, els nacionalistes bascos també han dit que rebutjaran el segon decret, que és el que parla de la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. D'aquesta manera, almenys un dels dos decrets sobre habitatges tindria garantit el suport del Congrés davant l'esperada votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers a fer-ho seran els més vulnerables, com nens o les persones més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions, però fins al 16 de novembre. És un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
22: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
21: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
0: Ens situem ara a Tortosa, en concret al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Avui un grup de joves han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te als ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
24: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
25: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
26: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobat mai en esta situación puguen empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
23: La proposta l'ha desenvolupada UBTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
0: Ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
3: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
2: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
3: A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
0: I és moment per la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
5: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
4: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició. Veus a les...

0: Escoltem Joan Dausac, exaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que hi havia a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
1: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
0: I abans dels esports, passem per Torre-serona, al Segrià, que acull aquest cap de setmana l'únic festival exclusivament dedicat a la dansa d'arrel tradicional que es fa a Catalunya. Enguany arriba la segona edició amb més atraccions que mai. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El Festival d'Arrel arriba a Torre-serona amb més d'una desena de grups de dansa d'arrel tradicional catalana. De fet, aquest és el seu tret distintiu, ja que és l'únic al país amb el cartell únic en grups de dansa catalana. En els 3 dies de festival d'aquest cap de setmana es podrà gaudir de grups tan importants com la Moixiganga de Sitges o els Esbarts, Arrels i Sicoris de Lleida i l'Esbart Vila de Gràcia, per exemple. El fet és que compta amb d'altres atraccions, també amb música folk, amb concerts per la nit, gastronomia i paradetes artesanes.
0: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6 en el segon partit, segona jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental. I el proper repte és el Madrid. Diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F en el clàssic del futbol femení. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
4: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
3: I ara, diumenge a la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou, com també diumenge, a partir de les 6 de la tarda, la segona Federació Masculina de Futbol jugarà el partit entre el Terrassa i el Girona B, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Precisament, el conjunt vallesà, l'equip agarenc, afrontarà el partit després d'haver quedat eliminat de la Copa Federació i, per tant, de dir adeu a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
3: La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una temporada on volen jugar un partit tant l'absoluta masculina com la femenina. La nova samarreta recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de l'organisme federatiu català.
6: Tenim una samarreta, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les 4 barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les 4 barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, s'abstindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
3: I en handbol, avui el Barça juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
8: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
7: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: loteria. Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dijous 1 d'octubre de 2026.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Martí González, bon dia.
2: Bon dia, Alba.
0: Les conseqüències dels aiguats d'aquest dimarts encara porten cua per a moltes famílies. És el cas dels veïns del passeig dels Avellaners a la Floresta, que continuen traient fang, mobles i electrodomèstics de cases que encara no són habitables.
2: Expliquen que després de l'operatiu d'emergència de dimarts, aquest dimecres l'ajuda sobre el terreny ha disminuït. Ho explica així un dels afectats, Oriol Coromines.
3: Clar, hi ha un pam de fang, vull dir, i llavors anem fent el que podem, però que, clar, vull dir, els nostres braços també són curts, vull dir que necessitem molta més gent, i ja no diem de treure tots els electrodomèstics, tot el mobiliari i tot, que ha d'anar fora, perquè és inservible totalment. Necessitem ajuda, la que sigui.
2: Els habitatges més afectats acumulen fins a un pam de fang i en alguns casos l'aigua va arribar a un metre d'altura. Laia i Oriol Coromines no eren a casa quan va entrar l'aigua i van trobar mobles arrossegats, la cuina aixecada i diversos pams d'aigua a les habitacions. Els afectats també han començat a fer gestions amb les asseguradores i el Consorci de Compensació d'Assegurances, però denuncien que encara no tenen informació clara sobre els tràmits ni sobre quan podran intervenir els pèrits. I la família Ramírez, a més dels danys materials, es preocupa va trobar un lloc on viure provisionalment. La dona de Josep va haver de sortir per una finestra amb el gos quan l'aigua va començar a entrar a casa. Ara, en l'habitatge inhabitable, esperen l'ajuda dels serveis socials. Psicològicament diuen, estem molt tocats, reconeix Ramírez.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I les voluntats anticipades baten rècord a Catalunya i també augmenten a Sant Cugat. L'any passat es van registrar 52.560 documents a tot el país, un 51,9% més que el 2024. A Sant Cugat se'n van

0: del 24 aquí a Sant Cugat vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: De fet, el 84% dels documents registrats a Catalunya el 2025 es van formalitzar davant de professionals sanitaris. La resta es van fer majoritàriament davant de notari o amb tres testimonis. El document de voluntats anticipades permet deixar per escrit els valors, preferències i instruccions sobre l'atenció sanitària que es vol rebre en el futur i també designar una persona que faci de representant si no es poden expressar les pròpies decisions. A Sant Cugat, l'increment més important, però, es va produir el 2024, quan els registres pràcticament es van duplicar, van passar de 387 a 748. DMD recorda més que el document es pot modificar en qualsevol moment mentre es mantinguin les facultats per fer-ho.

0: I el Festival Nacional de Poesia arriba aquest octubre a la 26a edició amb més de 20 propostes i una trentena de poetes de diferents punts del territori català.
1: El programa combinarà recitals, espectacles, concerts i converses i tindrà com a eixos dos aniversaris, el centenari del naixement de Blai Bonet i els 50 anys de la mort de Clementina Arderiu. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, explica quin és un dels objectius d'aquesta edició.
2: El que volem fer arribar a la gent és aquest diàleg entre els grans noms de la tradició, de poetes doncs, tradicionals, i les veus contemporànies. No? Llavors aquí trobarem doncs, Blai Bonet, Joan Alcover, Clementina Arderiu o Jacint Verdaguer, però també una generació de poetes que estan construint la literatura catalana del segle XXI.
1: Mallorca tindrà un protagonisme especial amb la poesia de Blai Bonet i Joan Alcover i la participació de Biel Mesquida, Premi d'Honor de Lletres de les Lletres Catalanes. Precisament, l'espectacle inaugural el 14 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau estarà dedicat a Blai Bonet, amb les veus de Sílvia Bel, Mercè Sampietro, Toni Gomila i Jaume Madaula, i música de Marc Grimal i Carles Medina. El festival també proposa reflexionar sobre quin és i quin serà el cànon de la poesia catalana amb el cicle Fites del Segle i recuperarà la figura de Clementina Arderiu en una trobada entre Maria Callís i Blanca Llum Vidal. Entre les propostes contemporànies hi ha també Eduard Olesti, guanyador del Premi de Poesia a Sant Cugat, a la memòria de Gabriel Ferrater, que presentarà el seu llibre Schubert va morir de sífilis el 29 d'octubre. La poesia completarà la seva programació amb concerts de Lídia Pujol i la música, completarà aquesta programació amb concerts de Lídia Pujol i el duet Alosa, i el festival es tancarà amb Groc, un recital a partir del Quadern Groc de Feliu Formosa. A més, l'Arxiu Nacional i la Biblioteca Gabriel Ferrater acolliran exposicions dedicades a Clementina Arderiu i Blai Bonet.

0: I en clau esportiva, l'Ajuntament ha congelat l'execució de l'expedient que afectava el camp de vol de Can Graells i estudia ara una alternativa per regularitzar les instal·lacions del Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat.
1: El club havia presentat un projecte d'actuació específica, un PAE, després que el mateix consistori l'indiqués aquesta via per intentar legalitzar les instal·lacions. L'entitat hi va invertir uns 10.000 euros, però l'Ajuntament finalment va inadmetre el projecte. El president del club, Xavier Torrades, qüestiona aquesta situació.
2: No entenem que com una cosa que ens van dir ells que teníem que fer, que era el pla d'actuació específica, que ens ha costat 10.000 euros, doncs ara ens diguin que això no serveix, tot i que disciplina urbanística ens ha assegurat i ens ha demanat disculpes reiteradament pel fet de que ens van ser ells qui ens van dir que féssim aquest pla d'actuació específica.
1: Ara Urbanisme estudia altres opcions, ja que la solució plantejada inicialment, un pla especial, hauria d'afectar un àmbit d'unes 10 hectàrees. Mentrestant, el camp de vol només pot ser utilitzat pels socis. Això ha obligat a ajornar activitats de formació amb la policia local i el SEM, així com activitats educatives amb instituts de la ciutat. El club, que compta amb uns 130 socis, espera ara que l'Ajuntament determini quina via permet mantenir i regularitzar l'activitat a Can Graells.

0: Bon dia, un temps que s'ha d'anar regirant amb el pas de les hores a les comarques metropolitanes i, de fet, amb alguns moments de pluja que ja estem tenint en aquests instants, sobretot al Baix Montseny, a l'Alt Maresme, ja algun ruixat fins i tot que es desplaça més cap al nord, cap a la selva. Però, en general, aquest matí hem despertat amb aquests núvols més abundants, hi ha alguna boira i tot, per exemple, a les valls de més a l'interior del Vallès. I compte al voltant d'aquest migdia, perquè de cop i volta es formaran tempestes fortes a l'Alt Penedès, també en alguns racons del Garraf, al voltant de Montserrat. És molt probable que al llarg de les primeres hores de la tarda, 3, 4, 5 de la tarda, hi hagi algunes tempestes a la resta de contrades metropolitanes, sobretot quan més a tocar del Llobregat i del Penedès, i en canvi moltes més estones de sol a l'Alt Maresme, per exemple, arran de mar. Temperatura xafogosa. Avui, malgrat els núvols, no baixarà gaire aquesta temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: I després de la... I fins aquí l'informatiu migdia, volíem dir. La informació torna de cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
4: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Mèdia reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
3: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
5: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
4: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
6: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
8: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
9: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
10: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Durant més de 15 anys, el projecte de recuperació del Teatre de la Unió ha estat una de les grans assignatures pendents de la cultura santcugatenca. Ara, la ciutat és a les portes de recuperar un espai que aspira a convertir-se en un nou pol d'arts escèniques, amb una sala flexible, una graderia retràctil i un model de programació que vol combinar propostes professionals i també d'amateurs. Però més enllà de l'edifici, la gran pregunta és què pot arribar a significar aquest equipament per a Sant Cugat? Quin tipus d'espectacles hi podran tenir cabuda? A quins teatres del país es pot assemblar? Pot convertir-se en un laboratori de creació, un espai de proximitat per a companyies locals o un complement natural del teatre auditori? I, en definitiva, quines oportunitats genera per al futur cultural de la ciutat? Per analitzar aquesta qüestió, per respondre a aquestes preguntes i per reflexionar sobre tot plegat, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Dolors Vilarassau, dramaturga, directora de teatre i activista cultural. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'Eduard Jané, crític d'Arts Escèniques. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: A l'altre costat i connectada a través de la pantalla, en aquest cas, la Maria Cusó, cap de cultura de RAC1. Molt bon dia, Maria.
3: Hola, molt bon dia.
0: I a l'espera que entri per la porta d'aquí uns instants el Xavier Fornells, director de projectes culturals de l'Ajuntament. Per començar, 15 anys, eh? 15 anys sense aquesta sala de teatre. Què creieu que hi guanya Sant Cugat amb l'obertura del, per dir-li d'alguna manera, fent el seminari amb el Camp Nou, no? Amb el nou Teatre de la Unió?
2: Dolors, primer...
1: Home, i guanya molt. Fa com a mínim 15 anys que pràcticament no hi ha un espai teatral pròpiament a la ciutat. Bueno, es poden, hi ha alguns altres teatres, com Mirasol, però vull dir que tota la gent que fem teatre aquí a Sant Cugat està orfa d'espai. Orfa d'espai per representar i molt orfa d'espai per produir i per assajar, per exemple. I aquest teatre, doncs, és una mica el... vull dir, és el recurs, doncs, per poder, perquè això es pugui fer, no? Perquè tinguem com una mica una casa, no? A on anar, que penso que una mica ha de ser això, no? Una casa a on la gent que treballa en aquesta ciutat, doncs, pugui realment presentar-hi espectacles amb la dignitat que es mereix, doncs, un teatre amb totes les condicions, no? I a més també el format també ajuda. Vull dir, per exemple, doncs tots sabem que hi ha aquest teatre auditori, però clar, és un teatre que per 800 o de vegades quasi fins a 900 localitats que dona cabuda a molts espectacles. Per exemple, ara hem vist tres monòlegs que haguessin sigut perfectament espectacles adequadíssims per fer en el Teatre de la Unió si aquest hagués estat en funcionament, no? Vull dir que aquest teatre de mitjà format que representarà la Unió és un lloc ideal per fer teatre. Aquest mig format és el teatre, pràcticament. O sigui, perquè el teatre és, bàsicament, és proximitat, és la manera d'arribar a la gent, no? Tot l'altre ja són grans dimensions o... Bueno, a veure, perquè, clar, tu dius, es posarà en funcionament, però en l'últim moment ens arriba la notícia que després de 15 anys i que ja estava, hi havia ja una certa programació inaugural, doncs que no funcionen les grades retràctils, no? Això és un complet desastre.
0: Eduard, què suposarà aquesta reestrenada, no?, després de 15 anys, aquest nou Teatre de la Unió?
2: Jo penso que el Teatre de la Unió, sigui quin sigui el seu plantejament des del punt de vista, diguéssim, administratiu, és imprescindible. No el Teatre de la Unió, un teatre, com deia la Dolors, de petit format o de mig format, que a més, amb les característiques aquestes, si funcionessin i funcionen aquestes plaques, doncs servirà per fer un teatre a la italiana, servirà per fer un teatre central, servirà per eliminar les grades i fer un concert amb la gent dreta, o sigui, pot servir per bé tot. Però és que, a més, passa una altra cosa, i és que aquest teatre hauria de ser, s'hauria de plantejar també com un espai per poder actuar, per poder treballar, per poder de forma regular fer-ho, les companyies amateurs de la ciutat, que n'hi ha moltes. Que n'hi ha moltes perquè, clar, en aquests moments estem pensant en 12 companyies que estan registrades a la taula del teatre, i resulta que només gairebé 3 o 4 poden fer una cosa regular al Teatre de Mirasol. El Teatre de Mirasol està on està. Vull dir que la gent hi va, o perquè viu al costat o perquè hi va en cotxe. Per tant, poder fer un teatre que estigui al centre de la ciutat, com estaria el Teatre de la Unió, com està el Teatre de la Unió, i que hi hagués una forma regular l'actuació de companyies amateurs, seria una de les facetes importants de considerar que tenia que fer teatre. Tal com s'està plantejant, jo veig que això no va per aquí.
0: Maria.
3: Clar, jo he de dir que, de bones a primeres, l'obertura d'un nou teatre sempre és una bona notícia, no? I més en els temps que corren, per tant, crec que s'ha de celebrar que s'obri una nova sala a Sant Cugat. També doblement alegria, perquè jo recordo, vaig tenir la sort de treballar en aquesta casa, Cugat.cat, en aquell moment Cugat.cat, ara Cugat Media, fa anys, i era un tema, no?, que se'n parlava molt i que era un tema d'aquells que al carrer es xerrava molt, no? El Teatre de la Unió, quan s'obrirà, tal, han passat 15 anys, ho has dit tu, per tant, han estat unes obres que han estat molt llargues i que ha estat un camí una mica pesarós en certs moments. Per tant, que s'arribi a un final d'unes obres per poder obrir el teatre, doncs fa, jo crec que doblement il·lusió per la ciutat. Ara bé, jo crec que és una sala que cobra molts reptes i ara ho dèiem tant la Dolors com el... Bueno, ho deien aquí a la taula, no? Com l'Eduard, que... Clar, Eduard, fa tant que no ens veiem ara al Teatre Auditori que ens hauríem de poder fer una abraçada i jo estic ara aquí ben lluny, eh?
2: Tornada a l'abraçada.
3: Que crec que és una sala que obre molts reptes, no? És a dir, la ciutat de Sant Cugat tradicionalment és una ciutat molt amant de les arts escèniques i això ho demostren les dades, no? Tant el que es programa al Teatre Auditori com a la xarxa de centres culturals polivalents sempre hi ha una molt bona resposta. És una ciutat que no només el consumeix, sinó que el crea el teatre i que hi ha molts grups aquí a la ciutat que estan molt implicats i, per tant, crec que la Unió arriba en aquest moment de dir, ostres, crec que la ciutat, a nivell de programació, té unes necessitats que han quedat paleses ara a la taula d'una sala més petita que la del Teatre Auditori, que permeti acollir muntatges que no necessitin una gran envergadura, que demanin i requereixin al públic més a prop, no? Estic pensant en equivalents aquí a la ciutat de Barcelona, com podrien ser l'Acadèmia, la Sala Atrium, una Villarroel, si molt m'estires, els Texas, que estan tirant molt bé, no? Aquestes sales que tenen una programació molt estable i amb entrades venudes, però que fan propostes que requereixen un format més petit, però alhora la Unió crec que també té aquest doble repte de poder ser un espai amb dignitat on les companyies de la ciutat puguin presentar els seus projectes i puguin fer-ho doncs, amb un equipament amb cara i ulls. I això jo crec que no és una tasca gens fàcil a l'hora de programar i crec que serà un dels reptes que tindrà aquesta nova sala.
0: Xavier, preguntava en aquesta primera intervenció que què hi guanya Sant Cugat, no?, amb aquesta nova sala de teatre, el Teatre La Unió, després de 15 anys.
4: Bé, guanya una altra vegada el teatre que ja tenia, però molt millorat, amb condicions que seran òptimes, diguéssim, per utilitzar un espai doncs, que s'havia fet molt, molt vell i que tocava refer-lo, i es va refer. Ha trigat molt tota aquesta història, però primer... És una història que gairebé ens en anem al 2010, o sigui, han passat molts anys. Però primer va ser rescatar una entitat que hagués desaparegut. I això ja va portar molt de temps, molta feina, molts enrenous, molts problemes, eh? Però al final es va aconseguir, no? L'altre va ser ja iniciar un procés de projecte d'obres que no era només el teatre, sinó crear un espai per l'entitat i refer tota la sala clave i, bueno, organitzar, diguéssim, tot aquell espai. Les obres es van fer, totes, i s'ha utilitzat en poques condicions la sala clave, perquè es va arreglar una miqueta tot el sistema tecnològic ja en aquest mandat, però hi ha un problema al mig, que és que quan acaben aquestes obres no es tira endavant l'escenotècnia. Es para, i ningú ha donat explicacions, ni sabem per què es va parar, ni ningú ho ha preguntat, i ara ens ho preguntem, no? Per què es van parar les obres. I això va retardar 4 anys més. I ara, quan s'arriba a les obres, es tiren endavant, pràcticament ja estàvem programant l'obertura i la primera programació, ens arriba aquesta notícia de que l'Agra Retràctil no va com havia d'anar, l'empresa IMSDB ens va demanar totes les disculpes del món i ens han demanat 2 mesos i una setmana, més o menys, per tant, hem retardat tot el procés 2 mesos. O sigui, el retard d'aquesta obra és de 2 mesos. No? Ara, de tot el tema, amb la parada política, diguéssim, que és la més important i que se'n parla poc, ja no he vist cap notícia d'això, però seria bo que en parléssim.
0: La Dolors apuntava al principi, no?, que hi havia un buit, d'alguna manera, entre una sala com el Teatre Auditori, per una capacitat per gairebé 900 persones, amb després les altres sales que tenien dimensions molt petites, com poden ser el Teatre de Mirasol. El Teatre de la Unió podrà salvar aquesta gran distància d'espectadors entre les sales petites que tenim i el Teatre Auditori? I què pot suposar això? Què podrà acollir que fins ara la ciutat no podia rebre?
1: Bueno, primer el que ha apuntat l'Eduard, vull dir, els grups de teatre de la ciutat, que jo discrepo una mica que quan es parla del teatre de la ciutat es parla de teatre amateur. En la ciutat hi ha teatre professional i hi ha molt bo, i molt bo. Hi ha gent que no treballem en l'aspecte amateur, sinó en l'aspecte professional. I aquesta gent, ni en la... Per exemple, ara, quan s'ha fet el teatre, s'ha fet una comissió artística, no s'ha tingut en compte. Sembla que l'únic teatre de Sant Cugat que existeixi sigui el teatre amateur. Penso que aquí hi ha propostes professionals que s'han fet des de Sant Cugat, però sembla que si es fan des de Sant Cugat, sembla que sigui provincial que es fa. Saps? Vull dir, immediatament està qualificat d'amateur. Quan es diu teatre local vol dir teatre amateur i provincià. I en canvi penso que hi ha gent entre, que amb molta modèstia m'hi considero, que actua professionalment i que pot donar un valor a la ciutat que de moment no, per exemple, en el Teatre de la Unió no s'ha valorat ni per construir el teatre ni quan s'ha fet aquesta comissió artística que no està reflexada, per exemple, pel lloc. O sigui, primer de tot, bueno, seria aportar, doncs, per a la gent que està treballant a la ciutat, aportar, doncs, aquest valor. Després també potser es poden programar fer una programació amb una mica més de risc que la que pot donar un teatre auditori. O sigui, un teatre auditori pot acollir 900 persones, per tant això vol dir un format que ha de poder omplir aquest teatre. I per exemple ara hem vist una altra vegada, repeteixo, doncs, aquests tres monòlegs, doncs, que, bueno, que han omplert i algú no ha pogut arribar, però només la sala platea. Perquè, i llavors el fet de que hi hagi un teatre per 300 o 400 persones pot que aquest tipus, un tipus d'espectacle d'una mica més de més risc, doncs que pugui ser interessant. També potser una programació per joves, perquè potser de vegades el teatre auditori queda molt amb una programació per un estàndard de gent, no? I amb tipus de teatre, doncs, més de teatre més físic o d'altres maneres que pugui acollir un públic més jove. No sé si m'estic extenent.
0: Sí, us demanaré unes intervencions una mica més breus, sí, perquè però... ens queden 12 minuts i m'agradaria abordar moltes qüestions. Parlem de la programació, Dolors, que justament ara apuntaves al tema. Quin tipus de programació hauria d'acollir aquest nou espai per situar possiblement Sant Cugat també en una altra posició en el panorama de les arts escèniques a Catalunya, si és que creieu que això és possible?
2: Perdó, diguem per si algú no ho sap, que efectivament quan es feia el auditori hi havia la sala B plantejada, que passa que després aquesta sala B es va veure que no es podia fer, i després en un programa FECAT això va dir que sortiria i de poc es va fer. Bueno, jo volia dir que un dels objectes que hi ha al Teatre Auditori, del Teatre de la Unió és de tenir per finalitat la difusió artística amateur i professional, suport a la creació i a la formació escènica, que seria un dels objectes que es diu que haurien de tenir. I, per l'altra part, esdevenir un espai escènic referent en el mig format, al servei de la ciutat. O sigui, és un teatre pensat, sobretot per la ciutat, o hauria de ser-ho. El Teatre Auditori també ho és per la ciutat, evidentment, però que segons quins espectacles fan al Teatre Auditori venen gent de Barcelona, de Cerdanyola, de Rubí, de Terrassa, de Sabadell, etcètera, etcètera. Sobretot quan es fa un espectacle que no es fa a cap lloc més.
0: Maria, quin tipus de programació imagines, no?, si tinguessis un full en blanc que podria acollir al Teatre de la Unió?
3: Sí, jo sempre crec molt en els grisos i en la programació teatral també, no? És a dir, jo sí que crec que és una molt bona oportunitat que, com comentàvem abans, d'acollir aquests tipus d'espectacles de mig format que realment cal que funcionen millor a la taquilla i entre el públic, i que fins ara Sant Cugat, doncs, estava coixa, perquè com bé recordava ara l'Eduard, fa molt temps, no?, que s'havia parlat d'aquesta suposada sala B del Teatre Auditori que mai es va arribar a construir, i jo aquí sí que crec que a nivell tant del públic santcugatenc com de les ciutats properes que puguin venir a veure a Sant Cugat, podria ser un punt de trobada, no? Una sala que no necessàriament estigui a Barcelona, però que aculli muntatges d'aquestes característiques. Però sobretot trobo molt interessant això que apuntaves, Alba, de quin paper hauria de tenir, no?, per situar encara més Sant Cugat com a ciutat teatral dintre de l'ecosistema català, no? I en aquest punt sí que penso que si s'aposta per una programació valenta, ja sigui dels grups professionals i amateurs de la ciutat com de grups professionals de fora de la ciutat, però que sigui com un hub de creació, no?, de dir, els muntatges que surten del Teatre de la Unió de Sant Cugat són espectacles que sabem que tenen un segell de qualitat en aquest mig format, no? I això s'aconsegueix tenint un programador valent, s'aconsegueix tenint amb una voluntat clara al darrere d'intentar apostar per la qualitat, no? I crec que això és un paper de prescriptor, no?, en certa manera, que estan començant a fer sales de petit mitjà format a diferents punts de Catalunya, i que crec que Sant Cugat té tots els elements perquè aquesta ho pugui ser, no? Només faltaria que s'enfoqui d'aquesta manera, però crec que jo sí que ho veig que es pugui convertir la ciutat en un pol, en un pols, no?, de referència dins de Catalunya.
0: Xavier.
4: Bé, no ens enganyem. Jo alguna vegada que m'han preguntat com veig el Teatre de la Unió, dic que és el Teatre del Poble, i aquesta és la definició, i em quedo aquí, no ha d'anar més enllà. Del poble vol dir de tot allò que és impossible per qüestions de funcionament i econòmiques en el Teatre Auditori, que és un teatre estrictament comercial, diguem. Aquí tenim tot el que és producció pròpia, diguem, que es faci a Sant Cugat i que passi, doncs, bueno, els nivells per poder presentar-se. Hi haurà una miqueta de competició, suposo, però bueno, iran sortint tot de propostes locals. I potser arriscar més en producció externa que pugui venir, que evidentment no ompliria mai el Teatre Auditori, però pot tenir un públic perfectament, com aquests teatres que abans s'han esmentat, amb produccions, doncs, més petites, de menys cost, i que ens permet fer, si la cosa va bé, un pas més o dos passes més. Vull dir que hem de pensar que aquí aquest tipus de teatre que no farà mai el Teatre Auditori l'hem de poder tenir també. O sigui, són aquests dos elements. I si, no sé si us heu fixat en aquesta fase que encara no funciona el teatre, s'han anat preparant moltes coses a través de la Unió com a entitat i de l'Ajuntament, d'experiments, de moltes proves que s'han fet de creació de creadors que han aparegut, se'ls ha cridat, s'han ajuntat amb els d'aquí, i en aquest esperit d'experimentar, doncs aquest és un dels camins.
0: Has obert dos melons, de fet, que volia abordar. Un és si hi ha altres sales a la resta del país que ens puguin servir de mirall d'alguna manera, que funcionin bé i que ens puguin servir per emmirallar-nos a l'hora de fer la programació del Teatre de la Unió. I després passem a l'altre meló, si és que ha de ser un espai només d'exhibició o també de creació, però anem
1: de
0: per ordre.
1: De producció, sí.
0: Si voleu, exacte.
4: No sé.
0: Hi ha alguna sala que et vingui al cap de dir, ostres, podria ser...
4: Penso en Girona, que ho conec una miqueta més, doncs hi ha el teatre més important, però després hi ha el de Sau, que funciona perfectament i que té un festival.
2: No, el fenomen temporada alta és un fenomen que és increïble. O sigui, sí. Pensant en que durant dos mesos i mig, pràcticament, es fan estrenes, no només nacionals, catalanes, sinó també franceses, italianes, etc. I per altra banda, que es fa iniciar, començar precisament allà, presentar precisament allà, doncs un tipus d'obres que després aniran girant per tot arreu.
1: Pràcticament estrenen.
2: Exactament.
1: Pràcticament estrenen el que després es veu a Barcelona.
2: Hi ha un teatre, com aquest, que és el Cursal de Manresa. El Cursal de Manresa, cada dijous, hi ha una companyia, en aquest cas d'amateur, que fa la seva obra. No només de Manresa, de tota la comarca. O sigui que la programació del teatre és pràcticament molt similar a la d'aquí, perquè moltes de les obres que venen aquí passen pel Cursal de Manresa, i en allò que es va fer dels cinc teatres amics...
4: I l'Atlàstida.
2: Que s'havia de fer una producció, se'n va fer una sola de producció, no se'n va fer cap més, i tenia que ser un grup de teatres que s'unissin per poder fer els teatres amics, que tenien el mateix concepte. Jo, abans de dir altra cosa més, i deixar... Vull recordar una cosa. Al Teatre Auditori s'han vist coses al·lucinants, excepcionals. amb 33 anys. Coses fantàstiques, molt bones, que ningú es podia esperar que es fessin a Sant Cugat, quan Sant Cugat tenia 40.000 habitants. No compta a punt de 100.000. I aquest canvi de habitants de 40 fins 50, 60 i 100.000 no està compensat amb el nombre de llocs per poder fer arts escèniques, qualsevol tipus d'arts escèniques.
0: Maria, tu parlaves de la Texas, de l'Atrium, tu que corres teatres del país, n'hi ha algun que tu creus que podria servir de referent per al Teatre de la Unió?
3: Sí, ara feien referència, no?, a la Mirona de Sal i el seu paper dins de la temporada alta. Pensar també en la Sala Trono, no?, de Tarragona. És a dir, jo crec que hi ha diverses sales escampades arreu del país que tenen una mica aquest model, i sobretot l'envergadura, perquè al final el model l'acabarà imprimint el caràcter de la ciutat i el que se'n vulgui fer des de Sant Cugat, però sempre amb la limitació o amb l'oportunitat, depèn de com es vegi, del que és l'aforament. I és, en aquest cas, és el que estem parlant tota l'estona, no?, del Teatre de la Unió i del tipus de format que permet.
0: Dolors.
1: Bueno, jo penso que Sant Cugat ha tingut sempre l'oportunitat amb la gent que es dedica en el món teatral, amb la gent que viu a nivell professional, amb l'arrelament que té tot el tema d'arts escèniques, té més un perfil com el que comentàveu de Girona, de temporada alta, que podria ser una ciutat al voltant de les arts escèniques. Però clar, aquestes ciutats tenen molts espais, no només el Teatre de la Unió, sinó molts espais a on representar escènicament. I sobretot una cosa que jo ja he deixat de dir, però que sempre he reivindicat, que és un centre de producció. I continuarem tenint un Teatre de la Unió, però continuem no tenint un centre de producció. Què passa? Doncs que un centre de producció és més car, perquè vol dir que has d'ajudar la gent a pujar els espectacles, no solament exhibir-los. O sigui, continuarem tenint uns espais d'exhibició, en aquest cas molt important, com el Teatre de la Unió i el Teatre Auditori, però quedem igualment coixos, penso, o bastant coixos amb el tema de producció. Però ja, bueno, aquest tema jo ja l'he donat per tancat, perquè recordo molt temps de la meva vida fent articles cada vegada dient el mateix, no? I sempre hi ha hagut una mena de sordesa respecte a això, no?
0: Breument, perquè ens
4: queda... Aquests petits projectes que em feia referència, sí, són una miqueta d'embrió d'això, eh? Perquè allà s'ha experimentat...
0: S'ha fet un centre de creació a l'Unió...
4: No, no s'ha creat el centre, però s'està fent una producció experimental amb gent de fora i gent d'aquí, i fent petites coses que ho estan fent en els passadissos, a la sala de dalt, a baix, a una cantonada, vull dir, ho han vist a diversos llocs, jo he intentat anar a tots els que he pogut, i penso que això podria ser l'embrió.
0: És l'oportunitat, també, sí, perquè sigui un espai de residències, d'assajos, sí, de laboratori de creació, clar, aquesta nova sala de teatre. Maria.
1: Sí, després... Va, perdó.
3: No, no, fes-te estirar.
1: És que dic Maria Dolors.
0: Ai, carai.
1: Segons la meva mare.
0: Digues, Dolors.
1: Ah, ara sóc jo.
0: Ara sí.
1: Ara no sé on estava.
0: Sí, ha de ser aquest espai de residències, d'assajos, de pol de creació, també.
1: Sí, però no sé què...
0: Hem perdut el fil.
3: Jo sí. Penso que sí,
1: No, sí, de donar també una mica de veu en els creadors. Al final, els que fan el teatre no són els que fan teatre, els que programen teatre, sinó que són la gent que ho fa. I llavors donar una mica més de veu en els creadors en si. Tant en la programació, amb tota una sèrie, amb les consultes, amb tota una sèrie de coses, vull dir, sembla que la gent que crea no, bueno, és una mica el que deia abans, no? Tinc aquesta impressió que no es pregunta mai, o no sé, o no es vol escoltar, no sé.
0: Creieu que un equipament així pot generar també, ser un pol per a nou públic d'arts escèniques a les ciutats? Al principi, no sé si era la Dolors o l'Eduard que deia, no? També un espai per al públic més jove. O la Maria, ara no recordo qui deia. Un nou espai, una nova oportunitat perquè hi ha nous adeptes.
2: A més, com ho han dit els tres.
3: Sí, anava a dir, crec que hi ha unanimitat aquí, eh?
2: Clar. No, sí. I és veritat, perquè, en definitiva, el Teatre Auditori, el que li ha passat, és normal... Té 33 anys, al setembre, el dia 25, va complir els 33 anys, i és natural, es va crear un públic que va anar augmentant i s'ha fet gran. Això és normal. tot i tot, tot i amb això, que jo aquí vaig sempre, veig molta gent jove, segons quin espectacle, eh? Els tres monòlegs que han fet ara estava ple de gent jove. Dansa porta moltíssima gent jove.
0: O sigui, tot cas, no. Hem estat parlant molt de teatre, però aquest espai permetrà també acollir és dansa, sí, concerts,
2: és que
0: perquè
2: de tot,
0: és un espai polivalent.
2: És que parlem de tot. Un dels temes de la Unió, aquí diu, promoure la producció local posant en valor el talent creatiu de la ciutat, oferint recursos per facilitar el seu desenvolupament. Més clar, no? Més clar, impossible. O sigui, això és el que es diu que es volia fer. I teòricament aquesta comissió ha de fer una mica això, és a dir, veure qui és que hi ha que està presentant o està volent fer algun tipus de producció i donar-li els mitjans i l'espai per poder-ho fer.
0: Si fem un exercici allò de mirar a llarg termini i poguéssim veure la Unió d'aquí 5 anys al Teatre de la Unió, què us imagineu que és, quina programació hi veieu i quin canvi creieu que pot aportar a les arts escèniques de la ciutat i a la cultura en general, esclar?
2: Mira, jo d'entrada el que demano és que ho pugui veure inaugurat. Que arribi a temps a veure-ho inaugurat, perquè em va passant d'aquest 2010 fins al 2026, m'han passat 16 anys, i com és natural, doncs a mi si em passen 16 anys més ho tinc bastant fotut. Bé, a part d'aquesta conya, la veritat és que jo penso que el Teatre de la Unió ha de ser un teatre que realment tingui creació, creació pròpia, que doni suport i que a la vegada tingui, pugui portar, fer una programació d'espectacles que s'han fet arreu, no passa res. Però bàsicament ha de ser això. Ha de ser això, perquè si no, quin sentit té?
0: Xavier.
4: No, jo, tot el que dius, estic totalment d'acord. He participat en la redacció de tot això que estàs llegint, no només amb això, sinó amb tot el procés, i marxant emprenyat de Sant Cugat perquè no es feien les coses i me'n vaig anar. I si és de simple, perquè es para, perquè jo no ho entenc. O sigui, com es pot llançar tota una feina, que és una embranzida enorme, que sortíem d'un pou enorme que no ens podem ni imaginar ni volem saber, i tot de cop passen el temps que passa, no? I bueno, i ara espero que, bueno, per Nadal, bueno, ho volíem obrir abans, pues el tinguem, i després haurem de tenir paciència de veure com va evolucionant i com emergeix tot això d'aquest paper. Del paper es passa a persones que pensen, que proposen, i aquí pues tenim els resultats. I ara aquí del paper s'ha de passar l'humà, no? Evidentment aquí ha participat molta gent escrivint això. Però jo crec que és el llibre a seguir, i ja està tot, bueno, has citat dos o tres instants, diguéssim, on es parla de com ha anat tot plegat.
0: Creieu que serà un creixement, en tot cas, no? Que començarà a poc i que veurem consolidar el model de programació que tindrà la Unió a poc amb els anys?
4: Un o dos anys.
2: M'agradaria que fos així.
0: Maria, com t'imagines tu aquesta Unió d'aquí 5 anys? Esperem veure-te la inauguració, de tornada a Sant Cugat, eh? Però d'aquí a 5 anys, quan em parlis, no? Què t'imagines del Teatre de la Unió?
3: Mira, jo agafo una mica el guat del que deia l'Eduard, no? Jo també penso que el millor que li pot passar a la Unió és començar a caminar ja, perquè ja portem un retard considerable, i més enllà de la broma que feia ell, jo crec que també és important per la ciutat que comenci a caminar. I un cop comenci a caminar, hi ha aquest pàlpito, no? Dit en català incorrecte, de la ciutat, i aquest batec que té ganes de donar-li ús a la Unió. I aquesta tertúlia és un gran exemple, no? És a dir, han sortit moltes necessitats o desitjos de cara en aquest equipament, i per tant crec que és el millor punt de partida. És el que dèiem ara, jo crec que la Unió ara mateix no ens podem imaginar com serà. D'aquí 5 anys, jo sí que m'imagino una sala que pugui absorbir una miqueta aquests desitjos diversos, però alhora coincidents, que hem anat posant sobre la taula, no? Jo m'imagino que serà una sala que serà un punt de creació en el país d'aquests espectacles de mig format. Un lloc també on es rebin aquests espectacles que cada cop tenen més sortida. I també un espai que la ciutat es pugui sentir seu, no? Que crec que aquesta és la gran barrera, no? I un dels grans reptes que tindrà aquesta programació, que la ciutat es senti que aquest equipament és seu i que no sigui simplement un aparador, i s'ha dit en aquesta tertúlia, no? Per a formats que venen de fora, sinó que també es pugui dir la seva des dels grups de teatre de la ciutat. Però penso que té els elements per ser-ho. Vull dir que crec que no estem fent una carta als Reis. allò, no?, desitjant coses impossibles, sinó simplement és una qüestió d'encaix, però jo m'imagino una unió plena, sobretot, un teatre de la Unió amb les cadires plenes.
0: Doncs hem fet una mica el que ens agradaria, que fos aquest Teatre de la Unió, que ben aviat veurem inaugurada, veurem oberta, amb el primer espectacle, a més, que jo crec que és una declaració d'intencions, el gran càsting, que aboca el primer a Terra Baixa d'Àngel Guimerà, que va ser el primer espectacle que es va fer al Teatre de la Unió i que en aquest cas estarà dirigida pel dramaturg i director Roger Bernat i que serà una proposta participativa. Esperem que aquesta declaració d'intencions, jo crec, d'aquesta primera obra segueixi endavant i que veure si aquests, no diria desitjos, perquè els desitjos no venen amb feina al darrere, no?, sinó aquestes voluntats que s'han posat sobre la taula es compleixin i que ens puguem trobar aquestes mateixes persones en aquesta taula d'aquí 5 anys i puguem passar llista d'allò que s'ha fet, que no s'ha fet i què és el Teatre de la Unió.
4: Jo sóc el primer que espero que comenci, perquè
0: vinga,
4: porto tants anys darrere d'això i tants...
0: Bueno, farem una copa de cava,
4: sí,
0: com a mínim.
4: O més d'una.
0: Xavier Maria...
3: Traiem agenda i d'aquí 5 anys ens veiem.
0: I tant. Xavier Maria, Eduard i Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
5: A vosaltres.
3: A vosaltres.

0: Amb l'arribada de la tardor, moltes persones recuperen els hàbits i les activitats que havien deixat una mica aparcades durant les vacances. També és el moment en què els gimnasos, els clubs esportius i les instal·lacions esportives tornen a omplir-se de gent amb ganes de posar-se en forma. Però reprendre l'activitat física de manera brusca després de setmanes de menys exercicis pot comportar riscos i lesions. Per parlar de quines són les patologies més freqüents en aquesta època de l'any, com prevenir-les i quins consells hauríem de seguir abans de tornar a entrenar, avui ens acompanya el doctor Antonio Morell, és el cap del Servei de Medicina i Traumatologia Esportiva de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doctor Mora, setembre i octubre, els que van un xic més tard, són mesos especialment complicats per als serveis de traumatologia esportiva?
1: Sí, bueno, de fet, pels serveis de traumatologia esportiva i de medicina esportiva sobrecarreguen ja els mesos de les pretemporades dels clubs, que comencen, els de futbol comencen abans, després ve el bàsquet i altres esports, però des de mitjans de juliol ja comencem a tindre feina i són sobrecargues típiques del començament de temporada, lesions molt, molt freqüents, i després, com tu molt bé dius, en quan comencem l'activitat, diguéssim, escolar, que comencen tots els petits a fer aquests esports que fan de forma lògicament formativa i amateur, pues apareixen moltes lesions. I també per les persones que són més grans i que tornen amb algun quilet de més o alguna coseta d'aquestes que passa durant l'estiu, pues es volen tornar a posar en forma molt ràpid i de vegades aquesta velocitat no és la millor companya.
0: Quan tornem després de fer esport al cap d'unes setmanes de pausa, per dir-ho d'alguna manera, què és el que més sovint ens passa factura? Quines són aquelles lesions o les molèsties que habitualment veieu a consultar?
1: Les que més veiem són sobrecàrregues musculars. Sobrecàrregues musculars, inflamació de tendons, de lligaments, que alguns havien tingut alguna lesió, altres que no havien tingut, però sempre l'efecte més negatiu en aquest sentit és el iniciar l'activitat amb pressa, no? Tothom vol estar recuperant la forma que tenia o la que li agradaria tindre de seguida. I aquesta velocitat inexorablement fa que el cos treballa d'una forma sobtada i forçada. I això no acaba quasi mai bé.
0: No, la paciència al final és una virtut en molts aspectes
1: sempre,
0: de la vida,
1: sempre.
0: Oi? Per tant, crec que preveient la resposta, entenem que hi ha moltes diferències després de posar-nos a practicar esport, després d'un mes de no haver fet res, a l'haver mantingut d'alguna manera, tot i que probablement no podem mantenir la rutina esportiva que fem durant l'any, però sí que mantenir-nos actius.
1: Sí, es nota moltíssim. Totes aquelles persones, jo te les dividiria en dos, no? Aquells que habitualment fan una pràctica esportiva que no podríem dir... Hi haurien els professionals, que seria una altra història, i després la gent normal, no? Diguéssim, la gent convencional de carrer. El que ja té una rutina establerta de forma habitual i té una metòdica feta, les dificultats són molt, molt més petites. Per què? Perquè normalment a l'estiu tampoc passen activitat zero i fan el que tu estàs dient, no? Potser no fan la mateixa activitat que feien, no tenen la rutina d'anar al gimnàs que tenien, però sí pues, que... van a jugar a tennis, van a fer qualsevol tipus d'esports, van en bicicleta, no deixen l'activitat ni cardiovascularment ni muscularment. Amb la qual cosa, quan tornen, estan força millor que aquells que passen d'activitat a sedentarisme màxim, no? Llavors, aquests són els que reben més. Però sí, és cert que es nota una diferència molt gran en els que fan un petit manteniment d'estiu, per dir-ho d'alguna manera, lúdic, però que els ajuda molt.
0: Ens ho comentava al principi, eh? Un dels errors més habituals és això de deixem el gimnàs a 31 d'agost o potser abans i arribem l'1 de setembre i agafem les mateixes peses, volem fer els mateixos quilòmetres a la cinta o volem jugar al pàdel igual que ho fèiem abans. I aquí,
1: exacte.
0: Aquí és on passa factura.
1: Efectivament, aquí és on passa factura. Si estàs treballant amb una càrga... No, és que jo faig cul de bíceps amb 50 quilos, que és una bestiesa, però hi ha gent que ho fa i dius, no pots tornar amb el mateix pes. Has d'agafar pesos gradualment progressius perquè el teu sistema musculoesquelètic s'acopli a aquesta evolució. O sigui, tot al final, tu ja és molt bé, no? La paciència és una virtut, no? I aquí la prudència i el seny, que a vegades no es tenen, perquè venim amb una falera de... Ja, aquesta immediatesa és la que ens perd. I llavors, quan algú fa aquests excessos, apareixen lesions sobtades que no havien tingut mai i que surten sempre, i aquesta època és l'època predilecte d'aquest tipus de lesions.
0: Com ho hauríem de fer per fer-ho bé, aquesta tornada a la rutina esportiva? Què hauríem de tenir en compte? Quina seria la recepta, per dir-ho d'alguna manera?
1: La recepta seria, primer de tot, marcar-se una rutina progressiva, marcar un, tornar amb l'activitat, si era una activitat amateur, amb un parell de setmanes, anar agafant una miqueta més de càrregues, una miqueta més de treball, tant cardiovascular com, si ara que està tan de moda, els treballs de força, que no, que tothom, hem de fer força, hem de fer força. Ara tothom ha descobert que s'ha de fer força. Bueno, i, sobretot, fer una cosa que gairebé no fa ningú, o molt poca gent, els que en saben molt sí que ho fan, que és escalfar bé, estirar, i això li costa molt. Tothom parla de la força, i jo avui voldria marcar una pauta que nosaltres treballem molt amb l'hospital, al nostre servei, que és el més important, i no només pels nens, sinó sobretot els nens perquè l'assoleixin i ho incorporin com una rutina. I amb els adults, conforme ens anem fent més grans, és més necessari l'elongació i la flexibilitat que no pas tanta força. Diguéssim que és molt millor fer molts estiraments i escalfar molt bé que arrencar agafant pesos forts. I això és molt important.
0: Jo et volia preguntar justament per a l'escalfament, no? Quin paper, quina importància tenia en un moment que vostè ho deia en alguna manera, ara tothom fa força. És veritat que han sortit gurus per tot arreu, no? Obrim les xarxes socials i sembla que tothom ara sigui un expert en exercici físic i en donar consells, i bé, a vegades cal prendre's les coses amb pinces i preguntar directament als professionals, i avui que en tenim l'oportunitat, doncs ho volem fer, no? Com ha de ser un escalfament com Déu mana, per entendre'ns? Mira, i qui l'ha de fer, si és que hi ha algú que no?
1: Sí. Jo et diria que, primer de tot, tothom. I a més gran sigui la persona, més importància té. És més, els asiàtics, que són uns mestres en aquest tipus de pràctica, sempre diuen que el més important és estirar, controlar la respiració, coordinar els moviments. I fixa't que estem parlant d'harmonia, no? En definitiva, un concepte molt oriental.
0: Ens ve la gent gran fent tai chi als parcs,
1: exacte,
0: per exemple,
1: la gent gran,
0: no?
1: Fent tai chi. No hauràs vist mai gent fent tai chi amb lesions. Per què? Pues perquè estan molt mentalitzats que la limitació de la mobilitat i la qualitat de vida que aquesta t'aporta es fonamenta amb la plasticitat i la capacitat per poder bellugar-te amb comoditat. I aquesta capacitat te la dona els estiraments. Abans de començar una rutina, en contra del que diran, segur que si em senten molts preparadors físics diran que m'he begut l'enteniment, però jo no sé si me l'he begut o no, crec que no, però sí que, com que estic dedicat a una especialitat que reparem les lesions que es produeixen, és el termòmetre més evident. Uh-huh. Llavors, el primer de tot, escalfar, estirar bé, però l'escalfament té que passar per un estirament. Prèviament, el cos, quan t'aixeques, nosaltres, els que ens dediquem a tot això, posem moltes vegades els exemples de la anatomia comparada amb els animals. Tu has vist alguna vegada un gat o un gos que es despertin i no facin el primer de tot, que fan? Estirar-se.
0: Sí, senyor.
1: En canvi, nosaltres, el primer de tot, què fem? Tocar el despertador.
0: Corre.
1: I corre. A gran error, no?
0: Quines són les lesions que ens poden portar precisament no fer aquests estiraments que són necessaris per a tothom?
1: Pues és molt fàcil. El múscul, tornant a l'exemple de la zona, el múscul està adormit. O sigui, el múscul ve de reposar. I si has tingut un son reparador i has pogut dormir les hores que toquen, que no sempre passa, i més quan tornes a l'activitat, perquè tornes a l'activitat esportiva, però tornes a l'activitat professional. O sigui, és tot un pack, no? Llavors, quan tu agafes i comences d'una forma molt sobtada, el que passa és que passes aquest múscul d'una inactivitat i un relax màxim a demanar-li sol·licituds mecàniques immediates. O sigui, hi ha gent que es lesiona al quarto de bany. No perquè caiguin, no. És que es lesionen perquè fan un gest que sobtat, que interpreten que el poden fer amb total normalitat, com si fossin les 2 de la tarda, per posar un exemple, i no. Són les 7 o les 8 del matí, o les 6, depèn de l'hora que s'aixequi cadascú. I en aquell moment, aquell és per agafar el secador del cabell així. Diu, ui, és que, miri, em vaig lesionar l'ombro perquè em vaig estirar a agafar el secador I vaig sentir una fiblada, doncs aquest és un exemple d'una lesió tonta, diríem, no? Però bastant freqüent.
0: Per tant, podríem començar el dia fent uns estiraments.
1: Jo ho recomano predicant amb el propi exemple. Jo ho faig sempre. O sigui, la meva primera activitat, com fem tots, normalment la gent s'aixeca, va al quarto de bany, fa les seves necessitats i estirar és la primera activitat que tindríem que fer.
0: Quants minuts li hauríem de dedicar a aquests estiraments al matí?
1: Molt pocs. Molt pocs. És identificar els grups musculars més importants, de tren inferior i de tren superior, i fer 4 estiraments, que els tindríem que tornar a fer a la nit abans de ficar-nos al llit. I això et dona una flexibilitat i una elasticitat que trenca molts mites, no? Per exemple, tothom diu, és que aquest té els isquiotibials curts. No existeixen els isquiotibials curts. Això és una cosa molt, amb molta controvèrsia, molt debat, però no, els isquiotibials s'escorcen perquè tu mai els has allongat. Per això és tan important, i seria molt important també, que des del punt de vista d'educació física, l'educació física a les escoles, de veritat, fos educació física. No aquella assignatura que tots hem dit, aquella és com una Maria d'aquelles que ningú li fa cas. I també moltes vegades no li fas cas perquè el contingut que t'aporta és molt baix per no dir-te que nul. Hi ha un senyor o una senyora que fa fer als nens una sèrie de moviments i d'exercicis, però la pregunta que jo els faig a molts dels nens, perquè venen molts nens a l'hospital, que venen lògicament amb lesions, i el primer que els hi pregunto és, escolta, tu saps com tens que fer aquest exercici perquè aquest múscul no es carregui? No. Primer, no saben quins són els músculs. Ningú els hi ha explicat. Jo crec que es tindria que... O sigui, jo tinc dues especialitats, una és cirurgia ortopèdica i traumatologia, l'altra és medicina de l'educació física i l'esport, és el nom de l'especialitat. Doncs, sempre trobem a faltar que a les escoles es perdi, i ho dic així, i no vull que ningú de cap escola s'ofengui...
0: S'inverteixi
1: en educar, explicar-los. O sigui, si ara potser féssim una enquesta a tots els pares que ens poden escoltar, escolta, tu què t'agradaria que li fessin els teus fills a la hora que dediquen a aquesta activitat? Jo signaria, sense dubte, amb que els expliquessin com conèixer el seu cos, quins són més o menys els músculs més importants, tampoc cal que els donin una classe d'anatomia, però explicar-li què és important per bellugar-se bé i no tindre molèsties, i que pugui identificar que aprenguin com han de fer abdominals, com han de fer coses que després es veuran al llarg de la seva vida influenciades per diferents preparadors físics, entrenadors o gurús, com tu deies molt bé, que senten càtedra, s'ha de fer això, no? Avui en dia estem veient activitats físiques tremendament agressives, que no tothom pot fer. No tothom pot fer crossfit.
0: O el Hyrox.
1: Per exemple. No? I no tothom pot fer un Ironman. No. No estem prou... O sigui, no es pot passar de 0 a 100. Jo tinc gent que em ve a una determinada edat i m'expliquen que estic preparant una marató o una mitja marató. I la primera pregunta és, està vostè assessorat per algú? Té un entrenador? Has cercat bé qui és el que t'ha de portar per aquest camí? O, bueno, això, aquí entrem en un capítol molt, molt curiós, que és que les IAs han entrat també a ser entrenadors.
0: Uh-huh. O sigui, les aplicacions...
1: Com he mirat el xat GPT, dius, escolta, para, com que tu has mirat el xat GPT? Sí, m'ho he mirat el xat GPT, clar, m'he dit això, però clar, l'altre dia estava fent aquesta distància, tal com m'havia dit el xat GPT, i tens davant una persona que t'està fent un discurs basat en una intel·ligència artificial. Tots sabem que si no li dones exactament bé les dades que tu necessites, et contestarà allò que s'aproximi més a el que tu li estàs demanant, no necessàriament el més bo.
0: I el que vols sentir, probablement.
1: Correcte. Home, és molt més recomanable que vinguin a serveis mèdics i preguntin abans de fer segons quines coses. Fins i tot, jo diria que seria molt interessant fer aquesta medicina preventiva de les lesions abans de que tinguem que curar tantes lesions.
0: Uh-huh. Fet aquesta crida, aquesta educació en activitat esportiva tan necessària, hem parlat dels estiraments. Hi ha l'altra part de l'activitat, no? Quan hem acabat, cal tornar a estirar abans d'escalfar, no? Hem parlat d'escalfament, acabem l'activitat.
1: Estirem. La seqüència seria estirem, escalfem els músculs, li donem una mica d'introducció a l'exercici amb una activitat molt més progressiva i incrementant cargues, i quan acabem tot el que hem fet, el darrer és abans de sortir corrents, dutxa i sortim corrents a treballar, no, estira, estirar. El múscul després vol tornar a tindre plasticitat. Quin sentit té això? Té un sentit molt, molt fàcil. Tothom vol tindre molta força. Un múscul no assolirà mai tota la força si no és que té la capacitat d'estirar-se al 100% i contraure's al 100%. O sigui, el moviment màxim d'aprofitament, no cal ser metge, només pensar una mica en un múscul.
0: La mecànica, no?
1: Exacte. Sí, bàsicament, jo soc molt biomecanicista i el concepte és molt, molt clar. Allonguem el múscul al màxim i després li demanem la contracció. No en el moment de l'estirament. En el moment de l'estirament farem una elongació i una contracció sense càrrega, sense fer molta força. Però això ens permetrà que quan fem els exercicis de força, si hem fet aquesta primera passa d'arribo, escalfo, escalfo bé, primer estiro una miqueta i després escalfo, quan li demani sol·licituds mecàniques amb càrrega, partint d'aquesta força, aquests moviments de força, el cos em respondrà bé i la possibilitat de lesionar-se serà molt més baixa. I al final, lògicament, quan has acabat tot, estira.
0: D'altres lesions que us trobeu en aquesta època, no sé si us trobeu, sobrecàrregues musculars, contractures, són habituals
1: moltes,
0: també? Això, de potser sí. Aquesta mala educació que ens estàs explicant que probablement moltes persones
1: sí,
0: tenen.
1: Sí, sí, aquestes són les principals. Les principals són aquestes que acaben, les sobrecàrregues acaben moltes vegades amb trencaments musculars i et diria que bàsicament el 80% de les lesions són lesions musculars, i l'altre 20% són accidents esportius. Un es pot tindre, no sé, un nen pot jugar a bàsquet al seu club i pues, trepitja la sabatilla de l'altre. Això és una lesió molt típica. Jo he sigut jugador de bàsquet durant molts anys de la meva vida professionalment. Una lesió típica del...
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, menys de 24 hores de la votació dels textos dels decrets Mari Carmen al Congrés. El PNB ha anunciat que donarà suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol que acaba, recordem, desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions de propietaris a llogaters. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. El president del govern, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la responsabilitat als partits en un vídeo publicat a Instagram.
4: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
3: I la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn del president Carles Puigdemont. Cándido Conde Pumpido ha assegurat que l'organisme que presideix dictarà una sentència clara, concisa i contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid.
5: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
3: La darrera sessió del judici contra quatre antiavalots per la lesió que Roger Espanyol va patir l'1 d'octubre, precisament del 2017, s'ha reprès després que l'acusat, que no s'havia presentat a les 10 del matí, hagi comparegut davant del tribunal. La vista s'havia suspès fins a la 1 a l'espera que la representant de l'advocacia de l'Estat, que s'encarrega de la defensa dels acusats, aportés la documentació pertinent per justificar la incompareixença de l'agent que és inspector del cos. I diversos alumnes de la Universitat Rovira i Virgili del campus de les Terres de l'Ebre han testejat l'assetjament masclista a l'entorn universitari a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona.

0: pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
1: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i, per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, eh? L'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? Quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu ara on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, eh? al monestir històric de Gràcia, que també és dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, eh? El lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi hem intentat insuflar molta informació i que, per sort, tot lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho, un colom d'aquesta paloma, i clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
2: Cadena La Rambla, a Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens una amiga en mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine, amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes. No sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí.
0: El nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, espai, és com, sí, sí. Buf, però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I, francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i, sobretot, que ho comprin.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert. Però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A.E. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels Amics i ho és en realitat de tota

0: la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les 5 aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
1: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues que, com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López, també és un amic, ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
2: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
2: Sí, sí, sí. Ho has dit correctament, Anna.
0: Val. I què és això del Baratillo Leridano?
2: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979. O sigui, ja va estar uns quants anys operativa, i per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
3: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
2: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixeu-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
3: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, és un edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Ho vaig veure que estaven pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Es va guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que escolto el Manuel. Més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
2: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no? Pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel doncs, ho explicava així, mireu.
3: Era una època en què pues, aquests diguem, medis audiovisuals i tots aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Doncs pues als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment. I al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, doncs, als anys 79-80, desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
2: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre ha d'estar lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs, aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
3: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen pues, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquest lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el per què.
2: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, mm-hmm, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
0: Sí, són moltes,
2: no? Parlant... Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
0: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
2: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: yeah!
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
3: Visca la penya!
2: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist en moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870, l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
4: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat, doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa, no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
2: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del món. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca, Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del Pont del Petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal, i és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensar en l'anís del mono és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del Pont del Petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat per el seu valor artístic i patrimonial.
4: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
2: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada matafaluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica, que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
0: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
3: del...
0: Oh, lo siento, querida amiga, ha perdido usted la ocasión de ganar...
5: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
2: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions, depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
6: Anís del mono, dale vidilla.
2: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación. Un error ortogràfic de la impremta francesa, a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món. I no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
4: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya... Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
7: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
2: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del Pont del Petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale, Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar, perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants. Això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i que quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles. Los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos, representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després ja, de no, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc,
3: bueno,
4: és,
3: tampoc
4: que,
3: és poc,
4: que... Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger, i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també, d'alguna manera, hi ha una representació de l'antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que, per cert, us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es deia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció, se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era, de fet, l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
3: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició, doncs, important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
4: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
3: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera, que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
4: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubí, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
3: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
4: Aquest bitxo va en rodetes perquè abans no les portava, les van posar posteriorment perquè com pesava tant van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
3: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
4: Igualment, ara us he passat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
3: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
4: Molt bé, vinga, una abraçada.
5: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
6: Ja.
5: Vinga, va.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
5: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sió, Agramunt.
3: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
8: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
3: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
8: Doncs mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reis, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pomdor, que en aquest cas és de l'Associació Dones Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables L'Espetec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
3: Què vols dir quan dius recuperats?
8: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Barelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
3: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
8: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremissent, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Agrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, Pau d'Agrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Uh-huh. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem, doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
3: I què va passar amb la nena?
8: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisen. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres, no? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos, però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
3: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
8: Sí, sí, sí.
3: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
8: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, al qual està reproduït el costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
3: Txelli, com són aquests gegants?
8: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, eh? Pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual, són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisen, és un senyor imponent, eh? Porta turbant, té una barba frondosa i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, duu un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Agramunt, perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció que ta part és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisen es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost. Però la primera sortida i la més emotiva, quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica, va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
3: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisen i la Delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
8: Una abraçada, moltes gràcies.
6: Quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
9: Fes-la diferent, aquesta última.
6: Com que diferent?
9: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
6: Ok. Perfect.
9: Així, amb una mica d'alegria.
6: Alegria.
9: Vinga, va, som-hi.
6: Dai, dai, jico. Ale, ale, let's go.
9: Som-hi.
6: Quedem a la Rambla 54.
9: Estupendo.
10: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
3: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
11: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Doncs prou bé. Hem passat ja per Tortosa, per Agramunt. Avui estem geganters, a més no poder, semblem l'Arnau. I ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi?
11: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
3: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
11: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
3: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
11: Correcte. El gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral van calcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
3: I va ser un procés fàcil o no?
11: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escaler, a qui li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, o sigui, a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
3: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
11: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet, amb la construcció d'aquests gegants vells i joves, va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut, i és encara avui en dia, un dels més prestigiosos de Catalunya.
3: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
11: I podrem parlar.
3: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
11: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 7, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
3: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants, abans d'acabar. Jordi?
11: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petita que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
3: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
11: M'hi poso ara mateix.
3: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
11: Fins aviat.
12: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
3: Sabina Pedrós, ben tornada tu també al Rambla 54.
13: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb deixar amb vosaltres.
3: Quin goig, avui et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu a Alpicat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
13: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelic, concretament, fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria, 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament, dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i El Ingenio, que potser sona més aquí a Barcelona. Uh-huh. I els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot, i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i que controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
14: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són uns gegants bastant alts, ara no es fan tan alts els gegants, eh? Són uns gegants de 1,35 m, i ara els gegants es fan, primer que es fan més petits, menys pesats, primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials, abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
3: Doncs ja tenim clars els canvis.
13: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
14: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de la geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants. Manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants pues, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar, si algú els vol visitar.
3: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
13: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
3: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
13: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
3: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
13: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
3: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
13: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
3: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major, amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
13: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, uh-huh. De la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
14: És el primer cap de setmana de juny, els gegants es porten a la biblioteca pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la biblioteca pública. I crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres de llibres gegants.
3: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
13: Sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica, i com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
14: Fins i tot hi ha una melodia, eh? hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor, i el que passa que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho, i encara no ha arribat, o sigui que qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
3: Sabina, doncs, exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i, fins i tot, Chan, una cançó. Gràcies, Sabina.
13: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
3: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
13: Això està fet.
3: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
13: Fins aviat, Anna.
7: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Calella.
3: Sergi Ferrer, com anem?
15: Molt bé, Anna.
3: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
15: Exacte, i avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs, les diem bastant.
3: Doncs vinga, quan vulguis.
15: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
3: Quicaracoc, que és bonica, efectivament, però ni idea, de què vols dir?
15: No és un animal, encara que ho sembli.
3: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués posat, apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
15: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, eh? A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
3: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
15: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
3: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
15: Sí, Marc és que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc, i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
3: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar, vaig a mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
15: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
3: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la Roca de la Cabra.
15: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
3: A veure, explica'm.
15: Mira, vés a cobrar la Roca de la Cabra, a part de que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
3: I per què la Roca de la Cabra?
15: Doncs perquè, mira, la Roca de la Cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
3: O sigui que si em dius vés a cobrar la Roca de la Cabra...
15: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme,
3: ja,
15: eh?
3: Ja m'ho imaginava.
15: Després tindríem un clàssic que es diu que és banyeros.
3: Ni idea d'aquesta.
15: En comptes de banyador, diem banyeros.
3: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
15: Sí, perquè a Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
3: I va, l'última.
15: Fer una musclada a les roques, aquesta sí que és molt d'aquí.
3: I això entenc que és anar a menjar musclos.
15: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la Roca Grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
3: Això, doncs, ja no només és una expressió, eh? És gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
15: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
3: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
15: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona se'n sent a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adéu.
1: Hola, Anna, bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això per què és patrimoni mundial i allò per què no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Serijol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarracoviva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: La xarxa de comunicació
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
6: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
5: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
7: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
6: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
10: Joques.
11: Futbol.
10: Bàsquet.
11: Hoquei.
10: Handbol.
11: Waterpolo.
10: Tenis taula.
11: Rugbi.
10: Voleibol. A l'Enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
11: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
3: Ràdio Sant Cugat.
12: Els hits de tots els temps.
13: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha habilitat des d'aquest dimecres atenció específica i sense cita prèvia per les persones afectades per l'episodi de pluges d'aquest dimarts. El servei s'ofereix tant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, l'OAC del centre, a l'Ajuntament, com a les OAC dels districtes. L'objectiu és que qualsevol persona que hagi patit desperfectes o afectacions a causa del temporal pugui adreçar-s'hi per resoldre dubtes, demanar orientació i saber quins passos ha de seguir en funció de la seva situació. De moment, l'Ajuntament encara no disposa d'una xifra global de persones afectades per les pluges, segons ha concretat a Cugat Mèdia. Aquest 2025 a Catalunya s'han registrat un total de 52.560 documents de voluntats anticipades. És la xifra més elevada des de que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades de l'informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 51,9% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat dels registres al llarg dels anys puja fins als 240.579 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades al 2025, un 26,6% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat aquest passat dilluns una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Les obres, el projecte està previst per un pressupost de 48.039,14 euros i una durada màxima de 3 mesos. I els geganters de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per trobar persones que s'animin a portar el Joan i la Marieta a la colla. Compta amb poques persones que facin ballar els dos gegants. Per donar a conèixer aquesta activitat, aquest dissabte 3 d'octubre organitzen un taller de portadors en el marc de la Festa Major del barri Monestir Sant Francesc, a partir de les 11 als jardins de Sant Francesc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La T-700 està tallada a Vimbodí en tots dos sentits per la caiguda d'arbres a la via. La TV-7044 està tallada a Montblanc en tots dos sentits per un camió avariat. Hi ha desviaments realitzats en aquest tram a l'autopista AP7 i intensitat a Montroig del Camp en sentit sud per un vehicle avariat. En sentit sud, també a la B30, lateral de la P7 i a cua, entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits. La C58 va carregada de Badia a Sabadell en sentit Terrassa. A més, a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha retencions a Lliçà de Vall en sentit Vic per un accident que talla un carril i cua de Parets de Mollet en sentit sud. En sentit Barcelona, a la 2 i a l'antípit i aturades de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la B23 hi ha cua al Papiol en sentit Girona i d'Esplugues a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Val hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Avui al Connectats volem reflexionar sobre la construcció de les nostres ciutats. Conversarem des de Castellà amb l'arquitecte Marc Déu. Continuarem parlant del funcionament i els reptes de les escoles granja. Ens acompanyarà la Sònia Pons de l'Aula Escola Entorn Rural Can Jordi de Rubí. I acabarem al Prat de Llobregat amb el nou conte de Purificació Hernández, Chef Lupo. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs és el moment de saber què és el que marca la crònica d'actualitat dels diferents municipis del Connectats en aquesta jornada. A Terrassa, Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La nova Jascaba va presentar la temporada estable que arrencarà aquest dissabte amb el concert Manteca Abstracta amb el trompetista local Oriol Vallès al capdavant. Per aquest mes també hi ha programats altres concerts, com de la Swing Shot Band, de l'Anna Banana Hashak, Andy Ardo and the Yellow Cats, Saul Andreu Quartet i l'Anna Zostrak amb Paul Patz Quintet. També seguiran a partir de la setmana entrant els swings ballables de dimecres i les jam sessions de dijous, mentre que els divendres i els dissabtes es reserven per a concerts. De cara a Nadal i Sant Esteve torna el cicle Divas del Jazz amb Laura Simó i Francesc Capella Trio el dia 25 i Laia Porta amb la Freddy's Jazz Band el 26. Per Cap d'Any, la vella Dixieland i per la nit de Reis i els Reis, la 23a edició de la Blues Boogie Reunion. El Club de Jazz dels Amics de les Arts ja ha anunciat que es prepara la 46a edició del festival amb dates confirmades, del 26 de febrer al 19 de març. L'entitat admet les dificultats econòmiques de tirar endavant i fa una crida als amants del jazz a fer-se socis del club i gaudir de descomptes i gratuïtats.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. A partir d'avui, les persones usuàries de patinets elèctrics... Bona tarda. A partir d'avui, les persones usuàries de patinets elèctrics hauran de complir noves obligacions si volen circular per Sabadell. Entre les principals mesures hi ha l'ús obligatori del casc i l'establiment dels 15 anys com a edat mínima per conduir aquests vehicles. La nova normativa també incorpora requisits relacionats amb la visibilitat. Durant la nit o en situacions de poca visibilitat, els usuaris hauran de portar algun element lluminós o reflectant. L'incompliment de determinades normes pot comportar sancions de fins a 200 euros. Ràdio Sabadell ha sortit al carrer per copsar l'opinió dels usuaris en l'estrena de la nova normativa.
3: Jo la veritat que ho arribo a entendre, perquè no és el mateix tenir un patinet, no és el mateix tenir un patinet que un cotxe o una moto, que has de treure't el carnet abans. En comptes un patinet elèctric, qualsevol pot comprar i pot anar pel carrer.
4: Fatal, ja que tampoc ho trobo tan perillós el patinet. Ho trobo molt de pasta per un transport que el fa servir 10 minuts.
2: Les noves mesures se sumen als requisits que ja són vigents des de principis d'any.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. El ple ordinari del mes d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer, al Mar Ram, amb la modificació del Pla General Metropolità, un projecte que, recordem, diversificarà els 79.000 metres quadrats de terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700 a

0: diversos barris de la ciutat. La permuta dels terrenys permetrà construir 323 habitatges de protecció oficial, 120 dels quals seran cedits a l'Ajuntament de Badalona. Els barris de Pomar, Montigalà, Morera, Búfala i una zona limítrofa entre Can Claris i Raval acolliran, com dèiem, més de 300 nous habitatges que es destinaran a lloguer i compra en règim social o de preu assequible. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
1: Portant la major part d'aquest habitatge a 6 punts diferents de la ciutat, però sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui habitatge assequible.
0: El govern celebra desencallar amb aquest nou tràmit administratiu un projecte que naixia l'any 2010 amb l'objectiu de preservar l'entorn de Can Colomer.
2: Gràcies, Martí. Seguim ara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
3: Bona tarda. I ja està en marxa la nova edició del NIU, la incubadora social creada per acollir persones amb grans idees emprenedores relacionades amb l'impacte social o ambiental i que vulgui formar una iniciativa viable i sostenible. Es tracta d'un programa que compta amb la gestió de la cooperativa pretenca Eres Social i la col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu. Sergi Ruiz és tècnic d'Economia Social i Cooperativa de l'Ajuntament.
4: És un procés d'acompanyament que dura des de que inicia a mitjans d'octubre fins que acaba el maig, doncs això, uns quants mesos. Es composa de formacions i mentories i que al final tothom que hi participa ho valora molt bé. La gent surt molt contenta del que ha après, de l'oportunitat que li ha donat d'això, de posar a prova la seva idea, si realment és viable, si té opcions de funcionar.
3: Recordem que les inscripcions estan obertes fins al proper 16 d'octubre. El dia 20 se seleccionaran entre tots els participants els 10 millors projectes que passaran a formar part del...
2: Gràcies, Lluís. Anem ara a Castellà del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. La Camerata Castellà enceta aquest octubre la seva tercera temporada amb la voluntat de consolidar el projecte i mantenir una programació que té el classicisme com a eix vertebrador. La nova temporada manté la línia de les anteriors, amb Haydn i Beethoven com a referents, però també incorpora elements que permeten connectar amb altres moments i estètiques de la història de la música. El primer concert serà dissabte 3 a les 8 del vespre a l'Auditori Municipal Miquel Pont, amb un programa que porta per títol Sinfonisme Català a l'Europa de Haydn i que permetrà un diàleg entre la música del classicisme europeu amb la que es feia a Catalunya en aquella mateixa època. El programa inclou dues obres de Haydn, l'obertura de l'Isola di Sabitata i la Sinfonia número 39 en sol menor, Tempesta di Mare. També dues composicions catalanes, la Sinfonia número 16 en sol major de Carles Baguer i un concert per flauta i orquestra de corda en sol major de Joan Baptista Pla i Agustí.
2: Gràcies, Albert. Des de Rubí ens informa Mariana Jerez. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. A Rubí, un grup d'infants i adolescents del barri de les Torres ha començat a participar en Contraplà, cinema per a la transformació social. Es tracta d'un projecte de creació cinematogràfica comunitària que convida el jovent a explicar la realitat del seu entorn a través del llenguatge audiovisual. Rubí és un dels 6 municipis de la demarcació de Barcelona que formen part d'aquesta iniciativa de la Diputació i la Xarxa. Culminarà amb la producció d'un curtmetratge col·lectiu sobre el barri. Ahir a la tarda es va fer la primera sessió a l'espai comunitari a les Torres, que ha inclòs una xerrada de presentació adreçada a les famílies per explicar-los els objectius del taller. A partir d'ara, els nois i noies trobaran cada dimecres i dijous, de 5 a 7 de la tarda, per dur a terme totes les fases del procés audiovisual, des de la definició de les històries fins al rodatge i al muntatge final.
2: Gràcies, Mariona. I acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Saravella.
7: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
8: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
7: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
6: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Arrel del desnonament de la Mari Carmen a Madrid, s'ha posat en dubte l'actual sistema habitacional del país, on viure a les grans ciutats s'ha tornat insostenible per a la major part de la gent. Parlem del model de les nostres ciutats i d'on s'ha d'arribar. Escoltem Marina Antonet des de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Marina.
1: Bona tarda, Carme. Bona tarda a tothom. Doncs arran del fet que ha passat aquesta setmana amb la Mari Carmen, no?, aquest desnonament que se suma als tants altres desnonaments que tenen lloc a Catalunya i a la resta de l'Estat, vam posar doncs, l'accent en aquest sentit per parlar amb un arquitecte que es dedica justament a l'urbanisme perquè ens expliqui doncs, com han crescut les ciutats fins ara, com creixeran a partir d'ara i el perquè també doncs, d'aquest augment no, dels lloguers que al final acaben sent impossibles de pagar per doncs, una persona qualsevol, podríem dir ja, perquè abans eren potser persones ja més vulnerables, amb una situació de pobresa, però ara la veritat és que la cosa s'està transformant en un fet preocupant. I és per això doncs, que hem pogut parlar amb el Marc Deu, que com dèiem viu a Castellà i és arquitecte urbanista. Comencem parlant de les ciutats. Quan mirem en una ciutat com Barcelona o altres com Sabadell, Terrassa, no? O bueno, fins i tot Castellà, què ens diu l'arquitectura sobre la manera com vivim?
2: Vale, doncs jo crec que les ciutats són una suma de capes, no? De molts moments històrics, de molts models de societat, de moltes persones que hi han anat fent la seva part i les ciutats que tenim a dia d'avui al final són una suma de tot això. I crec que sí que hi ha... O sigui, la ciutat jo crec que es construeix des de moltes disciplines, però l'urbanisme, que potser és la que potser més encapçala com aquesta part, doncs sí que en el fons és un reflex del que està passant en aquell moment, tant a nivell polític com a nivell econòmic, com a nivell de tendències socials. Per tant, jo crec que la ciutat el que fa és un reflex de la societat que hi ha en aquell moment. I com que la ciutat no l'estem construint de zero, sinó que ve de segles i segles enrere, doncs al final és un reflex de tot el que ha anat passant durant tot aquest temps.
1: I hem construït més pensant en els cotxes que en les persones, probablement?
2: Sí, les últimes dècades especialment. O sigui, jo crec que al llarg de la història el com ens desplacem, no?, ha tingut un paper important en la forma que acaben tenint les ciutats, especialment els carrers, però també tota la resta. Però des de que el cotxe, diguéssim, que es democratitza en el sentit de que totes les famílies tenen un cotxe, sí, evidentment, acaba sent com el protagonista de la ciutat. I, de fet, la gran part de la superfície de l'espai públic, per molt que li diem espai públic i pensem en parcs, places i així, està dedicat a cotxes anant d'un lloc a l'altre i a cotxes aparcats. I això, tot i que s'estan fent canvis, encara és bastant així a la major part de les ciutats, com a mínim d'Europa, però jo diria que inclús del món.
1: Perquè, clar, això hem de considerar que és un error que encara estem pagant avui dia, no?
2: Clar, és un error, penso que probablement inevitable, no?, perquè és el que dèiem, també és producte de totes aquestes decisions, són producte del que va passant a cada moment, llavors, pues clar, en el moment en què això comença a ser una evidència, pues és una cosa que és normal, que la gent ho veu normal, i ara tenim més evidències de que això és un error, no?, de tot l'impacte climàtic que té, mediambiental, a nivell de seguretat a les ciutats, i també de la pèrdua del malgastament, entre cometes, d'espai que podria servir per altres coses. Llavors, probablement és un error, però bueno, al final també és una cosa que ha passat i penso que ara, des de les administracions, des dels arquitectes, urbanistes i també des de la ciutadania, com hem d'intentar anar revertint aquestes dinàmiques a poc, no?, i anar transformant les ciutats cap a un lloc més vivible i més centrat en les persones.
1: Entrem al pal de paller, parlem de l'habitatge. Per què creus que s'ha encarit tant o per què creieu que s'ha encarit tant l'habitatge en ciutats com Barcelona o en ciutats properes també a Barcelona?
2: Bueno, crec que és un tema complex que depèn de molts factors. Mira, abans parlàvem de la mobilitat i d'això, penso que al final també és un reflex del sistema econòmic que tenim. I clar, jo, evidentment, per exemple, a Catalunya hi ha una tendència demogràfica a l'alça des de ja fa anys, no?, que està augmentant la població en ciutats com Castellà, per exemple, és evident, però en moltes altres. Però crec que el problema, tot i que hi ha molts experts i molta gent que reclamen com que es construeixi més, no?, que falten habitatges, que probablement també és així, però crec que hi ha una crisi més del model d'habitatge. Vull dir que aquests últims dies també se'n parla molt, no?, de que l'habitatge és com un bé de mercat i no un dret, no? I penso que el principal problema està aquí, en l'ús que se li dona a l'habitatge. Vull dir, en ciutats, per exemple, amb un impacte gran del turisme, que potser no és castellà, tota la segona residència, tots els habitatges d'ús turístic, tots els apartaments d'Airbnb, tot això. L'altre dia llegia que a l'Estartit, no sé si hi viuen, o sigui, hi havia com 15.000 allotjaments turístics. O sigui, 15.000 places entre càmpings, hotels, segones residències, és exagerat, tota la gent que viu allà, uns percentatges. En d'altre, a Barcelona també hi ha un problema similar amb el turisme, amb els expats, amb tota aquesta cosa. I llavors la clàssica, tota la part especulativa, gent que té habitatges buits i que aquests habitatges no serveixen per viure-hi. Llavors, probablement sí que s'ha de construir més, però crec que l'ús que es dona a l'habitatge i entendre que l'habitatge és un dret i no un bé de mercat, doncs penso que el principal problema ve d'aquí.
1: Per tant, no construir més, sinó construir millor o aprofitar el que ja està construït,
2: sí,
1: no?
2: Sí, o fer-ho tot alhora. Vull dir, crec que suposo que no pots abordar la problemàtica de l'habitatge només des d'un d'aquests vectors. Vull dir, segurament s'ha de construir més, s'ha de construir millor, s'ha d'intentar gestionar diferent o activar el parc d'habitatge que està infrautilitzat, s'ha de regular els preus de l'habitatge, per exemple, en el cas del lloguer. Vull dir, s'han de fer moltes coses i s'han de fer totes alhora, penso. Si no, difícilment podrem solucionar una problemàtica com aquesta.
1: Ara, és possible construir habitatge que sigui assequible econòmicament en unes ciutats on el sòl ja és molt car, ja té un preu molt car, molt elevat?
2: Jo crec que el que ens imaginaríem com assequible, suposo que és molt difícil, no? Un preu raonable seria difícil. Ara, jo crec que més assequible del que s'està fent, probablement sí que es pot fer. Vull dir, hi ha una component que afecta més a la part arquitectònica, de dir de quina manera construïm, amb quins sistemes constructius fem servir, amb quin, o sigui, si podem revitalitzar el que ja està, el parc d'habitatges que està construït i no fer-lo de nou. Vull dir, això són moltes coses. També pensar en el tema econòmic, no només en el moment de la construcció, sinó també al llarg de la vida útil d'un habitatge, o sigui, adaptant millor els habitatges a nivell energètic, tota aquesta part, i llavors també suposo que des de l'administració també s'hauria, no sé si subvencionar és la paraula, però facilitar, doncs, que l'habitatge sigui assequible, habitatge protegit, habitatge dotacional, vull dir, habitatges per col·lectius, que no necessàriament són col·lectius que ens imaginem com en una situació de vulnerabilitat molt bèstia, sinó que tots nosaltres podem ser un d'aquests col·lectius que té dificultats d'accés a l'habitatge. Llavors, segurament des de l'administració també estaria bé que es posa, igual que subvencionen autopistes i coses d'aquestes, pues que s'hi posés un... Mm-hmm. No sé, que es fessin coses.
1: Parlem una miqueta del model de ciutat que volem, o que seria ideal, per també saber el model que ara mateix no tenim, no? Per fer un model habitable, i parlàvem una mica del que parlàvem al principi, no? De l'urbanisme, com hauríem de construir les ciutats, com haurien de ser els carrers, quantes o quines places hauria de tenir una ciutat?
2: Sí, doncs, jo crec que, de fet, hem parlat de dos dels vectors que crec que són dels més importants. Un és l'habitatge, perquè sense una ciutat que no és capaç de donar un habitatge digne a la gent que hi viu, ja pots fer tots els parcs que vulguis i les places que vulguis i les places de llar d'infants que vulguis, que probablement allò no acabarà de funcionar. L'altre és la mobilitat, que també l'hem parlat. O sigui, és important com ens movem, no?, i amb quins modes de transport ens movem, però també el fet de repensar una mica la manera com ens movem també ens dona molta superfície que la podem destinar a altres coses. Si aconseguim alliberar carrers que actualment serveixin pel pas dels cotxes, doncs allà hi podrem fer altres coses. I llavors, bueno, crec que jo, vale, soc urbanista i podem dedicar-ho a això, però crec que tothom és capaç de veure quines coses es necessiten a una ciutat, no? Carrers on s'hi pugui fer vida, bàsicament. On hi pugui haver activitat comercial, on hi puguin haver nens jugant, on hi puguin haver zones esportives, que tot això es pugui fer en unes condicions de seguretat i confort, seguretat a nivell de cotxes, a nivell de tot això, confort climàtic, que no estiguis a 40 graus en una plaça i el tobogan de torno cremi, saps? Totes aquestes coses, pues, crec que, igual que vam parlar de l'habitatge, totes alhora una mica faran que les ciutats, crec que cada vegada siguin millors.
1: Clar, tot això és important, no? Potser s'han pensat ciutats molt per adults i poc per infants i poc per gent gran, no? I també poc pensades perquè els barris puguin ser, d'alguna manera, no sé com dir-ho, autònoms, autosuficients, no? Que tinguin ells mateixos també el seu propi comerç, no? Les seves pròpies escoles, els seus centres esportius, educatius, no? Això també deu ser important, no? Que cada barri també estigui dotat, doncs, de tots els serveis.
2: De fet, en aquesta línia ara també hi ha com una corrent que es diu la ciutat dels 15 minuts, que és possible que n'hagi sentit parlar.
1: Expliquem-ho.
2: Que el que ve a dir és que una ciutat dels 15 minuts, ens referim als 15 minuts caminant, no, o en transport públic, als llocs on pots arribar en 15 minuts, que hauries de tenir totes les peces de la ciutat que necessites com pel sosteniment de la teva vida quotidiana. Comerç, un parc o una plaça, una zona on practicar esport, una parada de metro o de bus o del que sigui que et pugui portar al barri del costat, una instal·lació sanitària, el que sigui. O sigui, totes les coses que una persona necessita per desenvolupar la seva vida en una ciutat, doncs que les poguessis tenir a 15 minuts de distància. I això, potser en pobles o ciutats com Castellà, més petites, poder és més habitual, però en ciutats grans això sovint és molt, molt difícil. No, llavors, reivindicar una mica aquesta proximitat passa també per fer més zones verdes, per fer-les més a prop dels llocs on viu la gent, per repartir millor els equipaments dintre una ciutat, etcètera, coses que ja també hem anat parlant.
1: Entrem en l'àmbit de la sostenibilitat. Sovint pensem sostenibilitat en zones verdes i plaques solars, però què vol dir construir una ciutat sostenible?
2: Clar, una ciutat sostenible, en part, és que els edificis que la formen siguin sostenibles, per tant, tot això que deies de plaques solars, de millorar els aïllaments, d'utilitzar materials més respectuosos amb l'entorn, tot això, doncs, és una component important, però tota la part de nova construcció, vull dir, és només una de les despeses energètiques d'una ciutat. Clar, sempre acabem tornant al mateix lloc, però tot el tema de la mobilitat, de com ens desplacem, tot això a nivell de sostenibilitat ambiental i tots aquests factors que potser pensem quan parlem de sostenibilitat. Però també a nivell social, segurament que una ciutat sigui sostenible vol dir que la població que hi viu estigui cohesionada, que la gent no es vegi obligada a marxar dels seus barris i poder mantenir doncs, els vincles que té doncs, amb les entitats del barri, o amb els seus amics, o amb els seus veïns, o amb l'escola, o amb les famílies que van al parc. Llavors, tot això crec que també parla de sostenibilitat de les ciutats, no només la sostenibilitat econòmica o ambiental. I crec que també és una mica una suma de molts factors.
1: Apuntem una miqueta al canvi climàtic que ja estem vivint. De quina manera transformarà les ciutats el canvi climàtic? Com ens hi adaptarem tant a la calor com també a aquests períodes de pluges intenses, no?
2: Clar, jo crec que no cal parlar en futur, o sigui, crec que ja l'està canviant la ciutat i... No sé, ahir, per exemple, jo rebia l'alerta aquesta que abans ho comentàvem de les pluges i això, i estàs tranquil·lament al sofà i de cop reps aquesta alerta i igual et penses si has de portar la nena a l'escola o no, o si pots anar... Clar, o sigui, ja no és només amb aquestes grans crisis com pot ser la de València o la de la Dana, coses d'aquestes que és evident que estan canviant l'urbanisme, les ciutats i tot, però és que ja és el dia a dia, vull dir, estem constantment preocupats per si hi ha sequera i no podrem regar les plantes i no, aquest any obriran la piscina municipal perquè no sé què, i és que és... Vull dir, és un canvi que no és només de grans crisis, sinó que és diari i a tots els nivells.
1: Sí. Per tant, a l'estiu sobretot, no? Tenir
2: sí.
1: No? Terrats, tenir patis interiors, tenir tot
2: això. Sí, clar, que els carrers tinguin ombra, que tinguin vegetació. De fet, també es parla de descarbonatar les ciutats, que és intentar, o sigui, que la ciutat, diguéssim que potser si ens féssim pensar en quin material és el que caracteritza els carrers dels anys 90, 2000, etcètera, seria l'asfalt o el ciment, no? Els panots. Clar, també hauríem d'anar canviant aquesta mentalitat. Això, a la llarga, també pot tenir avantatges en el canvi climàtic, però és que ja en la percepció que tenim de l'espai públic ja canviarà. O sigui, una ciutat més verda redueix el que es diu l'efecte illa de calor, que és que les ciutats estan tenen una diferència de temperatura amb l'entorn. O sigui, tu mesures a la plaça del Mirador la temperatura i la mesures a baix al riu i hi ha graus de diferència. I això... No és perquè allà hi toqui més o menys sol, és pels materials que formen la ciutat. Llavors, evidentment, les ciutats han de tenir asfalt, i han de tenir panots, i han de tenir zones pavimentades, però, bueno, vull dir, potser hem de buscar un equilibri, no? I això també passa per anar transformant una mica tots els carrers, les places, etc.
1: I també en aquest augment de la temperatura o formes de viure a la ciutat, no? També hi ha el tema de la mobilitat. La bicicleta i el transport públic poden substituir, podran arribar a substituir el cotxe privat a les ciutats?
2: Sí, jo crec que sí. A les ciutats, sí. O sigui, en d'altres contextos, probablement no. I quan dic substituir no vol dir eliminar els cotxes al 100%, però Vull dir, com més gran és la ciutat, menys eficient és el transport públic, i això hi ha estudis que ho demostren, que vull dir, em depèn de quins contextos és més ràpid anar amb bici que anar amb cotxe, perquè anar amb cotxe tu comptes d'anar del punt A al punt B, però has de comptar el que trigues a arribar fins al cotxe, el que trigues a aparcar, sense parlar de tot el cost que té mantenir un cotxe.
1: Doncs amb aquesta part més optimista ens quedem, i gràcies, Marc, per haver passat per la ràdio.
2: A tu, a vosaltres.

0: Connectats, dedicarem els pròxims minuts a parlar d'animals. Al programa ja hem parlat algun cop d'animals de companyia, però i els animals més grans? Avui connectem amb Ràdio Rubí per parlar de les escoles granges i dels seus inquilins. Mariona Jerez, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui parlem d'animals, però no dels petits animals domèstics, sinó dels de granja, com cavalls, gallines, ovelles o vaques. I és que tinc aquí amb mi a la Sònia Pons de l'Aula Entorn Rural Can Sant Jordi, una granja escola. Bona tarda, Sònia.
2: Bona tarda.
1: I, bueno, primer de tot, explica'm una mica què és una aula o una granja escola, quines són les activitats que porteu, què feu allà dins?
2: Nosaltres som un centre educacional no formal que ens dediquem a fer activitats per als centres educatius els dies de cada dia i el que són els caps de setmana doncs, per les famílies. Aleshores fem tot el que és educació en el lleure i activitats diguéssim que fomentin el que és el respecte per la natura, el respecte pels animals i aquesta és la nostra funció.
1: I l'Aula Entorn Rural Can Jordi, quants anys porta oberta? Quants anys porteu treballant amb això?
2: Ara mateix portem 34 anys. La va fundar el meu pare i jo sóc la segona noia que porta el tema.
1: I així, per saber-ho, quins animals i quants animals teniu al vostre centre?
2: Pues hi ha un animal de cada espècie, excepte porcs que des de que va començar el tema de la peste porcina es van suprimir per normatives. Hi ha un animal de cada espècie. Hi ha vaques, hi ha cabres, hi ha ovelles, pues tot el que és un ramat d'ovelles, de cabres, hi ha ases, hi ha ponis, hi ha cavalls, tot el que és l'aviram, pues gallines, faixans, oques, ànecs, un emus... Disposem d'un animaló de cada espècie perquè així ens puguin els nens quan venen amb les escoles a fer l'activitat aquesta en concret que li diem el toca-toca als animals, que puguin tocar, viure, participar amb l'experiència del toca-toca cada animaló i conills també, que no t'ho he dit, que m'oblidava dels conillets.
1: I hi ha algun animal que sigui el preferit dels visitants, el que més ganes tenen de veure?
2: El cavall els hi apassiona molt i els conills. Cavalls i conills són estrelles.
1: Hi ha algun que sorprengui, que no s'esperin que els hi vagi agradar i després arribin aquí i diguin «Ai, doncs m'ha encantat la gallina aquesta».
2: Jo et diria més que com a... es sorprenen molt, per exemple, els petits, no tant com de l'animal, sinó de l'experiència quan veuen que la llet surt de la meta de la vaca. Això els impacta moltíssim. Això és una cosa que, de veritat, és increïble quan veus les carones i com a així animal top, quan els puges al cavall, és una bogeria. Això també els hi fa molta il·lusió al cavall. Jo diria que al cavall.
1: I aquests animals, bueno, clar, són animals molt diferents del gos o el gat que tenim a casa. Com els cuideu, com els manteniu i que estiguin còmodes i feliços al vostre centre?
2: Entenent el que necessita cada animal. Clar, un animal d'aquestes característiques no pot estar estabulat. Donant-li la seva llibertat per benestar animal, els animals han d'estar sueltos. Han de dir que hi ha moments puntuals, que a la nit o quan plou, que estan als seus estables. Però és fonamental que estiguin lliures al camp i que facin la vida en manada, en conjunt. Pues els cavalls tots junts han de fer... Són animals molt socials i han de conviure conjuntament amb tota la manada. Les cabres i les ovelles, igual. Jo el que més destaco és això... dintre de que cadascun té la seva necessitat, no com dintre de la seva espècie, els seus cuidats, la seva alimentació, però el que més destaco és això, que l'animal ha d'estar lliure, d'estar en llibertat.
1: I, bueno, hem parlat molt, no, dels petits, dels nens. Quins beneficis té per als nens i les nenes tenir aquesta educació, aquest complement educacional al costat de la natura i dels animals?
2: Moltíssim, moltíssim. Jo et destacaria una part molt emocional. I sobretot també el que és la part... avui en dia, per exemple, és tot com molt... com et diria, molt tecnològic, està bé, però el tindre l'olor, l'experiència del toca-toca, aquesta de la sensorial, de tocar, d'entendre que l'animal, quan tu t'apropes, la carícia li agrada. Aquests sentiments, per ells, els dona una motivació, els hi dona una alegria. Jo potser aquesta part és la que més destaco.
1: I hi ha algun aprenentatge que vulgueu impartir, sigui com sigui, als nens? Per exemple, el de com acostar-se a un animal o algun consell així que potser els nens no en són conscients i que poden generar situacions de perill o d'incomoditat pels animals?
2: Bueno, clar, nosaltres sempre, sempre abans de començar una activitat tenim un previ i sempre se'ls explica aquest primer contacte que han de fer, com ho han de fer, i això sempre és previ, eh? Vull dir que nosaltres sempre els expliquem i que no poden cridar perquè s'espanten, que no poden tirar pedres ni pals, que bueno, se'ls explica la forma seva que puguin entendre, perquè nosaltres també estem molt especialitzats en nens, diguéssim, de petitons. Aleshores, sempre aquest primer contacte previ que ells fan, nosaltres els hi fem tota aquesta explicació de com apropar-se a l'animal, com tocar l'animal i com el cavall. A l'hora de pujar també al cavall, se'ls hi fa també un previ de com ells han de posar el cos, com la seva sensació que no sigui rígida. Encara així es posen rígids, no? Però bueno, sempre fem un previ.
1: I, bueno, ho hem comentat un momentet al principi, no?, que m'has parlat dels porcs, la situació de la pesta porcina, com us ha afectat i com us està afectant?
2: Bueno, en el primer moment, felicitar als veterinaris de la Cambra de la Generalitat, vull dir, un protocol superràpid, una actuació superràpida, vull dir, de veritat, felicitats. Bueno, doncs ens va afectar que vam tindre que aïllar les truges, amb uns protocols d'entrada, sortida, de desinfeccions, etc, fins que va arribar un moment que, clar, com va anar a més, pues es van tindre que suprimir de l'entorn per al problema de les entrades i les sortides, no de la gent de la granja, sinó dels clients, precisament, no? Per un possible contagi a les nostres truges. Això es va suprimir. Clar, és un tema que anirà per llarg, que ens fa molta pena no tindre les truges, però, clar, hem de tindre un control i hem d'intentar evitar que això vagi a molt més. I és una de les formes per poder també tindre aquest control.
1: Bueno, si tot funciona i al final acabem amb la pesta porcina, sí que us plantejaríeu potser tornar a tenir truges?
2: Sí, totalment. Sí. Les truges són animals supersocials i que els nens, quan veuen una truja que és de gran, dos, com un gos d'enorme, s'impressionen molt i que sí, són superamoroses les truges, i tant.
1: I, bueno, un altre tema que també pot ser una mica conflictiu per vosaltres és el de les escoles que han decidit no fer colònies ni sortides. Sí. Com us ha afectat aquesta situació?
2: Ens ha afectat moltíssim perquè compte de que nosaltres fem reserves de tot l'any, a lo que és setembre, i bueno, estem amb un 85% de reserves menys que l'any passat. Vull dir, imagina't quin hàndicap que ens suposa per aquest any.
1: I a nivell de manteniment econòmic, teniu altres fonts d'ingressos? Per exemple, crec que feu classes d'equitació, sí, feu altres tallers. O sigui, us suposa una pèrdua d'ingressos molt gran o encara podreu seguir mantenint els animals?
2: Ens implica una despesa molt gran, perquè compta que el que són les escoles per nosaltres és treball de dilluns a divendres. Vull dir que és molt important. Clar, hem de reobrir-nos, reobrint altres sectors i reinventar-nos, perquè, clar, les despeses són molt grans, el mantindre tots aquests animals cada dia, vull dir, tant per alimentació, higiene, tema medicacions, etc. Vull dir, és molt important i estem, doncs, ja ens hem posat les piles, obrint altres clients i obrint altres serveis, diguéssim.
1: Per exemple, la gent pensa que potser les granges d'escoles són només per nens i per escoles, no? Però potser és una bona proposta per fer amb els amics un cap de setmana o amb família?
2: Sí, i tant. I super, us ho passeu super fent gincames de pagès i vivint com si fóssiu pagesos. Us ho passeu pipa.
1: O sigui que no és només per nens, o sigui, també hi podrien anar adults?
2: I tant. Fem activitats per adults en la granja, gincames, i us torneu petits pagesos.
1: I així una recomanació potser de si algú té una mica de por als animals o els hi dona una mica de temor acostar-se als animals de granja, pot venir igualment a una granja escola i
2: Igualment,
1: fer-ho, sí?
2: igualment, en tot moment està acompanyat per personal del centre, que nosaltres tenim molta personalització, vull dir, amb tots els usuaris. Vull dir, això en l'arribada es comenta i en tot moment s'acompanya i es fa l'acompanyament d'aquesta persona.
1: Vale, doncs ja no et faré cap més pregunta. Moltíssimes gràcies, Sònia, i que vagi molt bé amb la
2: Moltíssimes
1: granja
2: gràcies.
1: escola.
2: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Hola, connectats. Soc la Meritxell d'Ambrink i aquesta setmana us recomano la cançó de Segurament t'estimo dels Amics de les Arts. Que passeu bon cap de setmana. Una abraçada.

set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: El xef Lupo és el protagonista del nou llibre de l'autora i il·lustradora pretenca Purificación Hernández. Es tracta d'un conte il·lustrat que explica la història d'un llop que, fart de ser el dolent de molts contes, somia en convertir-se en cuiner. I ho farà amb l'ajuda del llibre de receptes de l'àvia. Per conèixer més detalls, marxem al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Isa Gonzalo. Bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta és una història sobre la perseverança i la reinvenció personal pensada per infants de més de 4 anys que volen seguir el seu propi camí i fer realitat els seus somnis. Per saber més d'aquest títol, avui ens trobem amb la Purificación Hernández. Bona tarda.
2: Què tal?
3: I portes un reguitzell de publicacions a les teves esquenes, però ja feia temps que no et teníem per aquí parlant d'aquest nou llibre. Comencem per explicar què és Chef Lupo i una mica què ha significat per tu aquest projecte.
2: Vale, pues mira, us explico. Chef Lupo, sí que fa temps que no venia per aquí.
3: Sí, sí. Venies a parlar d'altres temes, però sí. De projecte propi no.
2: Pues Chef Lupo, a més, em fa una especial il·lusió perquè, bueno, és el segon llibre, el segon àlbum il·lustrat que publico com a autoria total de les il·lustracions i del text.
3: Clar.
2: I, bueno, és un projecte molt xulo, espero que us agradi molt, però que a més té una història, i és que l'any passat em vaig presentar un concurs internacional que es diu Key Colors Competition, que és un concurs que ha funcionat a tota Europa i a Xina, i vaig quedar finalista. Ostres. I llavors dels finalistes es publiquen tots els títols. I per això que em fa especial il·lusió, perquè a més aquest llibre pues, s'ha traduït a altres idiomes, ara ha sortit als Estats Units en anglès, sortirà a Tailàndia.
1: Déu-n'hi-do.
2: L'idioma original va ser l'holandès, perquè el premi aquest es dona a Bèlgica. Llavors... de l'holandès ha passat a l'espanyol, al italià, al tailandès i ara a l'anglès. O sigui que estic super, super contenta.
3: Com et vas assabentar d'aquest concurs i una mica què et demanaven?
2: Bueno, pues és un concurs que es fa cada 2 anys i ja havia participat a l'anterior edició i havia quedat a la shortlist, però no havia quedat mai finalista. Mm-hmm. I vaig pensar, ostres, doncs prepararé un títol especialment per aquest concurs, per aquest premi, i vaig començar a treballar amb Chef Lupo, que és la història del lobito aquest que vol ser chef.
3: Vol ser cuiner, no?
2: Sí.
3: I, per tant, això és el que va desenvolupant la seva història.
2: Sí.
3: Què més podem explicar d'aquest Chef Lupo?
2: Pues, a més, us puc explicar que la idea va sorgir de... Em vaig apuntar a un taller de Lila Rogers, que és una agent que està als Estats Units, i vaig fer com una proposta pensant què passaria si la Caputxeta Vermella i el llop fan un berenar. Perquè el llop sempre, bueno, és molt pringat, el pobre.
3: I molt dolent, no?
2: I molt dolent tot. Per això li passa tot el que li passa. I d'aquí va sortir la idea i vaig anar tirant una mica del fil i vaig pensar, ostres, estaria molt bé un llop que ja no vol ser el dolent de les històries dels contes, que vol ser una altra cosa. I, bueno, i de pensar d'un llop que normalment s'acaben cruspint els personatges dels contes, doncs passar a fer cuina per fer feliços als altres.
3: I treure-li una mica, no?, aquesta mala fama que tenia el llop i poder-nos apropar a aquest animal també, que és meravellós.
2: Sí.
3: Purificació, com has fet... Com et sents en aquest procés? Perquè tu sempre il·lustraves històries, no?, que d'altres autores, d'altres autors... com és això de desenvolupar la teva pròpia història? No sé si venint del teu bagatge primer penses en els dibuixos i després penses en la història, o si ho fas a l'inrevés.
2: Pues aquesta pregunta és interessant perquè realment sí que hi ha una diferència quan abordes el text d'una altra persona, intentes ficar-te al seu cap. Però, clar, jo tinc la tendència a pensar en imatges. Llavors, primer construeixo tota la història a través de les imatges principals que aniran sortint i vaig filant una mica després el text. Llavors és, el procés potser és una mica a la inversa o més mixta.
3: Clar. Tu penses en dibuixos, en il·lustracions, i per tant té tota la lògica, no? Que primer pensis en aquesta part visual, que al final és una part importantíssima de la literatura infantil, no? Que és el que ens fa després a casa poder explicar la història, poder viure-la i poder compartir i assenyalar, perquè són llibres molt viscuts, els llibres per nens.
2: Sí, de fet, un àlbum sempre persegueix que el que explica el text t'explica una cosa i el dibuix sempre et pugui explicar coses més subterrànies de la història, de manera que
3: no?
2: Sí, perquè, bueno, que t'expliqui coses que potser el text no t'està explicant. Llavors, et manté amb una complicitat amb el lector. Si llegeixes amb una criatura aquest llibre, podràs arribar a un nivell de complexitat molt més gran.
3: I compartir-ho és
2: clar,
3: més
2: clar,
3: maco, no?
2: Este, sí, per això es fan. Sí, l'amor a les històries és molt per compartir amb els nens, sobretot.
3: Per quines edats el recomanes?
2: Bueno, jo dic que aquesta història és una mica universal perquè parla d'una parla d'un personatge que ha trencat, que vol trencar la etiqueta que li han posat. Llavors jo diria que és per tothom i per perseguir els somnis. Això és per tots nosaltres, per tots. Però la història està pensada de 3 a 7 anys, però podria venir algú més jove i crec que està convidat tothom que vulgui sentir una història de superació i de deixar enrere les etiquetes.
3: Molt bé, doncs...
2: I de segones oportunitats.
3: Que això està molt bé sempre, sí. I és veritat que al final l'imaginari col·lectiu de quines històries expliquem i amb quines hem viscut ens marquen per tota la vida. Has explicat també que formava part d'aquest concurs, on vas quedar finalista, i que per tant la part de la publicació aquí ha estat una mica més senzilla.
2: Vols dir a partir de
3: poder quedar finalista, no?
2: Sí. Quan vaig quedar finalista va ser fàcil perquè es feia la publicació a l'holandès, però la bona notícia va arribar quan per fi una editorial, la Picarona, que és Obelisco Editorial, va voler comprar els drets per fer-lo en castellà. Ara m'encantaria que algú el fes en català.
3: Clar.
2: Si hi ha algun editor que tingui ganes, pues estaria super, super bé.
3: Clar que sí, poder-lo tenir.
2: Però de moment el podem trobar per nosaltres aquí a les llibreries del Prat, a la Biblio, el Chef Lupo en castellà.
3: Perfecte. Faràs presentació a la biblioteca,
2: sí,
3: no? Com
2: sí,
3: serà?
2: Sí. Doncs la presentació serà aquest dissabte 3 a la Biblioteca Antonio Martín a les 11. I, bueno, com us deia, us espero, tan grans com petits, esteu convidats, i farem un petit contacontes i explicarem una mica anècdotes sobre el llibre.
3: Molt bé. Per tant, serà entretingut, serà divertit i serà per anar amb canalla, també, no?
2: Sí, tant. Hi haurà dibuix en directe.
3: Molt bé.
2: Sí.
3: Doncs recordem, aquest dissabte, a partir de les 11, no vull deixar de parlar-te, ara parlem molt de les pantalles i de l'important que és tornar als llibres. De fet, des de les escoles s'està fent, des de les famílies s'està intentant, i de recuperar aquests moments, no? De compartir contes, de compartir històries. No sé si veus que és un moment especialment complicat o ho veus com una oportunitat.
2: A veure, jo veig que és un moment complicat perquè lo fàcil i lo que tenim molt a mà són les pantalles. Però aquell moment on acabes el dia, o quan sigui, cada família o cadascú troba el seu moment, de trobar el moment de parar una mica, respirar i posar-te amb el llibre i compartir, fer una lectura compartida, és un moment que no s'hauria d'abandonar mai a la vida, encara que els nens es fan grans, es podria continuar fent lectures. És molt guai, a mi m'agrada molt que em llegeixin.
3: Sí, és molt bonic.
2: Sí.
3: Et permet tornar a aquesta part de l'oralitat, no? De la transferència de coneixements i d'aquests relats compartits.
2: Sí.
3: Que, doncs Chef Lupo és una oportunitat per poder-ho fer. És un àlbum que podreu trobar a totes les llibreries de la ciutat i també dissabte a la biblioteca, com dèiem, presentació oficial a les 11 a la biblioteca del Cèntric. Purificació, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Doncs vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest Connectats ja s'ha fos. Us hi esperem demà. Adéu-siau, bona tarda.

0: 101.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
4: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
3: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
5: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
4: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
6: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
7: Ah, no tens mans?
8: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
9: Red flag.
7: Oi que sí?
8: Sí. Sí.
0: Ja disponible a cugat.cat.
7: Mare meva.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Parlament ha rebutjat reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, gràcies als vots en contra de PSC, Esquerra i els Comuns. La cambra ha tombat així la iniciativa de Junts, que volia que se'l reprovés per, segons diuen, manca de respecte al Parlament, incompliment dels mandats i la no defensa dels interessos de Catalunya davant de l'Estat. La proposta ha rebut els vots a favor de Junts, PP, la CUP i Aliança Catalana i l'abstenció de Vox. En canvi, sí que ha aprovat una proposta per recordar les peticions de cessament de les conselleres Sílvia Panic, Esther Niubó i Núria Parlon. I avui, primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil especialment vulnerable. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres. N'escoltem el portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
1: Tot plegat a menys de 24 hores de la votació dels textos al Congrés, amb les mirades posades a Junts, que faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot. Qui també n'ha parlat és Belén López, la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, que creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència. Ho ha dit a la xarxa.
3: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer.
1: Els Mossos, per cert, investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida de l'Hospitalet. Algunes informacions apunten a que l'home estava esperant ser desnonat. L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia sabater, estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava d'un procediment de desallotjament. I el Departament d'Agricultura confirma 4 nous positius de pesta porcina africana l'última setmana, que eleven a un total de 400 des de l'inici del brot. Tots els casos s'han registrat a la zona d'alt risc.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Sintonia de Cine a Roda de Barà Ràdio i també per les emissores de la xarxa. Antoni Barrero, com estàs?
1: Bé, bé, amb ganes de parlar de cine.
0: Molt bé, molt bé. Benvingut, com sempre.
1: Gràcies.
0: A aquest espai on no només parlem d'estrenes, evidentment. Parlem de festivals, parlem de directors, de directores, en fi, de tot allò que tingui a veure amb el fascinant, no?, món del cinema. I avui de què ens parlaràs?
1: Doncs avui parlarem d'un actor, concretament del Ricardo Darín, i ara explicaré una mica els motius perquè he triat aquest actor.
0: Molt bé. Doncs som-hi.

especialment estreta amb Sant Sebastià, on va rebre el Premi Donostia el 2017. En aquesta edició, a més, ha assistit al festival per presentar el seu últim treball, Lo dejamos acá, d'Hernán Gólfrid, amb caràcter d'estrena mundial. Avui, doncs, al de cine, parlem de Ricardo Darín.

0: Doncs va, explica'ns a què es deu aquesta banda sonora.
1: Doncs sí, és la banda sonora de Nueve Reinas, una de les pel·lícules importants dels inicis de Ricardo Darín. Hi ha actors que interpreten personatges. N'hi ha d'altres que, amb els anys, acaben convertint-se en una presència cinematogràfica. Ricardo Darín pertany a aquesta segona categoria. Quan apareix a la pantalla, sovint tenim la sensació que no estem veient un actor que interpreta un personatge, sinó una persona que simplement està vivint una situació davant nostra. Aquesta naturalitat, aquesta manera de mirar, de parlar, de callar i fins i tot de dubtar, ha convertit Ricardo Darín en un dels grans actors del cinema argentí contemporani i, probablement, en un dels rostres més reconeixibles del cinema en castellà. Però la seva història comença molt abans que Nueve Reinas, El hijo de la novia o El secreto de sus ojos. Ricardo Alberto Darín va néixer a Buenos Aires l'any 1957, en una família d'actors. El seu pare i la seva mare treballaven en el món de la interpretació. La seva germana Alejandra també seria actriu. Per tant, el teatre i la interpretació no van arribar a la vida de Ricardo Darín com una vocació descoberta de gran. De fet, hi va créixer. Va començar a actuar quan era un nen i durant la seva adolescència ja treballava professionalment. Primer vindria al teatre, després la televisió i, paral·lelament, al cinema. Els seus primers anys professionals estan molt vinculats a la televisió argentina i a les telenovel·les. Durant els anys 70 i 80 es converteix en un actor molt conegut pel públic argentí. És una etapa que avui pot resultar sorprenent si només coneixem el Darín cinematogràfic, perquè aquell Darín encara no és el protagonista de grans drames, thrillers o pel·lícules d'autor. És, sobretot, un actor popular, i aquesta popularitat televisiva serà important per la seva carrera posterior.

A principis dels anys 90, alguna cosa comença a canviar. El cinema argentí està entrant en una nova etapa, i Darín també. El 1993 protagonitza Perdido por Perdido, d'Alberto Lecchi. I progressivament, directors i espectadors comencem a veure'l d'una altra manera. Ja no és només aquell actor popular de televisió, és un actor de cinema. A finals dels 90 arriben pel·lícules com El Faro, d'Eduardo Miñona, El mismo amor, la misma lluvia, de Juan José Campanella, però quan arriba l'any 2000 canvia definitivament la seva carrera, i és que arriba la pel·lícula Nueve Reines, de Fabián Bielinski. És aquesta banda sonora que estem sentint de fons. De què va aquesta pel·lícula? Doncs són dos estafadors. Una operació aparentment senzilla, unes falsificacions, una cadena de trampes dins d'altres trampes, i un Ricardo Darín que interpreta Marcos, un estafador veterà, segur de si mateix, ràpid de paraula i aparentment sempre un pas per davant dels altres. La seva química amb el coprotagonista Gastón Pauls és extraordinària. La pel·lícula és un èxit incontestable, però el més important és que Darín deixa de ser

una estrella argentina per començar a convertir-se en un actor conegut internacionalment. Nueve Reinas també demostra una de les seves grans virtuts, la capacitat de treballar en un thriller sense perdre mai la humanitat del personatge. Darín pot ser cínic, però no és simplement un cínic. Pot ser un estafador, però hi ha una persona vulnerable sota aquesta cuirassa. A partir d'aquí, la seva carrera agafarà una velocitat extraordinària.

Estem sentint la banda sonora, una de les peces importants de la banda sonora original de El hijo de la novia. I és que només un any després, el 2001, arriba una altra pel·lícula fonamental en la carrera de Darín, El hijo de la novia, de Juan José Campanella. Aquí Darín interpreta Rafael Belvedere, un home que dirigeix un restaurant i que viu atrapat entre la feina, els problemes familiars, una relació sentimental en crisi i la sensació, cada vegada més intensa, que la seva vida se li està escapant. Al seu costat hi ha actors extraordinaris com Norma Leandro, que està magnífica, Héctor Alterio i Eduardo Blanco. La pel·lícula parla de la família, de la bellesa, bellesa amb B baixa, de l'amor i de les segones oportunitats, però també parla d'una cosa molt senzilla, de la necessitat de tornar a mirar la nostra pròpia vida. Darín converteix Rafael en un personatge absolutament proper. No és un heroi, no és especialment admirable, és un home normal. I aquesta serà una de les constants de la carrera de Darín. I el 2002 arriba Kamchatka, de Marcelo Piñeiro. Dos anys després, torna a treballar amb Campanella al Luna de Avellaneda. I el 2005, Fabián Bielinski el dirigeix a El Aura. I en aquest film desapareix bona part de l'actor expansiu que va ser a Nueva Reina o El hijo de la novia. Darín aquí interpreta un taxidermista introvertit, un home obsessionat amb la idea del crim perfecte. És una interpretació molt física, molt silenciosa. El personatge observa, calcula, imagina, i nosaltres entrem dins del seu cap. A Laura és una demostració extraordinària que Darín no depèn del diàleg i és que pot sostenir tota una pel·lícula només amb la seva mirada.

Sentim una de les peces de la banda sonora de la pel·lícula El secreto de sus ojos. Any 2009. Juan José Campanella el dirigeix de nou en aquesta extraordinària pel·lícula. Aquí Darín interpreta Benjamín Espósito, un funcionari judicial retirat que intenta reconstruir un cas d'assassinat que l'ha perseguit durant dècades. Però la pel·lícula no és només un thriller, és també una història sobre la memòria, sobre la justícia, sobre la impunitat i, sobretot, sobre un amor que no ha desaparegut amb el temps. Darín treballa aquí amb Soledad Villamil, Guillermo Francella i Pablo Rago. I la pel·lícula aconsegueix una cosa extraordinària. Funciona com un thriller, però també com a drama, també com a història d'amor i com a reflexió sobre l'Argentina. El resultat és un enorme èxit internacional. L'any 2010, El secreto de sus ojos guanya l'Oscar a la millor pel·lícula internacional. Per a Darín, aquell és un dels grans moments de la seva carrera. I és que una de les característiques de Darín és que no necessita omplir els silencis. El secreto de sus ojos, això és especialment visible. Ho veurem també després amb una altra pel·lícula, Truman, que comentarem més endavant. El seu mètode sembla basar-se sovint en una idea molt senzilla: deixar que l'espectador descobreixi què li passa al personatge. No explicar-ho tot, no subratllar-ho tot. En una entrevista a la cadena SER del 23 d'abril de l'any passat, Darín parla del seu personatge, dels herois i de la seva idea de l'heroi que no necessita una capa. La pròpia entrevista va ser titulada amb una frase seva sobre els herois que ho diu tot. He conocido muchos héroes que, afortunadamente, no llevan capa. I és una frase que serveix per explicar molts dels seus personatges. Darín no acostuma a interpretar superherois, interpreta persones, i són precisament aquestes persones les que, en determinats moments, es converteixen en herois. El mateix any 2010 el trobem en un registre molt diferent. La pel·lícula és Carancho, de Pablo Trapero. Darín interpreta Sosa, un advocat que treballa al voltant dels accidents de trànsit i dels límits de la legalitat. És una pel·lícula fosca, violenta, de contingut social. Trapero utilitza Darín per entrar en un univers de precarietat, de corrupció i de supervivència. I torna a demostrar que l'actor pot abandonar completament els personatges anteriors. No hi ha rastre del simpàtic Rafael de l'Hijo de la Novia, ni del Marcos de Nueve Reines. Hi ha un altre home, és més fosc, més ambigu, més perillós. El 2011 el trobem a Un cuento chino, de Sebastián Borenstein, i el 2014 a Relatos salvajes, de Damián Cifrón. Sis històries sobre la violència, la venjança i la ruptura dels límits, i Darín protagonitza una d'elles. És Bombita, un enginyer que entra en guerra amb el sistema de retirada de vehicles de la via pública. La història comença amb una situació aparentment quotidiana, però la frustració va creixent i creixent i creixent, fins que el personatge explota i la pel·lícula fa un gir bestial. Bombita es converteix en un fenomen popular i Darín aconsegueix una cosa molt complicada: fer riure amb una situació que, en el fons, parla de la frustració, la burocràcia i la importància davant del sistema. Relatos salvajes és un enorme èxit internacional i va arribar a les portes de l'Òscar.

Estem sentint una peça, bonica peça de la banda sonora original composta per Nico Costa per Truman. Un any després, el 2012, arriba una de les interpretacions més delicades de Darín, la pel·lícula Truman, dirigida pel català Cesc Gay. Aquí Darín és Julián, un actor argentí que viu a Madrid i que sap que la seva vida s'acosta al final. Un amic, interpretat per Javier Cámara, arriba a Madrid per passar uns dies amb ell. I a partir d'aquí, la pel·lícula parla d'una cosa molt difícil, com ens enfrontem a la mort. Però Cesc Gay no fa una pel·lícula melodramàtica. Parla de la mort alhora que parla de l'amistat, de les decisions personals, de la dignitat. I Darín ofereix una interpretació extraordinàriament continguda. Per aquest paper obté la Conxa de Plata al millor actor al Festival de Donostia i el Goya al millor actor. El 2017, Darín interpreta un altre personatge molt diferent, a La Cordillera, de Santiago Mitre. Aquí és el president de l'Argentina. L'any 2008 fa un pas més en la internacionalització i treballa amb el director iranià Asghat Farhadi. La pel·lícula és Todos lo saben i comparteix protagonisme amb Penélope Cruz i Javier Bardem. És una producció internacional rodada a Espanya i una mostra de fins a quin punt Darín ja forma part del mapa del cinema internacional. I el 2019 treballa amb el director Sebastián Borenstein amb una pel·lícula que a mi m'encanta, L'Odissea de los Giles. És un grup de veïns que perd els seus estalvis en plena crisi econòmica argentina, recordeu el Corralito, i tots ells decideixen recuperar-los, i de quina forma ho fan. La pel·lícula barreja comèdia, crítica social i cinema de robatoris, i aquí apareix una altra dimensió important de Darín, la de productor, perquè ja no és només l'actor, comença a intervenir cada vegada més en els projectes que li interessen des de la vessant de la producció.

Estem sentint la peça de la banda sonora original d'Argentina 1985, composta per Pedro Osuna. Argentina 1985 és una pel·lícula de l'any 2022 de Santiago Mitre. Darín interpreta el fiscal Julio César Estrasera, responsable de l'acusació en el judici contra els principals responsables de la dictadura militar argentina. És una pel·lícula sobre un moment històric fonamental, però també és una pel·lícula sobre les persones, sobre la por, sobre la responsabilitat, sobre la necessitat d'actuar i fins i tot quan les circumstàncies són adverses. És una pel·lícula dura, una pel·lícula que posa els pèls de punta. Aquí Darín assumeix un personatge real i ho fa des de la contenció, sense convertir-lo en un heroi convencional. La pel·lícula aconsegueix una extraordinària repercussió internacional i està nominada a l'Òscar. Aquí, de nou, en aquesta pel·lícula, Darín exerceix de productor.

0: Estem sentint la peça de la banda sonora original composta per Federico Giussi per l'Eternauta. L'Eternauta és un projecte especialment singular, és una sèrie de 6 episodis que va ser creada per Bruno Stagnaro i és l'adaptació d'una mítica novel·la gràfica d'Héctor Germán Osterheld i Francisco Solano. Darín interpreta Juan Salvo, un dels personatges centrals de la sèrie. Aquest projecte és important perquè representa la seva incorporació a una gran producció serial internacional i a l'univers de ciència-ficció que fins ara ell no havia tocat. És un gènere poc habitual en la seva filmografia, però us puc assegurar que he vist algun episodi de la sèrie i està genial. Doncs bé, Ricardo Darín, de fet, ha construït una carrera extraordinàriament llarga sense abandonar mai cap dels 3 territoris que la van formar: el teatre, la televisió i el cinema. A més, actuen en tots alhora, perquè en aquests moments està fent una peça teatral a Madrid increïble. Però és sobretot en el cinema, en el que ha acabat convertint-lo en una figura de referència a nivell internacional. La seva filmografia coincideix amb bona part de la renovació del cinema argentí de les darreres dècades i amb la seva creixent internacionalització, tot i que cal dir que actualment el cinema argentí està passant per un moment difícil, precisament per la situació política que viuen, i ell això ho reivindica contínuament. Des de Nueve Reinas fins a Argentina 1985, passant per El hijo de la novia, El aura, El secreto de sus ojos, Carancho, Relatos salvajes, La odisea de los giles i Truman, per dir-ne algunes, Darín ha anat construint una galeria de personatges que tenen una característica comuna. Són homes aparentment corrents que davant una situació extraordinària revelen una profunda complexitat humana. Aquesta és probablement la gran aportació que fa Darín al cinema: haver convertit la naturalitat en una forma d'excel·lència interpretativa. I el més significatiu és que després de més de 50 anys d'ofici, la seva trajectòria encara continua oberta. El 2026, quan el Festival de Sant Sebastià reconeix precisament aquest mig segle de carrera, Darín continua combinant interpretació, producció, cinema argentí i projectes internacionals. Per tant, llarga vida al cinema i llarga vida al cinema de Ricardo Darín.
1: Per cert, Antonio, saps que Darín va dir no a Hollywood?
0: Sí.
1: És molt curiós, no?
0: És molt curiós.
1: Perquè li feien fer de narcotraficant, sí. I ell va dir que... I mira que era amb Denzel Washington, que vull dir...
0: Sí, era un projecte
1: per la seva carrera, no vegis.
0: Li hagués anat molt bé i es va negar rotundament. Em sembla molt, molt honest, molt coherent amb la seva carrera i amb el seu pensament, perquè és un home molt coherent amb el seu pensament polític, social i de reivindicació, i per tant em sembla que és genial. Uh-huh. Sí, és un home que l'admiro com a actor i com a persona. I quan també parla, és això, l'estàs veient actuar i sembla que sigui ell, i quan l'estàs veient parlar sembla que estigui actuant tot barrejat perquè és molt natural.
1: Uh-huh. I també altra curiositat que he trobat és que va editar un vinil que explica que té 10 poemes recitats, escrits i musicalitzats per l'artista, per ell mateix.
0: Això no ho sabia.
1: I es diu De a dos. Però, a veure, només va aconseguir vendre 7.000 còpies a Bahía Blanca, però, vaja, ell va fer... És un fallit pas per al món de la música,
0: sí,
1: evidentment.
0: Sí. Pues això no tenia
1: però
0: coneixement.
1: Però que evidentment, dintre del món de la interpretació, té una carrera espectacular i va provar sort amb el món de la música, i en aquest cas, doncs, no va tenir tanta sort, però vaja, que ho va intentar, no? Està bé.
0: Sí, és...
1: Coses s'han d'intentar, de vegades.
0: És un crac, aquest home.
1: I també que té nacionalitat espanyola.
0: Sí. Precisament per això, perquè la situació política del seu país no hi comprega i té la nacionalitat espanyola, tot i que es mou molt. No ha acabat de marxar d'Argentina, però sí que té la doble nacionalitat i això també diu molt. I ell se sent molt a gust aquí a l'estat espanyol.
1: Molt bé, doncs avui, per què has escollit, Ricardo Darín? Perquè a tu t'agrada personalment.
0: Perquè m'agrada i perquè, una mica per aquesta...
1: És un dels teus top?
0: Sí, és un dels meus tops, sí. Perquè a més a mi Argentina com a país té una atracció increïble. El seu cinema, el seu pensament, la seva forma de tot. i Ricardo Darín tot això ho té, diríem, ho representa en la seva màxima esplendor. I l'he triat per això, perquè és el leitmotiv de la figura, diríem, mediàtica, perquè la seva cara està en el Festival de Sant Sebastià en tots els àmbits. Uh-huh. I perquè, bueno, això és de totalment actualitat. Ha presentat la pel·lícula Lo dejamos haga, que és la seva última pel·lícula, i, a més, és una pel·lícula que no tinc referències d'ella, però que tinc intencions també de veure-la, perquè tot el seu cinema m'interessa moltíssim.
1: Uh-huh. Quin paper creus que li falta fer a Ricardo Darín? Doncs
0: pues els ha fet tots, eh?
1: Sí?
0: Com que,
1: no hi ha cap buit?
0: No, perquè, a més, això, ell no farà mai superherois, ni farà res que s'allunyi del seu pensament, i, per tant, segurament que hi ha papers que els faria i els bordaria, però una mica es manté en la línia del seu recorregut, que és bestial. Jo crec que no li falta fer res, eh?
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí, Antonio.
0: Molt bé, lo dejamos acá, com seria el títol de la pel·lícula.
1: Per aquest de cine. Que vagi bé.
0: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la
3: Total, postpo. Total, total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que tornaríem.
2: Que sí, que
3: nosaltres no. Però la gent potser sí, no. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
2: Sí, també, també.
3: Algun dia...
2: Bueno, és que aquí posa temporada 11,
3: és que 11
2: d'aquestes temporades de la xarxa que fan.
3: Cuidado, eh? Sí. Molta estona
2: 2021-2026,
3: aquí. 2021-2026, no? Fixa't, sí. Ah, i la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
2: Exacte.
3: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
2: Clar. Això no es esborrarà, de
3: total,
2: moment,
3: total.
2: No?, que sapiguem.
3: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
2: De fet, hi són i els poden recuperar.
3: Exacte, des del principi. Si alguns estan escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
2: Per posar-se al dia.
3: Mare de Déu.
2: Molt bé.
3: Quantes coses han passat. Però tornem amb moltíssima actualitat.
2: Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cuimés. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè, si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa, perquè no paren de passar coses, vamos. Han passat moltes coses i avui no volem fer només un resum d'actualitat, volem preguntar-nos què ens expliquen totes aquestes notícies sobre la societat que estem construint i cap on estem anant, que ho estàvem dient tot just abans, o comentàvem abans de començar. No ho farem sols, com sempre, ho farem en companyia aquesta vegada del comunicador Oriol Serra, que estem molt contents que passi per aquí, que ens ajudarà a comentar alguns d'aquests temes i que a més ens han cridat l'atenció durant aquest estiu.
3: I a més crec, Lluís, que ens vindrà molt bé fer-ho ara ja gairebé a finals de setembre perquè haurem pogut com reposar una mica també l'actualitat, no? Que crec que a vegades també de manera involuntària ens contaminem una mica també, no? Potser a vegades a la crispació del moment, no?
2: Jo la crispació em contagio super.
3: Veus? I ara jo crec que ara que ho hem reposat una mica, potser podem treure algunes conclusions,
2: perfecte,
3: no? Una mica més tranquil·les.
2: Ho intentarem,
3: clar que
2: comencem?
3: Sí.
2: Comencem?
3: Va, doncs vinga, som-hi.
2: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa, estat de convivència.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
4: Doncs estic en xoc, què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrio?
2: Ja. Quantes coses ens passen?
4: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps aquests 11 anys.
3: És veritat, amb projectes superxulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
4: Exacte. Sí, tu, de fet, tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres. Així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
3: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisis de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, i tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem a escollir, començant pel principi,
2: vinga,
3: quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn de tot el que ha passat?
4: Jo crec que, sens dubte, el cas de Ceuta. És a dir, crec que encara s'està parlant. De fet, no sé si portem un mes i mig o alguna més, i encara
2: el dia
4: d'avui segueix sent... Sí, segueix sent actual i segueix com... Tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses, perquè sí que és cert que és un tema que ha passat durant l'estiu que crec que ens ha xocat a molts. No sé si per l'època en què va ser, o que hi havia molt poca notícia, o perquè realment ho mereix així, no?
2: Jo crec que el tema ho mereix. De fet, és el primer tema que posàvem al guió d'avui. És el que creiem que probablement més portades i més tertúlies... Quines tertúlies ha provocat aquest tema, ja, també
3: sí,
2: t'ho dic, eh?
3: Sí, sí.
2: Ha ocupat aquest estiu. Justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps. Jo crec que aquest tema, el temps, li està jugant en contra. o el pas del temps està jugant al contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. Les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i l'atenció política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no? Una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí, fins i tot en els últims dies, hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política, traspassen sense parar i que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants sembla que és una cosa heavy a tots nivells i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt, en aquest cas de Ceuta, parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Estem parlant de, parlaven abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
3: Oriol.
4: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no? En les dones, en els menors, en els motius reals que fa que estiguin fa mes i pico encara en aquestes condicions, no? I també, d'altra banda, és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que un bon dia vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i de més aquí a Ceuta de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament, a poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions, i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el tema, diguéssim, humanístic.
2: Humanitari.
4: No? Crec que humanitari, exacte. Aquest és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
3: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no?, que s'ha anat construint al voltant de tota aquesta problemàtica o d'aquesta realitat?
4: És clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats, a excepció de Radio Televisió Espanyola, que sí que va estar fent durant molta continuïtat i de més, però al final sí que en una època estival, on hi ha molts professionals que també fan vacances, molts canals que també no tenen tots els seus mitjans en marxa, crec que la balança no ha estat en cap moment igualada. I crec que s'han passat moltíssimes línies vermelles parlant d'aquest tema, i crec que amb total impunitat. S'han parlat de, just ho deies, Lluís, al principi, de paraules que jo feia molts anys no hagués imaginat que estaríem escoltant. Segurament vosaltres de la primera temporada, el 2011, parlar de temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia, invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel, i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès aquestes imatges i aquesta utilització.
3: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no?, que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no?, deien que s'acabava justament aquest programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien, o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
4: Sí, sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la dada d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies, parlant del mateix 24/7, amb les mateixes imatges, tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no, de A favor o en contra, no? Mm. És com tot el rato aquestes imatges. No, no, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar a cap tertúlia, perquè estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma. Això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara... Jo no sé això com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
2: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen una gent acampada que està sobrevivint com pot i que, per tant, segurament està creant soroll, està creant... té unes necessitats que no s'estan complint i, per tant, està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenim una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges... o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. Uh-huh. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho, jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat, també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència perquè sembla ser que una Europa, no?, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més a aquesta nova organització mundial cap on estem anant, bàsicament.
4: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha l'ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també soc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
2: Avancem una mica, perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i, segons les primeres informacions, estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba, desgraciadament, amb la mort de Miguel. No? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no?, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor. Bueno, i ens fa... No? Jo quan la llegia o quan la sentia... pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar a vigilar, no?, els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres...
3: I com ens vinculem,
2: com
3: no?
2: ens vinculem uh-huh. perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
4: Sí, Oriol, que penses, aquesta notícia també amb molta tristesa, perquè, a més, justament era l'inici dels mesos de Pride, no?, que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. Mm. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar. Es necessiten 10.000 càmeres, 10.000 testics, o sigui, molta cosa, molts testimonis, molts àudios, per poder comprovar que allò realment és una agressió homòfoba. I és com, et sents també molt vulnerable, no? Davant d'això, d'hòstia, em passa qualsevol cosa, ja no sé que tingui tot aquest material, la meva denúncia no serveix de res. I en aquest cas, la família que ha denunciat també es sent una mica així de no tenim tant material com ens faria falta.
3: Home, amb això que parlàvem, i això em sembla que hem parlat també en un dels darrers episodis de l'última temporada, parlem una mica també de com es tracten aquests temes quan arriben a la justícia, no? Quan s'aconsegueix que s'obri una investigació. És vital el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés, o no hi pots arribar, o no volen veure's implicats, o no volen doncs, que es, vaja, prestar-se a participar-hi. Sí. Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passin, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no? O que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien depèn quines agressions, doncs per això mateix, no? Perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no? I no hauria, doncs, impartint aquesta justícia.
4: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però si fos possible, doncs ha d'estar pendent de tot, recordar el moment. També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys, i sobretot si és un cas mediàtic encara es complica moltíssim més. Ho veiem en qualsevol violació, sí, agressió a qualsevol dona, o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista o de més, tenim els exemples de com ha anat. Aleshores sí que al final això és molt treball també de les entitats que fan molt de suport, i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de ei, això és una agressió homòfoba. Anem a parlar de realment de com és, perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos.
2: És veritat, i va
4: passar. Ho estem parlant ara, però sí, si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
2: I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no, me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Eixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on estava, no? On podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria, però quina tonteria i no, perquè al final el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada, d'aguantar una mirada més enllà, d'un flirteig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu, perquè trobem, no, que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics, i que deien una cosa així com que quan nosaltres arribem a l'Ajuntament, vull dir que hi havia aquí com un coloret polític, sí, i això se us acabarà, no? Bueno, ho enllaçava jo també amb el cas de Fades, que aquest estiu... em sembla que jo el recompte que n'he fet són tres, si no quatre, ocasions on van haver de suspendre diferents concerts que estaven donant a festes majors de poble perquè a persones no, els increpaven i els hi tiraven coses a l'escenari. Et parlava abans de la crispació. Jo, ens van convidar a un programa a Vilassar a parlar d'aquest tema. I jo em reafirmo, si passa alguna cosa d'aquestes amb unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa. És que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, si sortim, llegim un comunicat, això està molt malament el que heu fet, però pam, poso un DJ i continuem la festa, perquè aquí no ha passat res. Ostres, és deixar treure-li molt de ferro a l'assumpte. I continua sent això, continua sent gent que ens està dient ens està donant el missatge de que, si us plau, baixeu de l'escenari, no, aquest espai no és el vostre, i a més, quan l'ocupeu, aneu tenint aquí en el cap que en algun moment passarà alguna cosa, no? Uh-huh. No sé què en penseu del tema.
4: Clar, jo és que per mi les festes majors és un espai segur. O hauria de ser un espai
2: hauria
4: segur.
2: De ser, clar, que
4: hauria de ser un espai segur. El que passa que en aquests últims mesos m'he donat compte de que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són gràcies al col·lectiu. Gràcies als maricons, a les bolleres, que s'han mantingut, ho hem mantingut, moltes festes populars que s'estaven morint. O així és el que jo considero. Però, clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquest espai és que realment ho han fet amb, pràcticament amb tota impunitat. És en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat. Hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut supersegurs, superconscients de fer-ho. I, a més, si fan això en un espai tan gran, amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa... A mi em va crear molt la sensació d'això, dic, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això, què no faran als carrers quan ningú els veu?
3: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors i els que pocs que queden sempre hi ha doncs, com aquesta sensació, no? De que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no? Perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta perquè després tornarà a haver un altre gir, no? I que acabarà, per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no?, amb la resta de persones, no? Parlàvem de, doncs, aquesta agressió que havia hagut temps enrere, és a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones al col·lectiu i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer. És a dir, jo crec que estem visquent també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
4: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla. Sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius, quan te'n vas als països... Per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets LGTBI estan en el rànquing final de tots. I també has d'estar en aquests llocs que dius, primer, he d'anar o no he d'anar, que això és un gran debat també, i després t'has de cohibir moltíssim. I també passa aquí en el metro, que moltes vegades també ho has de fer, no? Jo no sé les generacions més joves com estan visquent això. Jo espero que puguin... Clar, aquests espais segurs que s'han creat i que es creen, no? Ja sigui d'oci, sigui de restauració i de més, realment tots ho haurien de ser així, no? Tots aquests espais, qualsevol lloc, ho hauria de ser. Lamentablement, també crec que està com cada vegada menys de moda a nivell empresarial, no? Que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no?, també apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
2: Acabem amb Tiptoe, una sèrie que ens va passar, o a mi, em va passar una mica desapercebuda, perquè em sembla que l'estrenaven al maig del 26, que es pot veure a HBO Max i que porta la signatura d'un dels grans noms de la ficció LGTBI, no? De Russell T. Davies, que és creador de sèries com Queer as Folk, It's a Sin o Years and Years, no? Tres produccions que cadascuna a la seva manera han sabut explicar molt bé aquests grans canvis socials que acaben entrant en les nostres cases i transformant la vida quotidiana, no? Com aquests macrocanvis acaben en la teva quotidianitat total, no? Doncs això, acabem amb aquesta... No sé si heu vist Tiptoe, us la recomano moltíssim a vosaltres dos i a tots els nostres oients. Són 5 capítols només, està ambientada a Manchester i parteix d'una idea aparentment molt senzilla, no? Dos veïns que fa 15 anys que conviuen porta en porta, un d'ells és el Leo, propietari d'un bar mític del barri de Canal Street, i l'altre és en Clive, que és un electricista que travessa una etapa complicada de la seva vida. el que comença així com una relació cordial es va deteriorant a mesura que el clima social també es va enrarint i els discursos d'odi van prenent protagonisme i allò acaba fatal.
3: Doncs una sèrie per veure aquests dies també. Oriol, estàs veient alguna sèrie recentment?
4: Tinc pendent Tiptoe, la tinc molt pendent, a més que Manchester em va encantar com a ciutat, vaig estar fa poc i és brutal, us el recomano a tothom per anar-hi. I també, mira, recomanar doncs, Jim Quinn, que està als cinemes també, que és d'animació, i és molt, molt bona, la veritat. És en pel·lícula, això sí, no en sèrie.
3: Molt bé, doncs tenim pel·lícules i sèries per veure per començar aquesta temporada. Oriol, serà interessant també, ja tornem a parlar amb tu més endavant, perquè venen també processos electorals aquest proper curs. Per tant, també ho dèiem al principi, que sembla que van passant coses i que propicien doncs, accions, no?, o canvis de postulats de cara a les properes eleccions, i això doncs, haurem de tenir també l'habilitat de saber-ho detectar quan arribi el moment. Però sembla, Oriol, que serà una temporada prou moguda, si més no políticament parlant, eh?
4: Molt moguda, molt moguda. Jo crec que estarà... ja ha començat la campanya electoral en molts partits i els nostres mitjans de comunicació també.
3: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos i que passis una bona temporada i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
2: I tant.
4: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
3: Gràcies. Lluís, nosaltres no perdrem l'acostum de recomanar sempre una cançó abans d'acabar el Col·lectius en Xarxa. Recordar-vos que ens podeu escoltar a les ràdios locals de la xarxa els diferents dies de la setmana, perquè això cada dia, és que jo crec que cada dia de la setmana sonem a algun lloc de Catalunya.
2: Perfecte.
3: Això és un somni fet realitat, directament
2: això,
3: podríem dir-ho.
2: Jo no ho hagués pensat mai.
3: Quan vulgueu, a les plataformes, a Spotify, que Lluís és la plataforma que menys recolza Spotify, això és cert.
2: Sí, és veritat.
3: Però allà estem.
2: Allà estem, però no renunciem. Apple Podcast també.
3: Exacte, a YouTube, si vols veure'ns en vídeo, també, que això és perfecte. Exacte, sí. I a qualsevol plataforma de podcast ens poden escoltar,
2: exacte,
3: i cercar,
2: totalment.
3: A iVoox també.
2: Exacte.
3: Això quan vulgueu. Tornarem la propera setmana i avui quina és la cançó que recomanem?
2: Avui ens ha proposat l'Oriol i és Lollipop de Mica.
3: Perfecte.
2: No sé si havia passat Mica per aquestes recomanacions.
3: Doncs
2: mai.
3: No ho sé.
2: Doncs,
3: si no, aquesta temporada comencem justament amb Mica, amb aquesta recomanació. Moltes gràcies a tots, gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos a les vies de so i tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, adeu.
1: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i demà. Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Jordi Fortià.
3: En aquest punt, el Meteocat avisa que s'hi poden arribar a acumular més de 200 litres per metre quadrat. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent.
4: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
1: El PNB donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, però no al segon, el que recull la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters.
3: Junts decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si s'absté o hi vota en contra. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a la responsabilitat.
5: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre, porque lo que están juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
1: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys.
3: Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia.
1: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per l'inici.
3: Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito. Mònica García és la directora de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
6: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts, les presències, no?, de que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
1: I en esport, Joel Gomis, al Barça d'handbol, juga la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès.
7: A partir de les 8 del vespre, els d'Antonio Carlos Ortega buscaran el tercer títol de la temporada després de guanyar la Supercopa Catalana i la Ibèrica. En cas de victòria, també revalidaran el títol de campions del món.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. De nou mirant cap al cel. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ja hem tingut un reguitzell de tamborinades intenses, però molt locals. De moment estem parlant de loteries. On més hi ha plogut és a les comarques de Tarragona. Fins a gairebé 70 litres per metre quadrat en el cas de la Bisbal del Penedès i també 55 litres per metre quadrat a Blancafort, a la Conca de Barberà. A hores d'ara, les tempestes més destacables les tenim cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida, també arribant fins al Berguedà, a la Cerdanya, també al Ripollès o en alguns indrets de la Garrotxa. Quan més cap a l'est, aquestes pluges són menys importants. Però fins que es vagi a arribar a la mitjanit, aproximadament, gran part de la demarcació de Lleida tindrà aquestes tamborinades. Compte també les pluges que s'activaran a l'Ebre. Seran torrencials, molt intenses i molt persistents, sobretot de l'Ebre cap al sud, entre aquesta matinada i el migdia del divendres. Per tant, també el divendres serà un dia regirat en aquesta zona, més que probables inundacions, i, en canvi, un altre món a la Costa Brava. Una mica de vent, però moltes més clarianes. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ara serà l'autopista del Maresme, la C31, i retencions a Badalona en tots dos sentits per un accident que talla un carril en sentit Barcelona. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró, a la B23 i a l'antídot del Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona per enllaçar amb l'autopista AP7. A l'AP7 hi ha retencions a Barrera del Vallès en sentit sud i l'antídot de Mollet en sentit nord. A la B30 hi ha cua entre Cerdanyola i Barrera del Vallès en tots dos sentits. La C58 va carregada entre Badia Sabadell en

0: Cas de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i previstos per demà.
1: Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres a l'Ebre. Aquesta tarda els xàfecs es concentren al Prepirineu, on s'han registrat afectacions destacades. Al matí, les pluges han començat a caure amb força a les comarques del Tarragonès, Garraf i Baix Penedès. A la Bisbal del Penedès s'han registrat 66 litres per metre quadrat. A Torredembarra, 33, i a Coma-ruga hi ha hagut les primeres afectacions.
0: Pel que fa a l'Ebre, la pluja s'espera que comenci a caure i amb força a partir de les 3 de la matinada i fins les 8 del matí.
1: El Metocat alerta que s'hi poden acumular fins a 200 litres per metre quadrat durant tot l'episodi. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent en aquesta zona.
2: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
1: Davant d'aquesta alerta, alguns ajuntaments de Terres de l'Ebre han anunciat que se suspenen les classes als seus municipis. És el cas d'Amposta, del Tebre, la Ràpita o Alcanar.
0: El temporal també ha provocat les primeres incidències al transport públic, amb afectacions especialment a Rodalies i alguns trens de llarga distància del corredor mediterrani que han quedat suspesos.
1: De moment, una de les zones més perjudicades per les pluges d'aquesta tarda ha estat el Baix Penedès, amb inundacions i problemes de mobilitat. El Vendrell i els barris marítims han estat especialment afectats i diversos accessos han quedat tallats.
0: Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
3: La pluja ha provocat inundacions en diversos punts del Vendrell, especialment a la zona marítima. Els barris de Sant Salvador i Coma-ruga han estat a les àrees més afectades, amb carrers negats i restriccions en diversos accessos. La intensitat de les precipitacions també ha obligat a intervenir els serveis d'emergències. A la zona de la Masia Blanca, una dona ha quedat atrapada dins del seu vehicle i ha patit una crisi d'ansietat. Fins al migdia, al Vendrell s'han acumulat 25 litres per metre quadrat. Al conjunt de la comarca, els registres han estat fins i tot més elevats en alguns punts, com els 36 litres del Montmell i els 66 de la Bisbal del Penedès.
0: Gràcies, Sílvia. Nova tempesta que arriba després de les pluges torrencials d'aquest dimarts. En aquest sentit, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
4: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
5: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
4: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
0: I justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
1: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, en diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la jornada, el PNB, ha anunciat que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, el que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres.
1: Els nacionalistes bascos també han anunciat que rebutjaran el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. Amb aquesta maniobra deixen a Junts la via lliure per abstenir-se en el primer text, una abstenció que permetria que el primer dels decrets anomenats Mari Carmen tiri endavant. De moment, el secretari general de la formació ha convocat una executiva d'urgència a partir de les 9 del vespre per decidir el sentit final del vot de Junts en les votacions de demà al Congrés.
0: A tot això, un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen. Tot plegat ha passat aquest matí quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament.

0: empresonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz.
1: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convertir al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
1: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
0: I avui el BOE ha publicat el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Carina Bellbé.
3: Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les prorrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous però també els vigents i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
4: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre, porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
3: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal. Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: Mentrestant, continuen les acampades a Madrid i a Barcelona. Els acampats a Plaça Catalunya mantindran la protesta com a mínim fins aquest divendres. D'altra banda, a les 8 del vespre està convocada també una cassolada davant tots els ajuntaments per protestar contra els desnonaments. Esplugues Televisió, Emma Romero. Bona tarda.
5: Bona tarda. A Plaça de Catalunya l'ambient és de molta activitat, organització i sobretot expectació després de 3 dies d'acampada. Ara mateix ja hi ha una més d'una 60ena de tendes de campanya instal·lades, una xifra que ha anat creixent des de dimarts per denunciar la situació d'emergència en l'accés a l'habitatge. Tot i la reivindicació, l'ambient és tranquil i pacífic. Els manifestants reclamen mesures immediates com una baixa de lloguers, aturar els desnonaments i ampliar el parc d'habitatge públic. Així ens explicaven alguns manifestants com portaven aquests 3 dies d'acampada i com veien l'ambient. I avui la mobilització farà un pas més. A les 8 del vespre, la plaça de Sant Jaume acollirà la cassolada principal, que també es repetirà davant d'altres ajuntaments de Catalunya. Quan acabi la protesta, els manifestants tenen previst tornar aquí, a Plaça Catalunya, per reforçar l'acampada i passar-hi així l'última nit, a l'espera sobretot de que demà el Congrés dels Diputats voti els 2 decrets en matèria de habitatge.
0: I afegim també la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
6: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com a d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
7: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
0: L'altre titular de la tarda també, el Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys. Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. David Amador, bona tarda.
8: El ple del Parlament ha votat aquesta tarda les propostes de resolució presentades pels grups al debat de política general. L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns, a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges, en particulars majors de 40 anys, per facilitar-los l'accés a l'habitatge. El portaveu dels comuns, David Cita, ha retret al govern que està fallant en aquesta matèria.
9: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
8: Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud del bloqueig antidemocràtica dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les desenes de propostes en totes les matèries, la que ha generat més rebombori és la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual a la cambra catalana i que no ha tirat endavant.
0: També la validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet un acte commemoratiu. Mont Carvajal.
10: L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
11: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
10: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
12: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons.
10: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
0: I a aquesta hora hi ha convocades concentracions en commemoració de l'1 d'octubre. I coincidint amb aquest aniversari, avui també ha de quedar vist per sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol.
6: L'escopeter que va ferir Roger Espanyol diu que va disparar complint els protocols, argumentat que va respondre perquè els llançaven objectes, pedres i llambordes i que sempre disparaven a terra perquè la bala rebotés. En el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona, també ha declarat aquest dijous a la tarda un altre dels quatre acusats, un dels subinspectors que formava part de l'operatiu. Ha explicat que l'ordre de disparar la va donar l'inspector responsable del grup. L'última sessió del judici pel cas Roger Espanyol ha començat accidentada quan el matí, un dels acusats, l'inspector que va utilitzar l'ús de bales de goma durant l'1 d'octubre, no s'ha presentat en seu judicial al·legant problemes de salut sobrevinguts. Això ha obligat a suspendre el judici durant unes hores.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Avui ha entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros. Marc Dalmau.
14: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
15: Això és un un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
14: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
15: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril al més a l'esquerra possible, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir als vehicles d'assistència.
14: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès.
0: I recordem que el Servei Català de Trànsit ja va anunciar que Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
6: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
16: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
0: En cultura, en una setmana per arrencar el 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. David Navarro.
17: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
18: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
17: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça d'handbol juga a partir de les 8 del vespre a la final del Mundial de Clubs. No portem ni un mes de temporada i serà la tercera final del conjunt blaugrana, que ja ha aixecat la Supercopa Catalunya i també la Ibèrica. Els d'Antonio Carlos Ortega, que venen de guanyar els 3 partits de la fase de grups, buscaran reeditar el títol aconseguit l'any passat contra el Veszprém hongarès. En cas de victòria, seria el 7è Mundial pel Barça. N'escoltem el seu capità, Timothy Enguessan.
3: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Que un partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. Será un partidazo, igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buenas fases de grupo y a tope para esta final.
2: La Federació Catalana de Futbol ha presentat la temporada 26-27 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana. L'ens federatiu vol que la selecció masculina i femenina absoluta puguin disputar almenys un partit durant la temporada i que ho facin amb la nova equipació, que ha recuperat les 4 barres. A més, la Federació i la xarxa han renovat l'acord per ser l'operador oficial de la Lliga Elite. Cada diumenge a les 4 de la tarda, un partit de la jornada d'aquesta categoria es pot seguir per les televisions locals i també la xarxa més. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
4: I en quant a seleccions, doncs, bueno, tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya i, com no, totes les seleccions territorials, que en futbol sala em sembla que ja no queden copes per guanyar, que les guanyem totes, i després en futbol, doncs, intentar guanyar les màquines possibles.
2: En bàsquet, el Barça disputarà demà el segon partit de la setmana a l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul a partir de les 7 de la tarda. Els blaugranes volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai davant d'un equip turc que ve de guanyar la pista del Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. Alexander Sekulic, entrenador del Barça, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
5: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
6: To do a good job as a team.
2: La badalonina Mireia Belmonte rebrà un reconeixement a la seva reeixida i dilatada trajectòria en la natació. Amb 11 personalitats més ha estat inclosa per formar part de la promoció del 2027 del Saló Internacional de la Fama de Natació. Les medalles olímpiques de Belmonte van arribar a Londres 2012, amb dues plates en 200 i 800 metres papallona, i també a Rio 2016, amb un bronze en 200 estil i un or en 200 metres papallona. La cerimònia d'aquest reconeixement, l'Ali, està prevista pel 10 d'abril de l'any vinent a Florida, als Estats Units.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Joel Gomis, als esports, Montse Huguet, a coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Torna la nit de l'esport.
6: El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
8: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
6: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
9: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
8: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
12: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
13: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
14: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i demà, especialment. Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Jordi Fortià.
2: En aquest punt, el Metocat avisa que s'hi poden arribar a acumular més de 200 litres per metre quadrat. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent.
3: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
0: El PNB donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, però dirà no al segon, el que recull la renovació de contractes i indemnitzacions dels propietaris als llogaters.
2: Junts decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si s'absté o hi vota en contra. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a la responsabilitat.
4: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quien protege, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
0: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys.
2: Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia.
0: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per l'inici.
2: Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito. Mònica García és la directora de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
5: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol juga la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès.
6: A partir de les 8 del vespre, els d'Antonio Carlos Ortega buscaran el tercer títol de la temporada després de guanyar la Supercopa Catalana i també la Ibèrica. En cas de victòria, també revalidaran el títol de campions del món.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció a aquestes alertes per pluja. Luis Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ja hem tingut un reguitzell de tamborinades intenses, però molt locals. De moment estem parlant de loteries. On més hi ha plogut és a les comarques de Tarragona. Fins a gairebé 70 litres per metre quadrat en el cas de la Bisbal del Penedès i també 55 litres per metre quadrat a Blancafort, a la Conca de Barberà. A hores d'ara, les tempestes més destacables les tenim cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida, també arribant fins al Berguedà, a la Cerdanya, també al Ripollès o en alguns indrets de la Garrotxa. Quan més cap a l'est, aquestes pluges són menys importants. Però fins que es vagi a arribar a la mitjanit, aproximadament, gran part de la demarcació de Lleida tindrà aquestes tamborinades. Compte també les pluges que s'activaran a l'Ebre. Seran torrencials, molt intenses i molt persistents, sobretot de l'Ebre cap al sud, entre aquesta matinada i el migdia del divendres. Per tant, també el divendres serà un dia regirat en aquesta zona, més que probables inundacions, i en canvi, un altre món a la Costa Brava. Una mica de vent, però moltes més clarianes. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, la C31, hi ha retencions a Badalona en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. També hi ha retencions de retruc de Sant Adrià de Besòs a Badalona en sentit Mataró. A la C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac a l'ús de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B30 hi ha cua entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit Girona. La TV-7044 està tallada a Montblanc per un camió avariat. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt, a la B20 hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral, a la B10, hi ha retencions de Genofre en Calbort i de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs, i l'Antídot a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i, sobretot, els previstos per aquesta nit i demà.
4: Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda els xàfecs es concentren al Prepirineu, on no s'han registrat afectacions destacades. Al matí, les pluges han començat a caure amb força a les comarques del Tarragonès, Garraf i Baix Penedès. A la Bisbal del Penedès s'han registrat 66 litres per metre quadrat. A Torredembarra, 33, i a Coma-ruga hi ha hagut les primeres afectacions.
0: Pel que fa a l'Ebre, la pluja s'espera que comenci a caure i amb força a partir de les 3 de la matinada i fins a les 8 del matí.
4: El Meteocat alerta que s'hi poden acumular fins a 200 litres per metre quadrat durant tot l'episodi. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent en aquesta zona.
5: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
4: Davant d'aquesta alerta, alguns ajuntaments de Terres de l'Ebre han anunciat que se suspenen les classes als seus municipis. És el cas d'Amposta, del Tebre, la Ràpita o Alcanar.
0: I el temporal també ha provocat les primeres incidències al transport públic, amb afectacions especialment a Rodalies i alguns trens de llarga distància del corredor mediterrani que han quedat suspesos.
4: De moment, una de les zones més perjudicades per les pluges d'aquesta tarda ha estat el Baix Penedès, amb inundacions i problemes de mobilitat. El Vendrell i els barris marítims han estat especialment afectats i diversos accessos han quedat tallats.
0: Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
6: La pluja ha provocat inundacions en diversos punts del Vendrell, especialment a la zona marítima. Els barris de Sant Salvador i Coma-ruga han estat a les àrees més afectades, amb carrers negats i restriccions en diversos accessos. La intensitat de les precipitacions també ha obligat a intervenir els serveis d'emergències. A la zona de la Masia Blanca, una dona ha quedat atrapada dins del seu vehicle i ha patit una crisi d'ansietat. Fins al migdia, al Vendrell s'han acumulat 25 litres per metre quadrat. Al conjunt de la comarca, els registres han estat fins i tot més elevats en alguns punts, com els 36 litres del Montmell i els 66 de la Bisbal del Penedès.
0: Nova tempesta que arriba després de les pluges torrencials d'aquest dimarts. En aquest sentit, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
7: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Pereira és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
8: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
7: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
0: I justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la jornada, el PNB, ha anunciat que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, el que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres.
4: Els nacionalistes bascos també han anunciat que rebutjaran el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. Amb aquesta maniobra deixen a Junts la via lliure per abstenir-se en el primer text, una abstenció que permetria que el primer dels decrets anomenats Mari Carmen tiri endavant. De moment, el secretari general de la formació ha convocat una executiva d'urgència a partir de les 9 del vespre per decidir el sentit final del vot de Junts en les votacions de demà al Congrés.
0: I avui el BOE ha publicat el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Carina Bebe.
9: Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
10: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
9: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal. Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: I mentrestant, continuen les acampades a Madrid i a Barcelona. Els acampats a Plaça Catalunya mantindran la protesta com a mínim fins aquest divendres. D'altra banda, també a les 8 del vespre està convocada una cassolada davant tots els ajuntaments per protestar contra els desnonaments. A Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
11: Bona tarda. A Plaça de Catalunya l'ambient és de molta activitat, organització i sobretot expectació després de 3 dies d'acampada. Ara mateix ja hi ha una més d'una 60 de tendes de campanya instal·lades, una xifra que ha anat creixent des de dimarts per denunciar la situació d'emergència en l'accés a l'habitatge. Tot i la reivindicació, l'ambient és tranquil i pacífic. Els manifestants reclamen mesures immediates com una baixa de lloguers, aturar els desnonaments i ampliar el parc d'habitatge públic. Així ens explicaven alguns manifestants com portaven aquests 3 dies d'acampada i com veien l'ambient. I avui la mobilització farà un pas més. A les 8 del vespre, la plaça de Sant Jaume acollirà la cassolada principal, que també es repetirà davant d'altres ajuntaments de Catalunya. Quan acabi la protesta, els manifestants tenen previst tornar aquí, a Plaça Catalunya, per reforçar l'acampada i passar-hi així l'última nit, a l'espera, sobretot, de que demà el Congrés dels Diputats voti els dos decrets en matèria d'habitatge.
0: Doncs parlant d'habitatge, el ple ordinari del mes d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer amb la modificació del Pla General de Badalona, un projecte que diversificarà els 79.000 metres quadrats de terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700 a diversos barris de la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
12: Els barris de Pomar, Montigalà, Morera, Bufalà i una zona limítrofa entre Can Claris i Raval acolliran més de 300 nous habitatges que es destinaran al lloguer i compra en règim social o de preu assequible. El govern celebra desencallar amb aquest nou tràmit administratiu un projecte que naixia l'any 2010 amb l'objectiu de preservar l'entorn de Can Colomer, una zona verda situada per sobre de la B20 i pròxima a la serralada de Marina. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
13: Sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui habitatge assequible. Una solució important per la seva quantitat per a aquelles persones que tenen unes rentes més limitades, però també per a la classe mitja de la nostra ciutat.
12: Totes les noves promocions inclouran la reurbanització de l'entorn amb l'adequació dels carrers i l'enllumenat a càrrec del promotor privat.
0: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys. Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. David Amador.
14: El ple del Parlament ha votat aquesta tarda les propostes de resolució presentades pels grups al debat de política general. L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns. A l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges amb particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a l'habitatge. El portaveu dels comuns, David Cita, ha retret al govern que està fallant en aquesta matèria.
15: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
14: Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud del bloqueig antidemocràtica dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les desenes de propostes en totes les matèries, la que genera més rebombori és la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual a la cambra catalana i que no ha tirat endavant.
0: Encara en clau política, la validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen o han marcat el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu. Mont Carvajal.
16: L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
17: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
16: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
18: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons.
16: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
0: I a aquesta hora hi ha convocades concentracions en commemoració de l'1 d'octubre i coincidint també amb aquest aniversari, avui ha de quedar vist per sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol.
4: L'escopeter que va ferir Roger Espanyol diu que va disparar complint els protocols, argumentat que van respondre perquè els llançaven objectes, pedres i llambordes i que sempre disparaven a terra perquè la bala rebotés. En el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona també ha declarat aquest dijous a la tarda un altre dels quatre acusats, un dels subinspectors que formava part part de l'operatiu. Ha explicat que l'ordre de disparar la va donar l'inspector responsable del grup. L'última sessió del judici pel cas Roger Espanyol ha començat accidentada quan al matí un dels acusats, l'inspector que va autoritzar l'ús de bales de goma durant l'1 d'octubre, no s'ha presentat en seu judicial al·legant problemes de salut sobrevinguts. Això ha obligat a suspendre el judici durant unes hores.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Avui ha entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros. Mar Dalmau.
19: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
20: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
19: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
20: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir als vehicles d'assistència.
19: Per avançar un ciclista a la via, caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès.
0: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers seran els més vulnerables, com els nens i els més grans, i Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo.
21: A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
22: És un missatge potent en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
21: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
0: En cultura, en una setmana per arrencar, el 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. David Navarro.
23: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
24: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
23: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
0: I la Ràpid ha presentat la programació d'actes de la desena edició del Festival Orígens, que commemora una dècada de recreació històrica i cultura popular al municipi. Ràdio Ràpida, Hernán Subirats.
1: Entre les novetats destacades d'enguany hi ha la recuperació de l'espai del Cafè del Russo i l'organització d'un pinxo solidari que anirà en benefici de la Fundació contra el Càncer de Pulmó de Ricky Rubio. L'alcalde de la Ràpida, Javier Reverté, ha subratllat la importància de celebrar 10 anys d'identitat local.
2: Celebrem els 10 anys d'Orígens, tornem a identificar-nos buscant el que som, d'on venim, on volem anar, recordant tot el que hem sigut, pagesos, mariners, i sobretot celebrar i tenir per damunt de tot el que som, identitat i essència d'un poble.
1: La festa Orígens de la Ràpita tindrà com a plat fort l'esperat intent de batre el rècord Guinness de parelles ballant la Jota Vella, serà el dia 11 d'octubre, i es clourà amb el concert de Pep Jimeno Butifarra.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. El Barça d'en Vol juga a partir de les 8 del vespre, és a dir, d'aquí a uns 5 minuts, la final del Mundial de Clubs. No portem ni un mes de temporada i serà la tercera final del conjunt blaugrana, que ja ha aixecat la Supercopa Catalunya i també la Ibèrica. Els d'Antonio Carlos Ortega, que venen de guanyar els 3 partits de la fase de grups, buscaran reeditar el títol aconseguit l'any passat contra el Vespre hongarès. En cas de victòria, seria el 7è Mundial de Clubs pel Barça. N'escoltem el seu capità, Timothy Enguessan.
6: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Es que partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. Será un partidazo, igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
5: En bàsquet, demà el Barça disputarà el segon partit de la setmana a l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul. Els blaugranes volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai. Alexander Sekulic, entrenador del Barça, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
8: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
25: To do a good job as a team.
5: La badalonina Mireia Belmonte rebrà un reconeixement a la seva reeixida i dilatada trajectòria en la natació. Amb 11 personalitats més ha estat inclosa per formar part de la promoció del 2027 del Saló Internacional de la Fama de Natació. Sílvia Pujol, Ràdio Ciutat de Badalona.
26: Belmonte compta amb una dilatada trajectòria on figuren 4 medalles olímpiques. També va ser la guanyadora de 16 campionats del món i 24 europeus. En els seus més de 20 anys de trajectòria professional va obtenir 60 medalles a la Copa del Món. Va trencar 8 rècords del món en piscina curta, 74 rècords d'Espanya i va guanyar 132 títols nacionals. Belmonte es converteix en la 6a nedadora que competeix amb Espanya en formar part del Saló de la Fama i s'uneix a Bernat Picornell, Manel Estirarte, Andrea Fuentes, Martín López Zubero i Jesús Royán.
5: Les medalles olímpiques de Belmonte que van arribar a Londres 2012 amb 2 plates en 200 i 800 metres papallona i també a Rio 2016 amb un bronze en 200 estils i un or en 200 metres papallona. La cerimònia d'aquest reconeixement, Lali, està prevista pel 10 d'abril de l'any vinent a Florida, als Estats Units.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.
27: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
10: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
11: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
13: Ah, no tens mans?
15: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
12: Sexe a la primera cita, sí o no?
25: Aquesta...
28: Oh! Bon menjar.
29: I mal menjar.
28: Hola?
29: Ah, spoiler, per cert.
12: Carinyo, paga un psicòleg.
28: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
29: Com es diu això?
12: Poliamor.
29: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
28: Red flag.
29: No entrem en aquest tema. Què passa, que ets lesbiana o què llavors ara?
28: Oi que sí?
29: Que sí, digues que sí.
28: Sí.
30: Ja disponible a cugat.cat.
28: Mare meva.
31: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
32: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença molta comèdia. Què és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat? Mireu, avui tenim nosaltres un company, un amic, ja conegut de fa molts anys, i a més que porta un festival més conegut encara. Petits Camaleons. Petits Camaleons, el dret dels nens i les nenes a la bona música. I també tindrem aquí uns companys, unes companyes en aquest cas, que fan teatre. Teatre en diuen amateur. Però teatre amateur no vol dir que en sigui un bon teatre. Tot el contrari. Allà hi ha grans professionals del teatre amateur. Però abans... l'homilia del Molta Comèdia. Avui, l'estrany cas del Teatre de la Unió. Benvolguts germans en les arts escèniques. La setmana passada parlàvem del nou aplaçament de la inauguració del Teatre de la Unió Sant Cugatenca, ara Teatre Unió Centre Cultural. El dia següent vaig rebre en el meu confessionari la visita d'una persona, m'atreveixo a dir, un personatge especial de seguida es va donar a conèixer. Es tracta del detectiu privat, Odot Altavull, nascut a Barcelona però santcugatenc des de fa molts anys, allò que alguns en diuen un nou vingut. La seva confessió pot explicar-se. Per què en aquest cas...

L'assassinat de l'actor que interpretava l'abat Viure a la sala capitular quan es representava Pedra i Sang fa uns quants anys. Segons em va explicar, la història remunta a l'any 2010, però cal passar a la comissió mixta entre Ajuntament i la Societat Coral de la Unió de l'any 2013, creada per veure si hi havia alguna viabilitat per solucionar un deute econòmic que podria fer perdre l'edifici centenari de l'entitat. Quasi un any després, el 2014, es va crear una altra comissió per estudiar la situació i un any més tard, el 2015, el ple municipal aprova la creació del consorci que repartirà el nou edifici amb un 80% per l'Ajuntament i el 20% per la Societat Coral La Unió. L'any 2017 es constitueix el consorci i l'any 2020 es redacta l'acte de recepció de l'obra de rehabilitació, però el mateix any, el 2020, l'octubre, un decret de l'alcaldia dissol el consorci. Dissolució que en sessió extraordinària del seu Consell General esdevé definitiva. Arriba l'any 2021, el consorci dissol i el curs 21-22, entrada a les seccions de la Unió als nous espais. L'any 2022, decret per l'adjudicació de les obres escenotècniques. Atenció, atenció. Aquí comença la cosa difícil d'entendre, si no és pensant, com deia Taltavull, en l'acció externa d'altres galàxies, probablement. Perquè l'any 2023 es comproven i replantegen i s'inicien les obres d'escenotècnia i sembla, es pot sospitar, que hi ha algun element extern, segons Taltavull, que crea imatges inexistents. Els encarregats de fer les obres, els tècnics que controlen, els autors del projecte, professionals reconeguts d'aquest món complicat de les obres i les construccions. Les obres escenotècniques segueixen un procés l'any 2024 i el 2025 estan resoltes en un 95%. Encara que queda pendent l'escomesa elèctrica definitiva per poder anul·lar el quadre elèctric que impedeix finalitzar la porta acústica. Aquí, benvolguts germans, es manifesta el maig de l'any 2026, aquest any on la sequera i les pluges inunden en poques hores els llocs més inesperats. Aquest any, l'Odó Taltavull sap que un suposat error en l'execució de les obres fa impossible fer servir l'ús retràctil de les graderies mòbils. Atenció! Això coincideix amb les visions de Taltavull que abans he esmentat, que en un moment determinat d'aquests 16 anys que han passat des que es va veure que calia fer alguna cosa per refer l'edifici de la Unió, les forces esotèriques han aparegut de manera sistemàtica, creant il·lusions oníriques i visuals, com ara creure que la graderia telescòpica i motoritzada, formada per 12 plataformes, una fixa i 11 mòbils, funcionava. I, en canvi, era mentida. Era mentida, clar, per l'acció subversiva d'alguna força diabòlica que, segons Taltavull, està a punt de descobrir qui és i on s'amaga per obligar-la a desfer aquest embolic i, finalment, la bona gent de Sant Cugat del Vallès pugui gaudir d'aquest espai que es mereix amb teatre, dansa, muix i el que calgui. I mentrestant, benvolguts germans, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: I abans, al principi del programa, la persona que ha sigut capaç de tirar endavant amb una cosa tan fenomenal al cap dels anys, però ja des del principi, que és el Festival Petits Camaleons. Albert Puig, bon dia, benvingut al programa.
1: Bon dia, bona hora a tothom, i a tu especialment.
0: Bueno, escolta'm, tu han passat uns anys...
1: Uns quants.
0: Només 15.
1: Sí, sí.
0: Només 15, vas començar una cosa... amb molta, suposo, emoció i a la vegada un cert dir a veure com anirà. I això ha funcionat.
1: Jo sóc dels que penso que les coses, si estan ben treballades d'origen, si hi ha uns bons fonaments, l'edifici no pot caure. No? I els fonaments hi eren. Vull dir que tot això va ser fruit d'una mica d'analitzar tota una sèrie de situacions i a partir d'aquí és veritat que amb aquests 15 anys hem anat adaptant coses, perquè sempre hem escoltat molt el nostre públic, un públic molt canviant, un públic que ara no té res a veure amb el públic que venia al festival ara fa 15 anys, però sí que és veritat que, bueno, jo suposo que les coses ben fetes acaben funcionant, no? I aquesta és una d'elles. Hi hem posat molta feina, hi hem posat molt de carinyo i seguim analitzant, eh? Ara, per exemple, la nostra màxima preocupació aquest cap de setmana és la pluja. En 15 anys no ens ha plogut. Doncs ara, tot i que...
0: Va haver-hi un any que no va haver pluja, que era el 2017.
1: Ens ha parlat de tot.
0: Va haver-hi un altre tipus.
1: Avui ho parlàvem amb l'equip, perquè hi havia una certa preocupació. Dic, a veure, si hem passat l'1 d'octubre, si hem passat la pandèmia, perquè, a més a més, durant també, pandèmia també, vam fer el festival, també. Dic, no vindrà per quatre gotes. Vull dir que això sí que no...
0: Però s'ha de dir que sàpiga tothom que el festival... està en aquests moments preparat exactament, sí, per poder fer el dia 2 i el dia 3 exactament el que s'havia de fer.
1: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure. Però no em preocupa tant, perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res. A partir d'aquí, el que més ens preocupava aquests dies és perquè dimarts va caure una de molt grossa aquí a Sant Cugat, en general al Vallès, perquè va quedar força afectat, i la veritat és que ens ha deixat el terreny una mica malmès, no? Perquè... i ara estem en aquest...
0: La carpa ja estava muntada.
1: La carpa estava muntada, però el problema és que, tot i que la carpa va aguantar perfectament tot el que va ser l'embestida de l'aigua, però és que van caure unes riarades per sota que va fer que l'aigua corrés per sota i que ens ha deixat tot el terreny, doncs, que ara l'estem recuperant, diguéssim. Però, bueno, la mare natura, diguéssim, és sàvia i a més, que ja va bé que plogui també, tant en tant.
0: Sí, el que passa és que es podia distribuir d'una forma més regular, no, diguéssim.
1: Sí, el que passa
0: que
1: quan...
0: es concentrés allà...
1: Portem 15 anys de festival i només hem hagut d'anul·lar un passe de mitja hora una vegada perquè van caure quatre gotes quan teníem el pati encara al descobert. Per tant, amb 15 anys, que no ens hi hagi plogut mai amb 15 anys, també...
0: Això de dir que el pati en aquest moment està cobert.
1: Està cobert, està cobert. Tots els escenaris
0: estan coberts.
1: Tots els escenaris estan coberts. Recomanaríem a la gent, home, porteu el paraigües, us el deixarem entrar sense cap problema per si heu de fer algun desplaçament entre un escenari i un altre i en aquell moment just cauen quatre gotes. No tenim una previsió de tempestes, no hi ha una previsió perquè l'estem seguint i, a més, tenim la sort que hi ha gent que en sap molt, que viu aquí a la ciutat, com és la Gemma Puig, per exemple, va fer el pregó de la Festa Major, la dona del temps de TV3, i ens està informant minut a minut una mica de com pot anar la cosa. Ara mateix tenim una previsió que pot ser que la tarda vespre de dissabte que plogui una mica. Però tenim plan B i plan C, o sigui
0: que... compte que el festival és des de les 11 del matí fins a les
1: 7,
0: fins a les 7 de la tarda.
1: S'allarga una mica més pel tema de les signatures i això, però vaja, a les 7 de la tarda acaba l'últim concert.
0: Per tant, volia dir que si això està ja previst que sigui a última hora de la tarda...
1: Sí, però la gent que en sap d'això diu que és molt canviant.
0: No, és veritat.
1: Ara mateix la previsió, ara en aquests moments, deia que hauria d'estar plovent,
0: sí,
1: i no plou.
0: Home, el metal·lí d'hora que porto la butxaca m'ho deia.
1: Sí, no?
0: Em deia que a les 12 començaria a ploure.
1: Doncs, de moment, com pots veure, no s'està complint el pronòstic.
0: No, hi ha una altra característica que penso que és important de remarcar i de recordar, que és que tu mires qui actua, o sigui, la gent que actua, la quantitat de gent que actua, i qui són. I és al·lucinant.
1: Sí, sí, sí. No només aquest any, sinó històricament.
0: La pregunta, i com tu fas...
1: Home, són molts anys que ens dediquem a això, ens coneixem tots. Sí que és veritat que cada vegada és més complicat i jo sempre que vinc aquí aprofito aquests micròfons per fer aquesta mateixa queixa de que en aquesta indústria musical, no només la del nostre país, sinó en general a tot el món, jo crec que s'està produint una mena de bombolla, una mica com aquella bombolla immobiliària que vam viure fa molt temps enrere i que avui en dia encara continua existint. Crec que els preus estan per sobre realment del que és la possibilitat real de molts artistes d'omplir espais, i crec que hem entrat en una dinàmica que és una mica perillosa. Tot i així, a la teva pregunta, jo et diria, nosaltres fa molt temps que els coneixem, a tots els artistes, les seves oficines, els seus representants, fa molts anys que treballem amb ells, i sí que és veritat que l'atractiu de venir al nostre festival també és un altre, perquè el nostre festival és de dia, per tant, doncs, hi ha molts artistes que poden aprofitar i tocar aquí a la nit, anar-se'n a fer una festa major o fer qualsevol altra cosa, i a més és el dia que toquen davant d'un tipus de públic que és diferent. I també aprofiten molts per venir amb la família, vull dir que... en general ens ho posen fàcil, però també et diré, vull dir, avui en dia, ja mira, som a tocar dels concerts, aquests quatre concerts que faran Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, Oques Grasses crec que han vingut quatre vegades al festival, avui en dia seria impossible, seria inviable.
0: Home, llegir la llista, començant els Pets, Miqui Núñez, el Big Band, Sidoní, els Amics de les Arts, que prèviament els Amics de les Arts, avui dijous, fan el concert del teatre, teòricament dedicat als pares i mares, però bueno, la veritat resulta que hi ha de tot.
1: En definitiva, un concert dels Amics de les Arts és un concert bastant familiar, ja de per si. Ja, habitualment hi ha bastantes famílies en els seus concerts. Sí que és veritat que l'horari favoreix, és a les 8 del vespre, i per tant, doncs, bueno... aquí sí que ho fem obert, diguéssim. És un concert una mica per fer partícip a tothom, perquè també ens passa, i ens ha passat al llarg dels anys, que hi ha moltes famílies que ja els seus fills s'han fet grans i ja no poden venir al festival. És una manera també de tenir vinculats aquests pares, mares, avis, que ja no poden venir perquè no tenen canalla al seu voltant, i és una manera de que encara puguin gaudir del festival.
0: Encara no m'ha arribat el fet de que hi hagi un nen que va venir al festival i que ara vingui de pare?
1: No conec el cas.
0: Perquè suposant, per exemple, que hagués vingut als 12 anys, en tindria 27,
1: sí.
0: També tenint en compte que avui, en aquests moments, la natalitat
1: és més tardana, diguéssim.
0: Sí. És més tardana. Però d'aquí 4 o 5 anys, potser pots trobar-te amb aquest fet,
1: Bueno, algun cas hi pot haver. Sí que és veritat que haurien de ser pares i mares prematurs, perquè avui en dia és més tard, però amb un parell d'anys això ja passarà, segur que passarà, segur.
0: Hi ha una particularitat que a mi també sempre m'ha sorprès, i és veure com, quan es fa els concerts, concerts curts, com apunteu, concerts, doncs, el nivell del volum, sigui més aviat baix o no sigui tan alt com habitual, i és que la participació dels nens de qualsevol edat, d'aquest grup entre 0 i 12 anys, en segons quin lloc és total.
1: Sí. Era un dels reptes. Ja, al principi, quan vam començar a muntar Petits Camaleons, no sabíem realment. O sigui, teníem molt clar que s'ho havien de passar igual de bé els pares que els fills, les mares i les filles, però no ho sabíem, si això passaria. O sigui, no ho sabíem. El que passava habitualment és que quan tu portaves els teus fills a un espectacle infantil, tu t'avorries com a pare, i quan els portaves a veure un concert, doncs, què sé jo, en aquella època me'n recordo de Charango o de qualsevol altre grup, clar, era molt tard i els nens a la vegada s'adormien, es feia molt llarg. I amb els anys sí que hem comprovat que realment sí que es produeix aquesta convivència en família, aquest viure el festival en família. Ha canviat la manera de viure el festival, això sí. A mi m'agradava més anys enrere, vull dir, la gent tenia més interès per la cultura en general, la gent tenia més interès o era més respectuosa també amb allò que passava damunt de l'escenari. Jo crec que tot el tema de xarxes socials, tot plegat ha fet una mica que estem visquent els festivals d'una altra manera. I crec que un dels reptes del festival, i això ho vaig transmetent cada vegada més entre tot el meu equip, és el d'intentar recuperar també una mica tota aquesta manera de viure com vivíem abans les coses. Sense tanta immediatesa, viure el moment, no ens preocupem tant dels vídeos, de les fotos, sinó que intentem recuperar una mica doncs el que és la cosa més orgànica, no? Jo no estic en contra de les noves tecnologies, ni molt menys, però sí que és veritat que si estem parlant d'una vivència en família, vivim en família, no? A vegades ara veus coses que abans no passaven, no? La gent a vegades surt del Teatre Auditori i se'n va directament ja a fer cua a la carpa, quan entremig hi ha una hora i mitja en la que hi passen moltes coses, i en la que justament és aquell espai del festival que sempre hem apostat per les descobertes, perquè vagis allà i escoltis algú que no sabies què era i que t'enamori, no? Perquè cuidem molt també aquesta altra part de la programació. Però, bueno, és un tema d'hàbits, és un tema de manera de fer, i a partir d'aquí, doncs, intentarem fer el possible per anar revertint també tota aquesta situació.
0: No, i l'entorn acompanya molt que es pugui fer això.
1: Clar.
0: Perquè des del Teatre Auditori, bueno, a part del Conservatori, totes les sales que hi hagin destinades, i el pati i la carpa, hi ha tot aquell espai que es pot passar tranquil·lament, m'acosto fins allà, això que deies tu.
1: Sí, és recuperar una mica aquestes ganes de tenir més interès per descobrir coses noves, no? Perquè avui en dia, ja ho veiem, en la música en català, els festivals de música habitualment tots tenen els mateixos noms en el cartell. I és perquè a la gent li costa molt d'arriscar a descobrir coses noves, no? Aleshores, clar, però això produeix un immobilisme, no? Però no ens movem dels 4 o 5 noms que són els caps de cartells a tot arreu, i aleshores, doncs, de tant en tant surt algú nou, però clar, també s'han de produir relleus generacionals, han d'haver-hi coses noves, que crec que també forma part d'una mica... No estem exigint res més que vagis a un concert, pel qual has pagat igual que per l'altre, i que hi treguis el nas, eh? Vull dir que no... I que en comptes d'estar-te fent cua allà per entrar el primer, que al final entraràs igual, perquè l'espai està pensat perquè entreu tots, doncs que tinguis també aquestes ganes de descobrir altres coses, no?
0: Aquí teniu també diferents noms, no? Veig que la Isa, per exemple, d'aquí Sant Cugatenca...
1: Sempre treballem amb la gent de la PUA, de l'Oficina de la Música d'aquí de Sant Cugat, i cada any hi ha quatre bandes, que són quatre artistes que són d'aquí de Sant Cugat. I després hi ha coses que, per exemple, fem una aposta molt decidida per descobrir i els posem al Teatre Auditori. Aquest any, per exemple, hi ha la presència de Renaldo i Clara des de Lleida, i el cas de les Alosa, que és un duet que han sortit del taller de músics i que es dediquen a fer música tradicional catalana.
0: Taller de músics que Déu guardi.
1: Ah, sí, sí, sí. Però vinc a dir-te que són referències potser no tan conegudes, però els hi donem aquest protagonisme posant-los a l'escenari gran, al Teatre Auditori, perquè la gent realment vegi que hi ha vida més enllà dels grups de sempre, no?
0: El que també s'ha de dir és que, si no m'equivoco, el mes de juliol... hi havia una venda ja que pràcticament cobria, potser premium tot.
1: Sí, el mes de juliol, el dissabte, estava tot exhaurit, tenint en compte que es van posar les entrades a la venda el mes de maig, i el diumenge, sempre hi ha un dia que tira més que l'altre, aquest any ha tirat més el dissabte que el diumenge, però el diumenge premium ara ja fa molts mesos que no queda res, i l'única cosa que queda en aquests moments són, crec que són unes 20 o 30 entrades per al concert d'aquesta nit, que ja estem parlant de les últimes, i queden entrades bàsiques, que són les que et permeten veure-ho tot, menys el que està programat al Teatre Auditori, de diumenge. Dissabte està tot exhaurit, i les Premium de diumenge estan totes exhaurides, o sigui que...
0: Home, això vol dir una cosa, Albert.
1: Sí, no, nosaltres
0: estem... Vol dir, per una banda, doncs, que hi ha una oferta molt bona, molt equilibrada, i per altra banda, que tampoc el tema de preus tampoc està exagerat.
1: Que va, si el tema de preus els portem sense moure des de fa bastant de temps. Sempre he tingut molt la consideració de que realment no es vas allà a comprar una entrada o dues entrades. Normalment són packs familiars de 4, de 5, de 3, amb la qual cosa això ho tenim en compte. I no és només l'entrada que compres, sinó que després amb els teus fills allà menges, allà el nen et demana una samarreta, el nen et demana no sé què, i t'acabes gastant diners, això sí, però el preu de l'entrada és molt
0: econòmic. A mi m'encanta el pàrquing de cotxets.
1: Sí, aquest any si plou encara amb més motiu, no? Però vaja que sí, sí, sí. Són coses que estan pensades perquè tu, quan vagis amb la família, realment ho tinguis tot previst, no? Hi ha canviadors. Aquest any hem posat molta incidència també en tot el tema de les diferents disfuncionalitats, tant la gent amb problemes de mobilitat, la gent amb problemes de disfuncionalitat de tota mena. Vull dir que hi ha uns espais de silenci per si realment la gent ho necessita. Cada vegada tenim més present, doncs, que entre els nens i les nenes, doncs, hi ha molts casos de TEA, d'autisme, vull dir que són coses que les anem detectant i estem posant solucions, no?
0: El tema potser no és tant que no existissin, sinó que no es diagnosticaven.
1: Això sí, això és el que... Això és una cosa molt fàcil, perquè tu pots veure en el teu entorn i que segurament avui en dia te'n dones compte que amics teus que ara ja tenen una edat en el seu moment haguessin estat diagnosticats d'alguna cosa. Bueno, jo crec que és bo, no? Perquè quan et diagnostiquen d'alguna cosa també és més fàcil trobar-hi remei o posar-hi solucions a les coses, i el fet de saber que tu tens alguna cosa, doncs et permet afrontar les coses també d'una altra manera.
0: Ara diré una cosa que també molta gent, o alguns no saben, i és que, clar, fas el concert avui de pels pares i mares, i etcètera,
1: sí, qui vulgui.
0: Després dissabte i diumenge, doncs el Peix Camarons.
1: Però divendres hi ha un concert, també.
0: Divendres hi ha concert?
1: Divendres hi ha concert per a les escoles. Des de fa 3 anys...
0: Ah, és veritat, és veritat.
1: El divendres fem un concert, que és un concert més de proposta familiar, que aquest any tenim un clàssic, com és el Pep López,
0: sí,
1: que celebra 20 anys de carrera. I fem, això és amb invitacions només per a les escoles de Sant Cugat.
0: I ho feu al Teatre Auditori?
1: A la Carpa.
0: A la Carpa.
1: Sí, sí, posem allà 1.600 persones.
0: Que són de quines...
1: Això ho trien les escoles, normalment són grups... Ara no recordo ben bé quins són els grups que trien, però són totes les escoles de Sant Cugat, públiques, concertades, privades, totes. I crec que normalment trien un parell de... Ara no et sabria dir quins cursos
0: quins
1: són.
0: Quins cursos són, sí.
1: Però, evidentment, se'ls dona al nen o la nena se li dona un pack familiar, perquè pugui anar amb el seu germà, perquè pugui anar amb els seus pares, vull dir que... Sí, sí.
0: I el divendres com t'ho faràs? Estaràs a Cerdanyola o a Sant Cugat?
1: El divendres estaré a Cerdanyola, estaré a Sant Cugat fins a una hora concreta i després m'aniré. Per fortuna, em permet el tema de tenir festival diurn aquí, em permet conciliar les dues coses, perquè allà comencem a les 9.
0: S'ha de dir que estem parlant del 35è Festival de Blues,
1: sí,
0: de Cerdanyola.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: O sigui que vas començar aquest festival... quan ets molt jovenet.
1: Doncs pues fa 35 anys, perquè sóc fundador. Sí, sí, jo vivia a Cerdanyola en aquest moment, ara ja fa, no sé, jo crec que farà 25 anys que estic visquent ja a Sant Cugat, per tant, em considero, encara que alguns diguin nouvinguts, però em considero santcugatenc.
0: Això que deia abans, nouvinguts.
1: Però sí que és veritat que Cerdanyola és on vaig néixer. Jo allà on vaig sempre deixo alguna cosa, eh? Cerdanyola Festival de Blues, aquí... aquí al Petits Camaleons, i no sé, si algun dia em vaig a viure a algun altre lloc, faré alguna cosa, segur.
0: Però a més a més, s'ha de dir, és un festival que té una projecció considerable, també,
1: sí, sí,
0: amb participació francesos, italians...
1: Sí, aquest any tenim francesos, tenim una guitarrista sèrbia, tot i que viu als Estats Units, que és l'Anna Popovic, tenim nord-americans, tenim anglesos, tenim gent de Múrcia, de Madrid, i catalans un munt, també.
0: Bueno, i continues amb un programa de ràdio.
1: Sí, sí, sí.
0: Des de fa?
1: Uf, no t'ho sé dir. Pues mira, ICAT ara celebrava 20 anys... però jo fa molt més que estic dedicant-me a la ràdio. Jo vaig començar la ràdio l'any 1985.
0: Delicatessen.
1: Delicatessen més tard, però sí, sí, Delicatessen. Sí, sí, ICAT FM. Continuem parlant de música, és una d'aquelles coses que m'agrada molt fer, i jo, quan em poses un micròfon davant, ja ho veus que a mi... parlo millor amb un micro davant que sense.
0: No, però a més, aquest Delicatessen té una altra característica, penso, molt important, que és que, d'alguna manera... avances o intentes avançar presentant un tipus de música, un tipus de grup, un tipus de... que encara no és del tot conegut, o que encara no és del tot...
1: Si no t'ho perdis, que de fa 2 anys, aquest any fem la segona edició, hem inventat un festival nou també que es diu Feroe, que fem al poble espanyol, i que justament és una mica aquesta traslació de la filosofia de Delicatessen, però portada damunt d'un escenari. O
0: sigui. I de la DAM, de la fàbrica DAM?
1: Fem Sant Jordi Musical, també. Sí, sí, fem cicles de concerts. Bueno, fem bastantes coses. A la vejez viruela, és que diuen.
0: Bueno, clar, i a més és curiós, perquè això es diu no sonores. Vol dir que no sona.
1: Bueno, vol dir que bàsicament és que va començar tot plegat, eren feines que feia fora de la meva feina habitual, que era la de la ràdio, i aleshores era com, hòstia, no són hores ara de posar-se a seguir treballant, i sí, sí, va venir una mica per aquí, però vam jugar amb lo de sonoritat, li vam treure l'H, no sonores.
0: Bueno, en qualsevol cas, el que sí és veritat és que, i tornant ara a Petits Camaleons, que tenim un festival que està... totalment arrelat, per una banda, que per l'altra banda, des del punt de vista, diguéssim, tècnic i artístic, ho té tot. Ho té tot, ho té tot.
1: Sí, sempre hem volgut que sigui un festival com els grans, però per públic petit, diguéssim. Sí, sí, a nivell de produccions... hi ha hagut artistes que ens han posat problemes amb tràilers i pantalles, perquè és que aquí venen com si vinguessin a... no et diré a l'Estadi Olímpic, però com si toquessin a un gran festival.
0: Bueno, hi ha una cosa que és la reducció dels temps. Sí, sí. O sigui, cada concert està reduït en el temps.
1: Mitja horeta. Però dos passes.
0: Que a vegades s'allarga un puntet més, perquè...
1: Vigilem bastant, perquè pensa que si se'ns encavalca alguna cosa, tota l'estructura horària és un castell de cartes, allò que es pot desmoronar. I és molt important, i de fet els concerts nostres sempre comencen a l'hora, és un dels segells de la nostra empresa, perquè creiem que quan un paga entrada per un concert, l'organitzador té l'obligació que allò comenci a l'hora que estava anunciada. Ni abans ni després.
0: Molt bé. Albert, senyor, no cal dir-ho. Ganes de que continuï el tema i ganes de que puguis venir.
1: I ganes de que no plogui.
0: I ganes de que no plogui, exactament. Esperem que sigui així.
1: Gràcies. Molt bé.

0: I fem un salt perquè passem dels petits camaleons a una obra de teatre que es presentarà el dissabte i el diumenge al Teatre de Mirassol i ho presenta i ho prepara Fila Zero, la companyia Fila Zero de la Unió, Sant Cugatenca, que no pot treballar a la Unió. Bueno, en fi, què hi farem?
1: No hi pot treballar ningú.
0: Teresa Canes, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És una de les directores d'aquesta obra.
1: Sí.
0: I també tenim aquí nosaltres a l'Eva Maria Jiménez.
2: Bon dia.
0: Que ets l'altra codirectora.
2: Sí.
0: Bueno, a veure, jo aquesta obra, ja he dit que jo l'he vista en teatre i l'he vista en cinema.
1: Que és diferent, eh?
0: Home, sí. I tant, i tant. Teatre és el teatre.
1: Això.
0: No hi ha volta de fulla.
2: Jo la vaig veure en teatre quan es va estrenar i em va enamorar. Però em va enamorar. Llavors, bueno, també l'he vista a la televisió i bueno, llavors va ser quan vaig proposar de tirar-la endavant.
0: Sota teràpia de Matías del Federico, un argentí, es va estrenar aquesta obra a Buenos Aires l'any 2015 i aquí diu, a la presentació, jo llegiré el que diu aquí, diu, una obra brillant i intel·ligent que, com les bones comèdies, parla de temes molt seriosos.
1: Sí. En tall de broma, per això, eh?
2: Sí.
1: I perquè també hi ha molts gags. O sigui, que penso que és dramàtica, però que la gent riurà. Però és dramàtica.
0: Tenim quatre parelles que van a un lloc per fer teràpia, perquè fan teràpia.
2: Tres parelles van.
0: Perdó, tres parelles. Però es troben que la psicòloga no hi és, perquè hi ha uns sobrets, i aquests sobrets tenen un ordre determinat, i a partir d'aquí, què passa, Eva?
2: Doncs, bueno, a partir d'aquí han d'anar, bueno, han d'anar obrint els sobres i han d'anar explicant el que han de fer, el que en el sobre els hi mana.
0: Però tenen a veure el que diu en cadascú?
2: Tenen a veure coses molt personals.
1: De cada parella.
2: De cada parella. Llavors, clar, van sortint coses. Clar, que no t'ho esperes. És una teràpia molt, molt endins.
1: Les parelles, cada parella té un problema, que una miqueta tenen relació amb el problema final, diríem. Llavors, cada parella doncs, va parlant, va desencadenant el seu problema, però tot, que són temes dramàtics, però tot amb aquesta cosa de gràcia. Hi ha sempre, com amb totes les comèdies, hi ha el més xistós, el més seriós, i que penso que déu-n'hi-do, vull dir que molt bé, els personatges com els han agafat cada actor. Diria.
0: Sempre hi ha algú, en un moment determinat, que hi ha... Això no m'interessa, això. No?
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Sempre hi ha algú d'aquests. Sí, aquest és el que més tindria que fer la teràpia.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí.
0: Hi ha un grup d'actors i actrius que són de Fila Zero, habituals, i pel que jo veig, segons està presentat en el programa, deu estar presentat perquè són les parelles, no?, que diu Agustí Sunyer i Roser Canes...
2: Són una parella.
0: Que és una parella.
1: Tiet i nebot.
2: A la vida real.
1: Tiet i nebot.
0: Ah, sí?
2: Sí.
1: És el meu fill i la meva germana. Sí, sí. O sigui, tiet i nebot.
0: Bueno, que a Canes jo m'imaginava que tenia alguna cosa a veure. Després Jaume Ramoneda i Mercè Florentí, l'altra parella...
1: Que és el meu cunyat. El Jaume és el marit de la Roser...
0: Això no,
1: o sigui que dels 6, 3 són família.
0: I el Ricard Arroyo i la Rosa Ponsi.
1: Sí.
0: Bueno, aleshores, quan heu seleccionat els actors i les actrius, suposo que heu mirat el tipus de personatge, el tipus de forma d'actuar, el tipus de veu, el tipus de físic, el tipus...
1: Sí. El que passa és que tu ja saps que les companyies amateurs, d'alguna manera tu tens la idea del personatge, però falta que en el teu elenc trobis realment el personatge que cal. Déu-n'hi-do, Fila Zero són bastants i podem no triar i remenar, sobretot d'homes no, però sí, sí, sí, estic en compte amb cada obra i la Eva ho ha tingut en compte, sí.
0: La selecció ho ha fet a les dues?
2: Jo li vaig proposar la selecció que jo volia, Doncs, bueno, hi va haver algun canvi, però...
1: Sí.
2: I, la vam fer entre les dues.
0: I que hi hagués disponibilitat per part d'ells, evidentment.
2: Exacte. Jo, per exemple, amb la Rosa pensava un altre tipus de paper i al final ella em va dir, mira, no, no. La Rosa ha de fer aquest. I clar, me'l va fer veure i dic, hosti, és veritat. Aquí hi ha una altra cosa, és que jo, o sigui, la Teresa és teatre de tota la vida. Ella té visió de teatre, ella té visió d'escenari, jo tinc visió de pantalla plana. Jo sense ella, aquesta obra no sé com hagués sortit. I ella m'ha ajudat amb tot el muntatge, amb característiques dels personatges, en com s'han de desenvolupar, en com han d'actuar, en com han de fer. Sí, clar, jo també he dit la meva, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Al principi vas fer una mica la selecció de l'obra.
2: Sí.
0: O sigui, m'agradaria fer aquesta obra perquè m'ha arribat, perquè considero que està bé, que s'ha de fer, i la realitat és que moltes companyies amateurs estan fent.
1: Sí, sí, però és difícil, eh?
2: Molt complicada.
1: És difícil. Difícil i cansada pels actors. Pensa que dura una hora i tres quarts i no entra ni surt ningú de l'escenari.
2: Estan tota l'estona.
1: Entren i estan una hora i tres quarts parlant, movent, i és cansada.
0: Això que dius que no es mouen a l'escenari és molt important i molt diferent amb el teatre fa molts anys.
1: Sí.
0: Tres actes, recordes? Tres actes. Dos descansos pel mig, etcètera, etcètera. Durava molta estona, però l'altra cosa és entrava un personatge, sortia...
1: No tornava
0: a sortir fins al cap de 20 minuts.
1: Clar. Dóna un altre ritme a l'entrada i sortida de personatges. Ells el ritme l'han de tenir doncs amb el que diuen, amb entrar a temps... I això és difícil. Vull dir, els hi ha costat i bueno, ja ho aconseguiran, ja ho han aconseguit, però és difícil. Difícil i cansada. I sí. Jo, els assajos, acabo cansada. Acabo cansada, els assajos.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè, clar, vull dir, estàs en bans i estàs no sé què, després dir-los no sé què, no sé quantos, això... Jo acabo cansada, arribo a casa cansada.
0: Fins fa el 1 d'octubre vol dir que devíeu començar a assajar
2: Vam començar a assajar...
0: El maig, juny?
2: No, vam començar a assajar abans, sobretot el tema de llegir i llegir...
1: Sí,
2: i llegir passar l'obra.
1: El maig, no abans...
2: Assajar tota l'obra així a partir del maig.
1: Sí, ja hem fet un parell de lectures al maig. Però els inconvenients són els inconvenients de sempre. Vull dir que a la Unió hi ha molts més grups que espais. I llavors, vull dir, has de compaginar els espais amb els grups que hi ha. I llavors tens uns dies, no pots fer més dies... O sigui, tens els teus dies i no en pots fer més. I, a més, tens sales petites, per tant, és una obra que dura una hora i tres quarts, entre que no muntes escenari i desmuntes, i només tenim una hora i mitja d'assaig, per tant, no es pot fer seguida. Hi ha molts inconvenients, però no.
0: En el Teatre del Mirasol heu fet algun assaig?
1: No. Bueno, sí, perdona, sí.
2: Estem...
1: Ja n'hem fet dos.
2: N'hem fet dos, ara.
1: Tota la setmana estem.
0: Esteu allà.
1: Sí.
0: I això perquè a vegades hi havia molts problemes en aquest sentit.
1: No.
0: Perquè només es podia fer una sola vegada.
1: No. De moment fem tota la setmana.
0: I clar, si estàs assajant en un espai determinat i canvies l'espai, doncs això marca molt precisament aquest tema de moviment dins de l'escenari.
2: Hem pogut aconseguir que tota aquesta setmana puguem assajar, menys el dilluns, tota la setmana podem assajar Mirasol.
0: És un dels problemes que tenim.
1: No, i els hi vaig dir, veureu que quan us pugeu a l'escenari... les veus sonen diferents. Vull dir, és que no té res a veure actuar dalt de l'escenari com actuar en un espai. No té res a veure.
2: Jo em vaig quedar molt de pedra.
1: Sí. Clar, és que l'Eva, d'alguna manera, és molt primerenca.
2: No, soc novata total.
1: No, és que no havies fet mai teatre. La primera que la vas fer la vas fer amb mi.
2: Correcte.
1: O sigui, la primera obra que va fer i es va voler embrancar amb aquesta i bueno, ja... l'hem fet juntes i ja està, però vull dir que ella és primerenca total en quant a teatre.
0: Bueno, però això ha de continuar, no, Eva?
2: Bueno, continuarà. Ah. Sí, farem cosetes.
0: Ara tindríem que esperar i demanar a qui cregui en Déu que dins del nou teatre de la Unió...
1: No me'n parlis.
0: Avui n'hem parlat. Dintre de la Unió, la companyia com Filacero i totes les companyies,
1: totes les companyies de
0: la ciutat tinguessin la seva opció, per una part, per assajar, el teu espai per assajar, i després per poder presentar les seves obres.
1: Bueno, però és que jo diria una altra cosa, i des d'aquí, que no pot ser que totes les companyies de Sant Cugat només puguem assajar, estrenar una obra a l'any pagada per l'Ajuntament. Si te la pagues tu, en pots fer més. Però, esclar, obrir el Mirasol, la Unió no sé el que costarà, però obrir Mirasol val lo seu. Per tant, si tu no vols pagar, només tens una obra a l'any. Una companyia es pot mantenir fent una obra a l'any? És que no pot ser. Ara tindrem la Unió. No sé si podrem fer una a la Unió i una a Mirasol, no ho sé, però això és... no pot ser. Ens hi hauríem de posar i de dir, com a mínim, dues obres a l'any. És que és el mínim que podem fer. Però bueno, és igual, ho deixo aquí.
0: No, però és una de les coses que va sorgir més, cada vegada més, tenint en compte doncs, que estem parlant des de l'any 2010 fins al 2026.
1: Sí, sí. I que no s'arregla.
0: No estem parlant d'abans d'ahir.
1: Jo crec que
0: és un problema. Si és la primera obra que tu dirigeixes, en aquest cas compartint amb la Teresa, havies actuat?
2: Sí, havia actuat.
0: Havies actuat amb la mateixa companyia Fila Zero?
2: Sí. Amb mi. Amb ella.
0: Amb ella.
2: He fet dos o tres. Jo amb ella n'he fet una.
1: Romeu i Julieta.
2: Romeu i Julieta.
1: D'en Fabra.
2: I després vaig fer la del Drapaire.
1: Ah, el Drapaire no la vaig fer jo, per això.
2: Bueno, sí. Aquesta no la vas fer tu, la va fer el Pep.
1: Ah, va.
0: El Drapaire és una obra que havia fet...
1: No, sí, la Rosa Sica. No, la Rosa Sica.
0: La Trini Escriuela.
1: La Trini.
0: La Trini. Havies fet aquesta obra?
2: Sí.
0: Però l'havies fet amb...
2: En fila zero.
0: Sí.
1: És que per un dia mundial del teatre es van agafar trossos de l'obra de la Trini i nosaltres vam agafar el Drapaire.
0: I en aquest moment, considerant que la ciutat ha crescut molt, o cal dir, tots família de tota la vida de Sant Cugat, i pensar en aquells 15.000 habitants de l'any 65, amb els quasi 100.000, no sé com, perquè això del cens...
1: 8, quan jo vaig néixer. 8.000.
0: 8.000
1: quan
0: tu vas
1: néixer. Vaig néixer.
0: Doncs, aquesta evolució, creus que hi ha una evolució similar amb quant als llocs on es pugui fer arts escèniques?
1: Una regressió. Jo quan era i he fet teatre, doncs, fent de nen Jesús els Pastorets, o sigui que sota la rectoria nosaltres fèiem una obra cada dos mesos, fèiem.
0: No recordo.
1: Una obra cada dos mesos, ja ho saps. Aleshores, vull dir, evidentment només hi havia l'agrupació teatral Maragall, d'acord? Però d'haver-hi a sota la rectoria, haver-hi la Unió, perquè quan hi havia la Unió tampoc no se podia fer, tenim Mirasol. Vull dir, d'acord que hi ha més companyies, però això es pot... no totes les companyies voldran fer dues obres, per exemple, però que es puguin sol·licitar. Doncs jo penso que ha sigut un regressís. No ha evolucionat gens. Home, quan es va inaugurar el Teatre de Mirasol...
0: El 23.
1: Ens imagina't. El 23.
0: Passen 3 anys.
1: Bueno, no ho sé, haurem de posar-nos a actuar a la plaça o...
0: Bueno, en algun moment hi va haver-hi un intent amb la corrupció dramàtica a Maragall, precisament això. Va haver-hi un intent, es va fer a la plaça
1: d'Octavià. El Joan Llames, això.
0: I va ser molt, molt interessant. La dificultat, jo penso, és que, malauradament, el tema de la cultura, tothom en parla, tothom s'omple la boca, i a l'hora de la veritat, doncs resulta que...
1: Ningú fa res.
0: Bueno, sí, fa alguna cosa, però no ho suficient com perquè valgui la pena.
1: Sí, sí, no, manquen espais, vull dir, com s'ha de fer un altre teatre? No ho sé. Però penso que organitzar una miqueta més la cultura, parlo concretament amb teatre, perquè, esclar, la cultura també és el ball, també és el cant, també és... Però parlo concretament amb el teatre, penso que una bona organització amb la demanda de cada grup de Sant Cugat es podria fer. No s'ha fet, ni es té ganes de fer. La taula de les escèniques no serveix per res. Només ens reunim per veure què fem el Dia Mundial del Teatre. és pobre. I jo penso que els grups de teatre no tenen ganes de posar-se. Jo he proposat moltes coses al Dia Mundial del Teatre, però les companyies no s'hi posen. Jo per aquest any, que s'havia de fer la Unió, jo vaig proposar de fer una obra, ja tinc un parell d'obres que surt totes les companyies, no vull dir tipus el tren, no, tampoc no tant, però una obra en què sortissin totes les companyies. No tenen ganes, cada companyia fa la seva, i jo penso que aquesta desgana és també perquè no s'impulsa a nivell...
0: Bueno, es fa difícil a vegades tenir aquest tipus d'interès i cada vegada s'ha de demanar molt, s'ha d'anar al darrere, i les respostes no són ni a temps, ni el fons ni la forma,
1: sí.
0: Podríem dir. Això és molt fumut.
1: Sí, sí.
0: Bueno, ens estem posant molt tristos tots.
1: Ai, no, no. Voldríem... No, però l'obra no. Que vinguin, no que l'obra voldria... és guapa.
0: Exactament, o sigui, recordem-ho, que el dissabte i el diumenge, el dissabte a les 8 i el diumenge a les 7, doncs hi haurà aquesta obra de Sota Teràpia i que, segons deia també la Eva, doncs aquí veurem tres parelles que surten, que comencen a parlar entre elles, que comencen a estar guiades des de lluny, se suposa, per aquelles cartes que tenen allà posades, aquells sobres que tenen posats.
1: Van traient els trapets
0: del sol. I van sorgint coses. Hi ha un tipus de cosa que es produeixi entre dues parelles... que un personatge d'una parella o un de l'altre...
2: Hi ha enfrontaments, sí.
1: Sí, bueno, no sé si a què et refereixes.
0: Això.
1: Sí, sí, no, hi ha enfrontaments.
2: Hi ha enfrontaments.
1: Com tornes a posar la mà a sobre...
0: Sí. Però no arribem.
1: Sí, no, però no arribem.
0: No arribem.
2: No arribem.
0: Es queda amb la paraula.
1: I per la part d'embolicat, tampoc.
0: No, això, perquè això passa, eh? A vegades hi ha un tipus de persona que acabes de veure, no la coneixes, i et sembla una cosa, i a l'hora, quan ja fa una hora, dius, sobretot si ha begut una miqueta, perquè aquí hi ha un sopar, no?
1: No,
0: no hi ha un sopar.
1: No, és un sopar.
0: Ahir estava convençut.
2: No.
1: Però és un espai que lloga la psicòloga, i allà hi ha begudes, sí que poden beure cafè, poden beure i tal, però només hi ha una taula i cadires i prou.
0: Ah, jo tenia, no sé, em venia al cap com si hi hagués un sopar, i no, clar, no. On naturalment es bevia, i llavors hi havia el fet de...
1: No,
0: beguda,
1: no.
0: L'efecte de la beguda també propicia que hi hagi algunes coses, no?
2: També hi ha beguda i
1: divertit. I l'escenografia, com puc suposar, del Santi
0: Salido.
2: Sí, no, espectacular.
1: A més, hi ha un quadre, ja el veureu, del Santi Salido.
0: Ah, sí?
1: Sí. Sí, l'escenografia és que és simple, vull dir, és a l'alemana, tot càmera negra, però bueno, els efectes és... El Santi és únic amb escenografia.
0: Bueno, ja que diem que esmentem el Santi, esmentem més gent. L'escenografia de Santi Salido, ajudant de direcció en Jordi Solà.
1: I el Jordi Solà també és un crac.
2: És un crac.
1: Sense el Jordi no es pot tampoc fer res.
0: La Mercè Serra i la Júlia, el maquillatge de l'Oleu Castanyer, l'utillatge de l'Anna Sali, el vestuari de l'Àngels Lagarreta.
1: Sí, sí.
2: L'Àngels i la Núria.
1: L'Àngels i la Núria, que han fet un bon vestuari.
2: Molt bon vestuari.
1: I també hem de... parlar de la Mercè Serradell, que ens ha fet una feinada, perquè, clar, és molt de text, i ella ens ha fet d'apuntador tota... I, a més, revisant molt, vull dir, recolzar, diu, no, és donar suport. I ens anava rectificant coses, des d'aquí la Mercè...
2: La Mercè s'ho ha currat moltíssim, molt. I l'Anna Sara, també.
1: I l'Anna Sara, també, sí. Tenim una utillera,
2: sí, sí.
1: Que és que cada dia ens porta cafè, cada dia ens porta... Tenim uns tècnics que no ens els mereixem.
2: No.
1: Que no ens els mereixem.
2: Espectacular.
0: Està bé, no?
1: Molt,
0: està
1: clar.
0: Molt
1: bé,
0: per això ho dic. Perquè moltes vegades hi ha el públic que no se n'ha adonat que darrere les que estan a l'escenari hi ha moltíssima gent.
1: Sí.
0: Que si no funcionés, aquella obra no funcionaria.
1: Sí, claríssim.
0: Les llums, la so, el moviment, l'escenografia, el vestit adequat...
1: Això és
0: importantíssim.
1: No, és molt important.
0: Quan tu veus aquella llista, dius, l'obra tal, i surten dos dos intèrprets. I llavors veus la llista i n'hi ha 24 darrere dels dos intèrprets.
1: Sí.
2: És una feina que no es veu, però realment hi ha molta feina. I s'ho fan, és que ho fan molt bé. Ho han treballat tot perfecte.
0: Bueno, doncs escolta'm, a veure si el dissabte i el diumenge tenim el Teatre de la Maria Sol ple, que és el que
1: esperem,
0: es tracta.
1: Esperem que sí.
0: Que és el que es tracta. I Teresa, gràcies per haver vingut. Eva, gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ja veus que com si no tinguessis el micro davant.
2: Sí.
0: No?
2: Sí. La primera experiència superada.
0: Haguessis dit el mateix, no?
2: Exacte.
0: Però moltes gràcies i molt èxit.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A part de Déu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Protecció Civil enviarà un alerta els propers minuts per avisar les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp per avisar de l'episodi de pluges torrencials que s'allargarà fins demà a les 2 del migdia. El Servei Meteorològic de Catalunya ha situat el perill més gran d'intensitat de pluja a la zona sud del país, recordem, un nivell vermell fins demà a les 2. La zona més afectada és a les Terres de l'Ebre. També s'hi afegeix, hem de dir, a la Terra Alta, en aquest cas, entre les 6 i les 12. En aquests indrets, la intensitat pot superar els 40 litres en mitja hora, però hi pot haver acumulacions de fins a 200 litres. Escoltem la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
2: Sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys. Fins que no passi aquest període, encara hi ha possibilitats de precipitacions molt intenses que afectaran sobretot el sud del país, però també podria anar basculant aquesta precipitació fins demà a aquesta hora en altres indrets propers al Camp de Tarragona.
1: Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat que es faci cas de les alertes.
3: L'important és que la ciutadania, vist la previsió que tenim meteorològica de poder acumular en 24 hores en aquesta zona més de 200 litres, que estiguem molt amatents, primer, dels consells que donem des dels canals oficials de Protecció Civil i, sobretot, que es faci cas a les alertes. És a dir, les alertes no les enviem gratuïtament, sinó que les enviem per informar d'una situació de risc que es pot donar en les properes hores i que, sobretot, les persones s'autoprotegeixin davant de qualsevol qüestió vinculada amb la seva mobilitat.
1: Una persona ha hagut de ser traslladada a un centre hospitalari arran de l'episodi de pluja. Sembla que, segons Protecció Civil, té lesions de caràcter lleu. 12 persones més s'han vist afectades. Municipis com Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpida, Mas de Barberans, Mas d'Enverge, Santa Bàrbara, tots del Montsià i els del Deltebre i Tortosa i Baix Ebre han anunciat que suspenen les classes. Un altre dels temes destacats, Coalició Canària votarà sí el primer dels decrets d'habitatge demà al Congrés i votarà no el segon. Ara les mirades estan posades en Junts, que comença a hores d'ara una reunió telemàtica de la seva executiva per decidir el sentit del seu vot. Un apunt perquè dilluns que ve comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers seran els més vulnerables, com els nens i les persones més grans. Salut fa una crida al vacunar-se els mestres i també al professorat.

0: Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
1: Bona tarda a tothom. Segon programa de la temporada. No, tranquils, no us preocupeu, que no aniré dient cada setmana el tercer, el quart, no. Després ja comença la temporada, però bueno, em fa il·lusió. Em fa il·lusió aquesta temporada, que és la desena temporada del Lletres i Música. Tenim a l'altra banda del vidre el Nil, a màniga curta, perquè sí, avui fa un dia espaterrant d'estiu. No, hem entrat a la tardor i no. Per on ets tu, Charo? Què tal temps que fa?
2: Hola.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Pues fa un temps fantàstic. On estic jo, fa un solete i la platja està espectacular. O sigui que...
1: No, sí, és una ocasió perquè ens facis una mica d'enveja.
2: Sí, de
1: aprofita,
2: de
1: aprofita, de que tot l'any després estàs a Missenda i ja no...
2: No. I després ja no. Però aquest mes de setembre, la veritat és que el mar està superbé, sí. Tranquil, calenteta, l'aigua... Està millor l'aigua del mar que de la piscina.
1: Tu me dijiste la setmana passada que m'ibas a preparar una fideuà.
2: Sí, de fet estic preparant una fideuà. Ara he acabat de fer el sofregit.
1: Sí.
2: He acabat de fer el sofrito.
1: El sofrito.
2: I ja. Sí,
1: no me pises que està fregado, ¿no?
2: No. Y ya he dejado los fideos y todo, y lo dejo aquí listo para que cuando acabemos, he hecho el caldo y ya está.
1: Y ya está, y fideuá. Lo que pasa es...
2: También podemos hacer un día aquí, pues, recetas, ¿no? Aparte de hablar con los
1: sí,
2: autores...
1: Sí, podemos hacer algunas recetas. Oye, perdona, en muchos libros, Carballo mismo era un gran cocinero. O sea, podemos hablar un día de las recetas de los libros.
2: Claro.
1: Bueno, pues mira, hacia final de temporada o hacia Navidad, que damos las recomendaciones, podemos meter también alguna recetita por medio.
2: Pues sí, venga.
1: Las podemos leer incluso de los libros. ¿Qué te iba a decir, Charo? Háblame, nada, dos o tres minutitos de la Fira del Llibre en Català, que, bueno, creo que acaba mañana.
2: Sí.
1: Ha estado toda la semana de la Mercè. Sí. Y con un montón de

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La llanterna màgica.
4: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 394 des dels nostres inicis i tercera d'aquesta onzena temporada. Tom Hanks és una de les figures més emblemàtiques del cinema nord-americà contemporani. L'actor ha sabut construir una trajectòria marcada per la versatilitat i la capacitat de transitar entre la comèdia i el drama. La popularitat li arribaria amb títols com Splash, Big o Elles donen el cop. Però seria Filadèlfia, dirigida per Jonathan Demme, la pel·lícula que consolidaria el seu prestigi com a actor dramàtic. La interpretació d'Andrew Beckett li proporcionaria el seu primer Oscar a millor actor el 1994. Un any més tard va repetir el guardó amb Forrest Gump, de Robert Zemeckis. Amb aquest doble triomf consecutiu, Hanks va entrar en un selecte grup d'intèrprets de la història dels Premis de l'Acadèmia. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
3: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
4: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
3: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
4: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
4: Thomas Jeffrey Hanks va néixer el 9 de juliol de 1956 a Concord, Califòrnia, en el si d'una família de classe treballadora. Era el tercer dels quatre fills que va tenir Amos Meffer Hanks, cuiner de professió, i Janet Marilyn Frager, que treballava en l'àmbit sanitari. Els seus germans són Sandra, escriptora, Larry, professor d'entomologia, i Jim, que posteriorment es dedicaria a la interpretació. Tom ocupava la tercera posició entre els quatre germans. Els seus primers anys van estar condicionats per la separació dels seus pares, que es van divorciar quan Tom encara era molt petit. La ruptura familiar va provocar una infància itinerant. Hanks va viure amb diferents membres de la família, traslladant-se sovint d'un lloc a un altre. Durant la seva etapa escolar, Hanks no va destacar com un jove destinat a convertir-se en una estrella cinematogràfica. Era un noi més aviat reservat. El teatre escolar, però, li va proporcionar un espai en què podia desenvolupar una personalitat diferent. Aquesta primera aproximació va ser decisiva. Abans de que Hollywood el descobrís, ell ja havia après les bases de l'ofici damunt dels escenaris.

Un cop finalitzats els estudis secundaris, va ingressar al Cabot College, on va estudiar interpretació. Posteriorment va continuar la seva formació artística a la California State University, a Sacramento, encara que no arribaria a completar els estudis universitaris perquè l'oportunitat d'incorporar-se professionalment al teatre va arribar abans. El pas determinant es va produir el 1977, quan Hanks va entrar en contacte amb el món professional a través de la companyia teatral Great Lakes. Allà va interpretar el personatge de Grumio a La Feréstega Domada, de William Shakespeare. Aquell treball va representar el seu debut professional com a actor i li va permetre adquirir experiència davant del públic i sota les exigències d'una companyia teatral. La disciplina dels assajos, el treball amb directors i companys i la necessitat de construir un personatge a partir del text van constituir la base sobre la qual edificaria la seva carrera cinematogràfica. A finals dels anys 70, l'actor decideix traslladar-se a Nova York amb l'objectiu d'obrir-se camí en el món de l'espectacle.

Aquesta etapa inicial, encara allunyada dels grans èxits, seria fonamental per entendre la posterior evolució d'un actor capaç de passar de la comèdia més física al drama més cinematogràfic. El seu primer contacte amb la gran pantalla arribaria el 1980, amb un paper secundari a la pel·lícula de terror Sabe que está sola, dirigida per Armand Mastroianni, on interpretava Elliot. El film era una producció de baix pressupost i no li va donar l'impuls que necessitava, però li va permetre entrar en el circuit cinematogràfic professional. Aquell mateix any, un responsable de càsting de l'ABC es va fixar en ell i va ser seleccionat per protagonitzar juntament amb Peter Scolari la comèdia televisiva Amigos del Alma. La sèrie presentava dos joves publicitaris que es disfressen de dones per poder viure en un edifici residencial exclusivament femení. La sèrie va proporcionar a Hanks una visibilitat que no havia tingut fins aquell moment. També va aparèixer com a convidat en diverses sèries de gran popularitat. A Happy Days va coincidir amb Ron Howard, que estava iniciant una carrera com a director.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Quan Howard va començar a preparar Splash, una comèdia fantàstica sobre un home que s'enamora d'una sirena, inicialment no pensava en Hanks per interpretar el paper protagonista, però finalment el director va confiar-li el paper d'Alan Bauer, el protagonista masculí de Splash, al costat de Daryl Hannah. Estrenada el 1984, el film va obtenir un important èxit comercial. La relació professional amb Ron Howard es convertiria des d'aquell moment en una de les constants de la trajectòria de Hanks. L'èxit del film arribaria acompanyat d'un segon títol estrenat aquell mateix any, Comiat de solter, on Hanks donava vida a Rick Gasco, reforçant la seva imatge com a actor de comèdia. Tanmateix, els anys immediatament posteriors no serien una successió d'èxits. L'actor va protagonitzar L'home de la sabata vermella, Voluntaris, Esta casa es una ruina i Dos sabuesos despistados. La majoria d'aquestes pel·lícules no van ser massa ben rebudes per la crítica, però la premsa especialitzada destacava la capacitat de l'actor per sostenir fins i tot pel·lícules que no havien funcionat.

Va començar a allunyar-se de la imatge d'actor còmic. El canvi seria especialment visible al 1988, quan la directora Penny Marshall li ofereix el paper de Josh Baskin a Vic. El personatge, un adolescent que es converteix sobtadament en adult després de formular un desig davant d'una màquina màgica, exigia combinar comèdia, vulnerabilitat i una interpretació basada en la innocència infantil. En Vic, Hanks va obtenir la seva primera nominació a l'Oscar com a millor actor protagonista. A començament dels anys 90, Hanks ja era una estrella consolidada, però encara havia de demostrar que podia anar més enllà de la comèdia comercial. El canvi arribaria amb una sèrie de personatges que li permetrien exhibir uns registres dramàtics cada cop més amplis. Entre aquests treballs trobem La foguera de les vanitats, dirigida per Brian De Palma el 1990, i Elles donen el cop, de Penny Marshall, estrenada el 1992, on va convertir protagonisme amb Gina Davis, Lori Petty i Madonna.

Però el gran punt d'inflexió seria Alguna cosa per recordar, escenada el 1993 i dirigida per Nora Ephron. Hanks interpretava Sam Baldwin, un vidu que inicia indirectament una relació sentimental amb el personatge interpretat per Meg Ryan. La pel·lícula va recuperar l'estructura de comèdia romàntica clàssica i va convertir Hanks i Ryan en una de les parelles cinematogràfiques més identificables del cinema nord-americà dels anys 90. Tots dos tornarien a coincidir 5 anys després a Tens un email, també escrita i dirigida per Ephron. Aquell mateix any, Hanks assumiria el paper que canviaria definitivament la percepció que Hollywood tenia d'ell. El director Jonathan Demme li va oferir interpretar Andrew Beckett, un advocat homosexual que és acomiadat del seu despatx després de que els seus companys descobreixin que té la sida. Al repartiment hi figuraven Denzel Washington i Jason Robards. La interpretació li va proporcionar nombrosos reconeixements, el més important el 21 de març de 1994, quan Hanks va guanyar l'Oscar a millor actor per Filadèlfia. També va obtenir el Globus d'Or i l'Os de Plata al Festival de Berlín, entre d'altres distincions.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Però Hans no disposaria de gaire temps per assimilar aquell èxit. Paral·lelament, ja havia rodat una altra pel·lícula que tindria un impacte encara més gran, Forrest Gump. El projecte estava basat en la novel·la homònima de Winston Groom. El guió va ser escrit per Eric Roth, mentre que la direcció va correspondre a Robert Zemeckis, cineasta en qui Hanks establiria una de les relacions professionals més importants de la seva carrera. Forrest és un home amb una capacitat intel·lectual limitada, però amb una extraordinària determinació que travessa alguns dels episodis més importants de la història dels Estats Units del segle XX. El relat incorpora personatges històrics i esdeveniments reals mitjançant efectes visuals que permeten inserir Forrest en imatges d'arxiu. Estrenada el 6 de juliol de 1994, el film es va convertir en un fenomen internacional. La pel·lícula va rebre 13 nominacions a l'Oscar i en va guanyar 6, entre elles millor pel·lícula, millor director per Zemeckis, millor guió adaptat, muntatge, efectes visuals i millor actor per Tom Hanks.

Amb aquest segon Oscar consecutiu, Hanks es va convertir en el segon actor de la història que aconseguiria guanyar l'estatueta de l'Acadèmia en la categoria de millor actor en 2 anys consecutius. L'anterior havia estat Spencer Tracy. A data d'avui, són els únics actors en assolir aquesta fita. La relació amb Zemeckis no acabaria amb Forrest Gump. Director i actor tornarien a coincidir en diverses ocasions. El següent projecte seria Nàufrag, estrenat l'any 2000, on Hanks assumiria pràcticament el pes dramàtic de la pel·lícula. Abans, però, l'actor ampliaria les seves activitats dins de la indústria. A partir dels anys 90, començaria a consolidar-se també com a productor, una faceta que li permetria intervenir en els projectes des d'una perspectiva diferent de la interpretació. Començava a participar en la creació, producció i desenvolupament de treballs cinematogràfics, una activitat que es convertiria en una part important de la seva trajectòria posterior.

En paral·lel, la seva vida personal també experimentaria canvis importants. Després del seu primer matrimoni amb Samantha Lewis, amb qui havia tingut dos fills, Colin i Elizabeth, Hanks es va casar el 1988 amb l'actriu Rita Wilson. La parella tindria posteriorment dos fills, Chester i Truman. Després de l'impacte de Forrest Gump, Tom entra en una etapa de maduresa artística. Un dels seus primers grans reptes d'aquest període va ser Apollo 13, estrenada el 1995. El film va obtenir 9 nominacions i en va guanyar 2. Aquell mateix any, Hanks es va convertir en la veu original de Woody, el vaquer joguina protagonista de Toy Story. La veu de Woody es convertiria en un dels seus personatges més reconeixibles i l'acompanyaria durant dècades en les diferents entregues de la franquícia. La seva carrera, però, entraria en una nova dimensió quan va protagonitzar Salvem el soldat Ryan, dirigida per Steven Spielberg. Hanks interpretava el capità John H. Miller, oficial de l'exèrcit nord-americà encarregat de dirigir un petit grup de soldats que ha de localitzar el soldat James Francis Ryan, interpretat per Matt Damon.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: La relació entre Hanks i Spielberg es convertiria a partir d'aquell moment en una de les associacions més sòlides del cinema nord-americà contemporani. La seqüència inicial del desembarcament a Omaha Beach va adquirir una especial notorietat per la seva representació física i visual del combat. Spielberg va optar per una posada en escena immersiva, amb una fotografia de Janusz Kaminski i un muntatge de Michael Caan. La pel·lícula va obtenir 11 nominacions a l'Oscar i en va guanyar 5, les corresponents a millor direcció per a Spielberg, muntatge, fotografia, so i efectes sonors. Hanks va ser nominat al seu tercer Oscar a millor actor per la seva interpretació del Capità Miller, encara que no va obtenir l'estatueta. Tal i com apuntàvem fa uns minuts, l'any 2000 seria un any especialment important per l'actor, perquè tornaria a treballar amb Zemeckis a Nàufrag. Hanks donava vida a Chuck Nolan, un executiu de FedEx que sobreviu a un accident aeri i queda incomunicat en una illa deshabitada. El projecte exigia una transformació física extraordinària, perdent una quantitat considerable de pes durant la producció per representar el pas dels anys.

La seva interpretació li va proporcionar una nova nominació als Premis de l'Acadèmia com a millor actor. Aquesta va ser la cinquena després de Big, Philadelphia, Forrest Gump i Salvem el soldat Ryan. Durant aquest període, l'actor va continuar alternant cinema comercial i projectes d'autor. La seva activitat com a productor s'anava ampliant i començava a intervenir en produccions televisives de prestigi. Entre aquests projectes destacaria posteriorment Band of Brothers, desenvolupada juntament amb Spielberg a partir del llibre de Stephen E. Ambrose. Però de tot això i molt més haurem de parlar la propera setmana, ja que el temps d'avui no dona per més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Media.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
4: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja al 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframón. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables: por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o són víctimes d'un nou programa ocult MK Ultra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant.
5: Mm-hmm.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
4: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G, per què serveix exactament i com funciona.
5: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001 també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota, suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en que un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que

0: que va per davant d'Europa, en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i que aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també de que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, del que seria una millora interna de la seva infraestructura que és només rellevant entre empreses.
1: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que, què dius? On ets? On pares? On ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
2: M'he tret el gorro. M'he tret el gorro de paper de plata. Perquè és que
1: treu, perquè...
2: Estava perdent la cobertura.
1: Va, que no ens espia ningú, home. Va, hòstia, per favor. No, sí,
2: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny. Vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh?
1: Sí.
2: Tu, quan eres jove...
1: Vols dir que fa tant?
2: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia... L'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS. Te'n recordes de l'SMS?
1: Home,
2: que havies d'apretar moltes lletres per aconseguir...
1: Quantes factures havien pagat d'SMS?
2: Sí, sí. Anàvem pessetes, encara, aquella època.
1: Hòstia.
2: El 3G. El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Després, cap als 2010... quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
1: Vale? Vols dir el 4G? Pensava que era abans.
2: Amb el 3G. Bueno, el 3G
1: jo comença, recordo que, eh? Jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric.
2: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, però amb el 4G ja comença l'streaming. Ara aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades...
1: Amb el 4G,
2: i arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt, molt, molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G.
1: Amb els mòbils
2: que tenim ara.
1: Una mica això, la sensació de que, que potser hi ha... Ja tens molt, no? Que més no serveix per res, no? Potser.
2: Ah, exactament. Ja tenim molt.
1: La percepció
2: molt,
1: de que ja tens... Què més vols fer, no?
2: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G? Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua. Amb una de gran que amb una de petita. Va. I és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Clar. I és el que passa. Bueno. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix. Temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació... És l'intercanvi d'informació, bàsicament. Des que jo envio la informació fins que arriba el destinatari... poden passar mil·lisegons, fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
1: No ho aprecia.
2: No ho apreciem.
1: Clar, això ho aprecia. Sí que és veritat que ara, que tallis, sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo, tenir estanteries a casa amb centenars, bueno, centenars no ho sé, però desenes de cintes de vídeo, d'anar al videoclub, tot això es va acabar i segurament

0: té a veure Exacte. Amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
1: Ah, exactament. Així, quan demanes, per exemple, a la teva... a Netflix mateix, demanes una pel·lícula, una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no tu no subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el 5G.
0: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan era jove. Bueno, quan era jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30-40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
1: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant aquí, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I en aquest cas, doncs, el 5G van sortir, ostres, això que fèiem, això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controli la ment, etcètera, no? Sí. Ostres... aquesta gent ha sortit tant amb l'1G com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
0: També. I amb el microones.
1: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, eh? Doncs això...
0: No. Sí que és veritat que recordo vagament això, no? que esclata la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo o ja el començaven a implantar, el 5G, no?
1: Exacte.
0: I com que va coincidir en el temps, va semblar com que, bueno...
1: Que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això. S'ha arribat a dir això. Sí. Que no sé com, després parlaré si de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit. Bueno. Mira, el 2019, això el que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí, Telefónica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
0: Bé, és que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
1: No sé, ha sigut bastant ràpid.
0: No recordo.
1: Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi l'aparell emissor de 5G.
0: I que no deu ser barat, això, tampoc.
1: No ho crec. A més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
0: Clar.
1: El desplegament, per tant, és gran.
0: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les zones, ai, que me l'han posat aquí al costat... No?
1: Sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
0: Sí, és veritat, però què hi ha de veritat en això, clar.
1: Esclar, fixa't, aquí és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant, realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen, que intenten veure si realment, per exemple... certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no. Que no hi ha una relació. Perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
0: Per tant, no és concloent?
1: No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, he de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem, mira, per exemple, jo et poso quatre dades, eh? El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic doncs, pot tenir ones llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
0: Clar, la ràdio, exacte.
1: Si ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
0: Sí, home, i tant. I Radio Liberty eren mítiques, sí, aquelles de vermelles tan altes, no? També,
1: clar. Que tenien. Sí. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
0: Però per també tant, més lluny arriba, pot ser?
1: També més lluny arriba, i tant. Perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia, Radio Liberty.
0: Sí.
1: Així arribava. La feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. La podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
0: Sí.
1: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
0: Sí, senyor, és veritat. Això va perdre, eh? Sí.
1: Això tenia es va un punt, perdre.
0: Tenia un punt romàntic, fins i tot, l'antena de l'StarTAC aquell. Sí, és veritat.
1: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres freqüències. Diguem. Sí, té un escalat. Vale? Pues sí, que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la Wi-Fi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta Wi-Fi, la Wi-Fi no s'atenuarà, perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. No és prou gran.
0: Passa de llarg.
1: No és prou gran, passa de llarg la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa. Poses el repetidor perquè és que la paret t'està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
0: vale.
1: Que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, l'ona més petita, medeix un centímetre.
0: Clar, passa de llarg, claríssimament,
1: de
0: no llarg. La veu.
1: Passa clar. De llarg, no la veu,
0: clar.
1: No la veu.
0: Clar, clar.
1: No és capaç d'interactuar
0: amb,
1: amb les cèl·lules del nostre
0: cos. Per tant, tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que no hauria de ser així, en tot cas, no?
1: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
0: És que deixem que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou, i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
2: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si tu mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics que... o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
0: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i fins i tot algun programa de televisió i de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
2: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar que o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això voldria dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant novedosa. Al final, un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
0: entitat
2: que sigui.
0: Física, no? Clar, sí.
2: Sí, doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
0: Sí, això ho he sentit a dir.
2: Feia una mica d'explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui com és un virus, és una ona, al final tens poc marge. Al final tens una cosa que va amunt i avall, amb una freqüència fixa.
1: Això és la transmutació de la matèria.
2: Ostres, clar, però... Sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
1: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
0: Més quàntics, diria, no?
1: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona. És molt raro.
0: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta clar. És una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
1: Sí, i tant.
0: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
2: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món. Cosa que tampoc... I us asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells... i altres polinizadors i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
0: Clar, està clar. Està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
2: Sí, sí, però com et deia, o sigui, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes funcionin. Hi ha molts altres.
0: És un tema per on la Terra no és plana, això, eh?
1: Sí.
0: El tema abelles.
1: Tres, també hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
2: Sí, sí.
0: Clar, i el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
1: No. Bueno, espera't.
0: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
1: Sí, sí.
0: Què més, Albert?
2: Després, hi ha tot una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat moltíssim, ja d'evolucionar-me. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma d'evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, pues que falta molt per conèixer. No, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
1: No.
0: Això és boníssim, eh? Això és boníssim. O sigui,
1: amb una prova fregida com amb oli o air fryer?
0: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. O sigui,
2: clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les ones del 5G són com les ones d'un microones i que projectar aquestes ones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones que fa vibrar algunes molècules i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
1: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, el 5G, clar. Les ones de ràdio no són ionitzants.
0: Bueno, perdona, ionitzant o... En tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant fer-les vibrar i per tant escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, bueno, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal
1: però
0: no se m'escalfa el cervell.
2: Imagina't.
0: No.
1: Soroll de crispetes, el soroll
2: imagina...
1: no n'has sentit.
0: No m'ha passat mai, això.
2: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
0: Per exemple,
2: davant amb
0: els macarrons. Pues
2: allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent servir el 5G hauria de ser bastant potent.
0: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no?
2: Bueno,
0: tot plegat.
2: Sí.
1: I tant.
2: Hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ou del cervell, que és que, a part de fregir-lo... No, serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, que fan servir les zones, les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
1: He de votar aquest partit. I tu quan vas a votar, ostres...
0: És el que no, deia de la MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí, sí.
1: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció. Eh? Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
0: Ja planava.
1: Sí.
0: Però és curiós, perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat, amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el Covid va ser com molt... No?
1: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
0: També és veritat, segurament. Sí, ha sigut una autopista tan ampla que hi cap tot.
1: Ah, aquí està.
0: Albert, digues.
2: En tot cas... Sempre per tranquil·litzar la gent. És molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
0: Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio, llàstima. Bueno, sí.
1: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? Allò que no es veu, a l'invisible. Ostres, jo, per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que...
0: És màgia.
1: Jo saber quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
0: Sí, és així.
2: Digues. Hi ha un últim gran tema que és... No, sí. El 5G és una eina de control del govern.
1: Oh!
0: Bueno, està tot relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
2: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
0: Una mica és això, que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I, en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
1: Sí,
0: no?
1: Però fixa't una cosa, saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
0: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
1: Sí, ho he vist. Es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
0: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
1: No sé, és capes, aquella protecció. Sembla que,
0: ja ens ho
1: que potser
0: sí,
1: no acaba de funcionar del tot.
0: Sí, hi ha bretxes aquí. Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, que sí que...
1: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit, que són el gorro de paper d'alumini.
0: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
1: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa. Fixa't una cosa.
0: Explica.
1: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
0: No he provat mai, però això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré, sí. Ni que sigui per morbo.
1: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
0: Si pots posar el mode avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
1: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. De la gàbia, perdó. Això no, la gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
0: A veure.
1: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix.
0: Val, no fa pinta que...
1: No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. O sigui, l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
0: Realment, ja entenc. Sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
1: Sí, bueno, ho pots reaprofitar, no deixa de ser alumini.
0: Sí, clar.
1: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica.
0: L'altre, segurament, en fi, sí. Acaba pesant el cap i tot.
1: Sí, sí. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
0: Sorprèn-nos.
1: El 4G.
0: Ah, o sigui, que no serveix per res.
1: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com una antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
2: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
1: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja. Però el 4... Pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
0: Escolteu, nois, magnífic, que això s'allarga una mica massa... Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de bon peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
3: Hola, què tal? Com anem?
0: Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí. Bé.
0: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
3: Sí, bueno... Bé, sí.
0: Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc?
3: No cal, per què?
0: No cal, no, també
1: amb el vent potser se'n va, es desvia.
0: Potser se'n va. Perquè tu, una mica el servir fregit sí que el tens, no?
3: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
0: Ja no feia falta abans.
3: No, ja era d'abans.
0: Ja venia d'abans.
3: Sí.
0: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
3: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant a relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no? Per no pillar el 5G. Llavors, jo us parlaré avui de tot el contrari, d'un barret. Un senyor es va invitar un barret, però per pillar coses. És més, per pillar la ràdio.
0: Una antena? Un barret
3: no,
0: d'antena?
3: No, un barret ràdio.
0: Ah, ostres, no sé.
3: Sí?
1: A veure.
3: O sigui, és normal, ara em sembla...
0: Un barret ràdio són uns cascos, no?
3: Bueno, clar, però estem parlant dels anys 40, eh?
0: Ah,
3: clar. O sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no, un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar a la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
0: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, recordeu? Home. I aquesta cosa, que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. Que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica, que s'hem quedat tots els fosques, tothom estava buscant una ràdio i un transistor FM.
3: Jo vaig anar al cotxe.
0: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que, són ràdio digital, i també digital. Problemes, eh?
3: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, pues, si no hi ha internet, no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla en sembla que els porten, no ho porten així.
0: Vaja, però fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
3: Sí.
0: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del
3: pues
0: gordo?
3: Bé, per... anem als anys 40, finals dels anys 40, no? O sigui, la gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles. No?
1: Sí,
3: clar, la idea era... Sí. Que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I li va ficar de nom Radio Hat.
1: Sí. Ostres, això són un grup de música.
3: Radiohead, el grup de música, sí, molt menys.
0: Radiohead, no, era els Radiohead cara bé.
3: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava
2: s'ha perdut, barret. S'ha perdut, això, és una pena.
3: Sí.
0: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
2: Sí.
3: Portar barret.
2: Bueno, les dues coses.
3: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Tots aquells barrets rodons, doncs allò.
1: Com un Salakoff, és el Salakoff, se'n diu?
3: No ho sé, però bueno, el típic barret de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea.
0: Ja.
3: Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, a l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment, amb la inflació i tot això, serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial... Emetia amb AM, i bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
2: Escolta, i el nom comercial... Ràdio Tradell, tot...
0: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
3: Sí, justet, perquè...
0: M'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Jo me l'imagino amb un barret, amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
1: Calla que no ho porti, eh?
0: Potser ho porta.
1: Ojo,
0: hem de preguntar.
1: Sí, sí.
0: 32 quilòmetres.
3: 32 quilòmetres. Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? L'hombre de... Perquè bàsicament sembla un marciano. Un sombrero. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
0: Home, que ja es deia així, el nom, el tanto.
3: Sí,
0: ja.
3: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament això sí, bàsicament era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ja us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models. Normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar doncs poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Honfleisch, que era un inventor i també, sobretot, era empresari, conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, té un pensa de crear, doncs, coses per festes.
0: Què et porta de fer garlandes, a fer un barret amb una ràdio? És una cosa curiosa, doncs,
3: Té una explicació, perquè tot i que el senyor, a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica, he revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, pues, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
0: amb... Aquells de galena, no? Aquells...
3: Sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors eren una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula... A veure, petites no són, tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres.
1: Per tant, podem dir... Això s'escalfen, que no vegi.
3: Exacte, bueno, això és una altra, que a part s'escalfen...
0: Aquest, sí, bueno, aquest sí que et fregia el cervell, aquest. Sí.
3: A l'hivern bé, a l'estiu malament, però bueno...
0: Clar, però aquest home, invent... l'estiu bastant malament.
3: Clar, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular... Estem a finals dels anys 50, als anys 40, principis dels 50, època dels Estats Units, sobretot, l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant, jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Humphreys sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I, per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però, a més, amb aquest barret, i, bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè, o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
0: Eren
3: mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars, per una ràdio, que a més te la podies portar a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però clar, va funcionar? Òbviament no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altre, el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant semblaven dues antenes. Per fer una idea, bé, era com... Sí?
0: Un armatoste guapo, eh?
3: És un marciano. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè si no les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però, tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides funcionant. O sigui que bastant bé. I a part d'això, doncs clar...
1: Com anava?
3: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
0: molt millor...
1: Pila de petaca, eh?
0: Molt més que un Genghier, eh?
3: Pilote. Sí,
2: i tant, i tant, i tant.
3: Bueno, i molt més que un iPhone.
0: També, efectivament. També. Sí, sí, sí. Veus aquest senyor?
3: No, no, l'home bé. I l'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora, sí, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni, però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora et sortia aquell soroll, saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt, molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest, sí, com molt molest.
0: Es fregia el cervell també, literalment.
3: Sí. També s'ha dit que la qualitat de so era bastant justa, comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Que si et giraves o inclinaves el cap, pues, la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest, que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
1: És a dir, tu havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
3: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cars a l'emissora, perquè si no, pues...
1: Quan et giraves ja perdies, ostres.
3: Sí, sí, sí.
0: I tot i així, dius que va tenir èxit, eh?
3: No. Tot semblava, que aquest aparell tenia èxit. Per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent. Però hem de dir que, tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire. I a principi dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada o que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, això, un invent que bona idea era poc pràctica i no va triomfar, sobretot no va triomfar, bàsicament, i si hagués triomfat, hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i això, la curiositat.
1: Sí, sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de baquelita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que durien fer un mal, que ja podies estar, sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
0: Ah, ja. I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
2: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos i, escolta, a nivell estètic, prou bé. Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
3: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
0: I animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, com era, Radio Hat? No?
3: Radio Hat, sí, Radio Hat.
0: Però com era, has dit Martian Man... com ho has fet anar, això?
3: No el nom comercial.
0: L'home marcià...
3: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així. Era
0: el barret de l'home marcià. Bé, a veure, sí, ja apuntava així. Maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera. Eh?
3: Men from Mars Radiohead. Radiohack.
0: Mars Attacks, una mica, sí. El tema. Bueno, doncs res, escolteu. Bé, gràcies per aquesta edició de la Terra no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement, res, doncs moltes gràcies, Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: ¡Ey! ¡Escuchadme! ¡Me había secuestrado! ¡Pero he conseguido escapar! ¡El hijo de puta!
5: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: te sento un cri.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
3: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
2: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Aquest cap de setmana, Sant Cugat tornarà a convertir-se en un gran escenari de música de proximitat amb la tercera edició del Festival Quilòmetre Zero. Una jornada gratuïta al Parc de Can Vernet que des de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada reunirà artistes locals, activitats familiars, food trucks i dos escenaris de programació ininterrompuda. Per conèixer tots els detalls d'aquesta cita cultural, avui el Faves Contades ens acompanya en Pau Sans de la PUA Oficina Musical. Pau, benvingut.
1: Hola, bones.
0: Ens trobarem més sovint a més aquesta temporada perquè passeu a col·laborar amb aquest nou magazín, així que us anirem sentint i anirem coneixent totes les propostes que us arriben a la PUA de la ciutat. Avui, però, parlem d'una tercera edició. Jo sempre pregunto, n'hi haurà pròxima, està consolidada? Tercera.
1: Tercera, sembla ser que sí, no?
0: Del Festival Quilòmetre Zero. Com ha evolucionat aquest projecte des d'aquella primera vegada que en vam parlar, des d'aquella primera edició que més estava dedicada al rock?
1: Sí, mira, nosaltres la nostra intenció inicial d'aquest festival era que cada any hi hagués una temàtica diferent. Temàtica musical, en aquest cas. Què passa? Que no sempre la temàtica, ja que estem parlant de quilòmetre zero i de propostes locals, pot anar d'acord amb que podem fer-ho o no, perquè no hi ha prou propostes, o no tothom està presentant alguna cosa nova, i llavors estem una miqueta així. Llavors, al final vam decidir que cada any veuríem què és el que encaixa millor. I llavors, aquest any ha sigut una proposta totalment diferent, i ara l'explicarem.
0: Heu fugit de les cotilles, no?
1: Sí.
0: D'alguna manera?
1: Sí, sí, creiem que és més important a l'artista i al seu projecte que estigui en aquell moment, que no passi tot, té una coherència musical. Que no és tan fàcil, a vegades, perquè allò qui diu que és rock, i dintre el rock hi ha moltes variants, o pop, encara molt més ampli, llavors avui en dia també classificar la música és complicat.
0: Les etiquetes, ja en parlarem.
1: Les etiquetes.
0: De les etiquetes. I parlant d'etiquetes, fugir de l'etiqueta del gènere, de musical en aquest cas, però no sé si en aquests dos anys ja que hem tingut el Festival Quilòmetre Zero, el públic és d'un perfil concret o és molt variat?
1: No, jo crec que el públic que ve... hi ha una barreja de públic, és el públic que es troba aquesta... com quan s'obre l'acte a la ciutat, no?, que es troba aquesta activitat en el parc i que gaudeix i així queda i descobreix unes coses noves, que crec que és molt important. El públic ve a veure propostes concretes, perquè ja que són propostes locals, doncs atrau el públic local. I també jo crec que hi ha aquell públic que ja, si és la tercera edició, i esperem que la quarta, la cinquena, la sisena, s'acostumi a venir per veure què passa. I descobrir coses noves, que crec que és la suma de tot això fa que sigui un festival. No, evidentment no és un festival multitudinari, tampoc és la intenció. Estem parlant de música local i de proximitat, vull dir, no volem anar a fer uns grans estadis, no és la intenció. Que sempre està bé, però el que volem és que la gent que vingui ho gaudeixi i si és gent nova, que descobreixi coses noves.
0: Nous talents de casa, de proximitat. Quina és la filosofia que hi ha al darrere d'aquest festival i què significa exactament això del quilòmetre zero, no? Que porta per nom el festival. Aplicat a la música, en aquest cas.
1: Clar, aplicat a la música. La PUA, si per qui no ens conegui, és un projecte municipal on la intenció és donar sortida, veu i espais musicals a aquelles propostes locals d'aquí a Sant Cugat. Sant Cugat, parlem de Sant Cugat, barris i perifèria de Sant Cugat, però dintre que és el terme municipal. Amb això hi ha molta gent que fa música. I llavors la nostra intenció d'aquest festival és un espai més, però d'un sol dia, o si algun dia podem fer més d'un dia, aglutinar una sèrie de propostes que es puguin veure en aquell mateix dia. Nosaltres durant l'any ja ho fem, això. Ja ho fem en diferents espais escènics, ja sigui a la Torre Blanca, en el bar Bocamoll, a festes majors, al Nadal, ja donem sortida d'això. Però era un espai més, en una època diferent de l'any, també, on els músics locals poguessin mostrar la seva música.
0: És una mica festa grossa, també, no? Un
1: sí,
0: espai,
1: sí.
0: Almenys on tot el protagonisme rau en la música i el talent local.
1: Correcte.
0: En un moment on hi ha tanta oferta de festivals, cada cap de setmana no és que n'hi hagi un, és que n'hi ha dos, és que n'hi ha tres. Què

0: que li costa uns diners, que evidentment s'ha de pagar la cultura, però que a vegades està sobrevalorat.
1: Mira, ara que està tan de moda la intel·ligència artificial, que aquests dies ho tenim a totes les notícies, també em sembla que és una manera de fugir de l'algoritme, no? Perquè moltes vegades consumim música a través de plataformes i probablement aquests artistes ens costarà que l'algoritme ens els posicioni,
0: però és molt difícil.
1: Allà els trobarem i ens els trobarem amb carns i ossos i amb la música en directe.
0: Mira, tots aquests músics que els costa realment és que han d'estar a les plataformes de streaming, han d'estar-hi, perquè és la manera avui en dia... Perquè si no tens un disc, un àlbum, un single, no ets ningú. I el directe ha guanyat molt valor últimament, perquè el preu que poden... els diners que reben d'aquestes reproduccions és ínfima, és que cobren, hem d'arribar a un mínim de reproduccions. I llavors, clar, la gent no se'ls troba, és impossible que se'ls trobi, és molt difícil, a no ser que els segueixi. ¿Vale? I per seguir-lo abans l'has de conèixer. I per conèixer-lo és un bon lloc, és venir aquí.
1: Exacte. El cartell està format 100% per projectes locals. És fàcil trobar tant talent musical a la ciutat i, a part de trobar-lo, fer aquesta selecció, no? Perquè jo recordo, estava recuperant l'entrevista de la temporada passada i parlàvem de més de 200 projectes.
0: Sí, és una manera de dir, no sabríem dir i calcular. El tema és que nosaltres, arran del directori que tenim, que rebem, tenim un petit directori que està obert a propostes, a que la gent s'inscrigui i faci ompli una fitxa per tenir-lo com registrat, ens surten més de 200 propostes. També ens venen de fora, ¿vale? Però és fàcil fer un programa. Aviam, si el que tu primes és anem a omplir l'espai, és molt complicat fer un programa. Si el que tu primes és donar veu a aquests músics, és més fàcil perquè potser no estàs posant tant per damunt de tot el número de seguidors que tenen a Instagram, per exemple, que és el que fan a grans festivals, no? Si no tens més de 50.000 seguidors, doncs no ets programable. Doncs, evidentment, aquestes propostes no ho tenen. I no és la intenció. Que algun dia espero que els tinguin, sí. Però llavors ja no es tindran cabuda, potser, en aquest festival.
1: Seran altres espais.
0: Tindran altres espais. Ja es deixarà.
1: El festival començarà a les 11 del matí, ho dèiem al principi, s'allargarà fins a l'una de la matinada. Com heu pensat la jornada perquè sigui un festival? Perquè al final és per passar-hi tot el dia.
0: Sí, és un espai que serà agradable, hi haurà un espai, com explicàvem abans al principi, és introduït, no? Hi haurà un espai familiar on les famílies podran, a part d'estar escoltant música en directe, podran participar de la música, per exemple, amb l'espai de Karaoke Kids, ¿vale? Que està molt pensat per això, no? Perquè els nens i nenes que vulguin pujar sobre un escenari i de cop i volta sentir-se estrelles, doncs, ho puguin fer-ho. Hi haurà també lloc per poder menjar i beure, amb food trucks, i tot són amb propostes locals, també. I llavors hi haurà dos escenaris que s'aniran intercalant. Un escenari petitet, on passaran totes aquestes més propostes més de proximitat i petites, que més de cantautor...
1: Més intimistes,
0: més intimistes, mentre l'escenari gran s'està preparant el concert. Llavors, una miqueta, a nivell logístic serà això, no? Que s'aniran intercalant propostes sobre l'escenari gran i propostes en l'escenari petit.
1: Has parlat de la primera proposta que obrirà la jornada, que serà aquest karaoke per infants. Evidentment, té una vocació familiar també al festival, l'horari ho indica, amb les activitats també. Per què era important començar justament amb els més petits? És una manera que comencin a estimar aquesta música i que coneguin els artistes de casa?
0: Bueno, jo crec que... Si a casa s'escolta música i els pares escolten música i els pares volen compartir això amb els seus fills, si no ho fas en horaris en què no és viable, doncs és molt difícil. Llavors, una bona manera és començar amb els més petits, però, evidentment, si està obert a tothom, no sols han de venir famílies al matí. Les propostes que hi ha no són, excepte el karaoke, no són per música infantil.
1: És per a tothom.
0: A vegades passa això que confonem el que és la música familiar amb música infantil i no és ben bé així. Vull dir, d'aquí uns dies tindrem petits camaleons i podem veure-ho que és música per famílies i no és música infantil. Llavors, sortim una mica d'això i no espereu la música d'animador, no és això. És música per adults i infants, evidentment, perquè la música és transversal, on els adults i els infants ho poden compartir.
1: El cartell, ja ho veurem ara més endavant, que anirem desglossant tot el que trobarem. Passa per estils molt diversos. Hi ha reggae, hi ha soul, hi ha afrobeat, hi ha cançó d'autor, propostes fins i tot més experimentals. Buscàveu precisament un mosaic?
0: Buscàvem... no buscàvem, és el que et deia abans. No és que anem a buscar un mosaic, però sí que anem a veure propostes que potser no han tingut tanta veu a la ciutat, o si han tingut veu feia temps que no venien. I són propostes que justament

0: són d'estils molt diversos, d'acord? Vull dir, el que diu, hi ha des de música molt intimista, música que passa pel bolero, el jazz, música més de fusió, música mediterrània amb electrònica, fusió, a soul, pròpiament dit, i rock, amb música reggae, i és perquè són propostes que ara creiem que encaixaven bé, però perquè ens han vingut una miqueta d'un as, també. No és que hem hagit de buscar. Nosaltres mirem tot el que, que tenim, també la gent que fa que temps que no programem, veiem gent que està tenint coses noves, vull dir, hi ha projectes aquí nous, totalment, que és el primer concert que fan, per exemple. Cas de la Marta Romaní, és el primer concert que fan aquí a la ciutat. Creiem que és important que fos aquí.
1: Si haguessis de destacar algun dels noms, jo sé que això és complicat i no sé si es pot fer, per sorprendre el públic, però algú que ens escolti, que no hagi vingut mai al Festival Quilòmetre Zero, les dues edicions anteriors, què li diries que no es pot perdre?
0: Aviam, jo diria, però això ja va a gustos també, perquè al final, però sí que és vital el que estava comentant, potser la franja de matí hauríem de tenir en compte la Naila de Suart, d'acord? Que filla de músics i, bueno, i que té una trajectòria pel rhythm and blues i els, bueno, i el beat, pues, bastant important, i que potser destacaria en aquest matí per la franja de matí això, i també per la tarda potser la Marta Romaní en quant a projecte nou i diferent al que habitualment estem acostumats als escenaris.
1: Que també està bé,
0: sí.
1: No? Descobrir noves sonoritats que a vegades Correcte. Ens encasellem en algunes i el que dèiem abans, l'algoritme no ens en deixa marxar. Hi ha propostes emergents, ens ho explicaves, ens deies la de la Naila de Suart, però també hi ha l'Aina Rabassa o la Rosie. Què ens en pots dir d'elles?
0: Pues l'Aina Rabassa és, ja l'havíem tingut nosaltres en el cicle del Bocamoll. Ens va sorprendre molt. És una santcuatenca que té un projecte propi, tant cançons pròpies, la música d'autor, en aquest cas s'acompanya, ara si no m'equivoco, vindrà amb piano i guitarra, ¿vale? I és, ella ve de l'escola moderna de música, on parteix el jazz, la base, però fusiona el bolero, la cançó d'autor... Bueno, són aquestes noves cantants d'avui en dia que potser no vull posar noms tampoc, però hi ha molta línia.
1: Ens en venen algunes al
0: cap. Sí, i segueix una mica aquesta línia, però són temes propis. En el cas de la Rosie és una santcuatenca adquirida, per una manera, ella no és de Sant Cuat inicialment, però ha vingut a viure aquí, d'acord? No per menys ho és, saps? I ella doncs, ve del món del reggae, ella fins i tot punxa, d'acord? Punxa música, té un altre projecte que és la Cara B, que també acabarà la nit, d'acord? Ella ha participat doncs, amb Green Valley, que és un també reconegut grup dintre la música reggae. No sé, té una trajectòria més gran, l'hem portat a festes majors, també fa un parell d'anys va venir festa major. És reggae en català fet aquí, saps? Vull que també això té molt a veure, bueno, no sé què dir-te més.
1: S'han estat escollint molt, molt en cura, clar. Hi trobem també artistes amb trajectòries més consolidades, hem parlat de propostes emergents, però hi ha, per exemple, la Marina Babyface i projectes nous com la Marta Romaní, que també ens has parlat, una casa en l'àrbol. Buscàveu també aquest equilibri entre el descobriment i noms ja que tinguessin una mica una més de trajectòria?
0: Aviam, mira, en el cas de... Clar, quan has de fer un escenari una mica més gran, la proposta ha de ser, per començar, que ompli l'escenari una miqueta. Ja tant pel propi projecte musical com per el nombre de músics, d'acord? No tots són per nombre de músics, sinó més pel projecte, i alguns que són per nombre de músics i han d'omplir, perquè al final també tu has de fer aprofitar aquell espai, saps? I està bé tenir formats diferents. Llavors, el fet de combinar aquests dos escenaris pues, ha fet que hi ha propostes com Marina Babyface, que és una banda més clàssica, no?, de cinc músics, pues, omplir un escenari que tingui molta canya, molta llum, amb molta potència, i potser propostes com més petites, com Aina Rabassa, pues, amb un escenari petit encaixa molt bé. Llavors, el fet d'anar trobant aquests dos espais ha fet que hi hagin propostes més nombroses o que omple més l'escenari gran i propostes que són més adequants per l'escenari petit.
1: Hi ha un fet que salta a la vista, no surt explícitament al cartell, però totes les propostes estan liderades per dones, Pau. Jo no sé si ha sigut una coincidència, si és volgut o si al final és un reflex de la realitat musical de la ciutat, com ha anat tot plegat.
0: Mira, ha sigut una barreja de coses. Sí que ens hem anat trobant que a mesura que anàvem fent la programació, les propostes que encaixaven més eren propostes liderades per dones. A la vegada, creiem que és important que sobre els escenaris hi hagi representació, que segueixi defensant la representació de les dones i dels projectes musicals liderats per dones, però sí que és veritat que hem arribat a un punt en què no volem etiquetar el festival com un festival quilòmetre zero de dones, perquè creiem que avui en dia el gènere no és tan important. Sí, és important que hi hagi dones sobre els escenaris, però no és tan important, o més aviat no és correcte etiquetar amb gènere els artistes que hi ha sobre els escenaris, perquè no saps com se senten aquestes persones. Són persones, són artistes, i s'han de valorar tal com són.
1: Hauria de ser una etapa ja superada, malauradament a vegades no ho és, però vaja, tenim aquí una prova doncs, que a vegades també hi ha aquesta sensibilitat, que a vegades es troba faltant d'altres espais, també. El Festival Quilòmetre Zero no només és música, ho dèiem abans, hi haurà espais diversos per gaudir durant tot el dia, qui ho vulgui pot començar a les 11 del matí i acabar a la nit. Quines activitats trobaran les famílies que s'acostin a Can Vernet?
0: Bàsicament, el que es trobaran és un espai agradable, això és el més important, jo crec que perquè hi ha el propi parc que ho convida, on el fil musical estarà tota l'estona, sigui tu en directe o sigui enllaunat, perquè hi haurà un moment en què haurà de ser enllaunat. Podran trobar jocs per infants, un fotocall on es podran disfressar, on es podran, fins i tot els nens petits, els podran pintar les cares, i com vulguin ells, evidentment intentant, però sempre que sigui temàtica musical, però bueno, el que vulguin, perquè a vegades amb aquests petits gestos, aquestes activitats, fa que les famílies se sentin acollides amb això. A més, això genera un record visual, no? En fotos, que les fotos, si les comparteixen, doncs, omplen i donen riquesa al festival, també. Raconets per poder seure el nostre festival, no sé si és que ho hem fet nosaltres o no, però cada any diguem que un espai com per seure i ajeure són amb bales de palla, vale? No és que si ho hem inventat ni molt menys, però sí que ens agrada, llavors aquest any ho hem ampliat al doble, més espais, més raconets on les famílies puguin dinar, jeure, estar, jugar amb els seus infants amb les bales de palla i res més, i això, i les food trucks per poder gaudir i menjar i veure alguna cosa.
1: És la primera vegada que feu aquests dos escenaris?
0: Sí, com a dos escenaris per separat, sí. L'any passat vam fer un format que no eren dos escenaris, sinó que entre grup i grup hi havia una actuació que repetia, més aviat una formació que repetia, i que anava, deixava temps al canvi de grups, d'acord? A nivell d'escenari, quan hi ha dos grups seguits, doncs, per tal de fer-ho bé i això, doncs està bé que tenim temps. Pots posar música enllaunada, pots posar actuació. Però l'actuació sobre el mateix escenari pot generar dificultats a l'hora de fer els canvis, però si ho fas en un escenari paral·lel, petit, doncs facilita.
1: Això és que el festival creix, al final, no?
0: Sí, suposo que sí.
1: Són aprenentatges i va creixent perquè es va consolidant. El festival va començar a Can Vernet, però l'any passat va passar al parc de Ramon Barnils per qüestions
0: logístiques de l'Ajuntament.
1: I enguany torneu als orígens. Què ha motivat aquest canvi? Us agrada més Can Vernet que el parc Ramon Barnils?
0: A nivell pràctic, Ramon Barnils ens obligava a acabar l'activitat a les 11 de la nit. Aquí ens permet, per normativa municipal, acabar a la una. Nosaltres, com a Ajuntament, tenim la mateixa normativa que se'ls aplica a les entitats. No sé que hi hagi un decret que es trenca, que digui que a festa major canvien els horaris, nosaltres estem obligats a partir de les 10 tenir un limitador i a les 1 de la nit, segons quin espai, acaba l'activitat musical. Llavors estem igual. Llavors creiem que podíem aprofitar més temps si estàvem a Can Vernet, bàsicament.
1: A més, l'espai és agradable, si està bé, i segur que el temps encara ens acompanyarà. Després d'aquest estiu tan calorós, aquest setembre, serà ben agradable per passar el dia allà. La PUA fa anys que treballeu, ho deies al principi, per donar visibilitat als músics i als artistes de Sant Cugat. Quina radiografia, quin estat de salut, quin diagnòstic li faríeu ara mateix a l'escena musical local?
0: Uf, és una pregunta... Aviam, jo la veig sana. És una sana en el sentit que hi ha molt... No ha parat l'activitat i fins i tot ha crescut, segur. Ha crescut amb la població. Vull dir, la població ha crescut i no ha deixat d'haver-hi músics a la ciutat. Al revés, i a més, en aquest sentit és sana, no? Ha anat amb el creixement de la ciutat. Sí que és veritat que al créixer tant, també tenir tot el coneixement global és complicat. Llavors no podia dir-te amb certesa en quin punt es troba. Però, bueno, a nosaltres no ens paren d'arribar propostes noves, de totes les edats. Hi han propostes que fins i tot hem vist que han arribat al món professional, uh-huh. i que crec que això és important. Això és un exemple de que ha evolucionat aquest grup i està sa musicalment. I res, i bé, bueno, i simplement que jo crec que el que falta ara mateix és tenir capacitat per abarcar tot això. Que això, si no som capaços d'abarcar-ho, doncs potser no és que estigui malalta, però podríem arribar a que s'emmalaltís una miqueta. Crec que és una cosa que reflexa en totes les activitats culturals de la ciutat, que falten...
1: Recursos.
0: Però intencions en hi ha, eh? Simplement és que hi hagi capacitat de fer-ho, simplement.
1: Uh-huh. I per acabar, Pau, què li diries a aquella gent o que té ganes de tornar perquè ja ha viscut als altres festivals o que encara no ha vingut al Festival Quilòmetre Zero perquè s'animi a provar aquesta tercera edició?
0: Bueno, doncs mira, el que primer em trobareu a mi ja és a primera hora i qualsevol cosa em podeu preguntar, però bueno, no, que vingueu, gaudiu, que si passeu per allà, pareu 5 minuts, un momentet, i mireu què està passant. Que si no teniu intenció, és un dissabte, si no teniu cap altra activitat, no cal que vingueu tot el dia, vingueu un moment puntual. Si coneixeu algú concret que actua, vingueu-lo a veure, se sentirà recolzat. Crec que és important que els músics que coneixem de la ciutat, que en el títol personal, els anem a recolzar, perquè és el seu escenari, saps? El principal escenari, llavors, anem-nos a recolzar. I si voleu estar tot el dia, doncs, encantats, allà estarem.
1: Per això està programat, no, Pau? Pau Sans, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta tercera edició del festival. No vull dir que sigui un èxit, perquè segur que ho serà, i que l'any que ve parlarem de la quarta. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: I ara toca el torn dels esports. Com cada any, la Copa Monestir dona el tret de sortida oficial a la temporada del Patí Hoquei Club Sant Cugat. Benjamins, alevins i sèniors són els protagonistes d'aquest torneig vermell i negre que acabarà diumenge. En parlem amb el seu president, amb el Raimon Casas. Què tal? Com estàs?
2: Molt bona tarda. Doncs molt bé.
1: Escolta, aquesta Copa Monestir, expliquem per aquells que no la coneguin, què és exactament la Copa Monestir?
2: Tenim diferenciat el que és... Dintre del club tenim la base, que són doncs, tot el conglomerat de, dels equips dels més petits fins a categories nacional catalana, considerem com a base, i després tenim els primers equips. La diferenciació entre la Copa Monestir és els dos primers equips, que juguen a l'11 de setembre, sempre es fa paladiada i també es presenten l'equip femení i l'equip masculí.
1: Els sèniors?
2: Els sèniors. De sèniors en tenim molts, o en tenim diferents.
1: Els primers espases, podríem
2: dir. Els primers espases, que en femení és el que estan competint a màxima categoria estatal, a l'Hockey Lliga Iberdrola, i el masculí, que és a l'Hockey Lliga Plata Nord. Això és la Copa Monestir, sempre es fa el dia de la diada i es presenten els dos equips. El femení juga a les 11 contra la selecció absoluta catalana d'hoquei patins i el masculí juga a les 12:45 contra el Barça Atlètic. I entremig es presenten els dos equips, el masculí i el femení, amb el cant dels segadors. I després tenim el que et deia de la base, que és el torneig Ciutat de Sant Cugat, doncs els equips dels més petits fins i tot doncs, són els que competeixen perquè el dia 26 de setembre comencem les competicions oficials i és una forma també doncs, d'anar fent pretemporada.
1: Exacte. Voltregà, Noia, Cerdanyola, Ripollet són alguns dels clubs que participen enguany. Què és el que busqueu a l'hora de triar els convidats en aquesta copa?
2: Busquem que siguin partits el més competitius possible. És a dir, doncs, un equip que competeix d'una forma, intentem buscar-li un rival que sigui de la mateixa forma. Intentem que siguin equips competitius i que el partit doncs, sigui d'una forma doncs, d'un de tu a tu. O sigui, depenent una miqueta doncs, del nivell, de la lletra i tot això, doncs, busquem diferents equips perquè sigui una competició doncs, sana i d'aprenentatge.
1: El cap de setmana passat ja es va disputar una part d'aquesta copa i el dia de la diada i el cap de setmana doncs això ja és la rematada final. Què és el que destacaries del que
2: deies rematada final? Et comento.
1: A veure.
2: Tenim en el club 43 equips. Intentant que hi 43 equips, que ens agradaria que tothom pogués participar en el nostre torneig on no només juguessin un partit, perquè el que deies, no? Tenim gent de Noia, gent de Sant Sadurní de Noia, gent de Voltregà, fer-los vindre perquè juguin un partit és complicat. No? Intentem fer un format de lligueta, amb semifinals i finals, amb tants equips que tenim al club, amb dos caps de setmana no som ni capaços de fer-ho. O sigui, tu mateixa comentaves doncs, que eren prebenjamins, benjamins i alevins, però realment tenim prebenjamins, que els hi fem un torneig a part normalment a final de temporada, tenim infantils, juvenils...
1: Tenim tota l'escala.
2: Tenim tota l'escala, sí.
1: I a més...
2: I aleshores, aquest any, l'11 de setembre, que era divendres, que també era un dia que utilitzàvem, doncs la Copa Monestir l'hem hagut de reduir. Aleshores, no tothom... A tothom li han buscat tornejos fora de la ciutat de Sant Cugat perquè puguin doncs, competir i començar a fer la pretemporada i ja ens agradaria poder tindre un format molt més gran, però... Només disposem d'un pavelló per poder fer-ho. Hi ha altres clubs que potser tenen dos pistes annexes i poden utilitzar-lo, en el nostre cas no. I aleshores, com que sigui la categoria que sigui, l'hoquei es practica en un camp estàndard, vull dir que no hi ha un mini camp com pot ser futbol, a bàsquet i altres esports, doncs sempre ocupem el PAP 2. Doncs no és tan gran com voldríem que arribés a ser, imagina't.
1: No dona per tots.
2: No.
1: Sou una gran família,
2: sí.
1: com es pot comprovar. El Patí Hoquei Club Sant Cugat és un dels clubs importants de la ciutat. En quin moment diries tu que es troba l'entitat?
2: Doncs l'entitat es troba amb un nivell, el que comentaves, tenim totes les franges, duplicat moltes, estem fent les llicències doncs, de prebenjamins, tenim fins la lletra F.
1: Completareu tot l'abecedari, aquest pas.
2: Sí, quasi, sí. El nombre de llicències, la Federació Catalana es diu que som el club més gran de Catalunya, és un esport molt català, aleshores, com aquell qui diu, moltes vegades podem dir que quasi la mateixa Federació Catalana diu sou el club amb més llicències federatives del món, no? Som una família, som un club formatiu, tot i que tinguem dos primers equips, dos primeres espases, com deies, quasi a la màxima competició, el femení l'any passat va estar a Europa, per primera vegada a la història, els nois competint, aleshores som un club sa, sí que a vegades ens falten les instal·lacions que voldríem, no? Doncs avui, per exemple, doncs, ens han comunicat...
1: Per aquí plora la criatura?
2: Sempre plora la criatura, sí.
1: Quin problema hi ha?
2: Bueno, doncs falta de com es diu, d'instal·lacions. Doncs, disposant del PAP 2, és l'únic pavelló de tot Sant Cugat on es pot practicar hoquei, a la que el PAP 2 pel que sigui humitats, altres, com és cèntric, moltes vegades ens l'intenten utilitzar, doncs no hi ha disponibilitat de cap altre pavelló dintre de la ciutat de Sant Cugat on poder practicar l'hoquei, no? Llavors, la resta són pistes descobertes. Quan plou com avui, doncs només disposem de les cobertes. Sant Francesc no el disposem. El CAR, que també l'utilitzem, però clar, el CAR no és municipal i aleshores quan hi ha seleccions o altres esdeveniments doncs no podem disposar, i un dia com avui doncs, ens han avisat que el pavelló, degut a les pluges i les obres que estan fent, doncs, que un mur de contenció doncs, havia quedat afectat i només disposem de la coberta del Tubau avui, no? Imagina't el que et deia, no? 43 equips, no tots avui ara doncs, tenim totes les franges plenes sempre, doncs, des de les 5 i mitja fins les 10, tant quasi totes les pistes, doncs ara que ens trobem amb un problema de pluges i avui doncs també malauradament amb aquest mur que demà acabaran de mirar, doncs et trobes lligat de mans i peus i també per poder donar entrenaments de qualitat, no? Al final has d'anar retallant minuts per aquí per intentar ficar tot això.
1: Bueno. Malgrat tots aquests entrebancs, sí. L'inici de temporada sempre és un moment de màxima il·lusió, amb totes les expectatives doncs, posades allà en l'horitzó. Quines són les que teniu per aquest curs?
2: Doncs ens agradaria doncs, que, com l'any passat, fa dues temporades, doncs, l'equip femení, ostres, per què no, doncs, tornar a lluitar per les primeres places i poder tornar a Europa. Va ser una experiència molt maca, molt enriquidora. La primera vegada que competíem a Europa i vam arribar a la Final Four. Malauradament vam perdre la semifinal 0-1, però, ostres, la primera vegada que competim i arribar a la Final Four per mi és un èxit. I l'equip masculí, doncs, hem fet reforços i ens ha tocat la Lliga Nord, que econòmicament és molt complicada, però esportivament, parlant amb el coordinador i tot això, dius, ostres, si tot va bé, bueno, per què no somiar, no? I la base, doncs la base tenim equips competitius i intentem. No som un club que comenci a fer fitxatges, som un club de la ciutat de Sant Cugat i intentem doncs, treure el màxim rendiment dels nostres jugadors. I l'any passat vam guanyar el Campionat de Catalunya, vam arribar també al Precat, ja fa uns quants anys que arribem que guanyem el Precat, Campions de Catalunya... categoria així, doncs, bueno, doncs tot el que està
1: engrescat
2: de les zones altes i sobretot el que és una família, som una família i bueno, doncs que els nens i nenes s'ho passin el millor possible, que competeixin i al final és un esport, i hem apuntat els nostres fills, jo també m'hi incloc, perquè gaudeixin de l'esport.
1: Doncs escolta, Raimon, molts èxits
2: per
1: al club aquesta temporada, a veure si podeu assolir totes aquestes fites. D'entrada, però, que gaudiu d'aquesta Copa Monestir, que vagi molt bé, bona temporada.
2: Moltes gràcies, i qui vulgui, doncs, l'11 de setembre...
1: El PAF 2.
2: El PAF 2, de la selecció catalana femenina i el Barça Atlètic. Molt bons partits.
1: Doncs aquí queda dit, gràcies.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Avui, Sergi, ens vols portar d'excursió.
2: Sí, us vull portar a voltar per Catalunya.
1: Que bé, amb aquest país tan maco que tenim.
2: Exacte, conèixer el país, però per què? Jo tinc la debilitat aquesta de barrejar el ciclisme amb la geografia, la natura i d'allò. Us vull proposar això, un repàs a les diferents etapes de la Volta a Catalunya, pels diferents paisatges, els diferents racons, i el que veurem si mirem més enllà de la bicicleta i mirem el paisatge que envolta quan van pujant o van transitant els ciclistes per la carretera.
1: Doncs som-hi, agafem les bicicletes i comencem.
2: Sí, va. És la 105a Volta a Catalunya.
1: 105a, Déu-n'hi-do.
2: Sí, des d'aquí també ho veurem, per televisió, es pot veure en directe. I mireu, hi participen corredors de primer nivell, com en Jonas Vingegaard, en Renko Evenepoel, el Richard Carapaz, l'Egan Bernal o el Joao Almeida. Té un cartell molt bo, la Volta a Catalunya aquest any. Venim de la Milan-San Remo, una cursa de gairebé 300 quilòmetres on en Tadej Pogacar s'han portat un altre monument, a l'11è. I entrem en plena primavera de les grans clàssiques, la Paris-Roubaix, la Amstel, la Lieja-Bastogne-Lieja, vull dir, és una temporada molt ciclista. La sortida d'aquesta Volta a Catalunya serà a Sant Feliu de Guíxols.
1: Carai, ho tenim a la vora, això.
2: Del centre de la Costa Brava, un paisatge dominat per roca granítica, el color vermell en els massissos de les Gavarres i Cadiretes, que arriben a primera línia de mar. Territori de sureres, clar, indústria del suro, evidentment, en aquesta zona del Baix Empordà. Però atenció, també territori de bolets. Ous de reig, rossinyols, trompetes, surenys. A la tardor, aquesta zona de les Gavarres i de Cadiretes és un territori molt volataire. També vinaders, dels rovellons, aquells de color ben vermellós.
1: Per tant, sortirem de Sant Feliu de Guíxols, però cap on anirem?
2: Anirem més enllà, anirem, podríem dir, cap a les Guilleries, cap al territori de Joan de Serrallonga. Torna a Serrallonga, anirem a la Serralada Transversal, a territori de la Selva, perquè pujaran fins l'alt de Sant Hilari, que té 765 metres sobre el nivell del mar, un port de primera categoria, i allà hi trobarem, evidentment, boscos d'alzines, roures, castanyers. Un paisatge molt plujós, gairebé s'atansen els 1.000 litres per metre quadrat, i aquest any, amb l'hivern que hem tingut i primavera, ja en porten més de 500-600. Per tant, Déu-n'hi-do el que ha plogut en aquella zona.
1: Per tant, tenim un canvi de paisatge aquí ja.
2: Molt important. Passarem d'un paisatge més mediterrani a un paisatge més selvàtic, en podríem dir. La selva se'n diu selva per alguna cosa. I de tornada visitaran una de les zones més fredes de la depressió gironina. Passaran per Llagostera. És una fondalada, allà a l'hivern hi podem tenir mínimes de 9-10 graus sota zero i tampoc té tanta distància amb el litoral, Tornaran a remuntar la serralada litoral per acabar de nou a Sant Feliu de Guíxols.
1: Per tant, aquesta és la primera etapa.
2: La primera etapa.
1: Que tenim aquests dos paisatges, El primer ple de sureres i més amb aquest bosc ple de bolets que ens comentaves, i llavors aquest segon, que anem més cap a aquest bosc d'alzines, roures i castanyers, no?
2: Més, més interior i plujós.
1: Perfecte, doncs anem a veure com serà la segona etapa.
2: Doncs la segona etapa acabarà a Banyoles. Comença a Figueres, acaba a Banyoles, capital d'Estany, on hi trobem el llarg càrstic i amb origen tectònic de fa uns 250.000 anys.
1: Carai.
2: Podríem dir que és el llac no litoral més gran de tot Catalunya, el llac de Banyoles. Té molta història,
1: I tant.
2: Té uns 2 quilòmetres de llarg, 700 metres d'ample, amb fondàries que en algun embut d'aquests de relleno arriben als 120 metres de fondària en el llac. És el llac interior més gran de Catalunya i les aigües, curiosament, provenen de l'Alta Garrotxa, concretament d'Oix i Sadernes, que baixen a reomplir directament aquest llac. En aquesta etapa, a part de Banyoles, partiran de Figueres, visitaran la plana de l'Alt Empordà i visitaran territori a tocar de les Alberes, que serà proper parc natural. Han començat els tràmits per que el parc natural de les Alberes ara és Espai Natura 2000 i és PEIN, però serà futur parc natural.
1: Per tant, aquí també un paisatge molt més diferent, eh? Perquè la plana de l'Empordà no té res a veure amb el que havíem fet a la primera etapa.
2: No, no. Tornarem a recuperar les sureres, perquè torna a ser terreny àcid aquest de les Alberes, eh? D'aquest de l'Empordà. En canvi, el Pla de l'Estany és calcari, perquè hi ha els llacs aquests càrstics de l'Estany de Banyoles.
1: Perfecte. Doncs continuem, anem amb la tercera etapa.
2: Sí, perquè de nord aniran directament cap al sud. Un canvi bastant radical. La tercera etapa de la volta marxa cap a Tarragona. Surt a Mont-roig del Camp. Territori de Mestral, eh? La zona de Mont-roig del Camp, Hospitalet de l'Infant, Vandellós, Miami Platja... ratxes de vent que poden arribar a superar els 150, 160, 170 km per hora.
1: Esperem que no els hi bufi gaire el vent, perquè si han de circular amb la bicicleta...
2: Esperem. I d'allà passen a la Serra de Prades.
1: Uh-huh.
2: El pilot pujarà la Mussara i cap a fons, alçades de gairebé 1.000 metres sobre nivell del mar. Prades, que conjuntament a les Alberes, és el que serà futur parc natural també en els propers mesos. Tenim dos estrenes gairebé relacionades, en aquest cas, amb la Volta a Catalunya. Amaga molts tresors naturals. Prades, botànicament, és impressionant en quant a sols, en quant a plantes, espècies, rouredes, les úniques rouredes, per exemple, de roure reboll, de Quercus pirenaica, i una gran diversitat d'orquídies, per exemple, que ara a la primavera comencen a estar florides, doncs, tresor botànic. Com ho és també el bosc de Poblet, que s'estén per la cara nord fins al poble de Poblet, o fins al monestir, i és un dels exemples més importants de boscos madurs a Catalunya. Mm-hmm. Boscos ja gairebé a l'estat climàtic aquest on hauria de ser. I de Prades salten al Priorat, territori de pissarres, licorelles, vins...
1: I tant.
2: El Priorat, territori molt continental també, molta calor a l'estiu, molt fred a l'hivern, i l'etapa acabarà a Vilaseca, prop de Port Aventura.
1: Perfecte, doncs tenim aquesta tercera etapa que també passa per paisatges ben diferents,
2: oh, tant, ben
1: entre
2: diferents.
1: El bosc del Poblet, després més cap al territori aquest més gris de les pissarres.
2: Més gris i negre, eh?
1: Exacte.
2: I la quarta és una etapa, podríem dir, ja d'alta muntanya. Començarà a Mataró, al Maresme, travessant la Serralada Litoral, el Vallès, el Castellcir, la Plana d'Osona, i finalment encararà el Prepirineu i la Vall de Camprodon, que els portarà fins al cim de Vallter, a 2.110 metres sobre el nivell del mar.
1: Podem dir que és una de les més complicades, no?, aquesta etapa.
2: Sí, és de la més dura, és una etapa monoport, al final en podríem dir, amb Vallter, la cima copi de la Vuelta, o sigui, de la Volta, la cima més alta de tota la cursa, i lo interessant són, evidentment, els canvis de paisatges. Des de les pinedes de Pirroig, del Castellcir, Moianès i Lluçanès, la inversió de vegetació vers la Plana d'Osona, degut a la inversió tèrmica, per exemple, els roures ocupen la part baixa i els alzinars la part alta, perquè ja la mitjana de temperatura a l'hivern és més baixa a baix, i com no, la gran diversitat del Ripollès i tota la vall del Ter, fins acabant territori de bosc de pi negre i naret, gairebé al final de tot d'aquesta estació d'esquí, una zona també coneguda, evidentment, i ara és notícia, per exemple, pel Balandrau, no?, pel fenomen del Torb, i que també vam parlar aquí amb el Guaita que tenim fa uns capítols.
1: Per tant, una etapa més difícil a nivell tècnic, poder,
2: nivell
1: però de paisatge preciosa.
2: Impressionant.
1: Doncs anem per la cinquena.
2: Anem per territori de muntanya. La cinquena és íntegrament pirinaica, és la més, possiblement la més dura de tota la Volta a Catalunya, amb ports tan destacats com el de Coll d'Ornat, Josa, Fumanya, Sobirana, i final la Coll de Pal i la Molina. És un recorregut, com dèiem, d'alta muntanya, des de l'Alt Urgell, surt a la Seu d'Urgell, fins transitant tota l'estona a l'entorn del Cadí-Moixeró, a la vessant sud del Cadí-Moixeró. Trepitjaran per territori calcari, amb vistes espectaculars als espadats del Cadí, els espadats de dalt del Cadí, i el Pedraforca, territori del Pedraforca. Al final d'etapa, a Coll de Pal i la Molina, serà una ascensió de categoria especial, altre cop per sobre dels 2.000 metres sobre el nivell del mar. Terres de grans pinedes de pi roig amb sotabosc de boix, calcari, un territori calcari, i un dels territoris, sobretot de rovellons, de camagrocs i de llanegues, territori boletaire per excel·lència a Catalunya.
1: Per tant, tornem com una mica a l'etapa 1,
2: sí,
1: territori de bolets.
2: Territori de bolets.
1: Perfecte, i anem sisena etapa?
2: Doncs si no vol caldo dos tasses, perquè la sisena etapa és a territori del Berguedà, un recorregut descobert fa 2 anys, que surt a Berga i acaba al Caral, al santuari de Caral. Ens porta el nostre, podríem dir, no sé si dir-li Angliru, Mortirolo o Zoncolan català. que és el Coll de Pradell. El Coll de Pradell té unes rampes de fins al 21%. O sigui, és una autèntica paret, eh?
1: Sí, sí.
2: I una autèntica paret des de Vallcebre, des de la zona de Vallcebre en amunt, amb 5 quilòmetres que no baixen del 12% de percentatge.
1: Per tant, aquesta també és una etapa dura, eh?
2: Molt dura, molt, molt, molt dura. De fet, se solapen alguns quilòmetres de la ruta amb l'etapa anterior del Berguedà, on tornarem a veure el Pedraforca, el Massís del Cadí, i al final a Caral, on podran contemplar un dels millors miradors de Catalunya.
1: Per tant, tu, aquests esportistes que faran la volta són uns privilegiats,
2: són uns privilegiats. Pateixen de valent, també.
1: Home,
2: però
1: sí.
2: Són uns privilegiats. Allà al final, a Caral, han estrenat o van estrenar un mural dedicat al Tadej Pogačar, també, perquè va guanyar la Volta a Catalunya i es va exhibir a la primera cop que es feia l'etapa aquesta del Coll de Pradell, i ho han pintat. L'altre dia ho veia, que hi havia, van fer un programa el de, que fan el Jordi Basté a la 2,
1: sí.
2: El de Pla Seqüència, que entrevistaven a una corredora d'aquestes de muntanya, de cross, de maratons i d'allò, i ensenyaven el mural i les prop de 90 o més de 100 escales que hi ha per pujar al santuari.
1: Déu-n'hi-do. Prop de 90 escales, eh?
2: Més de 90
1: escales. Més de 90.
2: Més de 90 escales. La Núria Piques, ara me'n recordo, a qui entrevistaven.
1: Exacte, la corredora. Doncs mira, des d'aquí ho deixem, eh? Una recomanació, mirar-se aquest capítol.
2: Aquest capítol. I el punt final és Barcelona.
1: Estem acabant ja la volta.
2: Estem acabant la volta, l'última etapa és a Barcelona, amb les tradicionals 7 ascensions al castell de Montjuïc.
1: Això vol dir que pugen 7 vegades?
2: 7 vegades.
1: Bueno, perquè amb una no n'hi havia prou.
2: Amb una no n'hi havia prou. Pugen 7 vegades en aquesta muntanya de 191 metres sobre el nivell del mar, mirador també de Barcelona, una muntanya amb història olímpica, història de barraquisme actual també, història de tot. Té tanta història, és una roca sedimentària formada de conglomerats i gresos que es va formar a l'època del Miocè, és bastant recent, és aquesta roca sedimentària, i una roca que ha estat la base de construcció de bona part de Barcelona.
1: Mm.
2: De les prop de 25 pedreres que es van comptar fins al 1881, s'ha fet la roca, per exemple, la pedra del Parlament, la Catedral o el Palau de la Virreina.
1: Déu-n'hi-do, eh? I Sagrada Família també.
2: Alguna cosa també hi ha de Sagrada Família, de Montjuïc.
1: Per tant, aquesta pedrera ha vestit pràcticament Barcelona.
2: Ha vestit pràcticament Barcelona. I fins i tot hi havia un que deia que des de dalt s'havia de bombardejar Barcelona unes quantes vegades, el famós general Espartero, perquè la història militar també de Montjuïc i la història de tots els fusillaments diversos que hi van haver-hi, entre ells el de Lluís Companys, és el que diem, una muntanya amb molta història, molta històrica, molta història que des de part de barcelonins la veuen no és gaire amable, Montjuïc, per alguna part de barcelonins.
1: Bueno, si han viscut episodis no gaire agradables,
2: exacte,
1: no?
2: També. Exacte.
1: Doncs Sergi, ens has portat a fer una volta per Catalunya a través d'aquestes etapes de la Volta Ciclista que hem dit, que es fa aquesta setmana del 23 al 29. I això, bueno, jo crec que el que hem dit, aquests ciclistes són uns privilegiats amb aquestes vistes que veuran durant tota la volta.
2: I tant.
1: I que si algú les vol veure, també és a temps d'agafar la bicicleta i anar a fer la volta.
2: I anar a fer ruta, anar a fer turisme de bicicleta.
1: Doncs gràcies, Sergi. Ens retrobem en una altra guaita.
2: Fins la propera.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
4: Mossèn Cinto Verdaguer és un poeta del que ja hem parlat moltes vegades, anomenat com a pare de la poesia catalana. Escoltarem la cançó del Reier. L'analitzarem una mica. El poema és una declaració d'amor a l'ofici i a la natura salvatge. Diu un fragment: som fill del Noguera dins d'un rai nesquí. El Reier no només treballa el riu, sinó que n'és part d'ell, se sent identificat amb el riu, amb la natura, i el rai és el seu bressol o la seva llar. És un ofici com a vida. Tal com diu també, m'esposa és reiera, reier vull morir. Expressa una vocació total en l'ofici que ens transmet en aquest poema, on es viu tota la família. Escoltarem un fragment d'aquest poema musicat per Jordi Verdella. Cançó del Reier. Sóc fill del Noguera, dins un rai nasquí. M'esposa és sa reiera, reier vull morir. Lo bon temps del fadrinatge lo passa fent de cuer. Més quan tinc seny i coratge, prompte em farem davanter. Deix cavall de la riera, prenc la brida barruera i als torrents i a la ribera vaig dient pas al reier. Des del marge del rai cordejo, si li costa de passar, pels congostos barranquejo com serpent pel pedregar. Quan per una ensopegada s'esdevé una embarassada, dono al rai una girada que el fustam torna a viar. De cinc trams l'orratge viu, de la pobla Balaguer lo empengui los a rio, com s'arrua el traginer. Tot sovint l'orrai s'apunta, i quin treball si es desconjunta, trabucant aquell que el munta, com cavall al cavaller.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agraden els panellets, el sucre, l'ametlla i altres ingredients boníssims, escolteu aquest poema tan dolç com aquests petits pastissets.
3: Hola, em dic Laila Vilés Pasmiño, de l'Escola Tàbor, de Barcelona, de quart A. El poema que he escollit es diu Panellets, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha agradat molt el poema i m'ha interessat molt. Panellets, petits i gustosos, a tots ens agraden, nevats de coco, envoltats de pinyons, llaminers i dolços, enfornats i daurats, tastats sense presses, són el gust de la tardor.
2: Gràcies per recitar aquest poema, Laila. No sé vosaltres, però jo ara mateix em menjaria un panellet. Jo de xocolata. I vosaltres? Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarasau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverter. Avui és dijous 1 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La T-700 està tallada a Vimbodí en tots dos sentits per la caiguda d'arbres a la via. La TV-7044 està tallada a Montblanc en tots dos sentits per un camió avariat. Hi ha desviaments realitzats en aquest tram a l'autopista P7 i intensitat a Montroig del Camp en sentit sud per un vehicle avariat. En sentit sud, també a la B30, lateral de la P7 i a cua, entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits. La C58 va carregada de Badia a Sabadell en sentit Terrassa. A més, a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha retencions a Lliçà de Vall en sentit Vic per un accident que talla un carril i cua de Parets de Mollet en sentit sud. En sentit Barcelona, a la 2 i a l'antípit i aturades de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la B23 hi ha cua al Papiol en sentit Girona i d'Esplugues a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Val hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
0: Gràcies, Mireia, bona tarda. Avui al Connectats volem reflexionar sobre la construcció de les nostres ciutats. Conversarem des de Castellà amb l'arquitecte Marc Déu. Continuarem parlant del funcionament i els reptes de les escoles granja. Ens acompanyarà la Sònia Pons de l'Aula Escola Entorn Rural Can Jordi de Rubí. I acabarem al Prat de Llobregat amb el nou conte de Purificació Hernández, Chef Lupo. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverter.

0: Bé, doncs és el moment de saber què és el que marca la crònica d'actualitat dels diferents municipis del Connectats en aquesta jornada. Terrassa, Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La nova Jascaba va presentar la temporada estable que arrencarà aquest dissabte amb el concert Manté que abstracte amb el trompetista local Oriol Vallès al capdavant. Per aquest mes també hi ha programats altres concerts com de la Swing Shot Band, de l'Anna Banana Hashak, Andrew Ardo and the Yellow Cats, Saul Andreu Quartet i l'Anna Zostrak amb Paul Patz Quintet. També seguiran a partir de la setmana entrant els swings ballables de dimecres i les jam sessions de dijous, mentre que els divendres i els dissabtes es reserven per a concerts. De cara a Nadal i Sant Esteve torna el cicle Divas del Jazz amb Laura Simó i Francesc Capella Trio el dia 25 i Laia Porta amb la Freddy's Jazz Band el 26. Per Cap d'Any, la vella Dixieland i per la nit de Reis i els Reis, la 23a edició de la Blues Boogie Reunion. El Club de Jazz dels Amics de les Arts ja ha anunciat que es prepara la 46a edició del festival amb dates confirmades, del 26 de febrer al 19 de març. L'entitat admet les dificultats econòmiques de tirar endavant i fa una crida als amants del jazz a fer-se socis del club i gaudir de descomptes i gratuïtats.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. A partir d'avui, les persones usuàries de patinets elèctrics... Bona tarda. A partir d'avui, les persones usuàries de patinets elèctrics hauran de complir noves obligacions si volen circular per Sabadell. Entre les principals mesures hi ha l'ús obligatori del casc i l'establiment dels 15 anys com a edat mínima per conduir aquests vehicles. La nova normativa també incorpora requisits relacionats amb la visibilitat. Durant la nit o en situacions de poca visibilitat, els usuaris hauran de portar algun element lluminós o reflectant. L'incompliment de determinades normes pot comportar sancions de fins a 200 euros. Ràdio Sabadell ha sortit al carrer per copsar l'opinió dels usuaris en l'estrena de la nova normativa. Jo...

0: General Metropolità, un projecte que, recordem, diversificarà els 79.000 metres quadrats de terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700 a diversos barris de la ciutat. La permuta dels terrenys permetrà construir 323 habitatges de protecció oficial, 120 dels quals seran cedits a l'Ajuntament de Badalona. Els barris de Pomar, Montigalà, Morera, Búfala i una zona limítrofa entre Can Claris i Raval acolliran, com dèiem, més de 300 nous habitatges que es destinaran al lloguer i compra en règim social o de preu assequible. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
1: Portant la major part d'aquest habitatge a 6 punts diferents de la ciutat, però sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui habitatge assequible.
0: El govern celebra desencallar amb aquest nou tràmit administratiu un projecte que naixia l'any 2010 amb l'objectiu de preservar l'entorn de Can Colomer.
2: Gràcies, Martí. Seguim ara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
3: Bona tarda. I ja està en marxa la nova edició del NIU, la incubadora social creada per acollir persones amb grans idees emprenedores relacionades amb l'impacte social o ambiental i que vulguin formar una iniciativa viable i sostenible. Es tracta d'un programa que compta amb la gestió de la cooperativa pretenca Eres Social i la col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu. Sergi Ruiz és tècnic d'Economia Social i Cooperativa de l'Ajuntament.
4: És un procés d'acompanyament que dura des de que inicia a mitjans d'octubre fins que acaba el maig, doncs això, uns quants mesos. Es composa de formacions i mentories i que al final tothom que hi participa ho valora molt bé. La gent surt molt contenta del que ha après, de l'oportunitat que li ha donat d'això, de posar a prova la seva idea, si realment és viable, si té opcions de funcionar.
3: Recordem que les inscripcions estan obertes fins al proper 16 d'octubre. El dia 20 se seleccionaran entre tots els participants els 10 millors projectes que passaran a formar part del...
2: Gràcies, Lluís. Anem ara a Castellà del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. La Camerata Castellà enceta aquest octubre la seva tercera temporada amb la voluntat de consolidar el projecte i mantenir una programació que té el classicisme com a eix vertebrador. La nova temporada manté la línia de les anteriors, amb Haydn i Beethoven com a referents, però també incorpora elements que permeten connectar amb altres moments i estètiques de la història de la música. El primer concert serà dissabte 3 a les 8 del vespre a l'Auditori Municipal Miquel Pont, amb un programa que porta per títol Sinfonisme Català a l'Europa de Haydn i que permetrà un diàleg entre la música del classicisme europeu amb la que es feia a Catalunya en aquella mateixa època. El programa inclou dues obres de Haydn, l'obertura de l'Isola Disabitata i la Sinfonia número 39 en sol menor, Tempesta di Mare. També dues composicions catalanes, la Sinfonia número 16 en sol major de Carles Baguer i un concert per flauta i orquestra de corda en sol major de Joan Baptista Pla i Agustí.
2: Gràcies, Albert. Des de Rubí ens informa Mariona Jerez. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. A Rubí, un grup d'infants i adolescents del barri de les Torres ha començat a participar en Contraplà, cinema per a la transformació social. Es tracta d'un projecte de creació cinematogràfica comunitària que convida el jovent a explicar la realitat del seu entorn a través del llenguatge audiovisual. Rubí és un dels 6 municipis de la demarcació de Barcelona que formen part d'aquesta iniciativa de la Diputació i la Xarxa. Culminarà amb la producció d'un curtmetratge col·lectiu sobre el barri. Ahir a la tarda es va fer la primera sessió a l'espai comunitari a les Torres, que ha inclòs una xerrada de presentació adreçada a les famílies per explicar-los els objectius del taller. A partir d'ara, els nois i noies trobaran cada dimecres i dijous, de 5 a 7 de la tarda, per dur a terme totes les fases del procés audiovisual des de la definició de les històries fins al rodatge i al muntatge final.
2: Gràcies, Mariona. I acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Saravella.
7: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
8: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot, nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.

0: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
1: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Arrel del desnonament de la Mari Carmen a Madrid, s'ha posat en dubte l'actual sistema habitacional del país, on viure a les grans ciutats s'ha tornat insostenible per a la major part de la gent. Parlem del model de les nostres ciutats i d'on s'ha d'arribar. Escoltem Marina Antonet des de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Marina.
1: Bona tarda, Carme. Bona tarda a tothom. Doncs arran del fet que ha passat aquesta setmana amb la Mari Carmen, no? Aquest desnonament que s'assuma als tants altres desnonaments que tenen lloc a Catalunya i a la resta de l'Estat, vam posar doncs, l'accent en aquest sentit per parlar amb un arquitecte que es dedica justament a l'urbanisme perquè ens expliqui doncs, com han crescut les ciutats fins ara, com creixeran a partir d'ara i el perquè també doncs, d'aquest augment no, dels lloguers que al final acaben sent impossibles de pagar per doncs, una persona qualsevol, podríem dir ja, perquè abans eren potser persones ja més vulnerables en una situació de pobresa, però ara la veritat és que la cosa s'està transformant en un fet preocupant. I és per això doncs, que hem volgut parlar amb el Marc Deu, que com dèiem viu a Castellà i és arquitecte urbanista. Comencem parlant de les ciutats. Quan mirem en una ciutat com Barcelona o altres com Sabadell, Terrassa, no? O bueno, fins i tot Castellà, què ens diu l'arquitectura sobre la manera com vivim?
2: Vale, doncs jo crec que les ciutats són una suma de capes, no? De molts moments històrics, de molts models de societat, de moltes persones que hi han anat fent la seva part i les ciutats que tenim a dia d'avui al final són una suma de tot això. I crec que sí que hi ha... O sigui, la ciutat jo crec que es construeix des de moltes disciplines, però l'urbanisme, que potser és la que potser més encapçala com aquesta part, doncs sí que en el fons és un reflexe de lo que està passant en aquell moment, tant a nivell polític com a nivell econòmic, com a nivell de tendències socials. Per tant, jo crec que la ciutat el que fa és un reflexe de la societat que hi ha en aquell moment. I com que la ciutat no l'estem construint de zero, sinó que ve de segles i segles enrere, doncs al final és un reflexe de tot el que ha anat passant durant tot aquest temps.
1: I hem construït més pensant en els cotxes que en les persones, probablement?
2: Sí, les últimes dècades especialment. O sigui, jo crec que al llarg de la història el com ens desplacem, no, ha tingut un paper important en la forma que acaben tenint les ciutats, especialment els carrers, però també tota la resta. Però des de que el cotxe, diguéssim, que es democratitza en el sentit de que totes les famílies tenen un cotxe, sí, evidentment, acaba sent com el protagonista de la ciutat. I, de fet, la gran part de la superfície de l'espai públic, per molt que li diem espai públic i pensem en parcs, places i així, està dedicat a cotxes anant d'un lloc a l'altre i a cotxes aparcats. I això, tot i que s'estan fent canvis, encara és bastant així a la major part de les ciutats, com a mínim d'Europa, però jo diria que inclús del món.
1: Perquè, clar, això hem de considerar que és un error que encara estem pagant avui dia, no?
2: Clar, és un error, penso que probablement inevitable, no? Perquè és el que dèiem, també és producte de totes aquestes decisions, són producte del que va passant a cada moment, llavors, pues, clar, en el moment en què això comença a ser una evidència, pues, és una cosa que és normal, que la gent ho veu normal, i ara tenim més evidències de que això és un error, no? De tot l'impacte climàtic que té, mediambiental, a nivell de seguretat a les ciutats, i també de la pèrdua del malgastament, entre cometes, d'espai que podria servir per altres coses. Llavors, probablement és un error, però bueno, al final també és una cosa que ha passat, i penso que ara, des de les administracions, des dels arquitectes, urbanistes i també des de la ciutadania, com hem d'intentar anar revertint aquestes dinàmiques a poc, no? I anar transformant les ciutats cap a un lloc més vivible i més centrat en les persones.
1: Entrem al pal de paller, parlem de l'habitatge. Per què creus que s'ha encarit tant, o per què creieu que s'ha encarit tant l'habitatge en ciutats com Barcelona o en ciutats properes també a Barcelona?
2: Bé, bueno, crec que és un tema complex que depèn de molts factors. Mira, abans parlàvem de la mobilitat i d'això, penso que al final també és un reflexe del sistema econòmic que tenim. I clar, jo, evidentment, per exemple, a Catalunya hi ha una tendència demogràfica a l'alça des de ja fa anys, no? Que està augmentant la població en ciutats com Castellà, per exemple, és evident, però en moltes altres. Però crec que el problema, tot i que hi ha molts experts i molta gent que reclamen com que es construeixi més, no? que falten habitatges, que probablement també és així, però crec que hi ha una crisi més del model d'habitatge. Vull dir que aquests últims dies també se'n parla molt, no? De que l'habitatge és com un bé de mercat i no un dret, no? I penso que el principal problema està aquí, en l'ús que se li dona a l'habitatge. Vull dir, en ciutats, per exemple, amb un impacte gran del turisme, que potser no és castellà, tota la segona residència, tots els habitatges d'ús turístic, tots els apartaments d'Airbnb, tot això. L'altre dia llegia que a l'Estartit, no sé si hi viuen, o sigui, hi havia com 15.000 allotjaments turístics, o sigui, 15.000 places entre càmpings, hotels, segones residències, és exagerat per la gent que viu allà, uns percentatges. En d'altre, a Barcelona també hi ha un problema similar amb el turisme, amb els expats, amb tota aquesta cosa. I llavors la clàssica, tota la part especulativa, gent que té habitatges buits i que aquests habitatges no serveixen per viure-hi. Llavors, probablement sí que s'ha de construir més, però crec que l'ús que es dona a l'habitatge i entendre que l'habitatge és un dret i no un bé de mercat, doncs penso que el principal problema ve d'aquí.
1: Per tant, no construir més, sinó construir millor, o aprofitar el que ja està construït,
2: sí,
1: no?
2: Sí, o fer-ho tota l'hora. Vull dir, crec que suposo que no pots abordar la problemàtica de l'habitatge només des d'un d'aquests vectors. Vull dir, segurament s'ha de construir més, s'ha de construir millor, s'ha d'intentar gestionar diferent o activar el parc d'habitatge que està infrautilitzat, s'ha de regular els preus de l'habitatge, per exemple, en el cas del lloguer. Vull dir, s'han de fer moltes coses i s'han de fer totes alhora, penso. Si no, difícilment podrem solucionar una problemàtica com aquesta.
1: Ara, és possible construir habitatge que sigui assequible econòmicament en unes ciutats on el sòl ja és molt car, ja té un preu molt car, molt elevat?
2: Jo crec que el que ens imaginaríem com assequible, suposo que és molt difícil, no? Un preu raonable seria difícil. Ara, jo crec que més assequible del que s'està fent, probablement sí que es pot fer. Vull dir, hi ha una component que afecta més a la part arquitectònica, de dir de quina manera construïm, amb quins sistemes constructius fem servir, amb quin, o sigui, si podem revitalitzar el que ja està, el parc d'habitatges que està construït i no fer-lo de nou. Vull dir, això són moltes coses. També pensar en el tema econòmic, no només en el moment de la construcció, sinó també al llarg de la vida útil d'un habitatge, o sigui, adaptant millor els habitatges a nivell energètic, tota aquesta part, i llavors també suposo que des de l'administració també s'hauria, no sé si subvencionar és la paraula, però facilitar, doncs, que l'habitatge sigui assequible. Habitatge protegit, habitatge dotacional, vull dir, habitatges per col·lectius, que no necessàriament són col·lectius que ens imaginem com en una situació de vulnerabilitat molt bèstia, sinó que tots nosaltres podem ser un d'aquests col·lectius que té dificultats d'accés a l'habitatge. Llavors, segurament des de l'administració també estaria bé que es posa, igual que subvencionen autopistes i coses d'aquestes, pues que s'hi posés un... No sé, que es fessin coses.
1: Parlem una miqueta del model de ciutat que volem, o que seria ideal, per també saber el model que ara mateix no tenim, no? Per fer un model habitable, i parlàvem una mica del que parlàvem al principi, no? De l'urbanisme, com hauríem de construir les ciutats, com haurien de ser els carrers, quantes o quines places hauria de tenir una ciutat?
2: Sí, doncs, jo crec que, de fet, hem parlat de dos dels vectors que crec que són dels més importants. Un és l'habitatge, perquè sense una ciutat que no és capaç de donar un habitatge digne a la gent que hi viu, ja pots fer tots els parcs que vulguis i les places que vulguis i les places de llar d'infants que vulguis, que probablement allò no acabarà de funcionar. L'altre és la mobilitat, que també l'hem parlat. O sigui, és important com ens movem, no?, i amb quins modes de transport ens movem, però també el fet de repensar una mica la manera com ens movem també ens dona molta superfície que la podem destinar a altres coses. Si aconseguim alliberar carrers que actualment serveixin pel pas dels cotxes, doncs allà hi podrem fer altres coses. I llavors, bueno, crec que jo, vale, soc urbanista i podem dedicar-ho a això, però crec que tothom és capaç de veure quines coses es necessiten a una ciutat, no? Carrers on s'hi pugui fer vida, bàsicament. On hi pugui haver activitat comercial, on hi puguin haver nens jugant, on hi puguin haver zones esportives, que tot això es pugui fer en unes condicions de seguretat i confort, seguretat a nivell de cotxes, a nivell de tot això, confort climàtic, que no estiguis a 40 graus en una plaça i el tobogán de torno cremi, saps? Totes aquestes coses, pues, crec que... Igual que vam parlar de l'habitatge, totes alhora una mica faran que les ciutats, crec que cada vegada siguin millors.
1: Clar, tot això és important, no? Potser s'han pensat ciutats molt per adults i poc per infants i poc per gent gran, no? I també poc pensades perquè els barris puguin ser, d'alguna manera, no sé com dir-ho, autònoms, autosuficients, no? Que tinguin ells mateixos també el seu propi comerç, no? Les seves pròpies escoles, els seus centres esportius, educatius, no? Això també deu ser important, no? Que cada barri també estigui dotat, doncs, de tots els serveis.
2: De fet, en aquesta línia ara també hi ha com una corrent que es diu la ciutat dels 15 minuts, que és possible que n'hagi sentit parlar.
1: Expliquem-ho.
2: Que el que ve a dir és que una ciutat dels 15 minuts, ens referim als 15 minuts caminant, no, o amb transport públic, als llocs on pots arribar en 15 minuts, que hauries de tenir totes les peces de la ciutat que necessites com pel sosteniment de la teva vida quotidiana. Comerç, un parc o una plaça, una zona on practicar esport, una parada de metro o de bus o del que sigui que et pugui portar al barri del costat, una instal·lació sanitària, el que sigui. O sigui, totes les coses que una persona necessita per desenvolupar la seva vida en una ciutat, doncs que les poguessis tenir a 15 minuts de distància. I això, potser en pobles o ciutats com Castellà, més petites, poder és més habitual, però en ciutats grans això sovint és molt, molt difícil. Mm-hmm. No, llavors, reivindicar una mica aquesta proximitat passa també per fer més zones verdes, per fer-les més a prop dels llocs on viu la gent, per repartir millor els equipaments dintre una ciutat, etcètera, etcètera, mm-hmm. Coses que ja també hem anat parlant.
1: Entrem en l'àmbit de la sostenibilitat. Sovint pensem sostenibilitat en zones verdes i plaques solars, però què vol dir construir una ciutat sostenible?
2: Clar, una ciutat sostenible, en part, és que els edificis que la formen siguin sostenibles, per tant, tot això que deies de plaques solars, de millorar els aïllaments, d'utilitzar materials més respectuosos amb l'entorn, tot això, doncs, és una component important, però tota la part de nova construcció, vull dir, és només una de les despeses energètiques d'una ciutat. Clar, tornem a... Sempre acabem tornant al mateix lloc, però tot el tema de la mobilitat, de com ens desplacem... Tot això a nivell de sostenibilitat ambiental i tots aquests factors que potser pensem quan parlem de sostenibilitat. Però també a nivell social, segurament que una ciutat sigui sostenible vol dir que la població que hi viu estigui cohesionada, que la gent no es vegi obligada a marxar dels seus barris i pugui mantenir doncs, els vincles que té doncs, amb les entitats del barri, o amb els seus amics, o amb els seus veïns, o amb l'escola, o amb les famílies que van al parc. Llavors, tot això crec que també parla de sostenibilitat de les ciutats, no només la sostenibilitat econòmica o ambiental. I crec que també és una mica una suma de molts factors.
1: Apuntem una miqueta al canvi climàtic que ja estem vivint. De quina manera transformarà les ciutats el canvi climàtic? Com ens hi adaptarem tant a la calor com també a aquests períodes de pluges intenses, no?
2: Clar, jo crec que no cal parlar en futur, o sigui, crec que ja l'està canviant la ciutat i... No sé, ahir, per exemple, jo rebia l'alerta aquesta que abans ho comentàvem de les pluges i això, i estàs tranquil·lament al sofà i de cop reps aquesta alerta i igual et penses si has de portar la nena a l'escola o no, o si pots anar... Clar, o sigui, ja no és només amb aquestes grans crisis com pot ser la de València o la de l'Adana, no? Coses d'aquestes que és evident que estan canviant l'urbanisme, les ciutats i tot. Però és que ja és el dia a dia, vull dir, estem constantment preocupats per si hi ha sequera i no podrem regar les plantes i no, aquest any obriran la piscina municipal perquè no sé què, i és que és... Vull dir, és un canvi que no és només de grans crisis, sinó que és diari i a tots els nivells.
1: Mm-hmm. Sí. Per tant, a l'estiu sobretot, no? Tenir
2: sí.
1: No? Terrats, tenir patis interiors, tenir tot això...
2: Tenir ombratge, sí, clar, que els carrers tinguin ombra, que tinguin vegetació... De fet, o sigui, també es parla de descarbonatar les ciutats, que és intentar... O sigui, que la ciutat, diguéssim, que potser si ens féssim pensar en quin material és el que caracteritza els carrers dels anys 90, 2000, etcètera, seria l'asfalt o el ciment, no?, els panots. Clar, també hauríem d'anar canviant aquesta mentalitat. Això, a la llarga, també pot tenir avantatges en el canvi climàtic, però és que ja en la percepció que tenim de l'espai públic ja canviarà. O sigui, una ciutat més verda redueix el que es diu l'efecte illa de calor, que és que les ciutats estan tenen una diferència de temperatura amb l'entorn. O sigui, tu mesures a la plaça del Mirador la temperatura i la mesures a baix al riu i hi ha graus de diferència. I això no és perquè allà hi toqui més o menys sol, és pels materials que formen la ciutat. Llavors, evidentment, les ciutats han de tenir asfalt, i han de tenir panots, i han de tenir zones pavimentades, però bueno... vull dir, potser hem de buscar un equilibri, no? I això també passa per anar transformant una mica tots els carrers, les places, etc.
1: I també en aquest augment de la temperatura o formes de viure a la ciutat, no? També hi ha el tema de la mobilitat. La bicicleta i el transport públic podran arribar a substituir el cotxe privat a les ciutats?
2: Sí, jo crec que sí. A les ciutats, sí. O sigui, en d'altres contextos, probablement no. I quan dic substituir no vol dir eliminar els cotxes al 100%, però Vull dir, com més gran és la ciutat, menys eficient és el transport públic, i això hi ha estudis que ho demostren, que em depèn de quins contextos és més ràpid anar amb bici que anar amb cotxe, perquè anar amb cotxe tu comptes d'anar del punt A al punt B, però has de comptar el que trigues a arribar fins al cotxe, el que trigues a aparcar, sense parlar de tot el cost que té mantenir un cotxe.
1: Doncs amb aquesta part més optimista ens quedem, i gràcies, Marc, per haver passat per la ràdio.
2: A tu, a vosaltres.

0: Dedicarem els pròxims minuts a parlar d'animals. Al programa ja hem parlat algun cop d'animals de companyia, però i els animals més grans? Avui connectem amb Ràdio Rubí per parlar de les escoles granges i dels seus inquilins. Mariona Jerez, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui parlem d'animals, però no dels petits animals domèstics, sinó dels de granja, com cavalls, gallines, ovelles o vaques. I és que tinc aquí amb mi a la Sònia Pons de l'Aula Entorn Rural Can Sant Jordi, una granja escola. Bona tarda, Sònia.
2: Bona tarda.
1: I, bueno, primer de tot, explica'm una mica què és una aula o una granja escola, quines són les activitats que porteu, què feu allà dins?
2: Nosaltres som un centre educacional no formal que ens dediquem a fer activitats per als centres educatius els dies de cada dia i el que són els caps de setmana doncs, per les famílies. Aleshores fem tot el que és educació en el lleure i activitats diguéssim que fomentin el que és el respecte per la natura, el respecte pels animals i aquesta és la nostra funció.
1: I l'Aula Entorn Rural Can Jordi, quants anys porta oberta? Quants anys porteu treballant amb això?
2: Ara mateix portem 34 anys. La va fundar el meu pare i jo sóc la segona noia que porta el tema.
1: I així, per saber-ho, quins animals i quants animals teniu al vostre centre?
2: Pues hi ha un animal de cada espècie, excepte porcs que des de que va començar el tema de la peste porcina es van suprimir per normatives. Hi ha un animal de cada espècie. Hi ha vaques, hi ha cabres, hi ha ovelles, pues tot el que és un ramat d'ovelles, de cabres, hi ha ases, hi ha ponis, hi ha cavalls, tot el que és l'aviram, pues gallines, faixans, oques, ànecs, un emus... Disposem d'un animaló de cada espècie perquè així ens puguin els nens quan venen amb les escoles a fer l'activitat aquesta en concret que li diem el toca-toca als animals, que puguin tocar, viure, participar amb l'experiència del toca-toca cada animaló i conills també, que no t'ho he dit, que m'oblidava dels conillets.
1: I hi ha algun animal que sigui el preferit dels visitants, el que més ganes tenen de veure?
2: El cavall. El cavall els hi apassiona molt i els conills. Cavalls i conills són estrelles.
1: Hi ha algun que sorprengui, que no s'esperin que els hi vagi a agradar i després arribin aquí i diguin «Ai, doncs m'ha encantat la gallina aquesta».
2: Jo et diria més que com a... es sorprenen molt, per exemple, els petits, no tant com de l'animal, sinó de l'experiència quan veuen que la llet surt de la meta de la vaca. Això els impacta moltíssim. Això és una cosa que, de veritat, és increïble quan veus les carones i com a així animal top, top, top, quan els puges al cavall és una bogeria. Això també els fa molta il·lusió al cavall. Jo diria que al cavall.
1: I aquests animals, bueno, clar, són animals molt diferents del gos o el gat que tenim a casa. Com els cuideu, com els manteniu i que estiguin còmodes i feliços al vostre centre?
2: Entenent el que necessita cada animal. Clar, un animal d'aquestes característiques no pot estar estabulat. Donant-li la seva llibertat per benestar animal, els animals han d'estar sueltos. Han de dir que hi ha moments puntuals, que a la nit o quan plou, que estan als seus estables. Però és fonamental que estiguin lliures al camp i que facin la vida en manada, en conjunt. Pues els cavalls tots junts han de fer... Són animals molt socials i han de conviure conjuntament amb tota la manada. Les cabres i les ovelles, igual. Jo el que més destaco és això... dintre de que cadascun té la seva necessitat, no com dintre de la seva espècie, els seus cuidats, la seva alimentació, però el que més destaco és això, que l'animal ha d'estar lliure, ha d'estar en llibertat.
1: I, bueno, hem parlat molt, no, dels petits, dels nens. Quins beneficis té per als nens i les nenes tenir aquesta educació, aquest complement educacional al costat de la natura i dels animals?
2: Moltíssim, moltíssim. Jo et destacaria una part molt emocional. I sobretot també el que és la part... avui en dia, per exemple, és tot com molt... com et diria? Molt tecnològic, està bé, eh? Però el tindre l'olor, l'experiència del toca-toca, aquesta de la sensorial, de tocar, d'entendre que l'animal, quan tu t'apropes, la carícia li agrada. Aquests sentiments, per ells, els dona una motivació, els dona una alegria. Jo, potser aquesta part és la que més destaco.
1: I hi ha algun aprenentatge que vulgueu impartir, sigui com sigui, als nens? Per exemple, el de com acostar-se a un animal o algun consell així que potser els nens no en són conscients i que poden generar situacions de perill o d'incomoditat pels animals?
2: Bueno, clar, nosaltres sempre, sempre abans de començar una activitat tenim un previ i sempre se'ls explica aquest primer contacte que han de fer, com ho han de fer, i això sempre és previ, eh? Vull dir que nosaltres sempre els expliquem i que no poden cridar perquè s'espanten, que no poden tirar pedres ni pals, que bueno, se'ls explica la forma seva que puguin entendre, perquè nosaltres també estem molt especialitzats en nens, diguéssim, de petitons. Aleshores, sempre aquest primer contacte previ que ells fan, nosaltres els hi fem tota aquesta explicació de lo que, com apropar-se a l'animal, com tocar l'animal i com el cavall. A l'hora de pujar també al cavall, se'ls hi fa també un previ de com ells han de posar el cos, com la seva sensació que no sigui rígida. Encara així es posen rígids, no? Però bueno, sempre fem un previ.
1: I, bueno, ho hem comentat un momentet al principi, no?, que m'has parlat dels porcs, la situació de la pesta porcina, com us ha afectat i com us està afectant?
2: Bueno, en el primer moment, primer dir de tot, felicitar als veterinaris de la Cambra de la Generalitat, vull dir, un protocol superràpid, una actuació superràpida, vull dir, de veritat, felicitats. Bueno, doncs ens va afectar de que vam tindre que aïllar les truges, amb uns protocols d'entrada, sortida, de desinfeccions, etc, fins que va arribar un moment que, clar, com va anar a més, pues es van tindre que suprimir de l'entorn per al problema de les entrades i les sortides, no de la gent de la granja, sinó dels clients, precisament, no? Per un possible contagi a les nostres truges. Aleshores, es va suprimir. Clar, és un tema que anirà per llarg, que ens fa molta pena no tindre les truges, però, clar, hem de tindre un control i hem d'intentar evitar que això vagi a molt més. I és una de les formes per poder també tindre aquest control.
1: Bueno, si tot funciona i al final acabem amb la pesta porcina, sí que us plantejaríeu potser tornar a tenir truges?
2: Sí, totalment. Sí. Les truges són animals supersocials i que els nens, quan veuen una truja que és de gran, com un gos d'enorme, s'impressionen molt i que sí, són superamoroses les truges, i tant.
1: I, bueno, un altre tema que també pot ser una mica conflictiu per vosaltres és el de les escoles que han decidit no fer colònies ni sortides. Sí. Com us ha afectat aquesta situació?
2: Ens ha afectat moltíssim perquè compte de que nosaltres fem reserves de tot l'any, a lo que és setembre, i bueno, estem amb un 85% de reserves menys que l'any passat. Vull dir, imagina't quin hàndicap que ens suposa per aquest any.
1: I a nivell de manteniment econòmic, teniu altres fonts d'ingressos? Per exemple, crec que feu classes d'equitació, sí, feu altres tallers. O sigui, us suposa una pèrdua d'ingressos molt gran o encara podreu seguir mantenint els animals?
2: Ens implica una despesa molt gran, perquè compta que el que són les escoles per nosaltres és treball de dilluns a divendres. Vull dir que és molt important. Clar, hem de reobrir-nos, bueno, ja estem reobrint altres sectors i reinventar-nos, perquè, clar, les despeses són molt grans, el mantindre tots aquests animals cada dia, vull dir, tant per alimentació, higiene, tema medicacions, etc. Vull dir, és molt important i estem, doncs, ja ens hem posat les piles, obrint altres clients i obrint altres serveis, diguéssim.
1: Per exemple, la gent pensa que potser les granges d'escoles són només per nens i per escoles, no? Però potser és una bona proposta per fer amb els amics un cap de setmana o amb família?
2: Sí, i tant. I super, us ho passeu super fent gincames de pagès i vivint com si fóssiu pagesos. Us ho passeu pipa.
1: O sigui que no és només per nens, o sigui, també hi podrien anar adults?
2: I tant. Fem activitats per adults en la granja, gincames, i us torneu petits pagesos.
1: I així una recomanació potser de si algú té una mica de por als animals o els hi dona una mica de temor acostar-se als animals de granja, pot venir igualment a una granja escola
2: igualment,
1: i fer-ho...
2: Sí? Igualment, en tot moment està acompanyat per personal del centre, que nosaltres tenim molta personalització, vull dir, amb tots els usuaris. Vull dir, això en l'arribada es comenta i en tot moment s'acompanya i es fa l'acompanyament d'aquesta persona.
1: Vale, doncs ja no et faré cap més pregunta. Moltíssimes gràcies, Sònia, i que vagi molt bé amb la granja escola.
2: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Hola, connectats. Soc la Meritxell d'Enbrinc i aquesta setmana us recomano la cançó de Segurament t'estimo dels Amics de les Arts. Que passeu bon cap de setmana. Una abraçada.

set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: El xef Lupo és el protagonista del nou llibre de l'autora i il·lustradora pretenca Purificación Hernández. Es tracta d'un conte il·lustrat que explica la història d'un llop que, fart de ser el dolent de molts contes, somia en convertir-se en cuiner. I ho farà amb l'ajuda del llibre de receptes de l'àvia. Per conèixer més detalls, marxem al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Isa Gonzalo. Bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta és una història sobre la perseverança i la reinvenció personal pensada per infants de més de 4 anys que volen seguir el seu propi camí i fer realitat els seus somnis. Per saber més d'aquest títol, avui ens trobem amb la Purificación Hernández. Bona tarda.
2: Què tal?
1: I portes un reguitzell de publicacions a les teves esquenes, però ja feia temps que no et teníem per aquí parlant de, doncs, d'aquest nou llibre. Comencem per explicar què és Chef Lupo i una mica què ha significat per tu aquest projecte.
2: Vale, pues mira, us explico. Chef Lupo, sí que fa temps que,
1: sí,
2: que no
1: oi?
2: Venia per aquí. Sí, sí.
1: Venies a parlar d'altres temes, però
2: sí.
1: De projecte propi no.
2: Pues Chef Lupo, a més, em fa una especial il·lusió perquè, bueno, és el segon llibre, el segon àlbum il·lustrat que publico com a autoria total de les il·lustracions i del text.
1: Clar.
2: I, bueno, és un projecte molt xulo, espero que us agradi molt, però que a més té una història, i és que l'any passat em vaig presentar un concurs internacional que es diu Key Colors Competition, que és un concurs que ha funcionat a tota Europa i a Xina, i vaig quedar finalista.
1: Ostres.
2: I llavors dels finalistes es publiquen tots els títols. I per això que em fa especial il·lusió, perquè a més aquest llibre pues, s'ha traduït a altres idiomes, ara ha sortit als Estats Units en anglès, sortirà a Tailàndia.
1: Déu-n'hi-do.
2: Bueno, perdó, l'idioma original va ser l'holandès perquè el premi aquest es dona a Bèlgica. Llavors... de l'holandès ha passat a l'espanyol, al italià, al tailandès i ara a l'anglès. O sigui que super, estic super, super contenta.
1: Com et vas assabentar d'aquest concurs i una mica què et demanaven?
2: Bueno, pues és un concurs que es fa cada 2 anys i ja havia participat a l'anterior edició i havia quedat a la shortlist, però no havia quedat mai finalista. Mm-hmm. I vaig pensar, ostres, doncs prepararé un títol especialment per aquest concurs, per aquest premi, i vaig començar a treballar amb Chef Lupo, que és la història del lobito aquest que vol ser chef.
1: Vol ser cuiner, no?
2: Sí.
1: I, per tant, això és el que va desenvolupant la seva història.
2: Sí.
1: Què més podem explicar d'aquest Chef Lupo?
2: Pues, a més, us puc explicar que la idea va sorgir de... Em vaig apuntar a un taller de Lila Rogers, que és una agent que està als Estats Units, i vaig fer com una proposta pensant què passaria si a la Caputxeta Vermella i el llop fan un berenar. Okay. Perquè el llop sempre, bueno, és molt pringat, el pobre.
1: I molt dolent, no?
2: I molt dolent tot, per això li passa tot el que li passa. I d'aquí va sortir la idea i vaig anar tirant una mica del fil i vaig pensar, ostres, estaria molt bé un llop que ja no vol ser el dolent de les històries dels contes, que vol ser una altra cosa. I, bueno, i de pensar d'un llop que normalment s'acaben cruspint els personatges dels contes, doncs passar a fer cuina per fer feliços als altres.
1: I treure-li una mica, no?, aquesta mala fama que tenia el llop i poder-nos apropar a aquest animal també, que és meravellós.
2: Sí.
1: Purificación, com has fet... com et sents en aquest procés? Perquè tu sempre il·lustraves històries, no?, que d'altres uh-huh. autores, d'altres uh-huh. autors... com és això de desenvolupar la teva pròpia història? No sé si venint del teu bagatge primer penses en els dibuixos i després penses en la història o si ho fas a l'inrevés?
2: Pues aquesta pregunta és interessant perquè realment sí que hi ha una diferència quan abordes el text d'una altra persona, intentes ficar-te al seu cap. Però, clar, jo... tinc la tendència a pensar en imatges. Llavors, primer construeixo tota la història a través de les imatges principals que aniran sortint i vaig filant una mica després el text. Llavors és, el procés potser és una mica a la inversa o més mixta.
1: Clar. Tu penses en dibuixos, en il·lustracions, i per tant té tota la lògica, no? Que primer pensis en aquesta part visual, que al final és una part importantíssima de la literatura infantil, no? Que és el que ens fa després a casa poder explicar la història, poder viure-la i poder compartir i assenyalar, perquè són llibres molt viscuts, els llibres per nens.
2: Sí, de fet, un àlbum sempre persegueix que el que explica el text t'explica una cosa i el dibuix sempre et pugui explicar coses més subterrànies de la història. De manera que,
1: no?
2: Sí, perquè, bueno, que t'expliqui coses que potser el text no t'està explicant. Llavors, et manté amb una complicitat amb el lector. Si llegeixes amb una criatura aquest llibre, podràs arribar a un nivell de complexitat molt més gran.
1: I compartir-ho així,
2: clar,
1: és
2: clar,
1: maco, no?
2: Aquestes, sí, per això es fan. Sí, l'amor a les històries és molt per compartir amb els nens, sobretot.
1: Per quines edats el recomanes?
2: Bueno, jo dic que aquesta història és una mica universal perquè parla d'una persona, bueno, parla d'un personatge que ha trencat, que vol trencar la etiqueta que li han posat. Llavors jo diria que és per tothom i per perseguir els somnis. Això és per tots nosaltres, per tots. Però la història està pensada de 3 a 7 anys, però podria venir algú més jove i crec que està convidat tothom que vulgui sentir una història de superació i de deixar enrere les etiquetes.
1: Molt bé, doncs...
2: I de segones oportunitats.
1: Que això està molt bé sempre, eh? I és veritat que al final l'imaginari col·lectiu de quines històries expliquem i amb quines hem viscut ens marquen per tota la vida. Has explicat també que formava part d'aquest concurs on vas quedar finalista i que, per tant, la part de la publicació aquí ha estat una mica més senzilla.
2: Vols dir a partir de
1: poder quedar finalista, no?
2: Sí. Quan vaig quedar finalista va ser fàcil perquè es feia la publicació a l'holandès, però la bona notícia va arribar quan per fi una editorial, la Picarona, que és Obelisco Editorial, va voler comprar els drets per fer-lo en castellà. Ara m'encantaria que algú el fes en català.
1: Clar.
2: Si hi ha algun editor que tingui ganes, pues estaria super, super bé.
1: Clar que sí, poder-lo tenir.
2: Però de moment el podem trobar per nosaltres aquí a les llibreries del Prat, a la Biblio, el Chef Lupo en castellà.
1: Perfecte. Faràs presentació a la biblioteca,
2: sí,
1: no? Com serà?
2: Sí. Doncs la presentació serà aquest dissabte 3 a la Biblioteca Antonio Martín a les 11. I, bueno, com us deia, us espero, tan grans com petits, esteu convidats i farem un petit contacontes i explicarem una mica anècdotes sobre el llibre.
1: Molt bé. Per tant, serà entretingut, serà divertit i serà per anar amb canalla, també, no?
2: Sí, tant. Hi haurà dibuix en directe.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Doncs recordem aquest dissabte a partir de les 11. No vull deixar de parlar-te, ara parlem molt de les pantalles i de l'important que és tornar als llibres. De fet, des de les escoles s'està fent, des de les famílies s'està intentant i de recuperar aquests moments, no? De compartir contes, de compartir històries. No sé si veus que és un moment especialment complicat o ho veus com una oportunitat.
2: A veure, jo veig que és un moment complicat perquè lo fàcil i el que tenim molt a mà són les pantalles. Però aquell moment on acabes el dia o quan sigui, cada família o cadascú troba el seu moment, de trobar el moment de parar una mica, respirar i posar-te amb el llibre i compartir, fer una lectura compartida, és un moment que no s'hauria d'abandonar mai a la vida, encara que els nens es fan grans, es podria continuar fent lectures. És molt guai, a mi m'agrada molt que em llegeixin.
1: Sí, és molt bonic.
2: Sí.
1: Et permet tornar a aquesta part de l'oralitat, no? De la transferència de coneixements i d'aquests relats compartits.
2: Sí.
1: Doncs Chef Lupo és una oportunitat per poder-ho fer. És un àlbum que podreu trobar a totes les llibreries de la ciutat i també dissabte a la biblioteca, com dèiem, presentació oficial a les 11 a la biblioteca del Cèntric. Purificació, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Doncs vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest Connectats ja s'ha fos. Us hi esperem demà. Adéu-siau, bona tarda.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, ni, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
4: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i, per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, eh? L'escut és força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més